0: de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els 2 gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i a aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
4: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana pel que les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
5: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
4: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de tres municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
2: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
4: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de dos dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
7: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, okay.
6: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
8: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
6: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
9: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
6: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
8: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
6: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
0: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
10: Ara, el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
0: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sòl. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
10: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl solonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara sense la coberta vegetal això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per al treure la fusta prevenir aquesta erosió.
0: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja, Alba Barbosa.
11: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
12: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
11: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
13: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico. y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al Centro Cultural del municipio de Soneja.
11: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
0: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva 45 municipis al perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni amb vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
0: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
15: Molts militars, molts bombers a apagar-ho.
16: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
15: Podrà terminar hoje, mas no ho sabem.
0: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Enric Agut.
18: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de Ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla, Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu. Sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a la Guaira, Miquel Jardí.
19: Aquest segon cap de setmana, després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple: mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3CAT Info.
20: El perímetro está muy inseguro. Niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
19: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
21: En total somos 8. Y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues. Porque hay cosas, se despiertan o están así, como así, angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que ir a un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler, porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
19: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
0: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3CAT Info amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
22: El patriotisme.
23: In America we speak English.
24: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
23: The language of freedom.
25: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
22: L'enemic.
23: You can be loyal to...
24: Pots ser lleial a Karl Marx o pots ser lleial als Estats Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora.
23: You cannot be both.
25: Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
22: La religió.
24: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
25: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
22: L'administració Trump.
25: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional. Perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3cat.info. 3cat.info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar en Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3cat Info. 3cat Info.
1: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
0: 3cat Info.
3: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
3: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
5: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
6: Si te quedas...
5: Ya alegará el día, ya alegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
3: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
7: Sí,
6: Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
3: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
3: L'olotín irlandès del Caja Rural, Alex Molinar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, pues només el fet d'estar aquí pues ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant al podi pues encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
3: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassim. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
0: 3CAT Info.
3: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108, i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15 de 3.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha a l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous reiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El Braurena Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França. En final a Barcelona, Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac. I aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3Cat Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
2: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
3: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura. I 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi, que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
3: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
6: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
7: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
6: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
0: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
8: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat. Hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
10: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
0: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
11: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centre-europeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies el primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol en aquest moment l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
0: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marga Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
12: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el parc natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del parc natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
13: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses

0: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària viària, que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
1: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Ha arribat el mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués... si a la barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: Per primera vegada, els productors de la DEO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol. Per Cendra, ha costat que l'administració se'n fes càrrec.
1: No s'havia entrat mai el tema de la DEO Cava a la destil·lació de crisi. No es veia necessari i que, clar, al ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes ajudes haurien de vindre de Madrid. Però com que a Madrid últimament se'n desentén de tot, les hectàrees que hi ha aquí, o el que hi ha aquí, que és de vinyes catalanes, doncs, se'n farà càrrec de la Generalitat.
0: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogó, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
4: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així hem viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
5: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica. Així que sí, ens fa il·lusió.
6: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme. A mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
7: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, de ciutat.
4: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada

0: única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
1: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Amor.
2: L'esdeveniment declarat com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat 4 rais tripulats per 30 de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
3: Comença a haver-n'hi. Sembla que n'hi comença a haver una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier, que ja potser es voldrien començar a retirar, i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
2: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les 4 embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
4: 3CAT Info.
1: Els Minyons de Terrassa són la 5a colla que aquesta temporada assoleix un castell de gamma extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Co-Capital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9. Josep Almirall.
5: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Bru Busoms n'és el cap de colla.
6: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
5: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de Festa Major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
7: Estoy embarazado.
8: Virgen de Araceli.
9: Estás de coña, ¿no?
10: Ya. Y a mí me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda.
1: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
11: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
12: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo, algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
11: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
12: No, hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social. Y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día, pues tú ves Orquesta Club Virginia, pues es muy machista.
11: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
1: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia.
9: Això és una cosa que serà de forma progressiva, i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits, i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
1: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del màster de desenvolupament d'aplicacions web de la UOC.
13: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom, i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
1: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
4: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
14: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit, anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
15: Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
14: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
4: 3Cat Info.
14: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamine per aquest partit.
16: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
14: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
17: Vosotros estáis con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
18: Si te quedas...
17: Ya llegará el día, ya llegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
14: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
19: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si... Si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
14: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
4: 3Cat Info.
14: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
18: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
14: L'olotina irlandès del Caja Rural, Alex Molinar, és el nou mallot de la muntanya.
20: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
14: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
4: L'actualitat esportiva a fons.
14: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quart després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
4: 3CAT Info.
14: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
4: 3CAT Info.
14: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
4: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Violent incendi a la Catalunya del Nord que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. Ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El foc va començar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Enmig de temperatures molt altes, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi de cara aquest dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I ha elevat a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa, distribuïts en 9 comarques. El terratrèmol de Veneçuela ha afectat 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els dos gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i a aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. i és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense, a causa de l'incendi, que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
7: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, okay.
6: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
8: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
6: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
9: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
6: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
8: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
6: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
0: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
10: Ara, el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
0: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sòl. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
10: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius, que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl solonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara, sense la coberta vegetal, això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per el treure la fusta per prevenir aquesta erosió.
0: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja, Alba Barbosa.
11: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
12: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
11: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
13: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
11: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
0: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva a 45 municipis el perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni amb vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
0: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
15: Molts militars, molts bombers a apagar-ho.
16: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
15: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
0: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Enric Agut.
18: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrenyar. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper a en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogó, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu. Sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a La Guaira, Miquel Jardí.
19: Aquest segon cap de setmana, després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple: mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3CatInfo.
20: El perímetro está muy inseguro. Niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
19: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
21: En total somos 8. Y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues. Porque cosas se despiertan o están así como así angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
19: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
0: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3CatInfo amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
22: El patriotisme.
23: In America we speak English.
24: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
23: The language of freedom.
25: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
22: L'enemic.
26: You can be loyal to...
24: Pots ser lleial a Karl Marx o pots ser lleial als Estats Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora.
26: You cannot be both.
25: Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
22: La religió.
24: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
25: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
22: L'administració Trump.
25: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional. Perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar amb Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
0: 3Cat Info.
3: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
3: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
5: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
6: Si te quedas...
5: Ya llegará el día, ya llegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
3: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
7: Sí,
6: Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
3: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
3: L'olotín irlandès del Caja Rural, Alex Molinar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, pues només el fet d'estar aquí pues ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi pues encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
3: La classificació general està encapçalada per Vingegaard, amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
0: 3CAT Info.
3: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108, i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 3:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha a l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous reiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França. En final a Barcelona, Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac. I aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3Cat Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
2: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana pel que les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
3: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, La Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura. I 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
3: El nivell 4 del Pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
6: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
7: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
6: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
0: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
8: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat. Hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
10: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
0: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
11: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centroeuropeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies del primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol en aquest moment l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
0: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària, que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marc Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
12: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el Parc Natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del Parc Natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
13: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrenc, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
12: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la Batllessa Popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
0: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns i un

0: de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
1: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Arribat al mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués... Si la barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: Per primera vegada, els productors de la DEO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol. Per Cendra, ha costat que l'administració se'n fes càrrec.
1: No s'havia entrat mai el tema de la DEO Cava a la destil·lació de crisi. No es veia necessari i que, clar, el ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes ajudes haurien de venir de Madrid. Però com que a Madrid últimament se'n desentén de tot, les hectàrees que hi ha aquí, o el vi que hi ha aquí, que és de vinyes catalanes, doncs, se'n farà càrrec la Generalitat.
0: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
4: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així hem viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
5: Sí, és el primer cop que vaig amb el Tour i la ciutat està molt bonica. Així que sí, ens fa il·lusió.
6: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme. A mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
7: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
4: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
0: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Mor.
8: L'esdeveniment declarat com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salvat

0: participat 4 rais tripulats per una trentena de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Bowler, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
1: Comença a ver-n'hi, sembla que n'hi comença a veure una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier, que ja potser es voldrien començar a retirar, i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
0: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les 4 embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Els Minyons de Terrassa són la cinquena colla que aquesta temporada assoleix un castell de gama extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9. Josep Almirall.
4: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Bru Bosoms n'és el cap de colla.
5: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
4: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de Festa Major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
6: Estoy embarazado.
7: Virgen de Araceli.
8: Estás de coña, ¿no?
9: Ya, ya a mí me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda.
3: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
10: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
11: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
10: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
11: No, hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social. Y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día pues, tu ves Orquesta Club Virginia, pues muy machista.
10: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
3: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3CAT Info, especialitzat en tecnologia.
8: Això és una cosa que serà de forma progressiva, i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits, i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
3: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del Màster de Desenvolupament d'Aplicacions Web de la UOC.
12: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
3: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
2: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
13: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
14: Assumir la culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possa ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
13: El Blaurana Rafinha no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info.
13: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamine per aquest partit.
15: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
13: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
16: Vosotros estem con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quieres ver más aquí.
17: Si te quedas...
16: Ya llegará el día, ya llegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
13: El blaurana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
18: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si... Si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
13: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat el nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
2: 3CAT Info.
13: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de files Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest tour, ha parlat després de la seva victòria.
17: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
13: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
19: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant al podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
13: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Venepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
2: L'actualitat esportiva a fons.
13: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tennista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
2: 3CAT Info.
13: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
2: 3CAT Info.
13: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Violent incendi a la Catalunya del Nord que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. Ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El foc va començar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Enmig de temperatures molt altes, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi de cara aquest dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Ja ha elevat a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa, distribuïts en 9 comarques. El terratrèmol de Veneçuela ha afectat 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els dos gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i a aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. i és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura. I 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
7: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, oh, okay.
6: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
8: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. Els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
6: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
9: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
6: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
8: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
6: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
0: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
10: Ara, el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest, no? No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
0: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sòl. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
10: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl solonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara sense la coberta vegetal això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per o treure la fusta prevenir aquesta erosió.
0: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja, Alba Barbosa.
11: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
12: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
11: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
13: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
11: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
0: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva 45 municipis al perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni amb vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
0: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
15: Molts militars, molts bombers a apagar el foc.
16: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
15: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
0: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Enric Agut.
18: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper a en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a La Guaira, Miquel Jardí.
19: Aquest segon cap de setmana, després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple: mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3catinfo.
20: El perímetro está muy inseguro. Niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
19: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
21: En total somos 8. Y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues. Porque cosas se despiertan o están así, como así, angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler, porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
19: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
0: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3catinfo amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
22: El patriotisme.
23: In America we speak English.
24: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
23: The language of freedom.
25: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
22: L'enemic.
26: You can be loyal to...
24: Pots ser lleial a Karl Marx o pots ser lleial als Estats Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora.
26: You cannot be both.
25: Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no, de la Xina, etc.
22: La religió.
24: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
25: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
22: L'administració Trump.
25: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional. Perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà. Dels pobles cristians al Líban, n'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar en Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
0: 3CAT Info.
3: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
3: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
5: Vosotros estem con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
6: Si te quedas...
5: Ya llegará el día, ya llegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
3: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
7: Sí,
6: Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
3: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogačar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
3: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
3: La classificació general està encapçalada per Vingegaard, amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogačar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres, amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
0: 3CAT Info.
3: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108, i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. A Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Són 4:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous reiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França. En final a Barcelona, Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac. I aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3Cat Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi en un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
2: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana pel que les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
3: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, La Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura. I 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
3: El nivell 4 del Pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
6: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
7: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
6: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
0: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
8: La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat. Hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
10: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
0: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
11: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana, un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centroeuropeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies del primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol, en aquest moment, l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
0: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària, que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marc Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
12: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el Parc Natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del Parc Natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
13: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrenc, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
12: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la Batllessa Popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
0: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària, que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la Barema en verd.

0: pagesos.
1: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Arribat al mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors, jo crec que si això s'hagués... si la barem fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: Per primera vegada, els productors de la DEO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol. Per Cendra, ha costat que l'administració se'n fes càrrec.
1: No s'havia entrat mai el tema de la DEO Cava a la destil·lació de crisi. No es veia necessari i que, clar, el ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes ajudes haurien de vindre de Madrid. Però com que a Madrid últimament se'n desentén de tot, les hectàrees que hi ha aquí, o el que hi ha aquí, que és de vinyes catalanes, doncs, se'n farà càrrec la Generalitat.
0: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogó, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
4: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així han viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
5: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica. Així que sí, ens fa il·lusió.
6: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme. A mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
7: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
4: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
0: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Amor.
8: L'esdeveniment declarat com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat 4 rais tripulats per una trentena de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
9: Comença a haver-n'hi, sembla que n'hi comença a haver una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier, que ja potser es voldrien començar a retirar i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
8: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les 4 embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents

0: entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Els Minyons de Terrassa són la cinquena colla que aquesta temporada assoleix un castell de gamma extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9. Josep Almirall.
3: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Bru Busoms n'és el cap de colla.
4: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
3: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de Festa Major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8, que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
5: Estoy embarazado.
6: Virgen de Araceli.
7: Estás de coña, ¿no?
8: Ya. Y a mí me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda.
2: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
9: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
10: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo, algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
9: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
10: No, hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social. Y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día pues, tu ves Orquesta Club Virginia, pues muy machista.
9: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
2: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3CAT Info, especialitzat en tecnologia.
11: Això és una cosa que serà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
2: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del màster de desenvolupament d'aplicacions web de la UOC.
12: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom, i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
2: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
7: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit, anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
13: Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possa ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
7: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
1: 3CAT Info.
7: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamine per aquest partit.
14: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas, y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
7: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
15: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
16: Si te quedas...
15: Ya alegará el día, ya alegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
7: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
17: Sí. Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
7: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
7: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de files Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
18: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure el que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
7: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
19: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
7: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
1: L'actualitat esportiva a fons.
7: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
1: 3CAT Info.
7: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
1: 3CAT Info.
7: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Violent incendi a la Catalunya del Nord que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. Ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El foc va començar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Enmig de temperatures molt altes, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi de cara aquest dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Hi ha elevat a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa, distribuïts en 9 comarques. El terratrèmol de Veneçuela ha afectat 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els dos gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i a aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana pel que les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura. I 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
7: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, okay.
6: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
8: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. Els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
6: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
9: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
6: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
8: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
6: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
0: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
10: Ara, el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest, no? No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no es havien cremat.
0: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sòl. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
10: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl salonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara sense la coberta vegetal això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per o treure la fusta prevenir aquesta erosió.
0: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja, Alba Barbosa.
11: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
12: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
11: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
13: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
11: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
0: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva 45 municipis al perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
0: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
15: Molts militars, molts bombers apagar-ho.
16: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
15: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
0: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Enric Agut.
18: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper a en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla, Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu. Sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a La Guaira, Miquel Jardí.
19: Aquest segon cap de setmana, després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple: mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3CatInfo.
20: El perímetro está muy inseguro. Niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
19: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
21: En total somos 8. Y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues. Porque hay cosas, se despiertan o están así, como así, angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler, porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
19: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
0: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3CatInfo amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
22: El patriotisme.
23: In America we speak English.
24: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
23: The language of freedom.
25: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
22: L'enemic.
23: You can be loyal to...
24: Pot ser lleial a Karl Marx o pot ser lleial als Estats Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora.
23: You cannot be both.
25: Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
22: La religió.
24: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
25: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
22: L'administració Trump.
25: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional. Perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà. Dels pobles cristians al Líban, n'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar amb Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
0: 3CAT Info.
3: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
3: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
5: Vosotros estem con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
6: Si te quedas...
5: Ya llegará el día, ya llegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
3: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
6: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
3: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
3: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
3: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
0: 3CAT Info.
3: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108, i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. A Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous raiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El Braurena Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França. En final a Barcelona, Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac. I aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3Cat Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
2: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
3: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, La Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura. I 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi, que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
3: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
6: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
7: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
6: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
0: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
8: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat i hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
10: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
0: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
11: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centre-europeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies el primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol en aquest moment l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
0: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marga Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
12: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el Parc Natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del Parc Natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
13: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrenc, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
12: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la Vetlesa Popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
0: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària viària, que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
14: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Ha arribat al mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials,

0: que, clar, el ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes joves haurien de venir de Madrid. Però com que a Madrid últimament s'han desentès de tot, les hectàrees que hi ha aquí, o el que hi ha aquí, que és de vinyes catalanes, doncs, se'n farà càrrec la Generalitat.
1: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
2: El temps.
1: Enric Agut.
3: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper a en àrees de la Catalunya central. A la costa ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
4: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així han viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
5: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica. Així que sí, ens fa il·lusió.
6: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme. A mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
7: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
4: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
1: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Mor.
8: L'esdeveniment declarat com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat 4 rais tripulats per una trentena de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
9: Comença a haver-n'hi. Sembla que n'hi comença a haver una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier, que ja potser es voldrien començar a retirar, i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
8: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les 4 embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els Minyons de Terrassa són la cinquena colla que aquesta temporada assoleix un castell de gamma extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9. Josep Almirall.
10: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una

0: mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Bru Bosoms n'és el cap de colla.
1: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
0: La colla vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de festa major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Estoy embarazado.
4: Virgen de Araceli.
5: Estás de coña, ¿no?
6: Ya, ya a mí me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda.
7: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
8: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
9: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
8: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
9: No, hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social. Y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día pues, tu ves Orquesta Club Virginia, pues es muy machista.
8: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
7: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia.
10: Això és una cosa que serà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
7: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del màster de desenvolupament d'aplicacions web de la UOC.
11: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
7: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
2: Esports.
7: Amb Alfons Gorina.
12: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
13: Es mi culpa, yo como capitán, los jugadores más velhos.
5: temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
12: El Blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info.
12: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamin per aquest partit.
13: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamin le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
12: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
14: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
15: Si te quedas...
14: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
12: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
16: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
12: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
2: 3CAT Info.
12: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de files Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
17: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure el que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
12: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
18: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
12: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
2: L'actualitat esportiva a fons.
12: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassim. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
2: 3CAT Info.
12: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
2: 3CAT Info.
12: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Violent incendi a la Catalunya del Nord que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. Ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El foc va començar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Enmig de temperatures molt altes, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi de cara aquest dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I ha elevat a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa, distribuïts en 9 comarques. El terratrèmol de Veneçuela ha afectat 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els dos gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i a aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. i és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense, a causa de l'incendi, que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
7: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, okay.
6: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
8: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
6: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
9: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
6: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
8: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
6: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
0: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
10: Ara, el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
0: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sòl. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
10: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius, que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl solonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara, sense la coberta vegetal, això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per treure la fusta i prevenir aquesta erosió.
0: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja, Alba Barbosa.
11: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
12: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
11: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
13: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas se han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
11: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
0: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva a 45 municipis el perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
0: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
15: Molts militars, molts bombers a apagar-ho.
16: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
15: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
0: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Enric Agut.
18: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà estrenya. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de Ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper a en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogó, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla, Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a la Guaira, Miquel Jarrín.
19: Aquest segon cap de setmana, després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple, mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3Cat Info.
20: El perímetro está muy inseguro. Niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
19: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
21: En total somos 8. Y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues. Porque cosas se despiertan o están así como así, angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler, porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
19: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
0: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3Cat Info amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
22: El patriotisme.
23: In America we speak English.
24: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
23: The language of freedom.
25: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
22: L'enemic.
26: You can be loyal to...
24: Pots ser lleial a Karl Marx o pots ser lleial als Estats Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora.
26: You cannot be both.
25: Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
22: La religió.
24: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
25: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
22: L'administració Trump.
25: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional. Perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar amb Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
0: 3Cat Info.
3: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
3: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
5: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
6: Si te quedas...
5: Ya alegará el día, ya alegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
3: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
7: Sí,
6: Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
3: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
3: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant al podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
3: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
0: 3CAT Info.
3: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108, i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu a la Catalunya del Nord. Hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha a l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous reiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França. En final a Barcelona, Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac. I aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3Cat Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
2: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
3: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, La Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura. I 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
3: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
6: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
7: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
6: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
0: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
8: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat. Hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
10: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
0: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
11: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centre-europeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies del primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol en aquest moment l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
0: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària, que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marc Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
12: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el Parc Natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del Parc Natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
13: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrenc, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
12: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la Batllessa Popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
0: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària viària, que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
14: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Ha arribat el mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués... si la barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: Per primera vegada, els productors de la DEO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol. Per Cendra, ha costat que l'administració se'n fes càrrec.
14: No s'havia entrat mai el tema de la DEO Cava a la destil·lació de crisi. No es veia necessari i que, clar, el ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes ajudes haurien de vindre de Madrid. Però com que a Madrid últimament s'han desentès de tot, les hectàrees que hi ha aquí o el

0: calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
3: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així hem viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
4: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica. Així que sí, ens fa il·lusió.
5: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme. A mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
6: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
3: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
2: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Amor.
7: L'esdeveniment declarat com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat 4 rais tripulats per una trentena de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
8: Comença a haver-n'hi. Sembla que n'hi comença a haver una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier, que ja potser es voldrien començar a retirar, i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
7: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les 4 embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Els Minyons de Terrassa són la 5a colla que aquesta temporada assoleix un castell de gama extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9. Josep Almirall.
9: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Brubus Homs n'és el cap de colla.
10: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
9: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de festa major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix. I han fet

0: Un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Estoy embarazado.
3: Virgen de Araceli.
4: Estás de coña, ¿no?
5: Ya. Y a mí me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda.
6: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
7: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
8: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
7: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
8: No, hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social. Y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día, pues, tú ves Orquesta Club Virginia, pues muy machista.
7: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
6: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia.
9: Això és una cosa que serà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
6: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del màster de desenvolupament d'aplicacions web de la UOC.
10: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
6: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
1: Esports.
6: Amb Alfons Gorina.
11: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit, anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
12: És la meva culpa. Jo, com a capitán, els jugadors més vells, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possa ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
11: El Blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
1: 3Cat Info.
11: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamine per aquest partit.
13: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad.
4: Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
11: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
14: Vosotros estoy con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
15: Si te quedas...
14: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
11: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
16: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
11: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
11: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de files Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
17: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
11: L'olotina irlandès del Caja Rural, Alex Molinar, és el nou mallot de la muntanya.
18: Sí, pues només el fet d'estar aquí pues ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi pues encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
11: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
1: L'actualitat esportiva a fons.
11: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
1: 3CAT Info.
11: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
1: 3CAT Info.
11: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
1: 3CAT Info.
19: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Un matí amb calor. 22 graus a Santa Coloma de Farners, 23 a Torroja del Priorat i 27 a Barcelona, a la zona universitària. Hem entrat de ple en la segona onada de calor de l'estiu i ho fem amb una situació molt, molt complicada, crítica pels incendis. Continuen encara actius el de les Gavarres, el de la Catalunya Nord i el de Castelló. De seguida repassem, perquè el de la Catalunya Nord és el que està ara mateix més complicat, però abans saludem el Tomàs Molina. Què tal, Tomàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè amb aquesta onada de calor avui es preveu que superem una altra vegada els 40 graus, eh?
1: Sí, probablement sí. I és una onada de calor que tindrà el seu màxim entre dimecres i dijous, seran els dos dies amb més calor d'aquesta setmana, però que durarà fins divendres de la setmana vinent, menys intensitat, però, per tant, hem d'estar preparats per un episodi que serà llarg, que costarà de passar.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tenim més del mig país en risc molt alt i prop d'una cinquantena de municipis en risc extrem. Anem ara en directe a un d'aquests incendis, l'incendi de la Catalunya del Nord. Montse Bolet, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com està això?
2: Doncs mira, en una compareixença que s'ha acabat fa només uns minuts, el prefecte de Perpinyà ens confirmava que el foc continua actiu. Des de la ciutat, la veritat és que no veiem fum, però sí que sentim la pudor de cremat. Ha estat una nit dura pels bombers i també per les 10.000 persones evacuades ahir al vespre de 26 municipis, gent que va rebre un SOS alerta als seus telèfons i que en poca estona va haver de sortir pels seus propis mitjans o en autobusos dels pobles i anar-se'n cap als albergs habilitats per acollir-los.
3: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des personnes qui ont été
2: évacuées. És el prefecte de Perpinyà que els agraeix la valentia i que els demana que, sobretot, avui no tornin als pobles, que no vagin a casa seva perquè el foc continua actiu i és molt perillós. Hi ha 4.600 hectàrees afectades, una cinquantena de cases cremades o parcialment cremades, 5 ferits lleus i 2 de greus.
0: Gràcies, Montse Poblet. Aquesta és l'última hora d'aquest incendi de la Catalunya del Nord, on ara mateix la situació és molt, molt complicada. Pinta millor la cosa a les Gavarres després d'un cap de setmana tremendament difícil, però ara mateix pinta una mica millor. El que passa és que l'incendi continua sense estar controlat. A la Bisbal d'Empordà i al Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Els bombers han d'actualitzar la situació d'aquí a 3/4 hora, però el foc continua estabilitzat des de dissabte a la nit.
4: Exacte, l'olor de fum igual que passa a la Catalunya Nord, evidentment no aquesta hora amb tanta intensitat, també es fa evident aquest matí aquí a la Bisbal d'Empordà, i això evidentment denota que encara hi ha feina per fer. Aquesta hora 18 graus, no bufa el vent, sensació de frescor, i això a priori sembla doncs que apunti que hi hagi unes condicions meteorològiques favorables. Però els bombers no tenen clar encara si avui dilluns es podrà avançar de fase i donar aquest incendi per controlat. Ara està estabilitzat, però al llarg de la nit, per exemple, han anat apareguent petits focus, també en zones fora del perímetre d'aquest incendi, que recordem ha cremat més de 2.200 hectàrees. El centenar de soldats de l'UME, que han donat suport als bombers aquest cap de setmana, ja han marxat, també han reduït el nombre d'efectius als mateixos bombers. En paral·lel, avui dilluns serà dia de continuar amb l'avaluació dels danys, sobretot en els 11 habitatges que el foc ha destrossat del tot, a Calonge, Santa Cristina d'Aro, a la Bisbal d'Empordà, també al municipi de Cruells, Monells i Santa Sadurní de l'Heura, que és el més afectat de tots. Aquest matí, precisament, hi ha una reunió prevista entre veïns i ajuntaments de Cruïlles per avaluar la situació i decidir què han de fer.
0: Gràcies, Fèlix. I tornem en directe, avui durant tot aquest matí, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, a la situació de l'incendi de l'Empordà, que ha preocupat i molt el cap de setmana. I després tenim el tercer incendi actiu a les últimes hores, a Castelló, als municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palancià. Allà hi tenim 500 allotjats. Alba Barbosa, bon dia.
5: Bon dia, sí, i els bombers són optimistes. L'evolució, diuen, és favorable, tot i que mantenen la prudència. El foc no es donarà per ara ni estabilitzat ni perimetrat. Queda flama, però han aconseguit aquesta nit contenir una part important dels flancs. No són fronts virulents, però les condicions meteorològiques avui seran desfavorables, sobretot per les altes temperatures. L'àrea afectada se situa al voltant de les 150 hectàrees. No hauria crescut més la major part dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà. La població d'Assuévar, uns 500 veïns, continua desallotjada, tot i que la majoria hi tenen la segona residència i, per tant, no ha calgut reubicar-los.
0: Gràcies, Alba Barbosa. Tornant a parlar de l'incendi de l'Empordà, podem saludar aquesta hora en directe al Matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. Alcalde, com estem? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Com ha anat la nit?
6: Molt millor, eh?
0: Molt millor.
6: Sí, molt bé. Hi ha hagut tot el control evident, però estan molt satisfets els bombers. Ara he parlat amb els CAPs, que ara faran una compareixença en poca estona, i m'han dit que hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, són molt optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
0: Molt bona notícia, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut moment en què s'ha patit, alcalde?
6: Sí, que el fet d'estabilitzar, però no completament, entrar en una onada de calor, encara feia vent, etc., doncs que això sempre provoca aquestes situacions. A més, en el cas en concret d'aquí, el primer dia havia avançat molt ràpid el foc, conseqüència de la tramuntanada que hi havia, això que feia doncs, que hi havia moltes àrees que no estaven cremades, per tant, quan entrava la marinada, àrees que no havien cremat amb la primera passada, doncs cremaven, i això feia doncs, que augmentessin les possibilitats de saltar del perímetre que tenien prefixat els bombers. Per tant, hem patit molt, però per sort ja està, ja quan entres a primera hora del matí al centre operatiu ja ho veus, no només per les càmeres, per les cares, sinó també per com estan ja doncs, començant a haver-hi menys efectius, i per tant ja tot apunta a bona senyal, evidentment des de la prudència, de que això pot girar en qualsevol moment, que per tant tots, cossos d'emergència, però també ciutadania, hem d'estar amatents i bé, continuar amb aquesta vigilància perquè, doncs això, perquè pugui controlar l'incendi. Ho dic bàsicament pel que ens comentaven, no?, els companys de Mossos i de Bombers, que tota la ciutadania que respectin, que no vulguin pujar a la zona de l'incendi, perquè ens hem trobat o s'han trobat a gent curiosos, a ciclistes, etc. Per tant, entre tots hem de tenir prou seny i treballar perquè no passi aquestes circumstàncies.
0: Del balanç de cases, en sabem alguna cosa? Ens en van dir que eren 25, 11 de les quals totalment.
6: Sí, ahir van entrar els serveis especialitzats de bombers, tant al matí com a tarda, van fer aquest inventari de les afectacions i del grau d'afectació. A última hora de la tarda se'ns va detallar, tot i que ho havien anat fent ja durant el dia, però detallat amb fotos, etcètera, cadascuna d'aquestes propietats. De fet, ja amb els propietaris que coneixíem i que havíem pogut contactar durant el dia d'ahir, se'ls va deixar doncs, accedir a les vivendes perquè ho veiessin, amb el respecte que no sabíem l'estat, en algun cas, de solidesa de la construcció i que, per tant, doncs, s'havia d'anar amb molt de compte. I avui doncs, se'ls va detallar, ja, com dic, en fotografies, l'ubicació, l'estat, i avui, en aquells propietaris que encara no havien aconseguit contactar, doncs s'està fent aquestes reunions amb ells per explicar-los la situació i bé, per començar ja a fer doncs, els tràmits necessaris amb les seves asseguradores, amb els seus serveis, perquè algú haurà, per part d'ells, doncs, de veure la possibilitat d'arreglar-ho i per part de l'Ajuntament també l'estat de conservació, de solidesa i les obres que cal fer perquè tornin a ser habitables.
0: L'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, ens alegrem que la cosa pinti francament millor. Que tingui molt bon dia. Una abraçada.
6: Moltes gràcies.
0: Aquesta és una de les situacions ara mateix. Aquests tres incendis ara mateix, el de la Catalunya Nord, que és el més complicat, aquest de l'Empordà, que pinta francament millor del que pintava fa 48 hores, i el de Castelló, que encara, a hores d'ara, encara està també on les feines dels bombers. Però és que no és només aquí. Al sud d'Europa la situació és francament complexa. A Portugal ja acumulen 13.000 hectàrees cremades. A Grècia també molts incendis, i tot això amb aquesta onada de calor que tindrem durant bona part d'aquest inici de setmana. Els incendis també han afectat l'etapa d'avui del Tour de França, la tercera i l'última en territori català. Surt de Granollers, però és que la part final, a la part francesa, es farà sense públic per l'incendi aquest de la Catalunya Nord. Però si parlem d'esports, tenim notícia d'aquesta matinada. Anglaterra i Noruega s'han classificat pels quarts de final. Noruega fent la tradicional celebració, Haaland tocant el timbal, que ha marcat un doblet, després d'eliminar el Brasil 2-1. Noruega jugarà els quarts contra Anglaterra, que ha superat de matinada, de fet fa ben poquet, Mèxic per 3-2, després de jugar més de mitja hora amb 10 jugadors. I avui juga Espanya, Espanya-Portugal, a partir de les 9. Gavi, el club de la mitjanit.
7: Quizás sea una de las favoritas, seguro. Tienen magníficos jugadores. Quizás también sea la selección más parecida a nosotros.
0: És el que explicava Gavi. També aquesta pròxima nit a Estats Units-Bèlgica, un partit marcat per un conflicte diplomàtic o un escàndol que segurament generarà molts comentaris. La FIFA li ha perdonat la sanció a Balogan, el davanter, expulsat amb targeta vermella al partit de setzens. Això arriba després d'una trucada de Donald Trump al president de la FIFA. Trump li ha agraït públicament. En fi, així comença aquest dilluns, un dia que Cadaqués el sol ha sortit quan passaven 2 minuts d'un quart de 7 del matí i es pondrà a Reus quan passin 2 minuts de 2:15 del vespre. Benvinguts o no matí, molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marcos Lamelas, Montserrat de Verera, Marta Monforta i Vicent Sánchez, però de moment... Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Finançament.
10: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos de l'any que ve, el 2027. És un pas imprescindible per després continuar la tramitació dels comptes.
9: Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes.
0: Madrid, el Vigil.
11: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, però tot apunta que els populars no ho posaran gens fàcil, perquè amenacen d'imposar el debat sobre el finançament que s'ha d'abordar a finals de mes. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Carlos Cuerpo en declaracions al diario.
12: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.
11: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No renuncia.
13: Esquerra Republicana al traspàs de la recaptació de l'IRPF. Així ho va assegurar ahir la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
14: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat. Hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
10: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
0: S'ensorra.
9: El PSOE i l'Esquerra Espanyola, enquestes avui al Espanyol i ahir a l'Avantguardia, posen de manifest que els socialistes farien un mal paper si ara es fessin eleccions. Segons el sondeig de l'Espanyol, el PSOE, Sumar i Podem quedarien per sota els pitjors resultats que van obtenir el 2000 i el 2011. Els tres partits arribarien als 113 escons i si repetís el pacte d'investidura, als 143 diputats, 36 menys que ara. L'enquesta de l'Avantguardia suavitza la caiguda, però també constata la baixada, amb 10 diputats menys per al PSOE i 19 menys per als de Yolanda Díaz.
13: I això dona ales al PP, que, tot i recular lleugerament, no li passa en factura als seus pactes amb Vox. De fet, l'extrema dreta es dispara, gairebé duplica resultats i amb els populars podrien arribar als 200 escons. En la presa de possessió de Juanma Moreno Bonilla, com a president d'Andalusia, ha recordat que els acords són part essencial de la democràcia, tot i que de vegades no agradin.
15: Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. Y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
0: 3.300 morts.
10: I gairebé 17.000 ferits. És l'últim balanç del doble terratrèmol a Veneçuela. 35 d'aquestes víctimes són espanyoles.
9: Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents a mig de la tragèdia i la falta de seguretat als recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats.
0: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque. Com estàs? Bon dia, Miquel.
16: Hola, molt bon dia, Freddy.
0: Com està el panorama?
16: Molt malament. Són imatges molt impactants i a més, aquí ara s'ajunta aquesta situació també amb els infants, amb aquesta situació, sí.
0: Quants nens poden haver quedat afectats pel terratrèmol?
16: Doncs mira, l'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats i alerta que prop de 700.000 necessitarien ajuda urgent. Tot l'estat de La Guaira està a ple d'assentaments de tendes de campanya amb afectats i aquí, a Caracas, els grans parcs de la ciutat estan ocupats per aquests assentaments. Només el Parc de l'Est és un dels més grans, però n'hi ha molts més. N'hi ha 500 tendes i aquí ha trobat el Wilmer. Diu que vol marxar.
17: Aquí han pasado cosas. Que si se llevara una niña, que si entró alguien que no era aquí. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
16: Diverses ONG, com Ángeles Guardianes, han denunciat tràfic de nens. Sabrina Sweet n'és la portaveu.
18: El perímetro está muy inseguro. Niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
16: He recollit aquests testimonis aquest cap de setmana en una macrofesta infantil que s'ha organitzat amb diverses associacions, amb jocs, balls. Han alleugerit una mica aquest impacte de la catàstrofe. Entre els objectius també hi havia detectar, a través dels jocs, si hi havia algun infant no acompanyat o acompanyat d'un adult que no era el seu tutor. Per tant, tots els ulls estan alerta i enfocats a aquesta possibilitat que en alguns casos s'ha materialitzat.
0: Enviat especial a Venezuela, Miquel Harken. Mil gràcies, abraçada ben forta, Miquel. Cuida't molt.
16: Abraçada, bon dia.
0: I parlant de Venezuela, Escarella.
13: La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciat els tràmits legals per querellar-se contra l'empresari Víctor de Aldama després que afirmés que l'antiga mà dreta de Nicolás Maduro va ser qui li va lliurar un sobre de la patrullera veneçolana PDVSA vinculat al presumpte finançament irregular del PSOE.
10: Segons explica El Mundo, Rodríguez ha encarregat el despatx de l'exjutge Baltasar Garzón que s'encarregui d'aquest cas.
0: Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de vuit. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i ens hem de fer ressò, malauradament, de 8 morts.
9: A Ucraïna, la regió de Kiev, arran dels intensos bombardejos russos d'aquesta matinada. 7 de les víctimes s'han registrat a la capital ucraïnesa en una nova onada de missils que ha provocat desenes d'explosions i danys en diversos edificis residencials. En els atacs també han resultat ferides almenys 24 persones.
13: Les autoritats ucraïneses acusen Moscou d'haver tornat a atacar zones civils i infraestructures no militars. L'ofensiva arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara, només uns dies després dels atacs més mortífers contra Kiev des de l'inici de la invasió russa.
0: I 100 detinguts?
10: Precisament a Turquia, en les protestes contra aquesta cimera de l'OTAN, que a partir de demà reunirà la capital del país els principals líders occidentals amb Donald Trump al capdavant.
9: En les últimes setmanes, la policia turca ha arrestat centenars de persones més en diverses batudes. Segons les autoritats, són operacions antiterroristes per garantir la seguretat durant la trobada de l'Aliança Atlàntica, però les ONGs hi veuen motivacions polítiques.
0: Enviat especial a Istanbul, Bruno Forte Amires.
19: Durant aquest cap de setmana, a Istanbul hi ha hagut manifestacions, però la més conflictiva va ser la d'ahir a Ankara. Amb aquests càntics contra l'OTAN, els manifestants desafiaven la prohibició de protestar a la capital. Ho ha ordenat el govern turc mentre duri la cimera de l'Aliança Atlàntica. La policia va dissoldre la marxa i va haver-hi enfrontaments. Més enllà d'això, des de finals de juny, les autoritats turques han detingut més de 200 persones suposadament vinculades a grups jihadistes o a organitzacions violentes d'extrema esquerra. Les ONGs avisen, però, que entre els arrestats hi ha advocats, acadèmics, activistes i periodistes independents. Consideren que el president turc, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, ha aprofitat la cimera de l'OTAN com una excusa per reforçar la repressió. Des d'Istanbul, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. 1:15 de 8, judici Covid.
13: Avui es reprèn el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia.
10: Declararan com a testimonis l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: A l'inici de la instrucció, Carmen Cabezas, que a principis de 2021 exercia com a subdirectora general de promoció de la salut, figurava també com a investigada. La seva defensa, però, va portar una conversa de WhatsApp amb una membre de l'equip de Vergés, on Cabezas expressava les seves discrepàncies a l'hora d'aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Arran d'aquestes proves, el jutge va concloure que la decisió no l'havia pres ella i va decidir arxivar la causa contra Cabezas, però mantenir-la com a testimoni. D'altra banda, la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant, va demanar també explicacions a la Generalitat quan es va interrompre aquesta vacunació dels agents estatals al març de 2021. S'espera que avui Cunillera detalli els motius que va al·legar Salut per aturar el subministrament de vacunes. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: R3.
9: Avui es recupera el servei de tren de la línia de Rodalies R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Estava interromput per les obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir d'avui, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes explotadores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà.
0: I L4.
13: Des d'avui fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 queda fora de servei. Els trens circularan per tota la línia groga, però no s'aturaran en aquesta estació. S'hi faran obres per adaptar l'intercanviador amb la línia 5. S'hi posen ascensors i també s'eleven les andanes.
10: També des d'avui fins al 7 de setembre es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa de metro. És l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1, la vermella, i la 3, la verda. El transbordament s'haurà de fer pel carrer. Es renoven tots els elements del passadís i es retira amiant, tot i que no era accessible.
0: I contra el turisme?
9: A Mallorca, unes 10.000 persones han participat en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc.
0: Mallorca, Caterina Garmany.
1: Salvem Estrenc, o qui estima Mallorca no la destrueix, són eslògans que fa dècades que es criden a l'illa. Aquesta vegada contra la simplificació dels tràmits que ha fet el govern Proens i que permetrien activitats fins ara prohibides al Parc Natural d'Estrenc o la urbanització de la seva perifèria. L'escriptor Sebastià Zamora ha llegit el manifest.
21: Estan duent endavant una ofensiva desreguladora dels espais naturals i protegits de Balears i també de tot l'espai rural i rústic per convertir-lo en espais edificables.
1: L'executiu balear manté que no hi ha cap pla urbanístic.
0: 7:22 minuts en els esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
22: Bon dia.
0: El Tour viu avui l'última etapa a Catalunya marcada pels incendis que ara dèiem al nord del país.
22: Amb sortida de Granollers, arriba dels Angles, etapa de 195 quilòmetres amenaçada per aquest incendi a la Catalunya Nord. No es permetrà a públic quan la caravana travessi la frontera. 60.000 persones a Tarragona, 125.000 a Barcelona van donar suport als corredors de la ronda francesa. Isaac del Toro va guanyar l'etapa amb el permís del líder de l'equip, Tadej Pogacar, que va ser segon. A la general, Vingegaard, primer, 6 segons d'avantatge sobre Pogacar i 15 sobre Benepul. L'olotina irlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
23: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
0: I al Mundial, Noruega elimina el Brasil d'Ancelotti i Vinícius.
22: 2-1 en doblet de Haaland. De res va servir el gol de Neymar de penal al descompte, que va jugar el seu últim partit amb el Brasil, l'Ancelotti, seleccionador brasiler.
24: Encontrar noves idees, jo crec que no és la fi, és un principi d'un nou ciclo, aquesta derrota.
22: Rafinha no va jugar ni un minut.
0: I també queda fora del Mundial una de les anfitriones, Mèxic.
22: Ha perdut aquesta matinada davant Anglaterra per 2-3 amb gols de Harry Kane, Bellingham i Kwanzaa. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
25: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol. Ellos son un gran equipo. Y hicimos lo que pudimos, sí.
22: A les 9, vuitens de final, Espanya-Portugal. A les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. Per cert, la selecció nord-americana podrà comptar amb Follarin Balogun, expulsat per vermella i que ha rebut el perdó de la FIFA. Donald Trump ha agraït públicament aquest gest de la Federació Internacional de Futbol. Dumfries, oficialment jugador del Madrid. A Wimbledon, Djokovic i Sinner passen a quarts de final. Osaka elimina la número 1 del món, Sara Delenka, i passa també a quarts amb la nord-americana Pegula. I Charles Leclerc, campió del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
27: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
28: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
29: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
30: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
29: I se't transmet el fred a la mà?
30: Suposo.
29: Oh.
2: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
5: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
6: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
7: Aquest estiu, crims.
6: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
7: A Catalunya Ràdio.
11: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
7: Posem llum a la foscor.
12: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
7: Què va passar? Qui ho va fer?
14: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
7: I per què?
15: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
7: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
12: Comencem.
17: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
31: 94.010 de la sèrie 19.
17: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, Noruega, que ja ha passat a la història després d'eliminar el Brasil, que també serà recordada perquè han jugat, o juguen, vaja, junts, tres fills de tres jugadors que també havien compartit selecció.
10: Doncs sí, és ni molt menys la selecció amb més tradició, tot just és el seu quart Mundial, però això no havia passat mai. Tres jugadors actuals de Noruega són fills de tres noruecs que van jugar fa 32 anys, l'any 94, casualment també als Estats Units. Cap dels tres fills havia nascut quan els seus pares van quedar eliminats per culpa d'aquest gol d'Itàlia a la fase de grups. I no estem parlant de jugadors qualsevol. Un d'ells ni més ni menys que l'estrella, Erling Haaland. El seu pare, Alfie, havia debutat amb la selecció noruega pocs mesos abans de la cita mundialista del 94. Coses de la vida, també havia jugat al City tres temporades. Un altre, conegut de la Lliga Espanyola.
32: Ser litt rundt på troppen og vi virker veldig, veldig...
10: Per si algú no el reconeix per la Noruega, és el davanter de l'Atlètic de Madrid, Alexander Sorlo. El seu pare, Goran, també va ser internacional 55 vegades. I el tercer en discòria no és tan conegut, però torna dels Estats Units. Podem dir que ha fet un gol en un Mundial. Després de l'estadística, serà probable que li donin el gol en pròpia porteria a l'Iraq, però Christian Torbert va celebrar el 4-1 contra els iraquians com si fos gol seu. El seu pare, Eric, porter, es va retirar quan era el noruec amb més internacionalitats.
0: Però la selecció noruega també ens ha deixat una connexió especial, entre jugadors i afició.
10: Una imatge que ha fet la volta al món, els jugadors asseguts a la gespa, milers d'aficionats a la graderia i tots ben sincronitzats fent el moviment del rem, com si fossin una embarcació vikinga. Una celebració, un punt hipnòtica i que té un impulsor, com a mínim, ell se l'atorga.
33: My name is Ole Freistad, and most people know me as Mr. Roro on Instagram.
10: Mr. Roro, que es podria traduir com a senyor rema-rema.
0: I el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells.
34: Durant tot el cap de setmana, Radio Televisió Espanyola, sobretot a la seva plataforma, ha estat cobrint de debò tot el que té que veure amb els dies de l'orgull. En la 2 hem és un documàster que es diu Grandes Mariques i Bolleres de la Història, conduït per l'artista asturià Rodrigo Cuevas, que és un programa estupendo. Doncs bé, la consejera transfuga de Vox a Aragó, Marisa Gaspar, ha dit textualment que és una basura dirigida a un públic amb deficiència mental evident. Ens queda molt per fer.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada de la Paris Fashion Week, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Cristóbal Balenciaga.
1: Minissèrie sobre un dels dissenyadors de moda més destacats de tots els temps. Un biòpic que arrenca als anys 30 a París, on el modista basc es fa un lloc gràcies al seu talent innat. Mostra la seva personalitat introvertida i prudent. Mai exposa la seva intimitat o les seves idees polítiques, ni tan sols durant l'ocupació nazi de París. El protagonista absolut és Alberto San Juan, que aconsegueix mostrar la delicadesa de Balenciaga a l'hora de tocar els teixits o quan vesteix models i clientes. Una producció elegant de 6 capítols que heu de buscar a Disney+.
0: Gràcies, Sílvia Gomet. Aquesta és la recomanació avui, que comença la Paris Fashion Week, que arribem a 2:15. Són 8:15.

0: Els bombers confien en controlar les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres a la Serra de les Gavarres. Ens ho confirmava a les 7 l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
1: Hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
0: La pitjor de les notícies, però, la tenim a la Catalunya del Nord, perquè continua fora de control l'incendi que ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que va fer desallotjar més de 2.000 persones. El País Valencià, un foc a Castelló, continua també sense controlar, ha fet desallotjar prop de mig miler de persones i afecta una part del parc natural de la Serra d'Espadà. A banda, onada de calor. La segona onada de calor que avui s'intensifica a Catalunya, 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i puja a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. I a banda del foc i de la calor, Hisenda presenta avui a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat de cara a continuar la tramitació dels pressupostos del 2027. Tot i que no figura l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per finals de mes per manifestar, diuen, el seu rebuig a la proposta del govern. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Tour etapa parcialment sense publicar la Catalunya Nord, afectada per l'incendi. 60.000 persones a Tarragona, 125.000 a Barcelona, donen suport a la ronda francesa que lidera Vingegaard. Noruega, que elimina Brasil del Mundial 2-1, doblet de Haaland. Mèxic també eliminada, 2-3 davant Anglaterra. Aquesta nit, Espanya-Portugal a les 9, Estats Units-Bèlgica a partir de les 2 de la matinada.
0: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
3: Matí de, encara temperatures altes, de fet, setmana de temperatures altes. Ara mateix a Roses tenen 31 graus, un 23% d'humitat i vent del nord de 12 km per hora. A Perpinyà, 24 graus, 34% d'humitat i vent de l'oest amb 11 km per hora. I a Oliana, 24 graus, 27% d'humitat i vent del nord de 7 km per hora. Avui un dia de sol, un dia de calor, amb temperatures que arribaran al màxim entre dimecres i dijous. Aquests seran els dos dies amb més calor, però cal dir que aquesta situació de temperatures altes es mantindrà fins la setmana vinent. Amb un temps marcat en conjunt pel sol i amb aquesta situació de perill d'incendis molt elevat.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. De moment, força normalitat a la xarxa de Rodalies, però veiem diverses incidències als trens de mitja i llarga distància. El tren que havia d'arribar a Figueres des de Barcelona s'ha en 5 minuts abans de les 8, ho farà a un quart de 9. I l'altre que circula més de 30 minuts de retard és el tren que sortia de Madrid a Atocha i que havia d'arribar a Tarragona 10 minuts abans de les 9. A la capital catalana, la xarxa de metro i autobusos funciona amb normalitat.
0: I a les carreteres, les principals retencions d'aquesta hora, un clàssic, a les rondes. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, les principals retencions a l'entorn de Barcelona a les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. A aquesta hora hem de parlar també d'un accident que complica força la circulació a l'AP7 entre Constantí i Reus en sentit Barcelona. Precaució en aquest punt perquè hi ha retencions. I recordem, sobretot també, que per l'incendi a les Gavarres segueix tallada la G6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i la G660 de la Bisbal a Calonge. El pas per la G664, que connecta Cassà amb Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, està permès només pels veïns.
0: Dos quarts i quatre minuts de vuit. Comencem el repàs a la premsa. Moment de fer compte d'ull als diaris. Comencem, com sempre, per les portades i també les opinions més destacades. Francesc Soler, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Què tenim avui?
7: Doncs els focs, sobretot els de les Gavarres, Freddy obre l'edició a bona part dels diaris. L'Ara parla de setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor.
8: I a La Vanguardia llegim que l'onada de calor dificulta l'extensió total del foc de les Gavarres.
7: En aquest sentit, el diari del grup Godó dedica l'editorial al devastador incendi de les Gavarres que ha estat a mercè dels canvis del vent.
8: I assenyala que hi va començar una altra onada de calor que augmentarà el risc de nous focs.
7: A l'Ara, l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa un article dedicat a les onades de calor i les desigualtats i les polítiques urbanes.
8: Diu que una ciutat resilient no és la que suporta millor la calor, sinó la que decideix que ningú no haurà de veure augmentat el seu risc de morir simplement pels seus recursos econòmics.
7: També en portada, El País, Juanma Moreno justifica el pacte amb Vox a Andalusia pel seu rebuig als cordons sanitaris.
8: En l'editorial El Mundo assenyala que amb la investidura de Moreno Bonilla es tanca el cicle electoral previ a les generals en què el PP i Vox han posat les bases a una relació viable.
7: Considera que davant del govern de Sánchez i els casos de presumpta corrupció que l'envolten, el canvi és una necessitat democràtica.
0: Continuem el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit avui el periodista Xavier Grasset.
6: El món es precipita en una perillosa espiral de despesa militar. La conflictivitat geopolítica, la revolució tecnològica, els interessos econòmics i la manca de tractats internacionals apunten cap a aquest avançament de la cursa armamentística. És una informació que llegim al País, signada per Andrea Risi, a les portes de la cimera de l'OTAN a Turquia aquesta setmana. Dades que recull l'Institut Cipri per la Pau, Institut d'Estocolm. Fa 11 anys seguits que som en un camí d'increment de despesa militar, just coincidint amb la invasió russa d'Ucraïna l'any 2014. Aquest avançament de despesa militar ha estat d'un 41% en una dècada. L'any passat s'hi van destinar en defensa gairebé 3 bilions de dòlars. Som en un canvi geopolític, una configuració multipolar i asimètrica. I en situacions com aquestes, en transicions com aquestes, neixen autèntics monstres.
9: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
10: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Gràcies.
12: Per què, mama?
11: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
12: Gràcies a tu.
13: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
14: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
15: Tria el meló pell de gripavo a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
16: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el lluç, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
17: Troba el teu lloc amb Parklink.
18: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb allà origen.
19: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
20: Aquest estiu, no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
0: Matí de Catalunya Ràdio. Bé, agafem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat amb la premsa digital, amb la Sílvia Solanes. Qui ha fet l'agost amb el Mundial de Futbol?
5: Doncs els restaurants han menjat per emportar. Un restaurant de sushi de Barcelona durant l'Espanya Cap Verd va rebre una comanda de 1.100 euros i un de Tarragona de 830 euros durant l'Espanya Aràbia Saudita. Són dues de les tres comandes més elevades registrades per Uber Eats. No només això, sinó que la plataforma diu que just abans dels partits de la selecció espanyola les peticions es dupliquen. Catalunya és la tercera comunitat amb més volum de comandes per darrere de Madrid i Andalusia. I què demanen? Doncs, sobretot, pollastre fregit, hamburgueses i pizzas.
0: Sí, bé, venit.
5: Clàssics.
0: Sí, exacte. Qui s'ha quedat sense farmàcia?
5: Vilaller, l'Alta Ribagorça. Aquest poble no té farmàcia des del maig per jubilació i falta de relleu. Ho llegim al Segre, que explica que des d'aleshores els veïns s'han de desplaçar fins a Pont de Suert o Barruera per adquirir els medicaments. Salut ha autoritzat ara un servei de farmaciola per oferir-lo. S'hi han presentat dues farmàcies, justament les de Pont de Suert i Barruera.
0: I, en canvi, un barber que no plega.
5: El barber més longeu de Barcelona, que continua tallant cabells amb 89 anys a la seva barberia del barri de Sants. Es tracta de Ramon Bruño, llegim la seva història a l'Ara, on explica com han evolucionat els talls de cabell i com els Beatles o la pel·lícula Gris van ser un punt d'inflexió. Afegeix que hi serà fins que el cos aguanti perquè a casa s'avorreix.
0: Pot ser que posis més temes de perruqueries quan el pet jo el programa? O...
5: No, era cap intenció. M'ha agradat el tema.
0: Vinga, que és pionera a Tarragona.
5: A tenir el primer monument romà del món.
1: món que explica la realitat virtual mixta als seus visitants. Llegim al periòdico que l'amfiteatre de Tarragona ofereix una experiència pionera que permet reviure un dia d'un gladiador romà. Amb unes ulleres de realitat virtual, els participants podran descobrir com era un dia de grans jocs, conèixer els secrets de l'edifici o assistir virtualment a espectacles que tenien lloc en època romana.
0: Avís dels kits antiressaca.
1: Uns kits que s'han popularitzat a través de les xarxes acostumen a incloure vitamines, complements alimentaris, begudes amb electròlics o preparats d'herbes. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de València adverteix, però, que els seus beneficis no tenen cap aval ni cap evidència científica i alerten que fins i tot poden comportar riscos per la salut. Recorden que no existeix cap altra cura i que l'única manera de prevenir-la, la ressaca, és moderar o evitar el consum d'alcohol. Ho recull el Nació.
0: Vendat al fil negre, aquests. A aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb Maria Fernández Noguera i l'Albert Durán.
21: Bon dia. Doncs The Guardian obre amb un reportatge de l'illa sueca de Gotland, que era al mig del Bàltic, a menys de 300 quilòmetres d'una base russa, i afirma que creix el rum-rum d'una hipotètica invasió de Putin. El risc és que Rússia es desesperi, diu una jove recluta de 19 anys. Hi viuen 60.000 persones i hi ha 25 soldats. Mentrestant, el diari Nacional a Venezuela denuncia les dificultats amb què passen la nit els supervivents de La Guaira, l'estat més devastat pel doble terratrèmol del 24 de juny. Encara amb l'esperança de trobar algun familiar viu sota la runa, molts han de dormir al ras, sense llum i sense la presència de cossos de seguretat que evitin els robatoris. I també Al Jazeera està fent un minut a minut de seguiment de la processó del cos d'Ali Khamenei per Teheran, un dels actes del funeral del líder suprem de l'Iran, que van començar dissabte i que s'allarguen fins dijous.
22: Pel que fa a la premsa econòmica, l'economista assegura que els contribuents paguen gairebé 4.500 milions d'euros en la renda pels habitatges que tenen buits, segons l'estadística de vivendes declarades a l'IRPF del 2024 publicada per l'Agència Tributària. Aquesta xifra significa un increment de poc més d'un punt respecte al 2023. Per la seva banda, el diari Expansión diu que les empreses energètiques i les asseguradores demanen al govern espanyol que declari la gran apagada del 2025 com un fet de força major i cobreixi els danys amb un fons solidari de 10.000 milions d'euros, igual com va fer amb la Dana. Finalment, Cinco Días obre amb una entrevista amb Ian Linnell, president de l'agència Fitch Ratings, que avisa del risc que es produeixi una bombolla en els mercats financers i afegeix que l'impacte de la intel·ligència artificial en l'ocupació serà negativa a curt i mitjà termini.
23: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: Hem Robert patrocinat, eh?
2: I tant, estil. I tant.
1: Has tornat, tu?
2: Encara no hi faig, no hi faig.
1: Flueix la publicitat. Vinga, premsa esportiva, Robert Prat.
2: El tour més català de la història acaba a París, però comença a Catalunya.

0: El periòdico remarca que una població com Granollers rebrà avui el Tour. Els veïns diuen que és un orgull, encara que els compliqui el dia. És la Champions del ciclisme que arriba al Vallès després que Pogacar regala la victòria d'etapa a Barcelona al seu company del Toro. La Vanguardia veu un Collboni eufòric. L'alcalde de Barcelona diu que tenir Le Tour pels carrers de la ciutat ha estat el més important després dels Jocs Olímpics, un fet que recordaran la història de la ciutat. El diari parla d'un final apoteòsic a Montjuïc. El diari esportiu és un triomf del Tour. El fet de passar per Barcelona remarca que el país sencer s'ha bolcat amb la ronda francesa. Esport parla d'apoteosi a Montjuïc i el diari Ara compara el Tour a la ciutat amb la cavalcada de Reis. El Mundo Deportivo avisa que l'etapa d'avui estarà molt afectada a causa de l'incendi a la Catalunya Nord. La Vanguardia diu que l'Espanya-Portugal d'aquesta nit és un duel contra el temps. Lamine Yamal, 18 anys, Portugal amb Cristiano Ronaldo amb 41. Afegeix que el català Robert Martínez, com a seleccionador portuguès, es vol convertir en el primer tècnic que elimini el seu país d'origen en un Mundial. Un Martínez contra Espanya, remarca el periòdico. L'Esport també diu que Haaland tomba el Brasil. El Marca explica que Vinícius no va voler llançar el penal del Brasil al temps afegit quan Noruega dominava 2-0. I pel diari AS és Bellingham, amb Anglaterra, qui elimina 135 milions de mexicans.
1: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles.
2: I a la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: Ens sentem espai d'estiu amb la boda de l'any, que no és una altra que la de la reina del pop Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce. Sí, Swift es va casar en gran, va llogar al mític estadi Madison Square Garden de Nova York. El diari Daily Mail ha publicat un petit vídeo en què es veu la decoració

0: Quan parlem d'amor, el temps deixa d'importar.
1: Mira, Isar, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Qui fa anys avui?
2: Doncs n'hi ha un que fa un número rodó, actor mític dels 80 i 90, un dels que ha repartit més cops de puny, Sylvester Stallone, avui farà, bufarà 80 espelmes.
1: Ui, déu-n'hi-do.
2: El 43è president d'Estats Units, George Bush, en posarà una menja al pastís, avui fa 79 anys. També està de celebració Pau Gasol, el jugador de bàsquet retirat fa 5 anys, celebrarà els seus 46è aniversari. I Eva Green, l'actriu francesa coneguda per Els Somiadors o Casino Royal, també fa 46 anys.
1: I fets els aniversaris, al Santoral.
2: Avui és Santa Maria Goretti, una de les santes més joves del Santoral, i també Sant Isaías o Sant Ròmul. Segons l'IDESCAT, hi ha 276 Maria Goretti a Catalunya, 9 Isaías i 12 Ròmuls. Són molt pocs, però si en coneixeu algun, feliciteu-los.
1: 3 quarts i un minut d'avui, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Des d'avui, a les pròximes setmanes, cada matí us farem una recomanació literària des d'una de les llibreries que tenim al país.
3: Soc en Guillem Seba Gómez, llibreter a la llibreria Ona de Barcelona, i aquest estiu us vull recomanar Situacions insulars, de la Carme Huasch, una escriptora a la que coneixíem fonamentalment per la seva poesia i que ara l'editorial Capdebrot ha decidit feliçment recuperar els seus contes. Uns contes que en el seu moment, l'any 89, van ser mereixedors del Premi Víctor Català, protagonitzats per dones i que compten amb una escriptura molt avançada al seu temps. Justament aquests dies ha sortit el segon volum, que es diu El llit isabelí. Per tant, recuperem Carme Huasch, reivindiquem Carme Huasch i llegim els llibres que publica en Capdebrot.
1: 3 quarts i 2 i 3 minuts gairebé de 8, Matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
6: I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
7: La veritat és que bueno, hem patit força.
8: A la mínima que algú vegi una columna de fum, trucar al 112.
9: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos.
10: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano.
11: Salvar Mestranc o qui estima Mallorca no la destrueix són eslògans que fa dècades que es criden a l'illa.
12: I també de tot l'espai rural i rústic per convertir-lo en espais edificables.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Estabilitat.
13: Qualitat d'estable, fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Sovint busquem estabilitat a la vida, a la feina, en una relació o econòmicament parlant. De diners en parlaran avui Hisenda i les comunitats per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 27. És imprescindible per tirar endavant els comptes.
1: Recuperar.
13: Recobrar. Algú tornar a tenir, a posseir alguna cosa que havia perdut. El que havien perdut i ara provaran de recuperar molts ripollencs i cerdans és la confiança en el transport públic. Des d'avui es recupera el tren de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Tindran 5 trens diaris per sentit per recobrar o no ganes de tornar a agafar-lo.
1: Subsidència.
13: Desaparició gradual d'una malaltia o d'algun dels seus fenòmens crítics, però, amb l'excepció que ens interessa, descens lent d'una massa d'aire sobre una àrea extensa, acompanyat de divergència a les capes baixes. Això és el que està passant, una baixada de la massa d'aire que està comportant un escalfament i és el causant de l'onada de calor que ens acompanyarà fins dijous.
1: Ara, tres xifres amb el Francesc Soler. 10.000.
14: Són el nombre de persones d'una vintena de municipis de la Catalunya Nord que ha calgut evacuar arran de l'incendi que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees i que continua fora de control. El foc ha ferit de molta gravetat un bomber i un veí.
1: 45.
14: És el nombre de municipis que des d'aquesta mitjanit estan en perill extrem d'incendi forestal a comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals han fet una crida a extremar les precaucions.
1: Més del 65%.
14: Dels espanyols consideren que existeix lawfare o guerra judicial i gairebé un 60% que el poder judicial vigila i sanciona poc els jutges que fan malament la seva feina. És una de les dades d'una enquesta sobre la justícia que avui publicarà publica El País i que també indica que només un 32% dels enquestats creuen que quan es tracta d'afers polítics les resolucions judicials són justes i imparcials.
1: I ens falten les tres imatges del dia. Amb el Pol Foradada, a la primera veiem l'icònic memorial d'Iwo Jima a Arlington, a l'estat de Virgínia dels Estats Units. Un grup de soldats posant dret a la bandera dels Estats Units i, de fons, al cel, desenes de coets en uns vistosos focs artificials.
15: Una de les moltíssimes celebracions aquest cap de setmana pel 250

0: 50 aniversari de la Constitució dels Estats Units, celebracions, això sí, marcades per la calor, amb temperatures que han vorejat els 40 graus i per una tempesta elèctrica a la costa est dels Estats Units que va obligar a suspendre alguns d'aquests actes.
1: A la segona, en primer pla, un pla en un mur d'aquells fets amb rajoles ceràmiques. S'hi llegeix Puente del Cristo de l'Expiración, el cachorro. Al fons, un termòmetre del carrer que marca 44 graus.
0: Sevilla, un dels punts on s'acostuma a registrar temperatures més altes a tota la península Ibèrica. Hem començat ja la segona onada de calor. Les temperatures d'avui a la vall del Guadalquivir s'espera que arribin ja als 42 graus. Una onada de calor que es preveu més llarga i més intensa que la que vam tenir per Sant Joan.
1: I a la tercera, dos ciclistes, un d'ells amb mallot blanc i amb els colors de la bandera de Mèxic, que es posa les mans al cap mentre crida. L'altre, mallot de muntanya, somriu mentre li toca l'espatlla al seu company.
0: La imatge del dia a la segona etapa del Tour a Catalunya, el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que li cedeix la victòria a Montjuïc al seu company d'equip, Isaac del Toro. Una jove promesa mexicana que debuta en guanya la ronda francesa i ja ho ha fet en victòria d'etapa. Gest de generositat de Pogacar, que d'altra banda s'assegura així un fidel escuder per les 3 setmanes que queden de ronda francesa.
2: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Atenció a aquest titular que circula. Els taurons de les Bahamas donen positiu per cocaïna, cafeïna i analgèsics, segons un estudi científic. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. Diu la notícia que l'estudi ha analitzat la sang de 85 taurons a les Bahamas. Els taurons triats per a l'estudi eren de 5 espècies diferents i quasi un terç d'aquests taurons analitzats tenien rastres de fàrmac d'origen humà a la sang. Entre les substàncies detectades, els investigadors van trobar en els taurons, atenció, cafeïna, paracetamol i d'altres medicaments antiinflamatoris, diu la notícia. El més xocant de tot és que dels 85 taurons, 28 van donar positiu en cocaïna. De moment, diu la notícia que ara circula, no s'ha confirmat que la ingesta d'aquestes substàncies hagi canviat el comportament dels taurons.
1: I això és real o és fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: La comunicació digital és clau per entendre fenòmens com la desinformació, la guerra híbrida i l'impacte de les noves tecnologies. Sasha Molotkova és professora de periodisme i directora del Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies de la Universitat CEU Abat Oliva i ha realitzat una estada acadèmica en una universitat de Berlín on ha impartit una sessió basada en la seva recerca davant un públic internacional i multidisciplinari. Una activitat que connecta el màster amb els reptes actuals de la comunicació estratègica.
5: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els taurons de les Bahamas donen positiu en cocaïna, cafeïna i analgèsics, segons un estudi científic, és una notícia real. L'estudi és de la Universitat Federal de Paraná, al Brasil. Els investigadors han trobat que la droga i les rastres de medicaments han alterat els nivells de triglicèrids, d'urea i de lactato dels taurons. Per últim, la investigació creu que aquestes substàncies arriben al mar a causa de la irresponsabilitat humana. En el cas de la droga, els científics creuen que també arriben als taurons a través de carregaments que es perden o que s'eliminen tirant-los al mar.
1: Gràcies, Amorós.
4: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Els bombers confien a controlar les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres al matí al massís de les Gavarres.
7: Ens ho confirmava la CEL, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
8: Hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
1: Això és el que ens deia l'alcalde de la Bisbal, però anem cap allà. Última hora. Fèlix Martín, com estàs? Bon dia.
9: Hola, bon dia. 184 efectius dels bombers són els que treballen ja i ho treballaran al llarg del dia en apagar aquest incendi. Continua preocupant molt l'interior de les Gavarres, la banda dreta, direcció Gironès, que és on es concentra la vigilància, però també la zona urbana de les urbanitzacions més pròximes a Calonge, Montrepòs i Mas Ambròs, perquè estan molt a prop del perímetre i és precisament en aquest punt, a Mas Ambròs, on hi ha hagut una revifada aquesta matinada que els bombers han pogut apagar.
1: Gràcies, Fèlix. Doncs aquesta revifada que s'ha pogut apagar, tornarem de seguida a la Bisbal per conèixer l'última hora. Però Catalunya del Nord, a la Catalunya del Nord és on la situació està més complicada. Fora de control, l'incendi que ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà.
7: I al País Valencià, un foc a Castelló continua fora de control, ha obligat a desallotjar preventivament prop de mig miler de persones i ja afecta una part del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: I la segona onada de calor que s'intensifica avui a Catalunya, tenim 18 comarques sota avís per calor intensa.
7: Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva 45 als municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa.
1: El dia 15 hem de presentar a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat per continuar tramitant els pressupostos de l'any que ve.
7: Tot i que no figura a l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per al final de mes per manifestar el seu rebuig a la proposta del govern.
1: I 3.300 morts i gairebé 17 ferits i 17.000 ferits és l'últim balanç del terratrèmol de Veneçuela. 35 de les víctimes són espanyoles.
7: Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents a mig de la tragèdia i la falta de seguretat als recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats.
1: I la línia R3 recupera avui el servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
7: El metro de Barcelona avui es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa. L'intercanviador de Catalunya entre les línies 1 i 3, que s'haurà de fer pel carrer.
10: Bon dia. Seguim amb aquesta situació de perill d'incendis, avui amb temperatures que s'enfilaran pràcticament per sobre dels 30 graus a tot el país i que arribaran a fregar els 40 en alguns indrets de les comarques interiors. Encara amb una miqueta de vent i, per tant, doncs, amb una situació marcada per aquest perill d'incendis que es mantindrà i fins i tot s'incrementarà de cara a dimecres i dijous.
1: I el trànsit, Clàudia Serra, com el tenim? Bon dia.
11: Bon dia. Doncs hi ha lentitud amb aturades a la 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident amb una motocicleta implicada que talla dos carrils. També per accident encara retencions a l'AP7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona. Aquí també hi ha dos carrils tallats. I a l'entorn de Barcelona, les principals retencions a les rondes, sobretot sentit Llobregat.
1: I aquests dies d'estiu al Manu li han donat vacances, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Ho podreu fer amb la cançó original. Notes de veu al 636-360609. Notes de veu com aquesta.
12: Hola, sóc el Guillem i li vull dedicar la cançó de Jean-Luc, dels Amics de les Arts, a la meva parella, la Marta, perquè és una cançó molt especial per nosaltres, que ens recorda molts bons moments que hem viscut i a altres que viurem. I allò, sempre que la posem al cotxe, doncs la fem sonar al màxim de volum i la sabem de pe a pa, així que Jean-Luc dels Amics de les Arts per la Marta, que és l'amor de la meva vida.
13: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit d'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, lentitud amb aturades a la 2 entre el Papiol i Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident. Hi ha dos carrils tallats, també per accident retencions a l'AP7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona. Aquí també hi ha dos carrils tallats. Hem de parlar de Rodalies a la línia R3. Avui es recuperava la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però aquesta represa no està sent possible degut a una incidència a la infraestructura entre Ripoll i Ribes. La circulació està interrompuda i Renfe ofereix servei alternatiu per carretera.
0: A la Catalunya Nord continua fora de control un incendi que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El foc ha obligat a evacuar 26 municipis. A més, ha ferit 5 persones. El foc ha avançat poc aquesta nit, però el dia d'avui pot ser complicat altre cop per la baixa humitat i el fort vent. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, la nit ha estat favorable pels treballs d'extinció i els bombers confien poder donar el foc per controlat entre avui i demà, segons ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de la Bisbal. Les flames, que van començar divendres, han afectat unes 2.200 hectàrees. I al País Valencià, un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc continua fora de control, ha obligat a desallotjar preventivament prop de mig miler de persones i ja afecta una part del parc natural de la Serra d'Espadà. Això enmig d'una segona onada de calor a casa nostra que s'intensifica avui amb 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Denúncies de desaparició de nens i adolescents a Veneçuela enmig de la tragèdia provocada al país pel doble terratrèmol de Sant Joan. Uns sismes amb un balanç encara provisional de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. I almenys 10 persones han mort a la regió de Kiev arran dels intensos bombardejos russos aquesta matinada contra Ucraïna. L'atac arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara i només uns dies després del bombardeig més mortífer contra Kiev des de l'inici de la invasió russa. Hisenda presenta avui a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat de cara a continuar la tramitació dels pressupostos del 2027. Tot i que no figura l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per finals de mes. I avui es reprèn el judici contra els exalts càrrecs de salut acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils. Durant la pandèmia la setmana passada, els comandaments policials que van declarar el judici van desinflar les tesis de l'acusació, assegurant que Salut va estar en tot moment a la seva disposició.
2: Esports.
3: A Anglaterra s'enfrontarà Noruega als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada a Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre s'enfronten Espanya i Portugal als vuitens de final i més tard ho faran els Estats Units i Bèlgica. I al Tour de França, el mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder avui, tercera i última etapa per territori català, entre Granollers i els Angles, a la Catalunya del Nord.
0: I ens queda el titular del temps. Comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país i que persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però es podran superar els 35 a gran part de l'interior.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem dilluns 6 de juliol i ho fem situats a la Catalunya del Nord. Les altes temperatures i el vent mantenen actius 3 incendis als Països Catalans. De seguida parlarem dels altres dos. Com us dèiem, arrenquem però a la Catalunya del Nord i crema sense control un foc que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees. Això és entre Prada i Perpinyà. A més, hi ha 5 ferits lleus, entre ells un bomber. Hi ha 26 municipis evacuats a aquesta hora. I tenim una enviada especial a la Catalunya Nord. És la Montse Poblet. Montse, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc avança sense control.
0: control, continua així i amb moltíssima rapidesa. Només aquesta nit ha cremat 1.000 hectàrees i, per tant, ja són 4.600. Malgrat els esforços dels 700 bombers que hi estan treballant, les flames han saltat al riu Tet i ara les flames ja estan a tocar del massís dels Aspres, una zona de difícil accés pels mitjans terrestres que els bombers volen evitar de totes totes. Ara hi ha més de 10.000 persones evacuades. Els és alert dels telèfons no paren de sonar, demanant a la gent que viu a les comunes d'Aspres i d'Ill-Sortet que abandonin els pobles, si és que encara hi són, i que, si no tenen manera de marxar, que demanin ajuda als ajuntaments perquè els traslladin a algun dels albergs habilitats per acollir-los. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els ha agraït a primera hora del matí la comprensió i els advertia del perill que comporta intentar tornar. La meteorologia no ajuda, de moment no bufa el vent, però la previsió és que el dia d'avui torni a ser extremadament calorós. Pel que fa als ferits, l'últim balanç és de 5 persones ferides lleus. Ahir es va qualificar per error de crític l'estat d'un bomber i d'un veí.
4: Perfecte, doncs, Montse, qualsevol novetat ens la feu arribar. Estarem molt pendents de tot el que passi aquest matí en aquest foc. Gràcies,
0: molt
4: bon dia.
0: Bé. Acabem d'arribar ara a Tuïr, a uns 15 minuts de Perpinyà. Aquí hi ha un dels albergs on han anat a passar la nit les persones evacuades. D'aquí una estona us explicarem el que ens diguin.
4: Perfecte, Montse. Fins ara.
0: Adéu. Fins ara.
4: Doncs bé, la situació és una mica més optimista al Baix Empordà. Seguim parlant d'aquests incendis. Els bombers confien tenir controlat entre avui i demà el foc. Es va declarar divendres a tocar de les Gavarres. Ho ha explicat així en declaracions al matí de Catalunya Ràdio fa poca estona l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio.
5: I m'han dit que hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, són optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que per tant és molt bona notícia.
4: Les flames en aquest cas han afectat unes 2.200 hectàrees i l'espai natural protegit continua tancat. Anem fins al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà i tenim en Fèlix Martín. Fèlix.
6: Hola, bon dia. Són exactament 184 efectius de bombers que estaran treballant avui aquí en aquest incendi de les Gavarres, 40 dotacions. Per tant, s'ha reduït el nombre d'efectius que estaran treballant sobre el terreny. Aquest matí també serà destacada una reunió que hi ha de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura amb els propietaris afectats. Ens acompanya l'alcalde, Dani Encinas. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Amb quin objectiu aquesta trobada?
7: Bàsicament per poder situar els veïns, i des de divendres que els veïns afectats del perímetre, sobretot, i de l'incendi, i estan neguitosos, i quan van poder anar alguns van perdre directament la vivenda, i no tenen pas cap mena d'estructura. No, alguns altres no hi han pogut accedir i perquè estava, no hi han pogut anar, pel motiu que sigui, i el que volem és que se sentin recolzats, saber quines necessitats tenen, i arrel d'aquí, doncs, després s'habilitarà el que és el pavelló de Cruïlles i per poder, doncs, rebre el que sigui necessari, perquè ja hi havia gent que divendres estava dient què es necessita, què s'ha de portar, i el que no volíem era fer una crida de voluntariat ja divendres mateix, perquè coneixent els nostres veïns i els nostres companys ens haguessin emplenat, doncs, el pavelló dalt a baix. Ja realment és necessari saber ben bé què és el que necessita aquesta gent.
6: Hi ha 25 habitatges, estructures, també alguna barraca afectades per aquest incendi, algunes gairebé destrossades, en el conjunt de municipis on t'ha passat. A Cruïlles, exactament, a Monells, quantes?
7: A Cruïlles nosaltres tenim constància ara, gairebé a un quart de vuit del matí del dilluns, i d'una completament destrossada, d'una altra bastant afectada estructuralment, i després estem pendents, i l'informe que ens van donar d'infraestructures, de poder anar allà per veure si era estructural o només era l'entorn.
6: Però estem parlant d'habitatges de primera residència, quin tipus d'afectacions hi hauria exactament a Cruïlles?
7: Aquests que he comentat, aquests dos, serien habitatges de primera residència, després n'hi havia alguns que eren barraques o segona residència, que també s'han vist afectats, però ha sigut més a l'entorn.
6: El vostre municipi és dels que ha tingut més superfície cremada del massís de les Gavarres. Aquesta nit hi han estat treballant els bombers, evidentment avui també. Hi ha petits focus que han anat rebrotant, constància d'alguna situació greu a les últimes hores?
7: Que tinguem constància no, jo, o sigui que bona senyal. Jo, si no m'han trucat aquesta nit, jo, bona senyal, jo, perquè portem des de divendres que el mòbil no ha parat. I esperem que els cossos d'emergència puguin continuar treballant com fins ara i agrair la seva feina, però també, sobretot, reiterar agrair la feina dels ADF, dels pagesos i dels propietaris que han fet la seva feina.
6: Dani Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, gràcies i bon dia.
7: Merci.
6: Recordem que aquest incendi està estabilitzat des de dissabte a la nit, han anat apareguent petits focus i això dificulta encara que es pugui donar per controlat. Esperen fer-ho al llarg del dia d'avui o, si no, demà. A aquesta hora, recordar-ho una altra vegada, 40 dotacions als bombers, per tant, 184 efectius que continuen treballant en aquest incendi a les Gavarres.
4: Gràcies, Fèlix. I ara marxem cap al País Valencià. Allà també la situació és molt complicada per un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, cremat almenys 150 hectàrees. El foc avança sense control, però hi ha obligat a desallotjar preventivament mig miler de persones. Afecta una part del parc natural de la Serra d'Espadà. Anem fins a Soneja. Alba Barbosa.
8: L'evolució és favorable, segons els bombers, tot i que aquest matí no el donaran per estabilitzat ni per perimetrat. Aquesta nit han treballat per contenir part important dels flancs, amb especial atenció al flanc esquerre perquè les flames no avancin cap a Assuévar. Per avui, aquest matí, s'incorporaran 17 mitjans aeris i els bombers són prudents de cara a les condicions meteorològiques que seran adverses, sobretot per les altes temperatures que s'esperen. Aquest matí, a les 9, hi ha prevista una reunió on també hi assistirà el president de la Generalitat, Juanfran Pérez. Pel que fa als desallotjats, 500 veïns d'Assuévar no podran tornar per ara a casa, tot i que la majoria aquí a Assuévar hi tenen la segona residència i no ha calgut buscar-los un segon allotjament. Sí que una cinquantena de veïns han passat la nit al seminari de Sogorbe. Pel que fa a les hectàrees, 150 hectàrees afectades, la xifra no ha variat des d'ahir a la nit i la majoria són dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
4: Doncs uns focs, ara ho comentava l'Alba Barbosa, que s'han declarat en un panorama d'altes temperatures. La segona onada de calor de l'estiu deixa, de fet, els termòmetres molt alts, freguen els 40 graus a Ponent, a l'Alt Empordà i a l'interior de les Terres de l'Ebre, en el cas de casa nostra, unes temperatures que s'accentuen avui a 18 comarques, amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil amplia des d'avui les restriccions contra els incendis. Protecció Civil i els agents rurals demanen extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi, amplia les restriccions als espais naturals, concretament de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, i a més eleven a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
9: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle, i evidentment a la mínima que algú vegi una columna de fum, trucar al 112 i alertar a les institucions.
4: Recordeu també que en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: Canviem de qüestió. Veneçuela actualitza el balanç de víctimes del terratrèmol i l'eleva als 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. 35 de les víctimes són espanyoles. Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig d'aquesta tragèdia i la falta de seguretat a la vuitantena de recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
10: És Alexa, i mentre li pinten la cara i li fan un llaç que li recull els cabells negres, m'intenta explicar quants anys té. Viu des del dia de Sant Joan en una tenda de campanya amb els seus pares al Parc Est, on s'apleguen mig miler de tendes de campanya amb damnificats. Aquest cap de setmana, el parc era una festa. Personatges de Disney, tallers de pintura, animadors, jocs, balls i molts ulls tristos i d'incertesa. Segons les últimes xifres oficials, hi ha 850 edificis afectats i 190 van col·lapsar. Un d'aquests és on vivia en Wilmer, pare de dues criatures, ara viu al parc, però vol marxar.
11: Este aquí he estado más seguro que en el otro parque, pero sin embargo han pasado cosas. Hace días que se robaron una niña, hace días había alguien que no era aquí y estaba solicitado por la policía. No es tan seguro. Eso es algo que, por lo menos en lo personal, me angustia, porque como tenemos al niño, no sabemos qué puede pasar o quién esté al lado de nosotros. Entonces lo ideal es encontrar un alquiler donde nos podemos ir y estar relativamente mejor.
10: Els temors del Wilmer són també els de moltes ONGs que han denunciat desaparicions i tràfic de nens i adolescents. La festa ha servit a aquestes entitats per detectar possibles casos. Clara Vitola és portaveu d'Àngeles Guardianes.
12: Con los niños que hemos interactuado le preguntábamos, ¿él es tu familia? ¿Él es tu tío? ¿Sí? ¿Estás segura? Hacemos esas preguntas porque, bueno, tenemos aquí uno... unos responsables que podemos visualizar si de verdad son su familia o no.
10: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel doble terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent.
4: És un quart de nou, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem lentitud amb aturades a la 2 entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident amb una motocicleta implicada que talla dos carrils. També per accident, retencions a l'AP7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona. Aquí també hi ha dos carrils tallats. I encara un tercer accident que complica la circulació a la Ronda Litoral des de Sant Adrià fins a Montjuïc en sentit Llobregat. Hem de parlar de transport públic. A la línia R3 de Rodalies avui es recuperava la circulació de trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però aquesta represa no està sent possible de moment degut a una incidència a la infraestructura entre Ripoll i Ribes. La circulació està interrompuda i Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. I encara un últim apunt sobre transport públic. Al metro de Barcelona, des d'avui fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 està tancada per obres. Els trens no s'hi aturen.
2: El temps.
4: La crònica és del Jofre Genué.
13: Comencem aquesta setmana amb la segona onada de calor de l'estiu. Una onada de calor que anirà més al llarg de la setmana i el seu moment més àlgid serà entre demà i dijous aproximadament, i veurem si a partir de dijous doncs es va desinflant. Ho podria fer, però molt lentament. Per tant, la sortida d'aquesta onada de calor serà lenta i, per tant, la podríem gairebé prolongar, almenys en alguns sectors, no de manera general, fins al cap de setmana. Ho haurem d'anar seguint. Però el que és ben segur és que entre avui i dijous el termòmetre torna a tocar sostre, torna a superar aquests llindars d'onada de calor amb una notable persistència. Ahir es va arribar a tocar pràcticament els 40 graus, avui es podran arribar a superar, i sobretot cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, on hi ha aquests avisos de calor i, per tant, on el termòmetre s'enfilarà més. En general, farà sol, amb termòmetres entre els 34, 37, a gran part de l'interior, a la costa també superen els 30 fàcilment, i bé, a diferència d'aquests darrers dies, no esperem tramuntana, però les marianes poden ser una mica actives a les hores centrals del dia i sobretot a tota la serra prelitoral.
14: Tresca Info. Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
15: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
14: I se't transmet el fred a la mà?
15: Suposo.
14: Oh.
16: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
18: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: 3Cat Info.
4: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem, ara marxem cap a Madrid. Hisenda reuneix avui les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat dels pressupostos del 2027. És un pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat, però sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista per finals de mes. Alba Gil.
19: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, però tot apunta que els populars no ho posaran gens fàcil, perquè amenacen d'imposar el debat sobre el finançament que s'ha d'abordar a finals de mes. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Carlos Cuerpo en declaracions al diari.
20: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.
19: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement.
4: I avui es reprèn el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha l'exconsellera Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia. L'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, declararan com a testimonis. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
21: A l'inici de la instrucció, Carmen Cabezas, que a principis de 2021 exercia com a subdirectora general de promoció de la salut, figurava també com a investigada. La seva defensa, però, va portar una conversa de WhatsApp amb una membre de l'equip de Vergés, on Cabezas expressava les seves discrepàncies a l'hora d'aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Arran d'aquestes proves, el jutge va concloure que la decisió no l'havia pres ella i va decidir arxivar la causa contra Cabezas, però mantenir-la com a testimoni. D'altra banda, la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant, va demanar també explicacions a la Generalitat quan es va interrompre aquesta vacunació dels agents estatals al març de 2021. S'espera que avui Cunillera detalli els motius que va al·legar Salut per aturar el subministrament de vacunes.
4: Anem ara cap a Lleida, on cau el percentatge de persones en situació irregular ateses al dispositiu per a treballadors temporers. Ho constaten l'Ajuntament i l'entitat Fruita amb Justícia Social, coincidint amb el procés de regularització impulsat pel govern espanyol. Estela Busoms.
22: Segons el regidor d'Acció Social, Carlos Enjuanes, les persones que arriben sense paper s'han reduït a la meitat, del 40 al 20% del total. Per això assegura que la prioritat és facilitar que els qui poden treballar, que són la majoria, puguin encadenar contractes i tinguin un lloc on dormir.
23: Si alguna empresa necessita un temporer per aquestes dates que falten, jo que sé, de juliol, i el problema és que ja el contractaria, però és que no tinc allotjament. Tranquil, l'allotjament el fiquem nosaltres.
22: Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Lleber Reixac creu que aquesta no hauria de ser la funció de la paeria.
24: És un bízum a la patronal, és un bízum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
4: I ara, cultura, els remakes són els protagonistes d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. Tornen La Casa de la Pradera i The Ghost in the Shell. Ho repassem amb en Marc Garriga.
25: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land? A fresh start from a family.
26: La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'Oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats dels colons que van aixecar als Estats Units, afegint-hi bones dosis d'escenes d'aventures i de supervivència. S'estrena a Netflix dijous. L'altre remake destacat de la setmana és el de l'anime The Ghost in the Shell, que arriba a Prime Video demà, després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii, als anys 90, i les sèries de Kenji Kamiyama, i deixant de banda la incursió live-action protagonitzada per Scarlett Johansson, l'important estudi Science Saru torna a adaptar el manga cyberpunk original de Masamune Shirov i aporta la seva mirada dinàmica, divertida i profunda amb una animació 2D tradicional. Tot per una història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim i que encapçala una cíborg carismàtica que lluita contra el hackeig mental i les conspiracions geopolítiques a la xarxa.
27: Je suis né à Pont-à-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse.
28: On ne discute pas les décisions de l'arbitre.
26: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics als infants de la Resistència, a Movistar Plus dimecres, un film francès sobre un grup de nens que combat l'exèrcit nazi, i Mi Robot Favorito, a Filmin divendres, una cinta d'animació sense diàlegs creada pel DJ Kid Koala, que avança gràcies a la música i que és una faula sobre la memòria, el creixement i els vincles que ens acompanyen al llarg de la vida.
29: Un petit garçon courageux. Tu m'as servi d'exemple.
4: Esports. Audal Serra, molt bon dia.
0: Bon dia. Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial de Futbol, tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3, amb dos gols del madridista Jude Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. Pels mexicans han marcat Quiñones i Raúl Jiménez també de penal. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
3: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
0: Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses del campionat eliminant el Brasil per 2-1 amb dos gols del davanter del City, Erling Haaland, que ha estat el gran protagonista del partit. Neymar ha marcat pel Brasil des del punt de penal, ja en el temps afegit. El capità del Brasil, Marquinhos, s'expressava així al final del mateix.
5: Es mi culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possa ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
0: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info.
0: Mentrestant, aquest vespre buscaran també una plaça pels quarts de final les seleccions d'Espanya i Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància que pot tenir Lamine Yamal al partit d'avui.
6: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
0: Mentrestant, a Portugal, Cristiano Ronaldo ha dit això sobre la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit en un Mundial.
7: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
8: Si te quedas...
7: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
0: L'Espanya-Portugal jugarà a les 9 del vespre i més tard, a les 2 de la matinada, jugaran els Estats Units i Bèlgica. Un partit de vuitens de final que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella al setzent de final i que finalment podrà jugar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans apunten que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat, afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. I encara en futbol, el blaugrana Gavi, des de la concentració de la selecció espanyola, ha parlat d'un possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en una entrevista al Tot Gira de Catalunya en ràdio.
9: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
0: El Madrid, per la seva part, ha fet oficial el fitxatge de lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba procedent de l'Inter de Milà.
2: 3CAT Info.
0: El mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa del Tour de França disputada entre Tarragona i Barcelona. Una etapa que va ser seguida per unes 60.000 persones a la sortida de Tarragona i 125.000 a Barcelona a l'arribada, segons dades oficials. Del Toro, debutant a la ronda francesa, ha entrat en el primer lloc a l'arribada de Montjuïc acompanyat del cap de files del seu equip, Tadej Pogacar, que ha estat segon. El belga Remco Evenepoel va ser tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. L'olotí d'origen neerlandès de l'equip Caja Rural, Alex Molenar, és el nou mallot de la muntanya.
10: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
0: A la classificació general, el danès Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar i 15 sobre Benepul. Avui, tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles de 195 quilòmetres.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, som a la Catalunya Nord, on continua fora de control l'incendi que ja ha arrasat més de 4.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El foc ha obligat a evacuar prop de 10.000 persones d'una vintena llarga de municipis. A més, ha ferit de molta gravetat un bomber i un veí. El foc es propaga molt de pressa, atiat per la sequera i també pel fort vent. De seguida us ampliem aquesta informació. Més favorable és la situació al foc a les Gavarres. Els bombers confien a controlar les pròximes hores. El foc es va declarar divendres. Les flames han cremat unes 2.200 hectàrees i gràcies a la millora de les condicions meteorològiques el foc està estabilitzat des de dissabte a la nit. Tot i això, l'espai natural continua encara tancat. També pendents de l'incendi al País Valencià entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, que ha cremat almenys 150 hectàrees en aquest cas. Incendis en un clima d'altes temperatures. Aquí a Catalunya, la segona onada de calor avui s'intensifica amb 18 comarques sota avís per calor intensa i davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i també eleva 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Des d'ara fins les 9 també anirem fins a Istanbul, a Turquia, on demà ha de començar la cimera de l'OTAN. A les últimes setmanes la policia turca ha arrestat centenars de persones en diverses batudes. Les autoritats asseguren que són operacions antiterroristes per garantir la seguretat durant la reunió de l'Aliança, però les ONGs hi veuen motivacions polítiques. També farem, com cada dilluns, un repàs a les previsions de la setmana en política internacional i de casa nostra sabrem com es presenta la temporada turística a l'Alt Pirineu. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pel que fa al Mundial, Anglaterra s'enfrontarà a Noruega, als quarts de final.
2: Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 3-2. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre juga l'Espanya-Portugal.
1: Repassem també trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Dos accidents compliquen la circulació. Un a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Hi ha un carril tallat. L'altre a l'AP7, entre Reus i Constantí, en sentit Barcelona. En aquest punt hi ha dos carrils tallats. A la 2, a Sant Vicenç dels Horts, ja s'ha retirat l'accident que us explicàvem fa uns minuts. Tot i això, trànsit dens encara des de Sant Andreu de la Barca, en sentit Barcelona.
1: Pel que fa al temps, us ho dèiem fa tot just un moment, comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país, persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar però lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre, però es podran superar els 35 a gran part de l'interior. Passen 3 minuts de 9:15. Estem molt pendents dels focs que cremen a Catalunya, també a la Catalunya del Nord. Comencem ara a aquesta hora marxant cap a la Bisbal de l'Empordà, on hi ha el centre de comandament d'aquest foc declarat en aquesta comarca. Els bombers confien a tenir controlat entre avui i demà l'incendi que es va declarar divendres. Recordem, a tocar de les Gavarres. Les flames han afectat unes 2.200 hectàrees i l'espai natural protegit continua encara tancat. Pendent de tot plegat hi tenim en Fèlix Martín. Fèlix, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, els bombers tenen clar que difícilment es podrà donar aquest incendi per controlat al llarg del dia. Després de les revifades, també fora del perímetre que hi ha hagut aquesta nit i matinada, especialment a prop de la urbanització Mas Ambrós, a Calonge. Ho concretava la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz.
5: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades. És un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
4: Segons l'últim recompte, han cremat, segons dades de satèl·lit, exactament 2.020 hectàrees, la majoria al massís de les Gavarres, amb afectacions directes a banda del bosc amb 25 habitatges, dels quals 11 amb destrosses molt greus i danys estructurals. Alguns d'aquests danys més importants són el municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i els afectats es reuniran aquest matí amb l'alcalde Dani Encinés, ha concretat ell mateix en declaracions a 3CAT Info.
6: El que volem és que se sentin recolzats, saber quines necessitats tenen. S'habilitarà el que és el pavelló de Cruïlles per poder, doncs, rebre el que sigui necessari. Tenim constància d'una completament destrossada, d'una altra bastant afectada estructuralment, i després estem pendents i l'informe que ens van donar d'infraestructures de poder anar allà per veure si era estructural o només era l'entorn.
4: Treballen avui en aquest incendi de les Gavarres 184 efectius dels bombers, la majoria per terra, però també amb un helicòpter bombarder. Ja s'han retirat el reforç que hi havia de militars de l'UME.
1: Fèlix Martín, estarem pendents del que ens expliqueu al llarg d'aquest matí. Moltes gràcies, bon dia.
4: Bon dia, fins ara.
1: I ara anem fins a la Catalunya del Nord. Allà les altes temperatures i el vent mantenen actius aquest incendi que crema sense control, que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees, en aquest cas entre Prada i Perpinyà. A més, hi ha 5 ferits lleus, entre ells un bomber. Hi ha 26 municipis evacuats a aquesta hora i tenim una enviada especial a la Catalunya del Nord. És la Montse Poblet amb el suport tècnic del Pep Casanovas. Montse.
0: El foc avança sense control, continua així i amb moltíssima rapidesa. Només aquesta nit ha cremat 1.000 hectàrees i, per tant, ja són 4.600. Malgrat els esforços dels 700 bombers que hi estan treballant, les flames han saltat el riu Tet i ara les flames ja estan a tocar del massís dels Aspres, una zona de difícil accés pels mitjans terrestres que els bombers volen evitar de totes totes.
7: Les condicions climàtiques que han estat rappelées per monsieur le préfet són assez exceptionnelles.
8: Les condicions climàtiques són bastant excepcionals i malgrat l'esforç i la valentia dels bombers i dels suports, tenim una vegetació molt densa a la riba. El foc ha saltat de la vorera dreta a l'esquerra i el tenim a tocar del massís d'Aspres.
7: Et maintenant se trouve en le début des Aspres.
0: Ara hi ha més de 10.000 persones evacuades. Els és alert dels telèfons no paren de sonar, demanant a la gent que viu a les comunes d'Aspres i d'Ill-Sortet que abandonin els pobles, si és que encara hi són, i que, si no tenen manera de marxar, que demanin ajuda als ajuntaments perquè els traslladin a alguns dels albergs habilitats per acollir-los. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els ha agraït a primera hora del matí la comprensió i els advertia del perill que comporta intentar tornar.
9: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
8: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades i a les quals agraeixo el civisme i la valentia amb què van sortir dels seus pobles, que avui no intentin tornar-hi, que no vagin a casa, perquè el foc continua actiu i, per tant, de moment, no poden tornar-hi.
0: La meteorologia no ajuda. De moment, no bufa el vent, però la previsió és que el dia d'avui torni a ser extremadament calorós. Pel que fa als ferits, l'últim balanç és de 5 persones ferides lleus. Ahir es va qualificar per error de crític l'estat d'un bomber i d'un veí.
1: I on també és molt complicada la situació és al País Valencià. Un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc avança sense control a aquesta hora, obligat a desallotjar preventivament mig miler de persones i ha afectat també una part del parc natural de la Serra d'Espadà. Doncs bé, Europa, la situació, aquests incendis estan afectant sobretot també Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat ja 13.000 hectàrees al centre del país. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus, i les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços. De fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques d'extinció. Les autoritats creuen que la situació però està millorant i els veïns es mostren optimistes.
10: Molts militars, molts bombers... apagar-ho.
11: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat, i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
10: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
1: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. El més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. I a casa nostra, la segona onada de calor de l'estiu tindrà temperatures per sobre dels 40 graus o que fregaran aquesta xifra a Ponent, a l'Empordà i a l'interior de les Terres de l'Ebre aquests dies. Unes temperatures que avui ja augmenten amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil amplia des d'avui les restriccions contra els incendis. Tant Protecció com els agents rurals demanen extremar les precaucions davant aquest elevat perill d'incendi. Amplia les restriccions als espais naturals, concretament de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. A més, van a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Ima Soler, feia crides a la responsabilitat des del matí de Catalunya Ràdio.
12: Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar i, sobretot, si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
1: Recordem que en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals. 3CAT Info. 3CAT Info. 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Tractem altres qüestions. A Ucraïna, almenys 10 persones han mort i una cinquantena han resultat ferides a la regió de Kiev arran dels intensos bombardejos russos d'aquesta matinada. La majoria de les víctimes s'han registrat a la capital ucraïnesa, on una nova onada de míssils ha provocat desenes d'explosions i danys en diversos edificis residencials. Les autoritats ucraïneses acusen Moscou d'haver tornat a atacar zones civils i infraestructures no militars. L'ofensiva arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara i només uns dies després dels atacs més mortífers contra Kiev des de l'inici de la invasió russa. Doncs parlant d'aquesta cimera a Istanbul, a Turquia hi ha hagut més de 100 detinguts en les protestes contra aquesta cimera de l'OTAN, que a partir de demà ha de reunir a la capital del país els principals líders occidentals, amb Donald Trump al capdavant. A les últimes setmanes, la policia turca ha arrestat centenes de persones més en diverses batudes. Segons les autoritats, aquestes operacions són antiterroristes i per garantir la seguretat davant la reunió. Però les ONGs hi veuen motivacions polítiques. Enviat especial a Istanbul, Bruno Forteamiras.
13: Durant aquest cap de setmana, a Istanbul hi ha hagut manifestacions, però la més conflictiva va ser la d'ahir a Ankara, convocada pel Partit Comunista Turc. Amb aquests càntics contra l'OTAN, els manifestants desafiaven la prohibició de protestar a la capital. Ho ha ordenat el govern turc mentre duri la cimera de l'Aliança Atlàntica. La policia va dissoldre la marxa i va haver-hi enfrontaments amb els manifestants. A banda del centenar de detinguts en aquesta protesta d'ahir, des de finals de juny, la policia turca també ha arrestat més de 200 altres persones. Segons la fiscalia, estan vinculades a grups terroristes jihadistes o organitzacions violentes d'extrema esquerra. Però les ONGs del país i Amnistia Internacional avisen que entre els detinguts hi ha advocats, acadèmics, activistes i periodistes independents. Els partits de l'oposició consideren que el president turc, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, ha aprofitat la cimera de l'OTAN com una excusa per reforçar la repressió contra els dissidents i imposar la llei marcial de forma encoberta. En paral·lel, i coincidint amb tot això, avui mateix declara en 3 judicis diferents el principal líder de l'oposició a Turquia, el socialdemòcrata Ekrem İmamoğlu. Està empresonat i acusat de delictes de corrupció i espionatge, entre altres. Els seus partidaris denuncien que tot plegat és un muntatge del govern.
14: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Tornem cap a casa nostra, canviem radicalment de qüestió. Parlem ara del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que dona el tret de sortida a una nova temporada d'ecoturisme amb una oferta d'activitats guiades per descobrir el patrimoni natural i cultural del territori de manera més responsable. Una iniciativa que vol consolidar un model turístic basat en la conservació de la natura i en el desenvolupament sostenible. Pau Rovira.
15: La programació inclou sortides d'interpretació de la natura, observació de fauna, itineraris botànics, activitats familiars i propostes per conèixer els oficis i la cultura de les valls pirinenques. Totes les activitats estan conduïdes per guies, intèrprets i empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible, amb l'objectiu d'oferir experiències respectuoses amb l'entorn. El director del parc, Marc Garriga, destaca que l'ecoturisme és una eina per conservar el territori i apropar-lo als visitants, i explica les principals novetats d'aquesta temporada.
16: L'associació de guies ja ha sumat 35 socis, fet que demostra la força i la professionalització del guiatge al nostre territori. Fem una aposta més clara per l'astronomia, posant en valor el cel fosc protegit de l'Alt Pirineu. Reforcem les sortides pel País de l'Ossa, amb grups reduïts de màxim 7 persones, i ampliem el guiatge cultural amb visites d'esglésies romàniques i barroques, els camins de l'exili i el despoblat de Santa Creu de Llagunes.
15: Una temporada que també vol reforçar la col·laboració entre el Parc Natural, els professionals del territori i el sector turístic per impulsar un model que genera activitat econòmica sense comprometre'n la conservació.
1: I ara parlem de castells. Els Minyons de Terrassa són la cinquena colla que aquesta temporada assoleix un castell de gamma extra. Aquest diumenge, a la Diada de Festa Major de la cocapital vallesana, els de la camisa malva han completat els 2 de 9, Josep Almirall.
17: Els Minyons han començat la Diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de Nou ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de Set. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de festa major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de Set. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix i han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
1: Hem arribat a 3:15, connectem de nou amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim?
3: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora són a l'àrea de Barcelona, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià fins a la Barceloneta en sentit Llobregat i a l'A2 de Sant Andreu de la Barca a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, en tots dos casos per accidents ja retirats. També trams amb densitat a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit Barcelona. Hem de parlar de transport públic, a Rodalies hi ha una nova incidència que afecta la línia R4. Els trens circulen amb 20 minuts de mitjana de retard per una incidència en la infraestructura. Segons informa Renfe, ja resol

0: El temps. Jofre Genoer.
1: Déu-n'hi-do les temperatures aquesta matinada, perquè al voltant de la costa central, com sempre, al barri del Raval de Barcelona, el termòmetre ja no baixa dels 28. I, a més, amb una perspectiva que al llarg de la setmana la temperatura doncs, fins i tot es pugui inflar més. De fet, s'inicia a partir d'avui aquesta onada de calor que ens acompanyarà pràcticament tota la setmana, sobretot en alguns sectors, potser no de manera general. Potser una onada de calor que a priori afecti més directament l'interior del país, però bé, les elevades temperatures extremes i superant els llindars d'onada de calor amb una persistència de més de 3 dies estan gairebé assegurats i avui, de fet, començarem a superar els 40 graus al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre, que és on hi ha els avisos de risc més alt. Bé, la jornada serà assolellada, amb aquestes mínimes, com dèiem, de 28 graus a Barcelona, però en general encara s'ha dormit bastant bé a l'interior, amb valors inferiors als 20, fins i tot a l'AS ha arribat al 6, com a valor més baix, una mica fred, i sense tramuntana. Avui esperem que les marinades imposin arreu, com a molt moderada, sobretot a partir de migdia fins a mitja tarda, vespre, i sempre afectant més directament a la serra prelitoral o Catalunya Central.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
0: On posem el focus?
2: Doncs com fem tots els dilluns, de fet, a aquesta hora, repassem quines són les previsions que ens depara la setmana, tant a nivell polític com a nivell internacional. Avui començarem per política, amb una setmana marcada pels incendis al país. Amb el de les Gavarres, recordem que encara crema, us n'hem parlat al llarg d'aquest dematí. Tenim aquí ja el cap de política, en Raül Flores. Raül, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
2: Doncs precisament aquests incendis seran un dels temes que sortiran aquest dimecres a la sessió de control del Parlament.
3: Sí, dimecres torna a haver-hi ple al Parlament, dimecres i dijous, un ple que comença, com és habitual, amb les preguntes de l'oposició al president de la Generalitat. Realitat a Salvador Illa, i un dels temes més destacats que hi poden posar els partits sobre la taula són aquests últims incendis i també la gestió forestal, que n'hem anat parlant també durant tot el cap de setmana i també durant tota la setmana passada. Avui també la majoria de partits reuneixen les seves executives, com és un clàssic també de cada dilluns. Entre d'altres, escoltarem avui el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que surt ell a fer balanç d'aquesta recta final del curs polític.
2: Doncs veurem què diu la setmana. Recordem que el jutge Peinado ha de decidir què fa amb el passaport de Begoña Gómez.
3: Sí, serà, sens dubte, un dels temes destacats d'aquesta setmana que avui comencem. La parella del president espanyol té el passaport retirat, ho va decidir, recordem-ho, el jutge del cas, Juan Carlos Peinado, quan la va enviar a judici, però la setmana passada Gómez va demanar-li que li lliurés temporalment aquest passaport per poder acompanyar Pedro Sánchez aquest dimarts a Turquia, on es fa la cimera de l'OTAN, i també a Londres, on es gradua una de les seves filles. El jutge haurà de decidir, probablement avui mateix, perquè la sortida és demà dimarts, si li lliura el passaport per fer aquests dos viatges. La defensa de Gómez ha al·legat que estarà acompanyada en tot moment de l'equip de seguretat de la Moncloa.
2: I tot això en una setmana de diverses declaracions als jutjats pel cas Leire. Qui veurem declarant?
3: Doncs la declaració més esperada d'aquesta setmana serà divendres, quan veurem al jutjat com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Narbona haurà de respondre pel cas Leire, en especial pels missatges amb aquesta exmilitant socialista, i també pels diners que membres d'aquesta trama haurien cobrat directament del partit per les seves suposades tasques per intentar frenar les investigacions judicials que afectaven el nucli del president espanyol, de Pedro Sánchez.
2: I tot plegat, Raül, mentre el govern espanyol fa avui nous passos, ara en parlàvem, per aprovar els primers pressupostos d'aquesta legislatura.
3: Sí, avui l'executiu reuneix a totes les comunitats autònomes del règim comú, Catalunya, òbviament, inclosa, és el Consell de Política Fiscal i Financera, i d'aquesta trobada n'han de sortir el sostre de despesa dels comptes i també els objectius de dèficit a què hauran d'arribar els governs autonòmics. Un cop això estigui acordat avui mateix, aquests objectius hauran de passar, serà demà dimarts, pel Consell de Ministres per anar després al Congrés dels Diputats, on probablement es tombaran i aleshores es tornaria a activar el mecanisme perquè es tornés a aprovar l'executiu espanyol. Aquesta és una de les primeres pedres per poder presentar els pressupostos ja en el nou curs polític. Avui els territoris governats pel Partit Popular amenacen de forçar un debat en aquest Consell de Política Fiscal i Financera sobre la reforma de finançament, un tema encallat des de fa mesos i que hauria de resoldre una altra nova reunió amb les comunitats autònomes, però ja de cara a la segona quinzena del mes de juliol.

0: Doncs de tot això n'estaran pendents les taules de política. Raül Flores, gràcies, fins ara.
1: Gràcies, bon dia.
0: I a l'Internacional, Sergi Roca, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ja en fèiem referència ara també pel que feia, pel que ens parlava el Raül. Ens hem de fixar d'entrada en la cimera que hi haurà a l'OTAN demà.
2: Sí, demà i dimecres, encara concretament la capital turca, amb molt de protagonisme, a banda, doncs, de, evidentment, de Pedro Sánchez, doncs, de Donald Trump. Donald Trump arribarà demà, les properes hores encara, d'aquí unes 24 hores, encara a Turquia, i parlarà allà, més enllà de la resta de líders d'aquesta aliança atlàntica, doncs, amb el líder, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i també el sirià Ahmed al-Shara, que participa també com a convidat en aquesta cimera. Amb Ucraïna, per tant, molt, com sempre passa en aquestes cimeres, molt protagonista en aquesta trobada, i no només pel que fa a Ucraïna, sinó amb tot el que té relació amb la despesa en defensa, i això també toca Pedro Sánchez. De fet, no es descarta ja en briefings, en trobades amb la premsa prèvies per part de nord-americana, doncs ja s'ha assenyalat que no es descarta una nova estirada d'orelles a Espanya per aquesta, el que considera Donald Trump, que no s'està complint a nivell de despesa en defensa per part del govern espanyol. També altres països, però sobretot el govern espanyol. Per tant, veurem què depara aquesta cimera de l'OTAN.
0: Doncs a veure què diuen tots plegats. A l'Iran, culmina les cerimònies per Ali Khamenei?
2: Culminen dijous, dia 9, amb l'enterrament del líder suprem. Ho faran amb Mashhad, a l'Iran. Abans, però, cada dia hi ha demostracions massives d'homenatge. Ara mateix n'hi ha una al centre de Teheran. Avui, doncs, a la capital iraniana. Demà, a la ciutat santa de Qom. I dimecres, fins i tot sortint del país, perquè la cerimònia fúnebre, doncs, anirà fins a ciutats de l'Iraq, on també hi ha fidels xiïtes, evidentment, i també fidels del règim de la República Islàmica.
0: Ara situem-nos a Europa. Demà, protagonisme per Marine Le Pen. Què hem de saber?
2: Sabrem, i ella sabrà, sobretot ella, sabrà si podrà ser la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera del 2027. Per què? Doncs perquè hi ha la sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu, que determinarà, vaja, si continuarà inhabilitada o no. Per si de cas, ja ho hem estat explicant aquest cap de setmana i ho continuarem fent demà, de seguida que ho coneguem, amb Isabel Galí, la nostra corresponsal a París. Doncs el reagrupament nacional ja ha preparat per substituir-la el president del partit, Jordan Bardella.
0: I de França cap al Regne Unit, on comencen les primàries del Partit Laborista?
2: Aquí està claríssim, si no hi ha sorpreses, que són unes primàries, doncs, ja prou fet. Andy Burnham, doncs, serà qui substituirà el dimitit Keir Starmer, i per tant també, a banda del líder del Partit Laborista, doncs, es convertirà en les properes setmanes, molt possiblement el 20 de juliol ja, en primer ministre britànic.
0: Per acabar, Sergi, no ens n'oblidem de Veneçuela.
2: No, perquè hi ha aquest balanç encara provisional de 3.300 morts, molt provisional, encara hi ha milers i milers de desapareguts, i ho continuarem explicant aquesta setmana amb els enviats especials Joan Biosca, corresponsal de l'Amèrica Llatina, i Miquel Jarque, doncs, company de la secció de Societat, que ja porta uns quants dies, doncs, movent-se pel terreny fins a La Guaira, fins a Caracas, doncs, explicant tots els problemes derivats d'aquests terratrèmols.
0: Fantàstic. Sergi Roca, gràcies. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: Esports. I ara saludem l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
3: Bon dia. Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial de Futbol. Tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3, amb dos gols del madridista Jude Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. Pels mexicans han marcat Quiñones i Raúl Jiménez, també de penal. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
4: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
3: Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1 amb dos gols del davanter del City, Erling Haaland, que ha estat el gran protagonista del partit. Neymar ha marcat pel Brasil des del punt de penal ja en el temps afegit. La reflexió sobre l'eliminació brasilera la fa el seu seleccionador, Carlo Ancelotti.
5: Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo acho que el equipo hasta ahora ha hecho no un mundial espectacular, ma un bon mundial. Yo acho que también nel gioco di oggi si poteva merecer ganare il gioco, e quando pasa un momento así, tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando.
3: El Blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
1: 3CAT Info.
3: Mentrestant, aquest vespre buscaran també una plaça pels quarts de final les seleccions d'Espanya i Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància que pot tenir Lamine Yamal al partit d'avui.
6: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
3: Mentrestant, a Portugal, Cristiano Ronaldo ha dit això sobre la possibilitat que aquest pugui ser el seu últim partit en un Mundial.
7: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
3: L'Espanya-Portugal jugarà a les 9 del vespre. Més tard, a les 2 de la matinada, jugaran els Estats Units i Bèlgica un partit de vuitens de final que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Florin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16ens de final i que finalment podrà jugar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions les últimes hores entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat, afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. El mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa del Tour de França, disputada entre Tarragona i Barcelona, una etapa que va ser seguida per unes 60.000 persones a la sortida a Tarragona i unes 125.000 a Barcelona a l'arribada. Del Toro, debutant a la ronda francesa, va entrar en el primer lloc a l'arribada a Montjuïc, acompanyat del cap de files del seu equip, Tadej Pogacar, que va ser segon. El belga Remco Evenepoel va ser tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. L'Ulutí, d'origen neerlandès de l'equip Caja Rural, Alex Molinar, és el nou líder de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
3: A la classificació general, el danès Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Avui, tercera i última etapa per territori català entre Granollers i Els Angles, de 195 quilòmetres de recorregut. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda travessi la frontera per culpa del greu incendi que es viu a la Catalunya del Nord en les últimes hores.

0: Les 9 del matí, molt bon dia a tothom. És dilluns, és 6 de juliol de 2026 i comencem aquí aquesta nova edició. Encetem nova setmana de la Cel Obert a la sintonia de Ràdio Maricel. Déu-n'hi-do, 28 graus ara mateix en aquesta setmana en què les previsions ja diuen que tindrem aquesta segona onada de calor. Encetem nova setmana l'endemà del pas del Tour per Sitges, que ens deixa unes quantes imatges pel record, el record que de ben segur tindran els molts sitgetans i sitgetanes que ahir no es varen voler perdre el pas dels ciclistes per Sitges. Són, res, segons, van molt de pressa, molt ràpid, però els hem de confessar que té aquest punt d'emoció el poder viure i poder veure in situ el grup dels més de 180 ciclistes ahir per Sitges. La Fan Zone, situada a la cantonada entre el Passeig Marítim i l'Avinguda Sofia, va ser un dels punts amb més presència de públic que va voler compartir aquests moments únics, on una altra de les imatges que ens va deixar fou la dels gegants de la vila, la del drac i la de l'àliga. Per endavant, aquestes tres horetes en aquesta setmana que, més enllà de la calor, ens porta algunes coses. Així com ha destacat la presentació del que serà la imatge i el cartell de la Festa Major de Sitges d'aquest 2026. Serà aquest dijous, dia 9, davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol a partir de 8:45 del vespre. La Festa Major que, a poc, hem d'entendre que anirà guanyant terreny pel que fa a les coses que haurem d'anar sabent a mesura que ens hi anem acostant.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Vinga, doncs, com els dèiem, presentació de la imatge i el cartell de la Festa Major de Sitges d'aquest 2026, dijous dia 9, a partir de 8:45, i aquesta també és la setmana de l'inici de les activitats del Sitges Estiu 2026 dels Museus de Sitges, i ho farà concretament amb un recital demà passat de cant al Racó de la Calma, el Sitges Estiu d'enguany, que permetrà redescobrir el patrimoni dels museus a partir, com sempre, d'experiències musicals, sensorials, de recorreguts i també d'activitats familiars. Avui, que ja ens ho permetran, hem de felicitar especialment a l'Esteve Ferrer, que ahir fou ordenat diaca a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, de mans del bisbe Xavier Gómez. I arran precisament d'aquesta ordenació diaconal, l'Esteve, recordem, celebrarà la seva primera missa com a diaca amb aquest proper diumenge, dia 12 de juliol, a partir de 8:45 a la parròquia. Demà tindrem l'Esteve amb nosaltres, sí, amb ell podrem xerrar una estoneta a partir de les 10 del matí, però ens agradarà que puguin escoltar vostès les paraules d'agraïment de l'Esteve Ferrer ahir, un cop ja fou ordenat diaca.
1: Havent de procedir al nomenament de diaca adscrit a la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges i a les altres parròquies de l'arxiprestat del Garraf, tenint en compte el bé pastoral i ateses les circumstàncies personals de l'interessat, nomenem el reverent senyor Esteve Ferrer i Planes per al càrrec de diaca adscrit a l'esmentada parròquia. Com a col·laborador del nostre ministeri en l'església de Sant Feliu de Llobregat, al servei del poble de Déu, declarem que li corresponen els drets i els deures annexos a aquest càrrec pastoral i li conferim les facultats adients segons el dret i les disposicions diocesanes. Esperem que la seva personal dedicació al ministeri i que la seva generosa disponibilitat esdevindran un bé per a la vida i el servei pastoral de la diòcesi. A Sant Feliu de Llobregat, el 5 de juliol de 2026, Fra Xavier Gómez García, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i per manament del senyor bisbe Joan Torres i Ferret, secretari general i canceller.
2: Moltes gràcies. Primer de tot, donar les gràcies a tots els que avui ens heu acompanyat, perquè també ens heu acompanyat al llarg d'aquest camí de fer que hem anat fent fins a arribar al dia d'avui. Com diu el senyor bisbe, també doncs, agrair la primera llavor, que és la llavor de la família, però sobretot també la llavor de la nostra comunitat. I agrair a Jesús, doncs, jo li deia al senyor bisbe, jo em sento molt acompanyat per aquest amor incondicional de Déu, no? Doncs mira, a les seves mans ara m'encomano i que em digui el que hem d'anar fent.

Moments, sens dubte, d'una alta càrrega emocional que va viure, sens dubte, l'Esteve Ferrer i, òbviament, la seva família i aquell grup de sitgetans que també varen voler acompanyar l'Esteve ahir a Sant Feliu de Llobregat. Recordem, repetim, que aquest proper diumenge l'Esteve farà ja la seva primera missa com a diaca a partir de 7:45. Demà parlarem amb ell a partir de 10:00 a.m. I avui que també hem de tenir un petit record per a un dels docents que més empremta, diem-ho així, va deixar durant la seva etapa de mestre a l'Escola Pia. Ha mort als 80 anys en Manolo Alquézar, muntanyès, i els que vàrem tenir, ho puc dir així, la gran sort de tenir-lo com a professor, ja sigui de llengua castellana, de llatí o de grec, el recordarem sempre, per què no dir-ho, amb un somriure als llavis. Aquell Cállense, del Manolo, que ressonava de vegades a les aules de Can Colapi, forma part ja de la història de la docència a Sitges i d'aquell grup de professors i professores que, per la seva manera de ser o bé per la seva manera d'ensenyar, van saber marcar els nostres camins i els nostres destins. Manolo Alquézar, que serà enterrat aquest matí a partir de 11:15 en una cerimònia que tindrà lloc a l'oratori del Tanatori de Proer.

ara mateix les 9 i 7 minuts del matí. Posem també una mica de castells en aquest inici de programa, perquè ahir la Jove de Sitges, en aquest mes de juliol, podem dir carregat de reptes, va actuar el passat dissabte a Ribes, en el marc de la seva festa major. Els sitgetans van poder completar la seva actuació amb un 5 de 7, un 4 de 7 amb l'agulla, un 3 de 7 i els tradicionals pilars de la canalla al balcó de l'Ajuntament. La Jove de Sitges, que actuarà aquest proper dia 11 a Tarragona, al barri del Serrallo, i el dia 18, recordin, a Sitges, en el marc del memorial Pepe Rodríguez.

I posem també unes quantes notes d'agenda en aquest inici de programa. I el repàs de l'agenda ens porta a dimecres, perquè, com els dèiem fa uns moments, aquest dimecres comencen ja les activitats del Sitges-Estiu d'aquest 2026, la proposta cultural que ens ha preparat un estiu més als museus de Sitges. Aquest dimecres, a partir de les 8, al Racó de la Calma, un recital de cant que oferirà la soprano Keti Gorgotze, acompanyada al piano per Manuel Ruiz. El preu és de 15 euros i trobaran tota la informació i la possibilitat de poder comprar les entrades de forma anticipada a través dels Museus de Sitges, de la pàgina d'internet dels Museus de Sitges, museusdesitges.cat. Al Racó de la Calma, com els diem aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el recital de cant amb Keti Gorgotze i Manuel Ruiz. El Sitges-Estiu d'aquest 2026 també proposa activitats per als més petits, activitats familiars, com la d'aquest dijous, a partir de les 6 de la tarda, també al Racó de la Calma. Es tracta d'un espectacle científic familiar anomenat El misteri de les bombolles, a càrrec de Tracy Hunt. El preu per aquesta activitat és de 4 euros per als infants i de 5 euros per als adults. Com els dèiem fa uns moments, hi trobaran tota la informació a través del web dels Museus de Sitges, museusdesitges.cat. El misteri de les bombolles, aquesta activitat familiar que s'ha programat per aquest dijous a partir de les 6 al Racó de la Calma. No hi podien faltar les activitats musicals també al llarg d'aquesta setmana. Per dijous hi ha programat una proposta musical en aquests capvespres musicals a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a les seves terrasses, a partir de les 7. La proposta musical es diu Bella Dorita i la protagonitzaran l'Agnès Van Gorkom i en Rudy Rushton, el Rudy al piano i l'Agnès cantant. L'entrada és gratuïta, aquest Bella Dorita que protagonitzaran Agnès Van Gorkom i Rudy Rushton, com els dèiem aquest dijous, a la biblioteca a partir de les 7 de la tarda.

I si els agrada especialment el flamenc, les sevillanes, dir-los que aquest divendres, dia 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, a la Societat El Retiro, als Jardins, hi ha aquesta festa de fi de curs de flamenc, sevillanes i castanyoles, que organitza la secció de sevillanes, flamenc i castanyoles del Retiro. Hi haurà una mica de tot, exhibicions, música, balls i rebujitos. Entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, aquesta activitat gratuïta que proposa la secció de sevillanes, flamenc i castanyoles del Retiro aquest divendres a partir de les 7.

La nostra recomanació d'avui en forma d'exposició al Centre Cultural Miramar, recordem, i continua l'exposició Pell Mutant, de Jordi Nin. Es pot visitar de dimecres a diumenge en els horaris del Centre Cultural Miramar i estarà oberta fins al dia 26 de juliol.

I avui dilluns, cinema al Prado amb la projecció de les pel·lícules, totes dues en català, Viva, a partir d'un quart de set de la tarda, i també la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que es projectarà a partir de 8:45 del vespre. La farmàcia de guàrdia per avui dilluns serà la Torrents, a l'Avinguda Sofia, número 14. I què tenim per avui? Després del repàs dels titulars dels diaris, avui amb la Carola Fernández saludarem a la Fina Fontanet, amb la presidenta de l'Associació contra el Càncer de Sitges. Parlarem d'aquesta gala contra el càncer que es farà aquest proper divendres, dia 10 de juliol, a l'Hotel Sunway. L'Associació Sitges des del Mar ha fet balanç, com els vàrem explicar el passat divendres, d'aquests primers 6 mesos de treball, amb un missatge clar. L'Ajuntament ha de poder debatre amb els ciutadans. El Retiro va acollir dijous passat aquest acte de presentació d'aquest primer balanç, que compta amb la conducció de Joaquim Millán i amb la participació d'Àngeles Simón, que és la directora de Sitges des del Mar, de Marc Hero, que ha estat el coordinador del programa, i de Jordi Baget, l'impulsor de l'associació Sitges des del Mar. Avui n'escoltarem, per tant, tot el que es va dir el passat dijous al Retiro. I avui que també podrem conversar uns minuts amb Lupe Fradera. Ella és una de les components del trio Viena, que aquest proper dissabte oferirà un concert al Santuari del Vinyet un cop finalitzi la missa, pels vols d'un quart de nou. Els ho vàrem comentar la setmana passada, però els ho tornem a recordar. Els horaris de les misses al Vinyet durant aquests mesos d'estiu, juliol i agost. Els dissabtes, a partir de 7:45 de la tarda, missa en castellà, i els diumenges, a partir de les 10 del matí, en català.

0: acostant-nos a un quart de 10 del matí, tenim aquí a la Carola ja amb nosaltres per comentar-nos altres informacions, altres notícies del dia. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Va agradar el tour?
1: Sí. Molta calor.
0: Després sí. Ho comentarem, però vaja, la Carola, com un servidor, com tants i tants sitjatans, varen poder viure allò de primera mà, el pas del tour per Sitges. Jo haig de confessar que ho vaig viure amb una certa emoció. Escolta'm, sí. Tot i que ja ens ho va comentar també el Joan l'altre dia, no? Que són segons, allò, pim-pa-pum.
1: Sí, sí, passa...
0: Almenys el pas del ciclista. Després,
1: veus més estona passant cotxes?
0: Evidentment, veus més estona passant cotxes, motos, sí. La policia, les sirenes, sí. En fi, és un xou.
1: Sí, però és un xou i és un espectacle i una competició esportiva d'altíssim nivell, de fet, importantíssima, i per tant viure-la en directe, doncs, d'alguna manera és un privilegi. Per tant, jo trobo que va ser emocionant i tenir l'oportunitat de veure-ho en directe era una mica, com a mi, el meu pare, era una mica, si podies perdre-t'ho, era una mica tonto.
0: Sí.
1: Però és veritat que van passar calor.
0: Més enllà, si t'agrada o no el ciclisme,
1: sí.
0: Com diu la Carola, té aquest punt de dir, ostres, és un moment històric,
1: sí,
0: el fet que el Tour de França passi pel teu poble i bé...
1: I viure-ho amb els superaficionats al ciclisme,
0: sí.
1: Això també és
0: clar,
1: molt xulo.
0: Clar.
1: Quan un no ho és d'aquesta manera, però té al costat aquesta gent que ho viu amb aquesta intensitat, doncs també és molt xulo veure com ells gaudien de tot l'espectacle, perquè no deixa de ser un espectacle, tota la prèvia i la caravana i tot plegat. I després, que ràpid que van!
0: Sí, és un pim-pam-pum.
1: Van molt ràpid,
0: sí.
1: Però molt ràpid,
0: Més enllà dels tres primers escapats, sí. Després el pelotón.
1: Molt ràpid. Sí, prou feines, dona temps a veure absolutament res. Van molt ràpid.
0: En un abrir i cerrar de ojos,
1: sí,
0: que diu aquell.
1: Sí.
0: Però bé, en qualsevol cas, el Tour ja és història. El Tour, el seu pas per Sitges, perquè sí. El Tour no s'acaba, El Tour continua.
1: No.
0: De fet,
1: acaba de començar
0: i acabarà, com ens en recordava el Joan fa uns dies, el dia 19 de juliol, que és el dia també de la final del Mundial de Futbol. Sí que es van veure més els gegants que no pas el Drac i l'Àliga.
1: Sí.
0: Òbviament, els gegants per la seva alçada, clar, es van poder veure boniques imatges, també, durant la transmissió del Tour.
1: Molt, molt boniques. La retransmissió, ho comentàveu bé, francesa.
0: La gran quantitat de piscines que es van veure.
1: Oh. És que cada imatge era com un... descobries municipis amb una perspectiva en la que no estem acostumats. La veritat és que és una promoció. No sé els diners, no sé si està calculat això, el que val la promoció per als municipis que representa el Tour.
0: No en tinc ni
1: idea. És a dir, aparèixer en la transmissió del Tour, que t'aparegui el municipi, amb aquestes imatges, a més, que estan pensadíssimes, que són imatges molt boniques, pensades per qui llueixi el municipi, ostres, això val molts diners.
0: Sí, val un imperi. Algú haurà pensat, o hauria pensar, quan va veure l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla, oh, quina pena que es trobi ara en aquest moment d'obres, però vaja, en fi...
1: És igual, perquè jo crec que no va desjuir tampoc
0: no,
1: això.
0: No.
1: No va desjuir per res. Van veure les costes meravelloses, totes les obres de DIF.
0: Sí.
1: També les vam poder veure, i els gigantes i cabezudos.
0: Això mateix. Vinga, doncs, del Tour ja en parlarem.
1: Vinga, sí,
0: quan
1: ja
0: repassem els diaris, però Carola, què ens portes?
1: Vinga, es porto nota relativa, relatives a una activitat que es durarà a terme aquest dimecres, 8 de juliol. La primera és el cicle musical clàssic El racó de la calma, perquè forma part de la programació del Sitges Estiu 2026, i es tracta dels guanyadors del concurs Miravent Immigrants del 2025, de l'any passat, per tant, que oferiran 4 concerts de música clàssica al racó de la calma i que tindran lloc els dimecres del 8 al 29 de juliol. Per tant, aquest dimecres comença el primer. És una activitat que organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, que s'inclou, com dèiem, dins la programació del Sitges Estiu 2026, 4 concerts interpretats per joves figures del panorama de la música clàssica contemporània, guardonats amb el concurs Miravent Immigrants 2025. Les actuacions seran dimecres 8, dimecres 15, dimecres 22 i dimecres 29 de juliol, a les 8 del vespre en tots els casos, i aquest dimecres serà el torn de l'actuació de la soprano Ketevan Gorgodze, que va estar distingida amb una menció especial en la categoria de cant del 29è concurs Miravent Immigrants. L'artista actuarà acompanyada del pianista Manuel Ruiz en un recital de poesia que combinarà el repertori líric de Gorgodze amb la trajectòria de Ruiz, especialitzat en repertori vocal i de cambra. Les entrades 15 euros es poden adquirir o bé a les, presencialment a les taquilles del Museu de Sitges o bé de manera telemàtica a través del web també de Museus de Sitges.
0: Per tant, si els agrada la clàssica i el món del cant, doncs, com ens apuntava la Carola, el primer dels concerts aquest dimecres a partir de les 8 al Racó de la Calma, la soprano Keti Gorgotze, acompanyada del piano per Manuel Ruiz.
1: Efectivament, i aquest dimecres també, i una mica més tard, a quarts de 10 de la nit, no tinc clar que hagi acabat ja el concert, és a dir, igual les dues coses, fer-les el mateix dia serà difícil, però per qui no tingui ganes de música clàssica, però sí que tingui ganes de cinema lliure a la platja, doncs aquest dimecres arrenca, diguem, les sessions dels cinemes a la platja de la Fregata, que saben que s'engloben en aquesta proposta de cinema lliure a la platja, que s'oferta a tot Catalunya i que es fa a diferents municipis, i entre ells Sitges. Es tracta de quatre projeccions aquesta edició, quatre dimecres consecutius, sí. Per tant, comencen aquest dimecres 8 de juliol amb la pel·lícula Molt lluny, que és aquesta pel·lícula de Mario Casas, i no me'n recordo el director, és un director català, no me'n recordo.
0: Bé, és igual.
1: Però és una pel·li que està prou bé, per si no l'han vista. Hi haurà també un parell de curtmetratges previs. Això comença a quarts de 10 del vespre. Dos curtmetratges, entrada gratuïta, és un accés lliure a la platja, per tant, simplement que es portin qualsevol cosa per jeure a la sorra, tant fa, sigui una cadireta,
0: una tovallola,
1: un pareo, el que vulguin, com si volen sopar, emportar-se'l a veure, tant fa, és un accés lliure, tan fàcil com arribar i seure i a gaudir del cinema a la platja.
0: Per tant, aquest dimecres, com ens apuntava la Carola, primera de les projeccions d'aquest cicle de cinema a la platja, de la Fregata, a partir de quarts de 10. Home, sí, ha acabat el concert, una horeta i mitja, després estàs a pocs metres.
1: Sí, i com que és veritat que la platja de Fregata és gran, sí. Jo trobar lloc no deu ser difícil.
0: És possible que puguis fer les dues coses.
1: Mira,
0: és possible,
1: doncs,
0: escolta'm,
1: algú si dimecres té ganes de...
0: Sí, de passar una nit allò cultural 100%, doncs perfecte. Molt bé, doncs fins aquí, Carola. Tornem a retrobar en uns moments.
1: Vinga, ara torno.

9 i 22 minuts del matí. Seguim viatjant per aquest petit o gran imaginari musical que ens convida a recordar el que han estat alguns dels èxits de la història de la música. Anem a principis dels anys 80, concretament el 1982. En plena movida madrilenya sorgia la figura de Olvido Gara, Alaska, en aquest cas Alaska acompanyada de Los Pegamoides. Alaska, que es va anar consolidant a poc a poc com un referent cultural d'una generació molt concreta, i aquell 1982 ens deixava aquest Bailando.

Vinga, seguim endavant acostant-nos a 10:15 del matí en aquest dilluns 6 de juliol, avui que s'escau Santa Maria Goretti, també Sant Isaías i Sant Diodor. Avui que fan anys, entre d'altres, l'exjugador de bàsquet, el jugador de Sant Boi, Pau Gasol, fa 46 anys. També és l'aniversari de Kevin Hart, fa 47 anys, el còmic i actor nord-americà. I Elena Ballesteros, l'actriu espanyola, compleix avui 45 anys.

A Sitges, a tal dia com avui de 1924, amb el Club Deportiu Sitgetà, guanyava el trofeu Germanó. Va guanyar aquell partit derrotant el Valls per 2-0, en el que fou, sens dubte, una jornada d'orgull futbolístic a Sitgetà, tal dia com avui de 1924. Un 6 de juliol de l'any 1960, Francesc Peris Manxeta i Guix era nomenat fill adoptiu de Sitges pel consistori presidit, aleshores per Josep Ferret i de Carol, tal dia com avui del 1960. I 30 anys més tard, un 6 de juliol de l'any 1990, s'inauguraven els primers quioscs modernistes de la platja de Sitges. I arreu del món, tal dia com avui, de l'any 1957, Althea Gibson es convertia en la primera atleta negra en guanyar el títol individual femení de Wimbledon, obrint una porta que durant dècades havia estat tancada absolutament per la segregació racial en l'esport d'elit. Un nom que ja s'escriu en lletres d'or, el de Althea Gibson, que aquell 57 va guanyar Wimbledon.

I posem també l'apunt musical de cada dia per recordar que, tal dia com avui, un 6 de juliol de l'any 1985, Phil Collins va arribar al número 1 de la llista de senzills dels Estats Units i ho feia amb aquest Susudio.

Era, de fet, el seu tercer número 1 als Estats Units i va arribar també a ser número 12 al Regne Unit, una cançó que va ser extreta del seu tercer àlbum d'estudi en solitari, No Jacket Required.

Un dels clàssics de Phil Collins, aquest Susudio, que, com els dèiem, va arribar al número 1 de la llista nord-americana tal dia com avui de l'any 1985.

0: I seguim parlant de temperatures que continuaran pujant, motivant l'activació fins i tot d'avisos per calor en moltes comarques. Per tant, segona onada de calor de l'estiu, que ja la tenim aquí i que s'allargarà, segons ens diuen, durant uns quants dies. En aquest sentit, els pitjors dies seran demà i dimecres. I tot i que a partir de mitjans d'aquesta setmana els termòmetres tendiran a baixar una miqueta, continuarem amb valors clarament superiors a la mitjana, almenys fins a mitjans d'aquest mes de juliol, coincidint ja amb l'inici de la canícula. Avui que es preveuen màximes de fins a 32 graus, el sol que ha sortit a les 6 i 27 d'aquesta matinada i es pondrà a partir de les 9 i 29. La previsió de cara a les properes 24 hores, com cada dia, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Encetem la setmana amb el predomini de l'ambient assolellat i l'arribada d'una massa d'aire càlida que farà pujar el termòmetre arreu, principalment a Ponent i de cara a dimecres. S'espera superar el llindar de calor intensa arreu del país i fins i tot superar els 40 graus a nombrosos punts de la Depressió Central i comarques de Girona. Tot plegat amb el creixement d'alguns núvols d'evolució a punts de muntanya que podran deixar alguna gota al Pirineu. Per la seva banda, bufarà el vent de component sud entre fluix i moderat. Amb alguns gots forts. La situació marítima vindrà marcada pel marejol amb àrees de maró. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Ara li comentava a la Carola, em semblava estar escoltant Amy Winehouse. No, s'assembla molt, s'assembla molt. Es diu Gabriela Silmi i la cançó es diu Sweet About Me. A punt musical que forma part ja d'aquesta prèvia de cada dia per repassar els diaris.

0: Avui que molts dels diaris, sobretot els editats aquí a Catalunya, a Barcelona, ens presenten la imatge del tour, del pas del tour per Barcelona, per Sitges, vaja, per Catalunya, que està també un dels caps de setmana intensos els que han viscut tant la ciutat de Barcelona com Sitges, en el nostre cas també aquest pas del tour ahir diumenge dia 5. Es movem entre el tour, entre aquests grans incendis, l'incendi al massís de les Gavarres a l'Empordà, que està estabilitzat després de cremar més de 2.300 hectàrees, sobretot de massa forestal. L'altre gran incendi, el de la Catalunya Nord, que ja ha cremat unes 4.600 hectàrees i ha obligat a evacuar també unes 10.000 persones de 26 municipis del massís d'Arbres, entre els quals hi ha Queixàs, Castellnou, el Rosselló, també Rodès i Glorianes, el Conflent, en fi. Allò que acostuma a passar. Hi ha un incendi i l'endemà hi ha dos més o un altre més. En fi, Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: És la cançó de cada estiu.
1: Sí, sí, portem uns quants estius.
0: És la cançó de cada estiu.
1: Que d'alguna manera ho esperem, eh? Esperem que arribi el primer incendi i a partir d'aquí a veure quin serà l'últim i desitjant sempre, en tots els casos, que sobretot no hi hagin danys personals i si hi han d'haver danys materials que siguin els menors possibles. I a més, la que és la cançó també de cada estiu als diaris de manera consecutiva a l'aparició d'aquests incendis és, més enllà de les conseqüències, la gestió, quina gestió en fem, la gestió forestal, la gestió de l'agricultura, l'abandó de l'agricultura, com està repercutint d'una manera gravíssima en tots aquests territoris que han perdut terreny agrícola en favor de terreny forestal, un terreny forestal que no es gestiona prou bé i que quan cauen, salten espurnes, doncs crema d'una manera brutal. I aquest cap de setmana, doncs, totes les tertúlies, debats també, i avui també els diaris, molts articles d'opinió al respecte. Per exemple, a La Vanguardia parlen del cas de la masia d'Albert Ribas, una masia de la zona de les Gavarres, i explica com les seves cabres van permetre que l'incendi no anés més enllà, perquè és un senyor que és el masover d'aquesta masia, viu amb aquesta amb la seva família a Mas Cases, que és una masia aïllada a la urbanització de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, i com dèiem, les seves cabretes han jugat un paper fonamental en l'evolució de l'incendi. Per què? Doncs perquè aquest home s'hi ocupa i amb les cabres el que fa és que cada dia les treu i garanteix que es mengin tot el sotabosc. I això fa que la zona quedi neta. Uh-huh. Què passa? Que quan arriba ja l'incendi, que és el que va passar, quan va arribar ja la flama no es fa tan vertical, el poden mantenir i d'alguna manera eviten que la cosa continuï. Què explica aquest senyor? Que el problema d'això és que cada vegada hi ha menys gent cada vegada hi ha menys masovers en aquestes masies. Aquestes masies, la majoria s'han convertit en cases de colònies, en altres qüestions, però ja no són masies dedicades ni a agricultura ni a ramaderia. Per tant, hi ha menys masovers que s'ocupin d'aquesta part de gestió que en molts casos es fa a partir dels propis animals que tenen allà, en aquest cas en temes de ramaderia, i explicaven aquest cas i dius, ostres, que fort, al final és un cas molt exemplificat,
0: sí, sí, sí,
1: del paper de la ramaderia. I de la mateixa manera podria ser el cas d'altres masies que tenen hort, que tenen horticultura. Es parla molt, quan es parla d'incendis, d'aquesta escenografia de mosaics i de com els mosaics, a partir de les agricultures, dels terrenys conreats, poden apaivagar focs o poden d'alguna manera ajudar a que els focs no es propaguin. Clar, cada vegada hi ha menys horticultura també, hi ha menys conreu, i per tant aquesta escenografia de mosaic és molt, molt, molt difícil, pel que dèiem, perquè al final el percentatge de masies que es dediquen, doncs, a agricultura, a ramaderia, cada vegada són menor i cada vegada més, doncs, tot ha derivat en bosc. De fet, diu l'article, mira, diu que a les Gavarres el 94% de l'espai és bosc. Als anys 60 ho era el 60%. Per tant, clar, això ha anat evolucionant, que estem gairebé ja al 100% és bosc, bosc amb una gestió sense horticultura, és molt difícil gestionar un bosc molt, sense la presència d'animals, sense la presència del conreu, i tot plegat ens porta, doncs, a aquesta situació que vivim any rere any.
0: En el cas de l'incendi de la Catalunya Nord, recordem que el foc es va originar ahir diumenge a partir de 7:45 del vespre al municipi de Trevillac, a Occitània, i va passar ja a la Catalunya del nord. La virulència va fer que a 10:15 de la nit les autoritats difonguessin un missatge per evacuar una vintena de poblacions, la meitat veïns d'illa, que es van dirigir cap a Perpinyà. Allà es van haver d'evacuar fins i tot una residència de gent gran. A 5 municipis de la zona es van establir punts d'acollida i de suport psicològic per tal d'atendre les persones afectades. L'incendi també ha obligat a modificar l'etapa del tour d'avui dilluns, que acabarà als Angles i que s'haurà de fer sense públic en aquesta última part del recorregut, perquè només hi haurà personal de l'organització, però cap efectiu de bombers.
1: Sí, sí, i per cert que de l'incendi de Gavarres saben que l'origen va ser l'ús d'una radial.
0: Aquesta guspira
1: una guspira, sí, sí. A la persona que l'empleat que estava fent, l'han empresonat, el van empresonar per com a mesura preventiva, i ahir l'altre dia explicant també a la ràdio que havia estat una mesura preventiva molt severa.
0: Dura,
1: dura. Molt severa. I clar, perquè s'obria el debat. Aquest senyor estava complint les ordres d'un cap d'una empresa, perquè aquest home no treballava, no era un home que anava sol a fer treballs, és a dir, era un home que treballa en un context, en una empresa, on tindrà uns caps, i per tant, ara s'ha de debatre si aquest home responia a ordres d'un cap i per tant ell no era conscient d'aquestes mesures, o sí que era conscient, si, fins a quin punt hi ha responsabilitat també de l'empresa. En fi, ara també hi ha tot aquest debat, perquè òbviament l'origen dels focs també s'ha d'analitzar, sobretot en els casos en què són forçats, no?, voluntaris, o en aquest cas que òbviament no ho era, més enllà de que òbviament té que haver alguna certa responsabilitat.
0: En el cas de l'incendi al massís de les Gavarres, recordem que està estabilitzat després de cremar més de 2.300 hectàrees, volia dir, tot i missatges certament optimistes. Recordem que l'extinció total de les flames continuarà portant feina i anant tot bé, no es produirà, segons apunten les informacions, mínim fins a mitjans d'aquesta setmana.
1: Sí, sí,
0: encara queda feina per fer.
1: Encara cremarà terra uns dies més, seguríssim, el que passa que això sota el control d'alguna manera dels forestals i dels bombers, i per tant sense risc.
0: Malgrat tot, una de les notícies positives d'aquest cap de setmana és que, tot i la virulència del foc, no hi ha hagut afectacions personals.
1: Efectivament.
0: En canvi, 7 edificacions van quedar afectades parcialment, 4 de les quals van cremar del tot, unes dades que no són del tot definitives, ja que els bombers no han pogut accedir encara a tota l'àrea que ha estat quedat calcinada, volia dir. Bé, doncs els incendis que són protagonistes de les informacions d'aquest dilluns, les dotacions de bombers que hi continuen treballant, en el cas de les Gavarres, com dèiem, fins a mitjans d'aquesta setmana, doncs no hi haurà allò, el que es pot dir, una tranquil·litat més o menys efectiva al 100%, però hi ha d'altres informacions. Avui que, per exemple, l'Avantguàrdia fa

0: fiscal general.
1: Es tracta, com deies, d'una enquesta a La Vanguardia. El 60% creu que els jutges fan política, només el 40% els considera imparcials i posa sobretot en casos com el de Begoña Gómez o el del fiscal general de l'Estat. És interessant l'enquesta per partits, i això és interessant, eh? Clar, és... Tothom podria pensar aquí, no? Clar, això en funció de qui li preguntin. Evidentment, els votants del PSOE, el 80% són els que consideren que els jutges fan política i que, per tant, no són imparcials. En el cas del PP, dels votants del PP, és el 41%, i en el cas de Vox, el 55%. Per tant, diem que no hi ha... fins i tot hi ha gent dins el partit de dreta o dreta o extrema dreta, no?, en què estarien d'acord en que hi ha política més política que justícia entre molts dels jutges. I pel que fa a grups de persones, les dones, els joves i els majors de 65 anys són els que estarien d'acord amb aquest titular de que els jutges fan política i que no són imparcials. Per tant, interessant aquesta enquesta, que per cert coincideix avui també amb El País, que també publiquen avui un baròmetre on diu que més del 65% considera que el lawfare existeix a Espanya. Per tant, tots dos diaris que avui publiquen enquestes relatives o relacionades al sistema judicial espanyol.
0: En clau econòmica, diem-ho així, La Vanguardia apunta, almenys a la seva portada, que la borsa preveu un semestre de pujades per la millora de la situació geopolítica. Algunes incerteses geopolítiques que semblen començar-se a aclarir, com les conseqüències de la guerra entre Estats Units i Iran, cosa que fa preveure als analistes aquest segon semestre d'alces als mercats. Les eleccions de mig mandat als Estats Units seran una fita a seguir per comprovar-ne aquesta evolució. I en clau política internacional, també ho apunta La Vanguardia a la seva portada, la ultradreta alemanya aspira a governar dos lands a partir del proper mes de setembre.

0: I no sabem si algú de vostès se n'haurà donat especialment, però si han anat a la platja, diuen que aquest estiu la presència de meduses a les zones de bany a la costa catalana ha caigut en picat.
1: Hi ha menys meduses.
0: Hi ha menys meduses, sí. Encara és aviat per saber què està passant, segons apunta la informació del 3 Infocat, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Per exemple, amb Eduardo Blasco, que coordina l'aplicació de Ciència Ciutadana Meduses APP, aquesta aplicació, que des de fa 9 anys registra els albiraments d'aquests animals a tota la costa espanyola, diu que que l'aplicació serveix bàsicament per informar de les platges lliures de meduses allà on la gent no se n'ha trobat. Diu que ens estan arribant més punts verds de platges lliures de meduses, però a la zona de Catalunya.
1: Saps per què a Sitges des de fa uns anys hi ha també menys meduses? Perquè s'ha protegit la pesca de la tonyina. I les tonyines mengen meduses. Això ens ho explicava en el seu moment l'Oriol Serra, el pescador. Saben que la pesca de tonyina està molt protegida aquí al Garraf. No qualsevol barc pesquer que surti pot pescar tonyines. Han de ser els certificats d'alguna manera, que diria que són sobretot alguns de Vilanova. És a dir, si surts amb el teu vaixell i decideixes tirar la canya o el que sigui, i pesques una tonyina i t'enxampen, no només et faran deixar la tonyina, sinó que et caurà una multa. No es poden pescar tonyines. Entre altres coses, òbviament, va ser per protegir l'espècie, però també hi havia una altra necessitat, que era aquesta, i és que les tonyines es mengen les meduses. I, per tant, si tens un mar amb molta tonyina, tens menys meduses.
0: Bé,
1: què et sembla?
0: Perfecte, sempre s'aprenen coses.
1: Sempre s'aprenen coses.
0: Què més?
1: Mira,
0: alguna cosa més, Carola.
1: Avui apareix a La Vanguardia i crec que mirarem de fer un truc i parlar-ne algun dia, perquè de fet és el periodista vilanoví, Ramon Francàs, que en parla de l'antic xiringuito Rosa Mar de les botigues de Sitges, que per cert el tour va passar just ahir per davant, i parla del final tràgic d'aquest xiringuito del 1964, que fa anys que va rebre la condemna o l'avís de que havia de ser enderrocat, però no tira endavant. I aleshores ha quedat com en un

0: Quim, entre, diguem, la denúncia de demolició, o sigui, la denúncia d'enderrocar i la demolició. I això ha fet que durant tots aquests anys, perquè va ser el 2018 que van rebre la caducitat de la concessió i aquell desembre es va suspendre l'ús i l'explotació. Aleshores, es va firmar l'ordre d'enderrocament, però és a hores d'ara i això encara no s'ha enderrocat. Què ha implicat això? Doncs que aquell espai està completament degradat, està fet molt malbé, perquè clar, és un espai en desús, i jo pensava, i en parlarem perquè l'article, el director de Port Ginesta es queixa, no? Perquè òbviament allò ha degradat l'espai d'una manera considerable, més enllà que era un xiringuito emblemàtic que estava just a la part que conflueix entre la zona que estan ara arreglant de les botigues, el passeig de les botigues amb Castelldefels. Més enllà d'aquesta imatge, el que diu ell és que clar, tots aquests anys de buit ha quedat aquí munyim, i jo pensava, ostres, ves que això no sigui el que ens passi amb el Club de Mar i amb el Kansas, que ara s'han tancat, que arribarà l'ordre de demolició, d'enderrocament, però fins que ho facin, igual ens passen 15-20 anys.
1: Passaran uns quants anys,
0: sí. Quedarà aquí abandonat a la sort de ningú i òbviament doncs degradant la imatge, el paisatge, etc, etc. En l'article, més enllà de la denúncia del director de Port Ginesta, que de fet el que reclama és a l'Ajuntament de Sitges, que ara estan amb la remodelació de l'accés a Port Ginesta i combinat de manera amb les obres del Miteco per reformar tot això del passeig del marítim de les botigues de Sitges, li reclama a l'Ajuntament d'alguna manera que el mantingui net aquest espai, perquè està absolutament degradat. L'alcaldessa diu que no, perquè hi ha també declaracions de l'alcaldessa Aurora Carbonell, diu que no és responsabilitat de l'Ajuntament, però que faran l'esforç i la petició de demanar-ho, tot i que no és competència seva. Insisteix l'alcaldessa, que explica que va demanar als del Tour que miressin d'evitar la imatge. Diria que no ho van aconseguir perquè el Tour va passar per allà. No sé fins a quin punt es va veure la imatge, també t'ho dic, perquè saben que els plans al final són molt triats, I en això, diguem que la realització del Tour acostuma a ser molt, molt, molt curosa.
1: Molt curosa, sens dubte.
0: I buscar imatges que realment siguin atractives. Hi ha també declaracions de Mònica Gallardo en aquest article, però en qualsevol cas parlem de la història d'aquest xiringuito històric, el Rosamar del 1964, a les botigues de Sitges, que fa molts anys que té aquest anunci de, i pensava jo, mira, igual farem un truc perquè ves que no sigui el que ens estigui anunciant el que hagi de passar aquí amb aquests dos espais. Esperem que no, perquè si ha de passar això, i les imatges, la veritat, del xiringuito són bastant lamentables. I em deixes que acabi amb alguna qüestió més?
1: I tant.
0: Avui és 6 de juliol.
1: Sí.
0: Avui comença... Bé, comença demà, però avui a les 12, què hi ha a Pamplona? Què hi ha?
1: Ah, home, el xupinazo, no?
0: El xupinazo.
1: El Sant Fermín, sí.
0: El Sant Fermín, és avui a les 12, cantaran tots els pamploneses i pamploneses, cantaran el riau-riau, vestits de blanc amb el mocador vermell. I és interessant perquè avui La Vanguardia parla de l'origen d'aquesta vestimenta.
1: I els gaiteros que interpretaran el Ánimo Pues.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oh, veus? Doncs ens parlen de l'origen de la indumentària. Per què van de blanc i per què duen el mocador vermell? Doncs l'origen de... Tot això és molt modern, és del segle XX, que ningú es pensi que això ve d'èpoques molt més passades, és del segle XX, i es veu que és quan esclata el tema de les penyes. Allà a Pamplona, pels Sant Fermín, la gent s'agrupa el que li diuen penyes, sí, que són com colles, perquè la gent ens entengui, i es veu que als inicis del segle XX va haver una penya que es va voler com desmarcada la resta, volien ser com visibles, la roba blanca era la més barata i van decidir anar de blanc. I el tema del mocador vermell, hi ha moltes històries, però diguem-la que pesa més, va lligada a Sant Fermín, justament aquí va ser bisbe de Pamplona, que sembla ser que va acabar degollat, i aquesta sang basada a partir del coll és la que d'alguna manera faria com referència,
1: tenia aquesta relació al color vermell,
0: al mocador posat al coll i que sigui de color vermell, per si algú no ho sabia. I per cert, Sant Fermín és, comencen demà oficialment, tot i que avui és el xupinazo, no, bueno, demà és Sant Fermín tot, però comencen avui, com dèiem, a les 12.
1: Què és una setmana sencera?
0: Una setmana sencera. Una setmana molt intensa.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Molt, molt, molt intensa.
1: Sant Fermín, que en els últims temps també ha vingut estretament relacionada amb, bé, amb casos...
0: Aquí anava, 10 anys de la violació de la manada.
1: Aquí volia anar a parar, sí.
0: 10 anys de la violació de la manada.
1: 10 anys, ja?
0: 10 anys.
1: Déu meu senyor.
0: El digital de La Vanguardia en fa referència i fa una mica una anàlisi del que ell va suposar. Aquella violació, per descomptat, per la víctima, òbviament va ser un punt d'inflexió a la seva vida, per descomptat, també pels agressors, perquè van entrar a presó, per sort, o gràcies a la justícia, però va ser un punt d'inflexió en el codi penal judicial i en tots els casos que han vingut després, perquè en aquella època, fa 10 anys, i ho recordarem tot aquell cas, perquè més enllà de l'agressió brutal que va patir aquella dona de matinada en un portal per aquell grup d'indecents, se la va jutjar molt per com anava vestida, perquè havia begut alcohol, perquè ella va entrar, deien que va entrar de manera voluntària al portal, etc, etc. Això era com eren com uns mites, unes creences que fa 10 anys estaven molt establerts, que per sort cada vegada ho estan menys, ara ja i cada vegada menys la gent no pensa ni avalua ni jutja la vestimenta de la víctima, més enllà de si la faldilla era més curta o menys curta, ni coses d'aquestes, no? S'ha posat el consentiment al davant. Aquells joves van ser jutjats, van entrar a presó. De fet, el Tribunal Suprem va revocar la condemna del 2019, els hi va incrementar fins i tot la condemna, però el que dèiem, aquella agressió sexual va ser un punt d'inflexió que va acabar el 2022 amb la llei del només sí és sí, perquè recordem que aquests agressors no se'ls va condemnar per agressió sexual, se'ls va condemnar per abús sexual, perquè no es va considerar que en aquella època requerien concurrència de violència física, van considerar que no, i sobretot no van considerar que ella hagués dit un no explícit, prou explícit. Allò va fer canviar diguem el codi penal, i des del 2022, amb el canvi de la llei, tot delicte sexual que no tingui un consentiment explícit és considerat agressió sexual. Això fa que la condemna, òbviament, s'incrementi. Per tant, 10 anys ja d'aquella agressió terrible a Pamplona, però que d'alguna manera després ens va portar doncs, aquest canvi de codi penal.
1: Bé, doncs, els Sanfermines que arrenquen avui dia 6, que tindran el seu dia gran demà, coincidirà amb la festivitat de Sant Fermín, i com ens recordava la Carola, és una setmana sencera de festa, festa, festa i més festa, perquè bé, Sant Fermín és això, és festa a Pamplona. I en l'àmbit esportiu, què els hem de dir? Què els hem de dir?
0: Que ha passat el Tour,
1: Que ha passat el Tour. Ha passat el Tour, i tant que n'hem parlat del Tour, i perquè passi allò en un plis-plas, però vaja...
0: I el periòdico ha triat les costes com a imatge, sí. Ho has vist?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: la Vanguardia ha triat Montjuïc, no? Ha triat Barcelona...
1: La Vanguardia, sí.
0: Què és això? No? És l'ascens a Montjuïc, o què és això? No sé què és.
1: Sí, Montjuïc, sí, l'ascens a Montjuïc.
0: Però el periòdico ha triat la imatge de les costes, que és veritat que és una imatge molt, molt bonica.
1: Si els preguntem en quina imatge es quedarien vostès, no? Del pas del Tour per Sitges, probablement, doncs, bé, alguns diran, doncs, la velocitat amb la que passen els ciclistes, tot i que en un primer moment van poder veure els tres escapats,
0: sí.
1: Després doncs, la resta de ciclistes. Algú, perquè ho he pogut veure a través d'algunes fotografies, a través d'Instagram, va tenir l'habilitat de poder enxampar algun ciclista en concret.
0: Ah, sí?
1: Pogacar, eh?
0: Pues, devia ser una mica xiripa, sí, sí, perquè la velocitat
1: sí,
0: que
1: sí,
0: passa...
1: Sí, sí. Pogacar, que de fet va ser un dels protagonistes de l'etapa d'ahir, perquè vaja, li va cedir literalment la victòria al mexicà Isaac del Toro, que es va convertir en el primer mexicà que guanya una etapa del Tour des del 1990, gràcies al gest, com dèiem, del seu company de l'UAE, l'eslové Tadej Pogacar, que li va cedir el triomf. Per tant, el mexicà del Toro, que és el principal gregari de Pogacar, i que bé, va tenir alguns problemes mecànics anant cap a Olesa de Bonesvalls, bé, va acabar guanyant aquesta segona etapa del Tour. La primera, recordem, va ser el dissabte, aquesta crono per equips. Els tres ciclistes que es van escapar, Molnar, Engelgaard i Van de Broek, que també van tenir la seva quota de protagonisme, però en fi, va ser una segona etapa molt, molt recordada, sobretot per
0: pel gest de Pogacar, que va ser preciós, fins i tot pels que no sabem gaire de ciclisme, jo crec que es va entendre molt bé el que feia, se'l veia i al final mirant al darrere, i ja es relaxa quan veu que el Vingegaard no arribarà i no passarà, i se'l veu com li diu, va, vinga, guanya tu, xato, que tu has guanyat, perquè de fet s'ho havia guanyat,
1: sí,
0: perquè
1: i tant.
0: La feinada que va fer jo em trec el barret amb tots aquests que són de l'equip i que fan aquestes feinades de posar-se al davant i agafar aquí ritme per mantenir aquest ritme. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la feinada d'aquests ciclistes que pugen a...
1: Els veus pujar, per exemple, l'ascens a Montjuïc?
0: A 30 per hora,
1: eh? Sí, sí, i van a una velocitat increïble.
0: Aquella pujada caminant se't fa difícil.
1: Bé, avui que hi ha el port de Toses, la collada de Toses, que forma part d'aquesta tercera etapa, m'agrada a veure com la pugen.
0: Doncs molt fort, Pitu.
1: Com la pugen.
0: Molt fort.
1: En fi, jornada per la història, la que van viure molts sitgetans i sitgetanes ahir que no es van voler perdre, ja sigui a Baixamar, a la carretera de les Costes o en algun punt.
0: Per allà a Campell, rotonda aquí de Campell, també hi havia molta gent allà col·locada, al llarg de tot el passeig gairebé.
1: Feia moltíssima calor.
0: Molta
1: perquè,
0: calor.
1: Clar, sí. Estem parlant que el pas per Sitges va ser a les 3. Més o
0: sí,
1: menys.
0: Sí, sí, aproximadament. Sí, sí.
1: Doncs que hi ha foc, que hi ha foc, literalment. Sí. I com a imatges, òbviament, evidentment, la dels gegants de la vila, el drac i l'àliga que van quedar més, allò, més...
0: Amagats entre més amagadets, la taca groga de la fanzone.
1: Sí, sí,
0: sí. I després aquesta caravana, que és sorprenent, per qui no l'havien vist mai,
1: sí,
0: amb aquests vehicles en forma de meló i de maduixa,
1: repartint
0: amb
1: regals,
0: aquest Spider-Man, sí, sí, també, sí, sí, a l'Astèrix i a l'Obèlix, una cosa molt carnavalera. Amb aquestes persones a dalt de les... els que anaven a dalt d'aquests vehicles repartint regals, no sé si t'hi vas fixar que anaven lligats amb arnesos, perquè
1: sí,
0: anava a tota màquina la
1: màquina. Sí, sí, sí, sí,
0: i vaig pensar, us imagineu un carnaval a aquest ritme?
1: Sí, sí, sí.
0: Una rua de carnaval a aquest ritme?
1: Sí, sí,
0: se'ns faria mena, eh?
1: Amb una horeta ja ho tindríem pelat. Sí, sí, sí, sí. Però bé, és que allà va tothom ràpid. Tothom va ràpid.
0: Sí, sí,
1: la policia,
0: ràpid,
1: els cotxes dels equips.
0: Per cert, va passar un mosso picant de mans al públic. Em va cridar molt l'atenció això. Va passar pel passeig un mosso amb la moto, amb motocicleta, i anava picant la mà al públic.
1: Forma part del show,
0: sí, sí,
1: suposo.
0: Sí, formava part del show, sí, sí.
1: Forma part del show.
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs, el tour i el seu pas per Sitges, però bé, per altres poblacions, també,
0: sí,
1: com Vilanova, Cubelles...
0: Va, vinga, també ha passat per Vilanova.
1: Sí. Doncs, que ja forma part d'aquest imaginari col·lectiu que tindran, sens dubte, molts i molts sitgetans, però més enllà del tour, i hem de posar els resultats del Mundial. I compte perquè el Brasil...
0: A Brasil
1: estan tristos ara mateix perquè ha caigut Brasil.
0: Ai, la canarinha. Ha caigut amb Noruega?
1: Amb Noruega, per 2-1, amb gol de Haaland inclòs. Jo ja vaig apuntant al seu dia que el futbol que feia Brasil no convidava a ser massa optimista.
0: Molt bé, Pitu, doncs vas fer una bona previsió.
1: I no hi entenc massa, però vaja, en qualsevol cas, aquesta derrota que deixa Brasil ja sense cap opció de poder lluitar per el Mundial. 1-2 va guanyar Noruega, també Anglaterra es classifica per la propera ronda.
0: També li va costar, no?, contra Mèxic.
1: 3-2 va guanyar el conjunt britànic, a Mèxic, que els mexicans també hi tenien dipositades moltíssimes esperances en aquest
0: Home,
1: Mundial.
0: Home, si més no, el fandom, perquè el fandom mexicà estava embogit.
1: L'han viscut com mai, també, els mexicans. No sé si tant com el van viure el 86, que és el Mundial que va acabar guanyant l'Argentina, però vaja, han estat molt, molt, molt animats els mexicans visquent de primera mà aquest Mundial de 2026. I avui serà el torn d'Espanya. Espanya que s'enfrontarà a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ahir va ser el jugador que va comparèixer davant dels mitjans de comunicació dient allò de que, bueno, la feina ja està feta, Espanya és favorita, però, va dir, però, hay que jugar i...
0: Va estar simpàtic,
1: però... I no lo estoy haciendo tan mal. Diu, no lo estoy haciendo tan mal. Llevo 3 goles, otros llevan más, pero bueno, diu, sí que, evidentment, serà el darrer Mundial de Cristiano Ronaldo, perquè
0: sí,
1: ara mateix té 41
0: també,
1: anys. Diu, però quizá no sea el final todavía de este Mundial, en aquesta mena de repte que li va fer a la selecció espanyola, que ha recuperat ja a tots els lesionats. Per tant, Luis de la Fuente disposa de tots i cadascun dels seus jugadors, per tant, per triar i per remenar. Més enllà del partit d'avui, que, repetim, serà a les 9, aquest Espanya-Portugal, a les 2 de la matinada, si no estan desperts o si volen despertar, saben que tenen un Estats Units-Bèlgica. no és un mal partit, no és un mal partit. Demà que Argentina torna a jugar, ho farà a les 6 de la tarda contra Egipte, en fi que el Mundial va fent les seves passes, la gran final, recordem, el 19 de juliol, que coincideix també amb el final del Tour. Més enllà del Mundial i del Tour, doncs, és que tampoc m'atreveixo a parlar de mercat futbolístic perquè ara mateix està bastant aturadet. El que sembla que sí que s'està movent com a mercat és el mercat del bàsquet.
0: Home, caram, vaya mogudes.
1: El Barça de bàsquet.
0: El Barça ha quedat amb 5.
1: Sí, ha anat despatxant gent, l'últim Will Clyburn, i clar, s'ha quedat allò amb una plantilla que està rebent unes crítiques a la secció de bàsquet perquè, clar, és que estem a 6 de juliol i encara no se sap qui serà l'entrenador i quin jugador s'incorporarà. Es parlava de dos jugadors que gairebé deien les xarxes socials que els tenien lligats al Barça i que en qüestió d'hores els acaba fitxant un al Madrid i l'altre al Panathinaikos, com aquell que diu, vaja, que el Barça està quedant sense jugadors. Vaja, és una cosa absolutament de bojos el que està passant també en aquest mercat, volia dir, de bàsquet.
0: I el València, que també estan marxant tots,
1: sí,
0: després
1: sí,
0: de la temporada.
1: València, hi ha hagut una desbandada.
0: Hi ha hagut una escampada.
1: Sí, sí. Recordem que encara continua en joc a Wimbledon. I que Djokovic va
0: guanyar la de noies, la Osaka, aquella que va vestida que a tu no t'agrada tant.
1: Naomi Osaka, sí, sí, sí.
0: La Naomi Osaka va guanyar a Sabalenka, eh?
1: Sí, sí, sí. Sabalenka ha estat una de les baixes il·lustres perquè va quedar derrotada. I Novak Djokovic, que segueix endavant, ha superat un dels històrics registres a Wimbledon, el que tenia Roger Federer, classificant-se per als quarts de final. I, en fi, que Djokovic encara no ha fet el seu de les dents.
0: No.
1: Tot i que alguns ho podien pensar, doncs 39 anys, número 8 mundial. Continua sent el gran dominador a la pista central del All England Club, com gairebé si fos el jardí de cara seva, com apunten les cròniques de Mundo Deportivo.
0: Pitu, si és que encara som joves.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, doncs...
0: Saps qui és jove també?
1: Qui?
0: Mira, algú, si poso aquesta cançó, a veure qui et ve al cap.
1: Vinga.

0: El gran Rocky Balboa.
1: Hombre.
0: El gran Rocky Balboa.
1: Silvestre Stallone fa 80 anys avui. 80 anys aquest
0: veus,
1: home.
0: Doncs no, no ho he dit els,
1: doncs,
0: els
1: mira,
0: aniversaris.
1: 80 anys. 80 també està fet un juvenívol, eh?
0: Sí,
1: encara
0: sí,
1: està
0: sí.
1: Actiu aquest home, encara fa pel·lis, es veu que fa un talent ara amb la família.
0: Quants, no sé si...
1: Rockies.
0: Quants Rockies
1: crec que
0: es
1: són
0: van
1: 4.
0: Fer?
1: Ara t'ho sé dir.
0: 3 segur?
1: No, jo crec 4. Que, jo crec que 4.
0: 4, no.
1: Jo crec que 4.
0: Aquesta és bona també, l'Albert que ens apuntava
1: sí?
0: Que aquesta cançó va ser la primera que va sonar el dia que es va inaugurar Ràdio Maricel, el 22 d'agost. No hi havia més discos, no, no. 22 d'agost de 1988, allà al garatge de Sant Honorat, mare meva.
1: Doncs
0: sonava aquesta cançó.
1: Home, doncs escolta'm, 6 pel·lis de Rocky, 6.
0: I les paraules aleshores del regidor Jimeno? Del regidor Jimeno, eh? Mare de Déu.
1: Home, era una molt bona cançó per començar, la veritat.
0: Sí, sí.
1: Era un bon preludi.
0: 22 d'agost del 1988, mare de Déu.
1: Pues això, que som joves, Pitu.
0: Sí, sí, sí.
1: Som joves. Jo no hi era, eh?
0: Jo tampoc, l'Albert sí. L'Albert sí, l'Albert sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bé, doncs, història de la ràdio, en aquest cas, que ens ha vingut al cap, gràcies, doncs, a que avui és l'aniversari de Sylvester Stallone i Rocky Balboa. Molt bé, doncs, amb aquesta efemèride. Posem punt final. Gràcies, Carola.
1: A tu, Pitu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba a l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 i et respon.

0: Les 10 i 13 minuts, gairebé un quart d'11 del matí. Vinga, anem a parlar d'una gala solidària que es durà a terme aquest divendres a Sitges, a l'hotel Sunway, al passeig marítim de Sitges 92-94. És la gala solidària contra el càncer, una cita anual també a Sitges i una cita també anual a la ràdio, la de parlar amb la presidenta de l'Associació contra el Càncer de Sitges, Fina Fontanet. Què tal, Fina? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
0: Un any més la gala solidària, eh?
1: Sí, sí, sí. A veure, mira, jo voldria dir que hi ha moments en que un petit gest pot canviar moltes vides. I avui, pues, avui convidar de forma part d'aquests moments a tothom que ens està escoltant. El càncer, d'una manera o altra, ens ha tocat a tots. Tots coneixem algú que ha lluitat, que està lluitant o que ha hagut d'acomiadar-se molt aviat. Darrere de cada diagnòstic hi ha una persona, una família i una història plena de coratge i esperança i ganes de viure. És per això que nosaltres seguim respectant tot això i recolzant tot el que podem.
0: Per tant, aquest petit gest, no? El petit gest d'anar a aquest sopar, no? De pagar aquests 60 euros i gaudir doncs, d'aquesta nit, no? En bona companyia, en bon menjar, d'alguna manera és el gest que podem fer tots, no? per ajudar doncs, a que hi hagi
1: Exacte.
0: Més recaptació per investigar contra aquesta malaltia, que al final es tracta d'això, eh? Com de donar
1: sí.
0: diners perquè la investigació avanci i puguin trobar la cura.
1: Sí, sí, sí, sí. De veritat que us convido de tot cor a assistir a la gala Sopar Benèfica contra el Càncer. Mira, serà una nit per compartir, per emocionar-nos i sobretot per demostrar que quan un poble s'uneix per una bona causa és capaç de fer coses extraordinàries. Amb la presència no només gaudireu d'una ballada especial, també estareu donant suport a la recerca, ajudant a les persones afectades i oferint esperança a moltes famílies.
0: Clar, quantes gales en porteu ja, que ho saps, això, Fina?
1: Aportem bastant, nosaltres estem vigents des de la pandèmia.
0: Caram, doncs però... imagina't, 18-19, sí. no?, aproximadament, és a dir, ja
1: sí.
0: acumulant...
1: Alguns anys no s'ha fet per motius que no venen al cas.
0: Diversos, sí.
1: Sí. De totes maneres, jo vull dir que no es deixem passar aquesta oportunitat de fer el bé, no?, perquè cada cadira ocupada és un missatge d'esperança. Cada persona que hi sigui demostrarà que la solidaritat és més forta que la malaltia. Per això esperem a tothom i amb molta il·lusió. Tots els tíquets ja estan a la venda a Can Gassó, al cap de la vila. I entre tots i totes farem que aquesta gala sigui un èxit. Perquè junts, jo sempre ho dic, junts som més forts, junts podem donar esperança.
0: Clar, Fina, des de l'associació, una mica quin està sent el vostre paper ara? Perquè, clar, això, el càncer també ha canviat moltíssim, no? La malaltia també ha evolucionat moltíssim, per sort cada vegada entenc que millor, no? Tot i que encara, òbviament, no hi ha cura, no? Però hi ha tipologies de càncer que, doncs, que ara ja tenen més bons pronòstics, i etcètera, etcètera, no? I mica a mica, doncs, la investigació, la ciència avança, tot i que encara no hem arribat a aquesta cura final. No sé si amb aquest abans de la malaltia, el paper de l'associació també canvia? O al final el principal sempre és el mateix, que és aquest acompanyament?
1: No, mira, ha anat canviant, però ha anat canviant perquè ha anat mentalitzant a les persones de que tindre aquesta malaltia pues, és una cosa normal, que pot passar en qualsevol família, i llavors ja no és un tabú dir que un té aquesta malaltia. Llavors ens hem trobat pues, que hem pogut acompanyar a moltes persones a recolzar-les i a fer-les veure que bueno, és un procediment, és una malaltia, no com una altra. O sigui, si s'agafa d'hora, té molts avantatges i és això el que nosaltres pretenem. O sigui, fer arribar a la gent de que es facin revisions, de que no esperin, de que no tinguin por. Vull dir, si està, per tant, com més aviat es detecti, doncs és molt millor per tothom, perquè avui en dia doncs, hi ha moltes possibilitats d'avançar-la, i ho estem veient dia a dia. I ja estem contentes perquè veiem que no és el tabú aquell de que abans la gent
0: Clar.
1: Callava i no ho deia. Al contrari, ara t'ho explica, em passa això, em passa l'altre que puc fer. Llavors, des de l'associació d'aquí del Garraf i de Barcelona, doncs tenim ajudes de tot tipus, totes són gratuïtes, ajudes pels familiars, pels malalts, bueno, hi ha de tot. I la gent està molt contenta perquè no se sent sola, se sent acompanyada. I no és una cosa rara, sinó que és una, és una malaltia com pot ser una altra. Uh-huh. Llavors, és qüestió de mentalització, i això és el que hem aconseguit, de que la gent s'obri, es faci més proves i pugui detectar abans els símptomes i curar-se.
0: Uh-huh. Aquesta feina preventiva, no?, que cada vegada tenim més present, també gràcies a feina com la de les associacions, que d'alguna manera el que heu fet és visibilitzar una malaltia que, malauradament, ens toca gairebé a tothom, d'una banda o d'altra, no? Ja sigui més d'una manera més principal o sigui de manera tangencial, però al final tots coneixem algú que ha passat o que ha patit per un càncer. I clar, aquesta visibilització d'aquesta malaltia, sobretot dels malalts, dels pacients, no? I entenc que aquesta manera també de mirar-los amb compassió però no amb pena, no? I amb companyia i entendre, doncs, entendre que estan passant per aquest procés.
1: Clar, és que moltes vegades ens hem trobat més que amb la persona malalta, ens hem trobat més amb la família.
0: Amb la família.
1: Que no saben com fer-ho, no saben com comportar-se, i llavors, clar, hi ha ajudes per la família, per dir, a veure, el comportament és una malaltia, bueno, sí, que al moment que et sona i que t'ho diuen, pues, se't cau el món a sobre, evidentment. Però que bueno, veus, vas veient que hi ha molta gent, et vas sentint acompanyat, per això és molt important que, a veure, que no se li doni més importància de la que té. Vull dir, té un recorregut, la malaltia, com qualsevol malaltia. Llavors, pues, bueno, si tenim la sort de detectar-ho a temps, pues és qüestió d'anar seguint i anar fent-lo. I els pacients queden molt contents, perquè tots els professionals que estan darrere de tot això, són un 10, vull dir, són gent molt maca.
0: I no sé si la més gran evolució d'aquesta malaltia, i sobretot del que veieu vosaltres a l'associació, és que el lligam o el vincle càncer amb mort ja no és sempre evident, no? És a dir, anys enrere tu et deien càncer i un associava càncer amb morir. No relacionàvem res més, i avui en dia diuen càncer i ja la primera idea que et ve al cap no necessàriament és la mort, no? És a dir, un sap que hi ha cura, és a dir, que hi ha gent que se n'en surt, no? I que hi ha pronòstics que poden ser salvables.
1: Sí, bueno, encara passa que quan a algú se li diu aquesta paraula com a enfermedad, llavors sí, pensa en la mort, evidentment, perquè això és una cosa que durant molt de temps s'ha fet i així no és fàcil treure-t'ho del cap. Però ràpidament, al moment en què et poses en contacte amb altres persones entre que et parlen, t'has donat compte de que no és així, que cada persona és diferent i que cada cas és diferent, i el més important és detectar-ho a temps. Clar, és una malaltia que no presenta símptomes. Llavors, és qüestió d'anar fent revisions, sobretot les dones ginecològiques, els homes també. Vull dir, anar fent revisions, anàlisis analítiques, perquè tot això, evidentment, va sortint quan hi ha alguna cosa. Llavors, és bueno, tampoc obsessionar-se, però, bueno, fer de tant en tant, doncs, un cop a l'any o cada 6 mesos, una revisió.
0: I no deixar passar cosetes, és allò que dius, no, aquí fa temps que em trobo malament d'on sigui, no? O fa temps que no em trobo no sé què, doncs no deixar-ho passar.
1: Perquè
0: a vegades ho deixem passar perquè no ens donem importància, no? I això ho fem molt les dones.
1: Però no li volem donar importància.
0: Efectivament.
1: Pensem, bueno, va.
0: No serà res, pensem, no serà res. Sí, sí. Ostres, doncs de vegades sí que ho és, i si ho enganxes a temps, doncs escolta'm, tot passa ràpid.
1: Exacte.
0: Aquest ha de ser el missatge, que la gent es cuidi, que siguem preventius, que fem les revisions que ens toca, que estiguem d'alguna manera atents al nostre cos, a la nostra salut, i que quan alguna cosa veiem que no acaba de funcionar bé, ràpidament, consulta el metge.
1: Ràpidament
0: consulta el metge, perquè per sort, doncs, aquesta malaltia, el càncer, cada vegada té més bons pronòstics, i hi ha multitud de casos en què, òbviament, un diagnòstic de càncer mai és una alegria, òbviament. I sempre et garanteix un any dolent.
1: Sí,
0: com a mínim.
1: El problema és que la gent s'espanta. I és normal, És normal, vull dir, clar, som humans, i és normal que la gent es desplomi, però bueno, per això hi ha molts professionals que estan ajudant i que després es donen compte de que, bueno, vale, sí, no és fàcil, però bueno, són tràmits. Uh-huh. I l'important és això, detectar-ho a temps i ja està, i no deixa ser una malaltia com una altra.
0: Efectivament, i si necessiten suport, si estan en aquesta situació, tenen algun familiar, alguna amic en aquesta situació i pensen que doncs, els vindria una mica de suport, d'acompanyament, l'Associació contra el Càncer d'aquí els guiarà, els ajudarà, més enllà de les ajudes i d'alguna manera, sí. I a més al final sempre parlar amb algú que ha passat pel mateix sempre va molt bé, perquè no hi ha ningú que t'entengui millor que algú que ha passat per allà on has passat tu abans.
1: O sigui, això és evident.
0: Això és evidentíssim.
1: De totes maneres, sempre, vull dir, quan ens venen a l'associació o ens truquen o així, sempre els deleguem ràpidament a la comarcal, perquè llavors ells, depèn del cas que veuen o així, i els hi posen els professionals que tenen que anar, que són la gent que està preparada per atendre'ls.
0: Bé, però en qualsevol cas vosaltres feu com el camí fàcil, no? Diu, heu d'anar cap aquí, heu d'anar cap allà.
1: Totalment.
0: I, més enllà d'això, si tenen ganes de ser solidaris i ajudar a recaptar fons per la investigació contra el càncer, aquest divendres al Sunway, a l'hotel Sunway, al Passeig Marítim número 92-94, la gala solidària contra el càncer. 60 horets, passaran una ballada magnífica, superant la mar de bé, poden reservar les entrades i comprar els tiquets al Gasol, cap de la vila. I alguna cosa més a dir de la gala, Fina?
1: Bueno, jo només diria que no hi faltin. Que la vostra presència, la presència de tothom que pugui venir, pot marcar la diferència, moltes vegades.
0: Doncs vinga, tant de bo s'aconsegueixi un aforament ben ple i moltíssima gent, i això serà un bon senyal també de solidaritat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per poder difundir-ho.
0: Gràcies, Fina, un plaer.
1: Igualment, bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dilluns passat a la tarda es va celebrar l'acte de cloenda, més que de cloenda, de balanç de l'associació Sitges des del Mar. Una associació que neix ja fa uns quants anys, però diem que no s'ha posat a treballar de manera activa i semiprofessional, ho ha començat a fer des de fa 6 mesos, amb 8 taules de treball, aplegant fins a 299 persones, 299 sitgetans i sitgetanes, que han volgut opinar, parlar i sobretot proposar idees de futur per Sitges en diferents àmbits, l'econòmic, el territorial, l'educatiu, el de la salut, el de l'esport, en fi, diferents àmbits dividits, com dèiem, en taules de treball, de tot plegat, en van fer un acte final de temporada abans d'aquesta parada estival, si tornaran a posar al setembre per mirar de crear un document únic amb conclusions, i aquesta associació que a més el dijous en aquest acte, i escoltaran vostès els que hi van intervenir, doncs d'alguna manera el que fa ara és passar una mica la pilota als polítics, perquè ells reivindiquen que són una associació cívica, que aquí darrere no hi ha cap voluntat de crear candidatura electoral ni de presentar cap llista electoral de cara a les properes municipals, que són simplement ciutadans de Sitges opinant, ciutadans, òbviament, amb professions diverses i que opinen i que tenen idees per al futur de Sitges, que les han exposat, que les volen concretar en un únic document, i ara, com dèiem, passen la pilota als polítics, per tant, que s'asseguin amb ells, que debatin, que parlin amb ells i que, per tant, es puguin prendre decisions de manera consensuada, i aquesta bretxa, aquesta distància que hi ha entre la ciutadania i la política, cada vegada més gran, doncs d'alguna manera s'escurci una mica. Els deixarem ara l'acte íntegre d'aquest balanç de Sitges des del Mar, celebrat dijous passat al Retiro. Escoltaran inicialment Joaquim Millán era el conductor de l'acte, intervenen també Ángeles Simón, que és la directora de Sitges des del Mar, Marquero, que és el coordinador dels programes, intervenen també un parell de membres de les taules, i clou l'acte Jordi Baget, que és d'alguna manera un dels impulsors de Sitges des del Mar, exalcalde de Sitges, com bé saben, i tot plegat en l'entorn, en el marc del Retiro. Per tant, escoltaran també el director del Retiro, en Francho Núñez, que a més va aprofitar el moment, l'oportunitat, per dir la seva en tant que president del Retiro. Els deixem amb l'acte de balanç de Sitges des del Mar.
1: Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Abans de començar, volia donar les gràcies a totes aquelles persones que avui ens acompanyeu, i molt especialment a totes aquelles que durant els darrers 6 mesos heu format part del procés Sitges Debat Obert. Gràcies als que heu participat directament, dedicant-li temps, coneixement i il·lusió. Gràcies també a les persones que, encara que no hagueu estat presents en totes les sessions, heu seguit el procés, el projecte, ens heu fet arribar idees, propostes i heu contribuït a enriquir aquest debat col·lectiu. La participació no és només opinar. La participació també és escoltar, dialogar, també discrepar quan cal i construir plegats. El sociòleg Sigmund Bauman deia que el diàleg real no és parlar amb qui pensa igual que tu, sinó amb qui pensa diferent. Precisament això és el que hem intentat fer aquests darrers mesos, crear un espai de trobada entre persones diverses, amb mirades diferents, però amb un objectiu compartit: pensar el present i el futur de Sitges. Per això, avui, per nosaltres és un gran dia. Avui no només presentem unes conclusions, sinó presentem el resultat d'una feina compartida, d'un procés de confiança, d'escolta activa i de compromís amb el nostre poble. Per tant, estem molt contents del camí recorregut. Vull també agrair al Retiro, que avui ens acull en aquest acte. Hem escollit aquest espai perquè representa molt bé l'esperit d'aquest projecte. Un espai obert, plural, divers, de convivència i de cultura. El Retiro és una de les grans ànimes de Sitges i simbolitza aquesta voluntat de construir comunitat que també ha inspirat el projecte Sitges Debat Obert. Per aquest motiu, és un plaer donar la paraula al seu president, el Francho Núñez.
2: No sé si escoltava, no sé si era no era el micro, és que no estava a prop. Doncs moltes gràcies per vindre, benvinguts al Retiro, i tal com ha dit el Joaquim, sempre hem sigut a Retiro, amb 156 anys d'història, hem sigut sempre una entitat a política oberta i plural, i així seguirem sent tota la vida. Agrair a Jordi, quan es va, em va proposar de poder fer aquesta, aquest espai de trobada avui, el dia d'avui. Amb aquesta associació de Sitges des del mar, aquesta plataforma de participació de pensament i d'opinió i de debat, i que arribeu avui amb, una, amb aquesta, aquesta reunió amb, una, amb unes dades, amb, unes, amb una època dolça per nosaltres, perquè ja hem patit una miqueta el que són, tothom ha tingut obres a casa seva, però quan veieu després, després farem una copa de cava, convideu vosaltres la copa de cava, però vam decidir amb el Jordi de no fer-ho amb el mateix espai que estem ara, sinó aprofitar a les persones que encara no coneixeu la magnitud de lo que està recuperant ara mateix la Junta Directiva del Retiro, que és no només adaptar aquest espai, aquest saló teatre, aquest espai supramunicipal, perquè no recordem de que el municipi de Sitges només ha tingut, en temes de cultura, no han tingut mai un equipament propi cultural perquè han tingut les entitats centenàries. Ara aquestes entitats centenàries tenen que ficar al dia a complir les normatives de seguretat, d'incendis, en fi, ficar-se al dia. I és per això que ens fa molt de goig, quan ens va dir Jordi de fer aquesta reunió avui, doncs de poder després fer la copa de cava, i us ensenyarem, també està el vicepresident també de la Junta Directiva, us ensenyarem com van les obres, ja veureu que estem a quasi el 98% de l'obra, i on van, aquí també veig que hi ha regidors i regidores, on van i com gestionem, com gestiona una entitat privada als recursos públics. És a dir, és important, nosaltres aquestes obres que veureu després, i acabo, perquè no em toca molt parlar, però així aprofito perquè sapigueu d'on ve tot això, es tenen que ficar la normativa, nosaltres hem tingut una hipoteca d'aproximadament quasi 1 milió d'euros per tirar això endavant, i amb l'ajuda dels estaments públics, fons europeus, Generalitat, Diputació, al Consell Comarcal i a l'Ajuntament, doncs estem tirant això endavant. Res més, després us ensenyarem, aquí està l'Ignasi Garrigó també com a vicepresident, qualsevol consulta que es vulgueu fer, doncs encantadíssim. Dono la paraula a la Jordi.
1: Moltes gràcies, Franxo, per les teves paraules i per la vostra acollida. Diuen que darrere de cada projecte sempre hi ha persones que fan possibles que les coses funcionin, que connectin les persones, que escolten, que resolen problemes sense fer soroll i que aconsegueixen que tothom se senti part del mateix projecte. Nosaltres hem tingut aquesta sort. L'Àngeles Simón, directora executiva de l'Associació Sitges des del Mar, ha estat una peça fonamental durant aquests mesos, amb professionalitat, sensibilitat i una gran capacitat d'organització, sí, és així, Àngeles, ha contribuït decisivament a fer possible aquest procés participatiu. Ara ens explicarà com s'ha desenvolupat aquest recorregut, quines han estat les diverses fases, la logística, com ha construït aquest treball col·lectiu, amb algunes xifres que ens faran entendre la complexitat del projecte. Àngeles, com vulguis.
3: El Joaquim és una mica exagerat, ara has posat el llistó molt alt, però bueno, moltíssimes gràcies i bona tarda a tothom. La veritat és que quan tot això va començar, mai s'hagués imaginat que d'una idea pogués sortir un projecte i un moviment ciutadà tan important, no? La veritat que això ha sigut una de les grans sorpreses que hem tingut. Això, no sé si tothom ho sap, però per si té cas, tot això va començar el 5 de desembre amb una primera reunió que vam fer amb ciutadans, coordinadors. En aquesta reunió hi havia molta il·lusió, però també us puc dir que hi havia molta incertesa perquè no sabíem si el poble de Sitges entendria aquesta proposta, no? Llavors, la veritat és que la resposta va arribar de seguida i el dia 22 de febrer, que vam fer el 22 de gener, que vam fer la inauguració, pues ens vam trobar en una sala plena de 160 persones, no? I això ens va donar força per començar a treballar de valent, no? Què hem fet durant tota aquesta jornada? Pues, bueno, veient que la resposta del municipi va ser excepcional, pues avui en dia podem estar molt orgullosos de que hi ha 299 ciutadans participant en aquest projecte. Què fan aquests ciutadans? Pues lo más important que fan és dialogar, aportar idees, propostes, sempre des d'una mirada superpositiva i sempre pensant en el futur de Sitges. Què més hem fet? Com veieu, hem fet moltíssima feina. Hem dut 8 taules temàtiques. Hem fet 8 taules temàtiques de diferents àmbits. En cada taula ha hagut en total 105 participants. Llavors, sempre parlant, dialogant, amb 1.000 de propostes. Hem tingut l'honor de participar i parlar amb 33 entitats socials d'aquí de Sitges. A més, hem creat una comunitat internacional que ens vam trobar l'altre dia amb tots ells, amb moltes ganes d'aportar la seva visió europea i mundial també al nostre poble. Evidentment, tenim l'honor de comptar amb el Consell de l'Experiència liderat pel nostre estimat Jordi Serra, que el tenim avui aquí, i que tenim l'honor de tindre a la presidenta honorífica aquí del Retiro, que també forma... jo te faig honorífica. Que també forma part del Consell de l'Experiència. I també hem treballat amb el Consell d'Experts liderat per un conegut Xavi Duran, molt estimat també al poble. Llavors, realment, hem fet una feina molt, molt bona. A nivell intern, què us puc dir? Pues que, la veritat, a nivell intern no hem parat. Hem fet més de 90 reunions internes per intentar donar-li a aquest projecte una organització professional i, sobretot, un rigor. Alguns m'han dit que rigor germànic, ho sento, però algo ha de quedar aquí. Què més hem fet? Pues hem fet 8 reunions de junta. La junta s'ha reunit 8 vegades per definir el programa, els propers passos que s'han de donar. Hem fet 4 reunions importants, 3 reunions amb els coordinadors per definir tot el programa de treball que se tenien que dur a terme en les taules, i a més hem fet els actes tant de benvinguda com el d'avui per donar a conèixer tota la manera de treballar que hem tingut. A nivell tot això mai hagués sigut possible si no haguéssim tingut la col·laboració de totes les espais emblemàtics que hem fet servir per dur a terme les reunions. Llavors, la veritat és que és d'agrair, i vull des de l'associació agrair a tots els espais la possibilitat que ens han donat de reunir-nos en ells, no? Però a més això no hagués tingut ningú èxit si les persones que han col·laborat en aquest projecte, no? De una forma totalment altruista i poniendo lo más importante que tenemos, que es nuestro tiempo. O sea que a mí me gustaría que, por favor, diéramos un fuerte aplauso a todas estas personas que han participado de una forma desinteresada en pensar en el futuro de Sitges. Y a nivel de comunicación, pues también hemos estado muy activos. Estamos muy contentos de que hemos tenido más de 129.000 visualizaciones en Instagram, así que eso significa que realmente hemos despertado el interés de los ciudadanos, ¿no? Que quieren saber lo que hacemos, y creo que eso es muy, muy interesante. A nivel comunicativo, somos una asociación totalmente transversal, con una manera de comunicarnos muy clara y también muy plural. Intentamos que en todas nuestras comunicaciones utilizar los 3 idiomas. Soy un ejemplo de ello: el catalán, el castellano y el inglés. De hecho, en nuestra web también está en 3 idiomas, ¿no? Es una manera de acercar esta asociación a toda la ciudadanía y que nunca el idioma sea una barrera.
4: Y la verdad es que a mí me agradaría acabar amb una petita reflexió, i és que mai vam pensar que aquest projecte seria fàcil, perquè els grans canvis no l'aconsegueixen una associació, els aconsegueix una comunitat que decideix implicar-se, i això és exactament el que està passant avui a Sitges. Així que moltíssimes gràcies a tothom i deixo aquí el nostre amic Joaquim.
5: Gràcies, Antonio, un fort aplaudiment.

0: Segurament, molts de vosaltres noteu ara de què s'ha parlat, quines preocupacions han expressat els participants, quines idees han sorgit, quines conclusions podem extreure després de 6 mesos de treball. Doncs bueno, ha arribat el moment de descobrir una miqueta com ha anat tot aquest procés i ha arribat aquest moment. Per presentar-nos els principals resultats i les conclusions d'aquest procés participatiu, dono la paraula al Marc Quero, que ha estat coordinador de tot aquest procés. Gràcies, Marc. Si vulgui, sisplau.
1: Gràcies. Molt bé. Bueno, s'ha fet la introducció tot plegat. En resum, hem fet 8 taules de treball. Cada taula de treball ha generat uns 40-50 folis amb un quadern. Val, això ja ens explicarà Jordi després quina continuïtat tindrà això, però ha generat aquest material. Per tant, tenim 455 pàgines, més de 450 pàgines de material, reflexions, opinions, etc. No? Per tant, això és un material molt valuós i és un material que ens posa al dia del que la gent pensa, del que les comissions pensen, de les propostes que hi ha, etc. Jo no defugiré d'estudi i, evidentment, explicar cada taula ens portaria mitja hora cada taula, però sí que donaré unes pinzellades, perquè la gent ho demana i ho vol saber, donaré unes pinzellades molt ràpides, una mica allò tips, del que podria ser el que s'acomandes. Per exemple, la taula d'economia. Es parla de la degradació d'actius fonamentals, en aquest cas de l'espai públic i les platges, regressió de la sorra i percepció de la manca de manteniment i neteja. Hi ha una dependència excessiva del model turístic basat en el volum. Cal anar cap a l'excel·lència, és una altra de les pitallades. L'objectiu no és créixer més, sinó funcionar millor. Val? Recuperar la marca Sitges com a sinònim de qualitat integral, transformar Sitges en una destinació d'experiències, més que en un simple consum de masses, equilibrar l'economia local amb altres sectors productius i complementaris, potenciar el sector de congressos, economia blava lligada al mar, salut, cultural, esportiu, protegir la singularitat comercial de la degradació de competència deslleial o garantir la seguretat. Això podrien ser unes petites pinzellades d'economia. De territori, hi ha una cosa evident, que és l'esgotament físic del municipi. Sitges té el 70% del seu territori protegit, ja no hi ha pràcticament espai per créixer. Aquesta sensació de saturació es tradueix en una pressió sobre serveis públics, privats, així com de l'espai urbà, que es veu incapaç d'absorbir els vehicles i que pot suposar una pèrdua de qualitat de vida dels que resideixen. Hi ha la fractura social amb el tema de l'habitatge, que és un gran tema. Hi ha, evidentment, la fragilitat climàtica evident amb un litoral en retrocés, i les platges són un gran patrimoni per nosaltres. Propostes, hi ha moltes, hi ha una pila de propostes, perquè tingueu una idea. Planificar mobilitat amb dades reals de demanda, rehabilitar edificis, mobilitzar locals buits per habitatge, etc. L'esport. El creixement demogràfic de Sitges no ha estat acompanyat d'una planificació de noves instal·lacions esportives. L'èxit de la pràctica esportiva a Sitges ha superat la seva infraestructura actual. No es tracta només de la falta d'espai, sinó també d'un manteniment que es percep deficient. L'esport base és el gran tresor de Sitges. Es proposa moltíssimes coses, però, per exemple, programes de patrocini i suport al talent local, el tercer pavelló, cobriment de pistes, desenvolupar pins-vens, Sitges destinació esportiva, dissenyar un ecosistema de beneficis creuats entre els esdeveniments esportius i el teixit empresarial local, crear un portafoli de projectes público-privats, tipus centres del rendiment, acadèmies especialitzades, etc. Educació. L'educació de Sitges s'enfronta avui a un escenari de complexitat invisible. Els centres educatius detecten un augment preocupant de la vulnerabilitat socioeconòmica i malestar emocional. Es proposa transformar el model educatiu de Sitges cap a un sistema integral i preventiu que posi el benestar emocional i la persona al centre, garantint una coordinació eficient entre tots els agents socials. A nivell estructural, existeix una desconnexió operativa entre el món escolar, els serveis socials i el sistema de salut. Es proposa molts temes, programes de mentoria, programa municipal d'atenció a altes capacitats, participació de persones jubilades com a referent i suport emocional per als joves, dotar l'espai jove de presència professional d'especialistes, En l'àmbit social, la vila creix en població i multiculturalitat, però aquest dinamisme no ha anat acompanyat d'un enfortiment del teixit comunitari. La taula descriu un municipi on el sentiment de pertinença s'està diluint i on han aparegut noves formes d'aïllament. Un exemple és la soledat de la gent gran que conviu amb una adolescència desorientada, que no troba espais de referència. Ha crescut el nombre de persones amb necessitat de suport social i manquen espais per a noves entitats socials o centres d'acollides d'animals, per exemple. Es proposa habilitar equipaments que funcionin com a ponts, ampliar l'atenció mèdica de proximitat, reforçar el servei d'ajuda a domicili, consolidar un servei estable d'acompanyament.

0: conservar la identitat sitgetana com garantir-ne la transmissió i actualització. El futur cultural de Sitges no depèn tant de crear noves estructures com de saber connectar millor tots els actius. Les entitats, els creadors, els equipaments, el patrimoni, el coneixement i la ciutadania. Necessitat urgent de transformar la relació de l'administració amb les entitats passant d'un rol fiscalitzador a un rol facilitador. El voluntariat cultural es troba asfixiat per la complexitat de les normatives. Aquí les propostes eren moltíssimes. Ja passo pàgina perquè si no ens allargarem. Eren moltíssimes. I ja finalitzem. Les botigues. Les botigues es vol integrar en el debat de Sitges, però Sitges té l'obligació d'integrar la realitat de les botigues. És un sentiment. Hi ha un sentiment d'invisibilitat institucional. Es vol fixar de manera oficial una nova identitat que superi una mica tot el tema de les diferents urbanitzacions amb el binomi botigues Port Ginestra. Hi ha una constatació que el model actual de relació política i econòmica amb Sitges està completament esgotat. Hi ha una necessitat de canvi estructural. I tot apunta, i apunta aquesta taula, a endegar tot el procés de la famosa entitat municipal descentralitzada. I ja per acabar, hi havia una taula de projectes estratègics, van haver-hi diverses opcions, però hi ha alguns 3-4 que realment han copsat l'interès de quasi tots. Un és el desenvolupar el centre de convencions o recinte firal polivalent, modern i potenciar el port i altres espais municipals per acollir festivals i activitats culturals, reforçar el tema dels projectes museístics, que el Consorci del Patrimoni ja està fent un pla estratègic en aquest sentit, i ampliar-ho a sectors com el motor, lligats a l'autòdrom o al rally, ampliar alguna possibilitat en aquest camp. Hi ha també la necessitat d'un pla de contenció per preservar la qualitat urbana, la zona del soroll i el paisatge urbà, el famós Barcelona posa't guapa, però adaptat aquí. I després hi ha un gran repte que tots sabem, que és el tema de Vallcarca, on realment es vol que aquesta oportunitat, que sigui una oportunitat i que s'aposti per activitats, formació, esdeveniments, recerca, i que sigui un espai que generi un nou orgull local i un punt de trobada de la ciutadania. Això és més o menys el que deien les taules. Jo ho he llegit per no sortir-me del guió, perquè no és una reflexió meva personal, i per això la tenia aquí. Hi ha molta més informació. Això és només una pinzellada perquè sapigueu què s'ha fet i fins a on hem arribat. No? I ahir o abans d'ahir llegien algun... Em va fer una gràcia una cosa i la vaig posar aquí per acabar. Diu, no fallamos por no saber el futuro, fallamos porque muchas veces no queremos verlo. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Marc. Si us sembla, ara farem un pas més. Ja coneixem com s'ha desenvolupat el procés, quins han estat els resultats, però també és important escoltar les persones que l'han viscut des de dins. Per això hem convidat a dues persones que han participat en dues de les taules de treball perquè comparteixin amb nosaltres la seva experiència. Ens explicaran en quines expectatives van començar aquest projecte, com l'han viscut els mesos de debat i participació i, sobretot, quins reptes han trobat pel camí i què s'emporten d'aquesta experiència. El seu testimoni ens ajuda a entendre que, més enllà dels documents i les conclusions, aquest procés ha estat, sobretot, una experiència humana de diàleg, confiança i construcció col·lectiva. Doncs donem la paraula a la Noemí, que ha participat a la taula d'Educació i Esport, i a l'Antonio, que ha participat a la taula de Territori i Medi Ambient. Comencem amb l'Antonio. La Noemí primer. La Noemí primer.
2: Hola, jo sóc la Noemí Milà i he participat a la taula d'Educació i Civisme. I la veritat és que l'únic que puc dir és que estic molt agraïda d'haver-hi participat, perquè ha sigut una taula on hi havia una mirada molt polièdrica i el que teníem en comú era el punt de l'educació. Hi havia mestres d'escola concertada, d'escola infantil i primària, d'educació d'adults, psicòlegs, què més, hi havia persones que estan a la universitat o vinculades amb l'educació secundària. I per tant, el moment d'entesa era, o sigui, hem tingut debats molt enriquidors sense instaurar-nos en la queixa, sinó pensant què podem millorar de Sitges en l'àmbit de l'educació, aportant idees i donant-li aquesta mirada positiva. O sigui, sempre hem estat reflexionant sobre

0: quines idees podríem aportar per donar com una empenta, no? I per millorar aspectes que potser ara estan una mica coixos. I després jo el que més m'emporto és aquest espai de debat i sobretot haver conegut persones i haver-me retrobat amb persones que ja hi havia treballat anys enrere, però trobo que ha sigut molt enriquidor, hem tingut molt bona entesa. No sabem això si anirà més lluny o no, però la veritat és que ha sigut molt agradable trobar-nos i a mi personalment primer em feia una mica de por, una mica de respecte a l'entrar a formar part d'aquest grup. Li deia a l'Olga, ostres Olga, no sé jo si jo sóc capaç de... Però sí, ha sigut molt, un equip molt xulo de persones. Crec que hem fet un debat molt enriquidor i em quedo amb això, amb la capacitat de flexibilitzar, de parlar, de respecte per les diferents opinions, de trobar un punt d'entesa comú. Molt bé, molt, molt positiu.
1: Yo soy Antonio y yo he participado en la mesa del territorio de adjunto, no está aquí el coordinador ahora, pero sí que tengo a uno de los compañeros de mesa. Yo soy novato, he llegado a Sitges hace poco, no tengo background, con lo cual no tengo nostalgia de tiempos pasados, ni mejores ni peores, pero sí que me ha sorprendido que en la mesa el conocimiento y la experiencia de la gente que he encontrado ahí era muy fino. Grandes profesionales que además han apuntado problemas desde mirar grandes proyectos en el futuro hasta denunciar los problemas que pasan día a día. Y me ha parecido que tienen un valor añadido esta gente que la ciudad no puede desperdiciar. Entonces, como ellos habrá otros, imagino que la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible para que aporten, para que se sientan involucrados y para que se impliquen. Porque cuando se implican, la ciudad se hace más de uno. Y cuando se hace más de uno, pues aprendes a cuidarla y además aprendes a exigir que la cuiden también las instituciones. Con lo cual, en la experiencia, no, de la mesa podría hablar un montón, porque ha trabajado un montón mi mesa, supongo que todas. Pero en la mía han trabajado como negros, ya lo puedo decir. Entonces podría hablar mucho. Pero no se trata de eso, se trata de animar a la participación y a saber que las cosas salen en las mesas. ¿Eh? Luego ya... será otros que tienen que ponerlas en marcha, pero las cosas salen, las ideas salen y hasta las soluciones se apuntan y se apuntan cosas que, bueno, pues ya digo, yo no tengo el conocimiento para poder valorarlas, pero en la mesa sí que lo había y se han apuntado un montón de cosas. Así que la experiencia también ha sido muy buena, muy rica y sobre todo lo que quiero sobre todo apuntar es que la gente visite la web, se acerque a la asociación, valore por sí mismo si le merece la pena o no participar en un proyecto ambicioso, pero que está ahí, global, un proyecto serio y que, bueno, que promete mucho. Ya está, eso es todo.
2: Gracias, Domi Antonio, por compartir vuestra experiencia y por la vuestra implicación durante todo este proceso. Y ahora ya anem acabant. Entrem en el darrer moment d'aquest acte per posar el punt final d'aquesta presentació. Vull donar la paraula a una persona que, per molts dels que esteu avui aquí, no necessitarà presentació, en Jordi Baget, és, sense dubte, una de les ànimes d'aquest projecte. Ha estat l'impulsor, la persona que va creure que Sitges necessitava un espai de pensar, escoltar, dialogar, imaginar, una paraula que a ell li agrada, imaginar el seu futur. Ha estat capaç de crear espais de reflexió compartida, de sumar sensibilitats diverses i, sobretot, de transmetre una cosa que avui és més necessària que mai, la il·lusió. Perquè els pobles avancen quan hi ha persones disposades a imaginar un futur millor i sobretot a treballar conjuntament perquè aquest futur sigui possible. Aquesta il·lusió és la que necessita Sitges, una il·lusió que uneix, que inspira i que convida a participar. He tirat una frase que t'agradarà, Jordi, perquè com deia Saint-Exupéry, si vols construir un vaixell, no comencis buscant fusta, desperta primer en les persones el desig de navegar. Crec que aquest procés ha despertat precisament aquest desig compartit de construir un Sitges de futur. Jordi, moltes gràcies per haver imposat aquest camí. La paraula és teva.
3: Bueno, escolteu, mira, quan vaig començar amb aquesta idea, amb el Julio Molinario i amb el Roberto, que vam estar aquí, érem els tres, que vam començar a parlar l'any 2022, imagineu-vos, i no ens vam atrevir perquè hi havia eleccions i vam dir no ho fem, perquè si ho fem ara diran que es presenta d'alcalde. Doncs algú em va dir que era una utopia. que era una utopia. No era possible que la gent parlés de Sitges, bueno, vindran els teus amics, els que no et diran que no, perquè ells són els. I vaig dir, bueno, pot ser, però jo crec que ho hem de provar. Crec que s'ha de provar perquè si no parlem del nostre poble, si no parlem, si no ens debatim, si no conversem, en comptes de fer-ho en un bar o que em diguin a mi, oi que malament va, oi que oi, podríem veure una cosa, no aconseguirem fer una comunitat, no? No som una comunitat. Ens va costar molt pensar com ho faríem, perquè al principi no sabíem com estructurar-ho. Era com, no innovador, perquè processos de participació n'hi ha hagut molts, molts, però sí que era una aventura perquè érem tres persones que, bueno, coneguts, el Julio ho és, jo també, però què fem? Què fem? Fem una associació. Una fundació no, perquè hem de posar molts diners i no els tenim. Doncs fem una associació. Vam fer l'associació i vam començar a parlar amb gent de Sitges. I, què us sembla, què us sembla, què us sembla? I vam tindre l'input de que tothom volia que això funcionés. Però també era, bueno, una cosa és que vulguin i l'altra és que sigui real, no? I això s'ha d'organitzar, no? Com ho organitzem? A partir d'aquí vam veure que si no ho fèiem sèrio, si no ho fèiem professionalitzat una mica, pseudoprofessionalitzat, si no hi posàvem molt empeny en les coses i fer-ho d'una manera que la gent veiés que és sèria la proposta, no ens en sortiríem. Per això vam, doncs, posar en marxa amb l'Àngeles, la directora, la persona de comunicació, la secretària, i vam començar a estructurar una organització per poder-ho fer. I la veritat és que avui ens trobem aquí que en 6 mesos hem sigut capaços de parlar de Sitges. Hi ha moltes idees, moltes, jo les he llegit totes. Tinc el privilegi d'haver escoltat totes les taules, perquè m'arribaven a mi i jo deia, jo vull ser el primer, què diuen els ciutadans, no? I idees extraordinàries, idees que veus que les compartim quasi tots, idees que a més són viables, són possibles, val? L'únic que falta és aquesta part que ara us parlaré. Val? El procés aquest de Sitges Debat Obert no ha acabat, perquè queden petits detalls que han d'acabar, encara volíem acabar-lo abans del juliol, però era complicat, encara queda alguna entitat que hem de parlar per acabar de tancar el tema. Tenim que parlar amb els veïns de Garraf, del poblet de Garraf. Hem de parlar amb alguna persona per tota aquesta documentació que tenim ara, que no s'ha pogut explicar al Marc, us l'explicarem jo crec que a l'octubre, perquè l'hem d'analitzar, l'hem de sintetitzar, no podem donar un llibre de 500 fulls, no? Hem d'aconseguir entre tots, entre els experts, els que tenen experiència i persones que es dediquen a maquetar i tot això, a fer un document que us presentarem. Ja he fet una pinzellada, però d'idees podrien n'hi ha 200. No? Des de coses molt senzilles a coses molt complexes. Però una de les coses que vull parlar, no tant de les idees, és que, el que llegint la transcripció, no? Va haver-hi una frase d'una de les taules, d'una de les persones, que a mi em va fer pensar molt, molt. Perquè dir, a veure si aquesta proposta quedarà al calaix de la frustració dels ciutadans, com sempre passa. Jo vaig dir, ostres, quan vam entrar a l'associació, vam dir, hem d'involucrar la gent, si la gent s'involucra, en un programa de parlar, i després les causes han de passar. Si no, la frase és clara. Si tot això que heu fet, de parlar, ja no he parlat amb ningú, però tots els que heu parlat, tots els que heu construït, tots els que heu posat sobre la taula la proposta, veieu que això es queda en un calaix i no hi ha una continuïtat ni una viabilitat, no haurem perdut el temps, lògicament, però hi haurà com una tristor i a la vegada hi haurà una frustració. I aquí som bé que vosaltres mateixos ens heu posat un repte a l'associació, perquè nosaltres ja ho intuïem, que una vegada tinguéssim tot això, algú tenia que posar-ho en marxa, no? I aquí hi ha diferents motors. Hi ha l'Ajuntament, que és un dels motors importants per posar en marxa coses d'aquestes. Hi ha l'empresariat, també és important per posar coses en marxa, però sobretot els més importants són els ciutadans. I el que hem aconseguit és un capital humà i de coneixement que és patrimoni de Sitges en aquest moment. I el tenim aquí. I ara l'hem de poder aconseguir els ciutadans, aconseguir convèncer els motors que fan possible les coses, que ens escoltin i ajudar-los i facilitar la seva posició. Quan parlem de motors, l'Ajuntament, parlem de l'àmbit polític, lògicament. Sense ells és difícil poder desenvolupar bastantes coses. Llavors, és molt curiós que quan han acabat les taules totes volen continuar. Totes volen, en veritat o no, si diu, potser alguna no, algunes persones no dic les taules, però totes volen continuar. Però si vam preguntar, escolta, bueno, ja hem acabat el procés, no, però vam continuar per fer un seguiment del que vam dir. Vale, això ja és interessant. Altres ens han posat sobre la taula per què no fem un fòrum de ciutat, de la ciutat, a la vila, de Sitges, per anar treballant totes les propostes. Per què no fem un observatori de seguiment de les dades que, de l'evolució de Sitges amb els diferents grans àmbits? Per què no fem, no me'n recordo, però per què no fem, i això és el que ara tenim, ens hem posat en un problema i en un gran repte. Ja no són les idees. Les idees les teníeu, les hem posat sobre la taula, us hem facilitat perquè les puguem consensuar, treballar, i ara el gran repte és, hem de posar en marxa que aquestes idees es puguin realitzar. Hem de posar en marxa que els motors d'aquest poble ens escoltin com a ciutadans i com a associació, de que són bones idees i que fan possible el canvi que algunes persones o alguns creiem que s'ha de fer. O sigui que ara l'associació, aquest estiu, quan tots aneu de vacances, jo soc generat a l'estiu, llavors el que farem és...
4: Doncs el que farem és posar-te a treballar per trobar aquests espais, aquestes eines que ajudin a tothom a que això sigui possible i que l'associació sigui permanent. No vam muntar una associació només per fer això, ja ho intuïm, ja volíem que no fos això, sinó que fos una associació de ciutadans real que tingués la seva influència i que a més fes viable els projectes que la ciutadania ha posat en marxa, on s'ha posat sobre la taula. Dit això, aquesta utopia avui és una realitat. Dit això, la força és la vostra força, no és la força de l'associació ni dels dos o tres que estem aquí posant el terreny de joc perquè vosaltres pugueu estar
3: com vosaltres i treballar. No podem deixar raó, els que heu participat, els que realment
4: heu treballat heu sigut vosaltres. Nosaltres l'únic que hem fet és organitzar-ho i empenyar perquè anés endavant. Continuarem empenyent, no deixarem que decaigui, però si no esteu vosaltres amb nosaltres serà molt complicat. O sigui que només us demanem que ara, a partir del setembre, que començarem una altra vegada a activar tot aquest moviment, continueu col·laborant, treballant, perquè nosaltres segur que us posarem sobre la taula reptes per continuar pensant en Sitges i perquè sigui possible aquest futur que tots volem. Donar les gràcies a molta gent, vale? Donar les gràcies a l'equip que ha estat amb mi, que ja saben que som molt pesat i que ha estat vinga, que hem de fer-ho. Crec que s'ha organitzat molt bé totes les taules, no era fàcil, tantes taules, tanta gent comunicar-se. Gràcies a la gent que també s'ha implicat en els consells de l'experiència, dels experts que hem estat debatent i parlant de coses. Gràcies als ciutadans que ens han aportat coses sense anar a les taules, ens enviaven emails, ens enviaven idees, i al final gràcies a Sitges que té ganes de parlar. Gràcies a Sitges, que té ganes de veure un futur. I nosaltres l'únic que volem és que realment aquest futur el veiem entre tots, no? I aquí estem precisament per aconseguir-ho. Al setembre ens tornarem a veure, us tornarem a proposar coses i segur que podreu tindre aquest document final, perquè veiem el document de tot el que s'ha dit, de tot el que s'ha proposat, i aquest document donarà peu també a molt debat i a moltes propostes. Res més, només dir una cosa, que no sé què m'anava a dir, que a la referència tenia que pujar, però...
5: Los QRs.
4: Bueno, una cosa, si algú vol, en el QR, si algú posa, això és molt modern, si posa el mòbil, de cop i volta surten cosetes, i sortiran idees i moltes coses, si algú es vol divertir, ho pot fer. A la presentació i alguna cosa més. No tenim... Som una associació plural, transparent, neutra. Vale? Neutra. L'única particularitat que està és que treballem pels sitgetans, vale? I les sitgetanes. I treballem pel futur del poble. Res més.
3: que això sigui sempre així. No vull que pensi ningú que darrere hi ha res, només aquest pensament i aquesta il·lusió del nostre poble. I sobretot que els ciutadans puguin participar, que els ciutadans puguin parlar, que els ciutadans puguin consensuar. Això és el que ens interessa més. I el més, i el més important i l'últim, i ara ja sigui una crida a l'Ajuntament, l'he de fer, no? He sigut exalcalde. O sigui, l'Ajuntament té que vindre també en aquest terreny de joc i parlar i debatre amb els ciutadans. Ho farem tot el possible perquè també ens trobem i ens retrobem per poder parlar conjuntament amb un dels motors més importants que té el nostre poble per desenvolupar-les. Acabar. Gràcies, gràcies. Retiro. Gràcies al president. Pesen els 155 anys quan estàs aquí. Feia temps que no entrava jo aquí, eh? I pesen els 156 anys. M'agradaria que l'associació també algun dia digués algú 156 anys que van aquella gent pensar sobre Sitges. Gràcies per deixar-nos aquesta sala. Sé que teniu molta il·lusió per aquest projecte que esteu tirant endavant. Espero que realment el puguem gaudir de, quan estigui acabat el poble i tota aquesta gent que estima el Retiro. I crec que tu vols dir unes paraules.
6: Sí,
3: aprofita. No, que aprofiti a vendre el Retiro. Que és el que... Si algú vol fer soci, el Retiro. Bé, gràcies.
7: Bueno, no. Li he comentat abans amb el Jordi, li he comentat abans de que acabés el seu speech, de que home, aquí s'han parlat de reptes, s'han parlat d'il·lusions, s'han parlat de projectes i abans d'entrar a el que és el Saló Teatre us volia una miqueta aprofitar, també s'ha parlat d'oportunitats, doncs ara agafo jo la paraula i l'oportunitat que estem a Retiro per poder-vos en dos minuts informar-vos del projecte que només dos col·lectius i un estament i una entitat coneixen realment el projecte global de Retiro. Els dos col·lectius són evidentment els nostres socis, perquè aquest projecte va tindre que ser aprovat per una assemblea ordinària, va ser aprovada de manera unànim. El segon col·lectiu va ser tots els regidors del municipi, això fa 4 anys, quan vam fer aquí una exposició del nostre projecte, quan encara era un embrió, vull dir, encara no havíem començat ni molt menys, estàvem acabant el projecte. I l'entitat, l'altra part que coneix el projecte, doncs és el Banc de Sabadell. El Banc de Sabadell, perquè vam tindre que explicar-li el projecte al nostre pla de viabilitat perquè ens poguessin aprovar la hipoteca de 800.000 euros que paga religiosament, si es paga amb les quotes dels socis. Amb aquesta entitat, que com hem dit abans, ha sigut durant 156 anys una entitat apolítica, oberta i plural, i així seguirà sent durant tota la vida, i sempre ha sigut oberta. Ho comento, lo d'oberta, donat perquè aquí, al igual que aquí, a l'altra entitat, al Prado, mai s'ha tingut en consideració a l'hora d'entrar o no entrar amb una persona si era sòcia o no. Mai s'ha condicionat. És a dir, tots els esdeveniments propis del Retiro com a de tercers, com els promoguts per l'Ajuntament, han tingut evidentment l'entrada lliure, i per això hem dit abans, he comentat abans i aprofito que ha sigut les dues entitats, quan parlo de Retiro també no m'importa parlar del Prado perquè estem amb la mateixa casuística, tots dos estem, les dues entitats, ficant tota la carn en l'assador a través de les il·lusions de les presidències i juntes directives a tirar els projectes endavant. Han sigut equipaments, podríem dir, municipals. És a dir, per què no ha tingut l'Ajuntament un Prado, un Retiro municipal? Perquè ja hi eren les entitats. És a dir, ara aquestes entitats que han sigut, que l'Ajuntament ha pogut fer-les servir durant 156 anys pels seus actes o per la resta d'actes, doncs es tenen que ficar al dia i es tenen que ficar a fer unes inversions molt importants. Molt importants, que no només, com hem dit abans, es paguen amb la quota dels socis per pagar una hipoteca, sinó també a través dels estaments, com fons europeus, Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i l'Ajuntament. Crec que estarem tots d'acord, jo podria dir que podíem estar tots d'acord amb tots els regidors que veig aquí, evidentment que sí, i els que no hi Jason crec que també, de que fa falta un ara mateix donar una empenta a aquestes dues entitats que estan lluitant per ficar els seus equipaments amb no condicions, sinó amb total legalitat d'incendis i de seguretat. Recordem, fa 4 anys teníem l'entitat, el nostre sol de teatre el tenien clausurat. No podíem fer res donat que no complíem les normatives. El projecte us ho diré en un minut, no seré un... No, aquí no us calenta molt la coco, però perquè sapigueu què és el projecte del Retiro, aquest projecte que només coneixen socis, regidors i regidors de fa 4 anys i el Banc de Sabadell. El Retiro el que vol fer és, a part de fer la rehabilitació del Saló Teatre, és la recuperació del Saló Teatre com era, tal com era el 1916. El 1916 es va edificar, es va reconstruir després d'un gran incendi aquest Saló Teatre. L'any 70 va haver-hi una modificació que és el Retiro, que més o menys tots coneixeu, però si fa relativament 3 o 4 anys que no entreu, doncs d'aquell Retiro que coneixeu no queda res, i ara ja ho podreu veure. I com a projecte, a part del projecte cultural, de nou ser un dels pals de paller de la cultura sitxetana, volem formar part de construir el futur de Sitges. De la manera de construir, que formar part, que el Retiro formi part de la construcció del futur de Sitges. Com serà això? Què és el que farem ara que no fèiem abans? Doncs abans teníem un Saló Teatre totalment hipotecat per unes sessions de cinema o de teatre. Teníem unes butaques que ja estaven, i treure la platea de butaques era era impossible, i ara a través d'unes butaques, que serà el cor del projecte, unes butaques que es podrà fer una sessió de cine a les 4 i a les 8 de la tarda fer un tardeo totalment amb tot el saló totalment buit de butaques, i donar una miqueta més de aquí he parlat de vista per Josep Maria Matas, on està el meu cunyat, sí. On està? Bueno, el que m'he comentat en el seu moment, ell ja coneix, evidentment, que coneix el projecte, és dinamitzar, participar amb el futur de Sitges, participant en la dinamització del nucli de Sitges. Com es podrà fer? Pues que el Retiro sigui també la sala de congressos de tots els hotels que no tenen sala de congressos perquè no la tenen. És a dir, per exemple, un hotel Suburb, un Suburb Marítim, un Parc Hotel, un Antemare, qualsevol hotel que no tingui sala de congressos ni disponibilitat per poder agafar i poder tindre un target de clients de congressos, doncs poden dormir als seus hotels i la sala de congressos la poden tindre al Retiro. Aquest és el projecte bàsic que tindrem, a part de podeu, després al final veureu una sala nova que ha sortit, que és una sala nova dedicada, que serà per petits consells de petit format i doncs esdeveniments com el d'avui, d'aproximadament unes 100 persones. Res més. I aprofita l'oportunitat, i aquesta era l'oportunitat, de per almenys poder-ho exposar, perquè quan veieu el que veureu, que segurament espero que us sorprengueu, sapigueu de què va la història. Moltes gràcies Jordi per confiar en nosaltres.
6: Doncs així acabava aquest acte de balanç de Sitges des del mar, que com dèiem se celebrava dijous passat al Retiro. Fem un apunt musical, un descans musical, i de seguida tornem amb més històries.
8: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època.
9: Tau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
10: Us espero el dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Maricel.
9: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Dissabte hi ha un concert al Santuari del Vinyet, un concert a càrrec del Trio Viena. Després tindrem ocasió de parlar amb una de les sopranos, amb la soprano que d'aquest trio que participa, que oferirà aquest concert al Santuari del Vinyet, com dèiem, dissabte 11 de juliol a 8:15 del vespre. Però abans volem recuperar una conversa que vam tenir ara fa una setmaneta, poc més d'una setmaneta, o gairebé dues setmanes, amb Lugo Bravo Uller. És un sitgetà, un jove sitgetà que ha transitat per Madrid, per París, també per temes d'estudis, tot i que ell és d'aquí, nascut a Sitges, i s'ha proposat un repte, que és fer el recorregut París-Sitges corrents, 1.250 quilòmetres corrent. Avui enceta l'etapa número 10, ja en fa 9 que corre, aproximadament uns 30 quilòmetres diaris, algun dia fins i tot més, ha arribat a doblar quilòmetres. Fins ahir acumulava 280 quilòmetres a les seves cames i tot plegat amb un fi solidari, perquè Lugo està recaptant diners per ajudar a la investigació contra el càncer. Ho fa a través de la plataforma GoFundMe i ja n'acumula 3.216 euros per la lluita contra el càncer infantil. Aquesta és la conversa amb Lugo Bravo Uller. Lugo Bravo Uller és un noi de Sitges, ha estat estudiant a Madrid, ara recentment a París, acaba d'acabar la carrera i s'ha marcat un objectiu, i ara voldrem saber per què, que és córrer, fer París-Sitges corrent. Poca broma, eh? París-Sitges corrent. Aquest és l'objectiu de Lugo Bravo Uller. Hugo, què tal? Bon dia.
1: Hola, Carola, bon dia.
0: Per què? Per què fer aquest recorregut, aquesta bogeria, diran alguns, aquesta insensatesa, diran altres, aquest repte, no?, diran altres?
1: Pues no crec que hi hagi una raó molt concreta, sincerament, perquè, no sé, jo sempre he tingut una miqueta aquesta bogeria. I estava parlant un dia a casa meva a París amb un amic i em va dir, bueno, i vaig explicar que volia fer una bogeria en aquests mesos, i no sé per què ell em va dir de tornar a casa corrents, i era com la gràcia.
0: Per què no tornes corrent a casa,
1: sí,
0: no?
1: I pues ho vaig començar a mirar, vaig dir que era factible, que hi havia un noi de Barcelona que ho havia fet fa molts anys, i per què no?
0: I t'has marcat el repte de fer-ho. Sí, entenc que corres, sí, que tu ja corres habitualment,
1: sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: És a dir, d'alguna manera el running forma part de la teva, del
1: sí,
0: teu dia a dia, eh?
1: Per mi el running ja és una obligació diària, ja fa... El dissabte serà el dia... El divendres serà, sí, el dia 600, que el dia 600 corrent tots els dies.
0: És a dir, fa 600 dies que corres ininterrompudament
1: dies,
0: cada dia.
1: Exacte.
0: Però cada dia quilòmetres diferents, recorreguts,
1: sí, sí,
0: diferents, eh?
1: Sí, uh-huh, sí, sí, sí, tot el
0: però dia. Cada dia has sortit a córrer, des de fa 600 dies.
1: Sí.
0: Què et porta això del córrer? Què t'aporta?
1: Una tranquil·litat mental molt gran. Sí, la veritat que sobretot amb la carrera, que era,
0: sí,
1: era una carrera molt exigent, em permetia desconnectar ni que fos 10 minuts al dia... I després que ho penso tot a xarxes socials, i el feedback de la gent també és increïble, siguis gent de Catalunya, de Madrid, de Sevilla, de tots els parts de l'Espanya, i és una... i m'encanta.
0: El poden trobar a les xarxes com Hugo Runs the City, no?, que és el seu perfil, que ara s'ha marcat aquest repte, aquesta bogeria de fer París-Sitges corrent.
1: Sí.
0: Ho has dividit en etapes, no? És a dir,
1: sí,
0: t'has marcat un recorregut, eh? Faràs, sí, uns 33 quilòmetres diaris.
1: Són uns 33 quilòmetres diaris i són unes 38 etapes. L'intenció és fer-ho en 38 etapes, però si hi ha que fer més etapes, doncs es faran més etapes o es descansarà una mica més.
0: Clar, i t'estàs entrenant per això o què?
1: Sí, he entrenat moltíssim per això, i de fet el meu entrenador és un entrenador d'aquí de Vilanova,
0: sí,
1: i conjuntament hem treballat, doncs, des de fa ja... Bueno, sí, ja vaig començar amb ell fa 2-3 anys, i vaig córrer amb ell la primera marató, i ara, doncs, porto entrenant un bon any.
0: I què va passar fa 600 dies que vas sortir a córrer per primera vegada?
1: Era un 4 de novembre del 24 i no sé com vaig dir, tenien algunes referències de creadors de contingut americans que ja corrien i corrien tots els dies, i el 4 de novembre vaig dir, és l'últim dia que deixo de córrer, i així ja moriré. I El meu objectiu de la meva vida és morir-me corrent tots els dies.
0: Tots els dies. Sí. Tu t'has marcat aquest objectiu.
1: Sí, és el meu objectiu vital. Ara l'objectiu recent és superar a Forrest Gump, que ell va córrer ficticiament uns 1.170 dies.
0: I tots aquests reptes per què? Què t'aporten? Perquè tu has fet una... Has estudiat, sí, què? Dret i...
1: Hispano-francès.
0: Dret hispano-francès, vull, sí, dir que tens uns altres objectius laborals, sí, no, professionals, no. És a dir, tot això per què? És a dir, què t'aporta això? Què és el que... Perquè clar, hi haurà molta gent que t'ho dirà, però escolta'm, per què? Quina necessitat, no? Et deuen dir molts o no?
1: Sí, o sigui, és, crec que tota la meva vida he sigut una persona molt, molt exigent en mi mateix,
0: sí,
1: però no sé, crec que totes les ajudes que li, sí, pugui poner al meu futur, és a dir, a lo que he estudiat,
0: sí,
1: pues és bo i hi ha moltes maneres de potenciar allò que estàs fent en el teu dia a dia o allò que per al que vols viure i eso que quieres que te dé de comer. I jo crec que és per això que corro i sobretot perquè, no sé, un dia jo estava molt fotut mentalment,
0: sí,
1: i va ser la meva mare i la meva psicòloga que, sí, que em va dir d'anar a córrer, de fer una mica d'esport, perquè jo jugava abans al Sitges, a futbol, sí, a la Unió Esportiva Sitges, i després d'estar un temps a Madrid que no m'encontrava, la psicòloga me va dir de sortir a córrer, la meva mare també, el meu germà ja corria... I...
0: Caram, doncs et va donar fort, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, va començar gairebé com una cosa terapèutica.
1: Sí.
0: I d'alguna manera sents que té un punt terapèutic encara a dia d'avui, eh?
1: Al 100%. I jo crec que per això també és el que em porta a la bogeria.
0: I què vols explicar-li a la gent? És a dir, quan els altres joves, per exemple, com tu, que vegin que fas aquest repte, què és el que vols dir? Quin és el missatge que tu vols donar?
1: Bueno, sobretot ja el repte és un repte solidari i és per la investigació, per l'ajuda del càncer infantil,
0: sí,
1: i crec que ja és el missatge més important de tots.
0: És aquest.
1: Jo estic molt... Em sento molt afortunat de fer aquesta bogeria perquè hi ha moltíssims... hay muchos niños en hospitales que no puedo hacer y que miran això com
0: un somni,
1: sí, un impuls, i pues primer de tot estic molt, molt afortunat i molt agraït de poder fer això i poder compartir en xarxes socials i recaudar els màxims fons possibles per la investigació i als nens com jo que som
0: privilegiats, no?
1: Dir que...
0: Privilegiats, entenc que tenim salut, sí, no? I que pots fer tot això, no?
1: Exacte. Que els grans objectius s'alcancen fent...
0: Petites passes
1: cada, tots els dies.
0: Com és el teu cas, no?
1: Aquí
0: fa 600 dies vas sortir a córrer, que deuries córrer què?
1: Sí, res.
0: 2 quilòmetres.
1: 2, 3, 5 ja era una locura. I ara, pues...
0: I fixa't, s'està plantejant... Quants quilòmetres són en total?
1: Són més de 1.250 quilòmetres.
0: Doncs està plantejant córrer més de 1.250 quilòmetres en 38 etapes, uns 33 quilòmetres al dia, que es diu aviat, entenc que això ho planteges fer amb equip, no?
1: Sí, bueno, amb un amic que és un fisio de,
0: sí,
1: de la meva escola. Jo vaig anar a l'escola al Bonsolai a Gavà,
0: sí,
1: però és un amic meu de tota la vida, és fisio... Acaba d'acabar la carrera.
0: I t'acompanya també. I... Vinga, va, Hugo, que m'hi afegeixo,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: m'hi,
1: sí,
0: sumo,
1: sí,
0: a l'aventura. I entenc que estàs ara... Si busques finançament...
1: Ara com... estic buscant, sí, finançament per, bueno, pel repte, sí, perquè sí que és veritat que és un repte muy caro de fer, però bueno...
0: Que busques marques,
1: busco,
0: no?
1: Sí,
0: patrocinadors, sponsors.
1: Busco
0: sponsors,
1: marques,
0: no?
1: Patrocinadors, sponsors, que li interessi el repte... Tampoc fa falta que siguin marques de running o del sector, perquè sí que és veritat que tot lo que sea,
0: sí,
1: bueno, todo lo que llegue es bueno, i ja està, és un poc la...
0: Amb quantes bambes penses anar a córrer? Perquè, clar, per fer això n'hauràs de portar,
1: sí,
0: unes quantes, no?
1: He fet una estimació de 2 bambes de trail i 2 bambes de
0: perquè faràs el recorregut,
1: sí,
0: dels dos tipus, eh?
1: És un 50% d'asfalto.
0: Sí.
1: I després crec que és un 30% de terra i,
0: sí,
1: hi ha un 13% que és desconegut, que ja veurem.
0: Que sorpresa,
1: és.
0: No?
1: Sí, sorpresa.
0: Sorpresa, no?
1: Sí.
0: Perquè això dius que ja ho havia fet algú abans,
1: sí,
0: però no a Sitges, a Barcelona, no?
1: Fins a Barcelona.
0: Tu has afegit el Barcelona Sitges.
1: L'última etapa, que per mi és la més divertida.
0: I ara el més important. Quin dia penses sortir de París cap a destinació Sitges? Quin és el dia marcat?
1: El 27 de juny.
0: El 27 de juny. Amb intenció d'arribar...
1: El 3 d'agost.
0: El 3 d'agost a Sitges. Sí. I arribar per on? Per on arribaràs? Per on has d'arribar?
1: Per mi la llegada somiada és l'església de Sitges, les escales.
0: Escolta'm, és que sobretot, vaja, estarem seguint-lo a les xarxes, no? Pendent d'aquesta arribada, que esperem que sigui, bé, en bones condicions físiques. Vaja, tu ets molt jove, sí. No? M'imagino que ja t'estàs cuidant, entrenant, sí. Vas a més acompanyat d'aquest amic fisio, no? Sí. Que m'imagino que vetllarà per les teves cames, sí. Principalment, no? Pels teus peus. Tens il·lusió? Tens ganes per fer-ho? No sé si això és el més important ara mateix.
1: Per mi és el més important i l'il·lusió i les ganes és... Està al màxim ara mateix.
0: La teva mare no t'ha dit algun dia en quin mal hora et vaig dir que anessis a córrer?
1: Sí que m'ho ha dit, la veritat, però és que ella sap tot lo bueno que em fa i és per això que està superorgullosa de mi. Em costa molt dir això, però és veritat que...
0: Clar, no, però segur, és que és així segur que està orgullosa. Sí, sí, home, sí. A més, acaba de finalitzar la carrera, ho ha provat tot, no? Sí. T'has tret ja aquest pes de sobre, no? Després d'aquests anys d'estudi. Per tant, tu has currat, no? Tu has currat, per tant, és motiu perquè estigui orgullosa no només la mare, sinó sobretot tu. Hugo, escolta'm, doncs moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest repte, aquesta proposta, t'estarem seguint. Hugo Runs the City, el poden seguir a les xarxes i si tenen ganes doncs, aportar alguna coseta perquè pugui tirar endavant el repte l'Hugo, doncs ja saben, a través de les xarxes s'hi posen en contacte. Un plaer, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: T'anirem seguint i el 3 d'agost esperem rebre't. Quan arribi, si de cas sí. Puja,
1: vale.
0: Directament, perfecte. Estem aquí al costat, puja sí. I et saludem.
1: Vinga.
0: Vinga, fet.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Hugo. Gràcies, Carola.

0: Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Les 11 i 38 minuts, aquest dissabte 11 de juliol, a un quart de nou del vespre, hi haurà un concert molt especial al Santuari del Vinyet. Es tracta del concert del Trio Viena, un trio que està format per la soprano Guadalupe Fradera, la violoncel·lista Maria Eckart i la pianista Assumpta Montserrat. És un grup que va néixer arran d'una estada al Conservatori de Viena. Totes tres integrants s'han format als Conservatoris Superiors de Música de Liceu i del Municipal de Barcelona i ens presentaran un concert que va una mica més enllà de la idea tradicional que tenim de concert, perquè el que ens proposen és establir un diàleg entre la música i altres disciplines culturals. I en aquest cas, el lligam el fan entre Montserrat i Gaudí, la figura de Gaudí. Parlem amb una de les intèrprets, amb la soprano Lupe Fradera. Què tal, Lupe? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A punt pel concert de dissabte?
1: A punt, tot a punt.
0: Explica'm, deia ara, el vostre concert va una mica més enllà de la idea tradicional que tenim de concert, no? Feu com vincles amb altres vessants culturals.
1: Sí, de fet, enguany vam aprofitar que l'any passat era el mil·lenari del monestir de Montserrat,
0: sí.
1: Que celebrava, es va fer celebració durant tot un any, però també és veritat que la vinguda del Papa enguany s'ha aprofitat també per fer-la incloure dintre de les activitats de celebració i de commemoració del mil·lenari de Montserrat.
0: Mm.
1: Aleshores, segur que molta gent ho sap, però potser també hi ha gent que no ho sap. Gaudí, quan es va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família,
0: sí.
1: Es va inspirar precisament amb la forma de les agulles de Montserrat, aquesta muntanya que és tan característica catalana i que tots la sentim tan nostra. Doncs es va inspirar molt en Montserrat i vam volar-ho llogar, vam lligar el que és el mil·lenari del monestir amb l'any Gaudí, perquè lliga, perquè Gaudí es va inspirar en Montserrat, i també lliguem aquest concert, fem lligar-lo amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que serà el 29 de desembre d'enguany, d'aquest 2026. I fins i tot aquesta celebració del 150è aniversari de Pau Casals, la Generalitat ja ha dit que s'allargarà fins a l'any que ve, perquè com que va néixer a final d'any, que va néixer el 29 de desembre, doncs ho allargarem fins l'any que ve. I hem ajuntat aquestes tres efemèrides. I com ho hem fet? Doncs primer hem triat, interpretarem algunes peces, una selecció de peces del llibre vermell de Montserrat, que precisament es diu així, vermell, perquè la seva tapa era vermella. I si voleu una anècdota que us puc explicar del llibre vermell de Montserrat, que jo no la sabia, però mira, dona la casualitat que jo tinc tres germans que han estat escolans de Montserrat, i el meu germà gran diu que ell recorda l'any 1978 que ell va cantar a l'estrena mundial del llibre vermell de Montserrat, que és un llibre que es compon de 10 peces, que són cants i també són danses. N'hi ha 5 que són cants, però n'hi ha 5 que són especialment danses perquè els pelegrins les poguessin ballar a la basílica quan acabaven el seu peregrinatge. I aleshores, doncs, ell diu que això, que el 1978 es va fer l'estrena mundial del llibre vermell. M'imagino que perquè, no ho sé, però ja hi havia passat el franquisme i m'imagino que era un moment en què es podia recuperar molta cultura catalana que potser durant uns anys va estar una mica silenciada. Aleshores, això, aquesta estrena mundial es va fer davant de l'altar del Santíssim de Montserrat i es va acompanyar, qui feia les danses en aquell moment, va ser l'Esbart Dansaire de Rubí. Aleshores, després d'estrenar-lo aquí a Montserrat, precisament, també el van estrenar i el van cantar a França i a Berlín dintre dels actes de la Setmana de la Cultura Catalana que s'hi feia aquell any. I precisament a l'Esbart Dansaire de Rubí el que recorden és que als anys 80, quan van presentar aquest recull de danses,
0: sí.
1: Perquè no oblidem que és un recull de danses, el van presentar a Alemanya també i allà Karl Orff, que era musicòleg, compositor, que tothom el recorda per al Carmina Burana, li va dir al pare Gregori, diu, guardeu aquests llibres i aquestes pàgines, diu, perquè són les més antigues conservades d'Europa, és a dir, arreu d'Europa no en trobarem unes altres. I a nosaltres ens ha agradat recuperar-ho i rescatar, doncs, enguany, per celebrar i commemorar aquest mil·lenari de Montserrat, doncs recuperar aquestes peces. Hem fet una selecció de peces, dues són danses, i una altra és un motet.
0: Caram, per tant...
1: Però convidem a tothom a venir a escoltar perquè és un programa preciós.
0: Clar, i anava a dir, és que va molt més enllà d'un concert, això. Vosaltres proposeu com un viatge, això. Això és un... No? És un viatge sonor, però entenc que bueno, en tot cas emotiu, perquè vincular aquestes tres grans efemèrides, però sobretot vincular, no, a aquest espai meravellós com és el de Montserrat, no, que té aquesta espiritualitat tan potent i tan forta, lligar-ho amb Gaudí, no? I amb la idea de natura, no?, que hi ha darrere de lligam, no?, del vincle entre Gaudí i Montserrat.
1: Exacte, perquè Gaudí sempre va dir que ell s'inspirava en la natura. És
0: efectivament,
1: a dir que...
0: sí.
1: Sí, sí.
0: Mm-hmm. Per tant, això és un viatge, eh? No és tant un concert com... És a dir, no sé si això planteja... És a dir, no és una suma de temes i de peces que interpreteu, sinó que el que proposeu, entenc, és com un viatge, no? Com un...
1: Sí, un viatge sonor. I a més, hi ha l'avantatge que una de les integrants del grup, abans de la interpretació de les peces, que les interpretem en tres blocs, doncs ella en fa una explicació per contextualitzar-ho tot, perquè el públic s'hi pugui ficar d'una manera més immersiva a dintre de la interpretació de cadascun dels temes.
0: Uh-huh. Com ho heu dividit en tres actes, no, això, Lupe?
1: En tres blocs,
0: en tres blocs.
1: Hi ha un bloc, és el primer, que és aquest que en diem l'arrel de la muntanya, que és per commemorar el mil·lenari. N'hi ha un altre que en diem, el que continua, en diem doncs, l'espiritualitat i el recolliment dels segles XVI i XVII, perquè aquí és, clar, Gaudí, no sé, sí que aquests dies se n'ha parlat molt, Gaudí, pobre, però no va tenir molt èxit professionalment, però la seva vida amorosa no va tenir el mateix èxit. Mm-hmm. I aleshores ella es va enamorar moltes vegades, també es va voler casar moltes vegades, però és molt recordat un desengany amorós que va tenir amb la Pepeta Moreu, perquè en el moment... Ella era pianista, és a dir, que Gaudí era amant de la música, ella era pianista i Gaudí va estar molts anys tractant amb la família de la Pepeta Moreu, que eren de Mataró, i tractant amb ella. I quan ja tenia 33 anys, en Gaudí es va atrevir doncs, a demanar-li matrimoni, però es van portar una carbassa. En el moment en què li va demanar ella, li va ensenyar un anell de prometatge i li va dir que ja estava promesa amb un altre home. És a dir, que el va rebutjar, i aquest rebuig el que va fer, o s'explica que va fer, és que Gaudí es dediqués més a això, en aquesta vessant més espiritual, i es concentrés en això. I aleshores fem peces en aquest segon bloc, que es diu l'espiritualitat i el recolliment dels segles XVI i XVII, fem peces que tenen relacionades que estan relacionades amb l'amor, àries, que expressen l'amor i també el desengany amorós, perquè és el que va viure pobre en Gaudí. Uh-huh. I, a més, incloem alguna peça per a violoncel sol, que d'un dels compositors que se sap que captivava en Gaudí, que és en Bach, era un compositor que el captivava.
0: Uh-huh. Aquest serà el segon bloc i que ens queda un tercer bloc, no?
1: I ens queda un tercer bloc que el relacionem doncs, això amb el modernisme i la natura, el modernisme de Gaudí i la natura, perquè Gaudí s'inspirava en la natura. I aquí incloem també cançó catalana, també incloem altres peces, i aquí és on normalment introduïm la relació que hi va haver entre Gaudí i Pau Casals, perquè Gaudí i Pau Casals van tenir una amistat, encara que es portaven força anys de diferència, però van tenir amistat, tots dos s'inspiraven molt en la natura també. Pau Casals arreu del món va portar una cançó tradicional catalana, que és el Cant dels Ocells, sí. I la va fer mundialment famosa, la interpretava el violoncel. I a més incloem també, acabem, amb un poeta català que també és de basc universal, que també era amic d'en Gaudí, que és en Jacint Verdaguer. Mossèn Cinto Verdaguer és l'autor de la lletra del Virolai de Montserrat, és a dir, que tot lliga, tornem a lligar Montserrat amb Gaudí i les amistats de Gaudí, perquè en aquest cas Mossèn Cinto Verdaguer també en tenia amistat. I això... Uh-huh. La música és de Josep Rodoreda, però la lletra és de Mossèn Cinto Verdaguer.
0: I tot això, el Santuari del Vinyet, que no sé si és un espai perfecte, idoni per aquest tipus de concerts?
1: I tant, sí ho serà. Sí, a més té molt bona acústica. És a dir, que a més de ser un lloc de molta bellesa, també té molt bona acústica i la música sempre dialoga amb aquest espai de bellesa.

0: vessants històriques, el mil·lenari de Montserrat, que sempre ha sigut un referent també d'espiritualitat aquí a Catalunya, Gaudí i Pau Casals, que també era un home que també en tenia molta d'espiritualitat. Ell va compondre, per exemple, el Pessebre, que ressegueix el naixement de Jesús i fa intervenir tots els personatges del naixement, fins i tot els tres reis d'Orient. I també Pau Casals anava a lligar-ho també amb en Gaudí, però se m'han anat un moment al cel.
1: Parlàvem de l'espai, de com de idoni pot arribar a ser un espai, no? Podeu fer concerts a tot arreu, però que hi ha espais, no?, que us encaixen millor, és a dir, que encaixen més la vostra proposta, com podria ser aquest del Santuari del Vinyet.
0: Sí, perquè ara que ho dius, ara m'ha vingut al cap. Pau Casals defensava moltíssim, ell li agradava parlar molt i molt bé de la seva mare. Ell era un gran defensor de la maternitat i de la figura de la mare, de la figura materna. I nosaltres interpretarem també un parell d'Ave Maries, perquè precisament enllacen, no?, amb la maternitat, la mare de Déu, la mare de Déu de Montserrat, la mare de Déu, la mare de Jesús. Doncs interpretem els dos Ave Maries, i un dels dos Ave Maries el fem amb una versió que és bastant desconeguda, que inclou arranjaments d'un compositor català que es diu Edmund Eckert, que precisament és el pare de la violoncel·lista del nostre trio.
1: D'acord, de la Maria Eckert,
0: Sí, exacte. Ell ha fet un arranjament amb un contracant que acompanya precisament l'Ave Maria de Schubert, que és una de les peces més mundialment conegudes, segurament.
1: Oh, i tant. Doncs si volen escoltar l'Ave Maria o el cant dels ocells, o volen escoltar algunes de les peces incloses en aquest llibre vermell de Montserrat o tants altres temes, i fer-ho amb aquest marc espiritual, tant el que proposa el Trio Viena com el que d'alguna manera proposa el propi Santuari del Vinyet. Dissabte tenen una cita a 8:15 al Santuari del Vinyet, justament, m'he dit. Taquilla inversa, oi, Lupe?
0: Taquilla inversa. I recordar que el concert durarà una horeta, no té una extensió gaire llarga. 55 minuts, una hora potser, tot depèn, perquè al directe ja sabem que no es pot dir la durada exacta que tindrà.
1: Aproximadament, perquè la gent faci càlculs.
0: Es faci una idea, perquè la gent calculi el temps que invertiran en aquesta activitat.
1: Com fa que feu música plegades, aquest Trio Viena?
0: Mira, Trio Viena, doncs és que ens vam conèixer els primers anys, després de tornar de Viena, vam fer algunes col·laboracions, però és veritat que encara no teníem nom, i de fet va ser ara, enguany, a partir del darrer trimestre de l'any passat, que vam fer la retrobada, i sí que vam dir, escolta'm tu, com que ens vam conèixer doncs arran d'aquesta estada al Conservatori de Viena, per què no ens diem Trio Viena? I mira, ja ens va agradar el nom, i així és com ens diem.
1: Per tant, realment, com a trio no fa gaire, que esteu...
0: Com a Trio Viena, sí, des d'enguany. Però abans ja havíem fet col·laboracions juntes, tot i que no ens dèiem Trio Viena, i cadascuna ha fet la seva carrera per la seva banda. Sí, això també, no hem parat.
1: I això de formar part d'un trio amb dos dones més, què tal?
0: Mira, com que ens coneixem i som, a més, compartim amistat, tenim un avantatge, i és que estem molt compenetrades, i t'he de dir que som d'aquelles persones que gairebé no cal ni que parlem, només que ens mirem.
1: Caram.
0: Quan som a l'escenari ja sabem que anirem a la una, perquè és així, com que ja ens coneixem prou a nivell personal, doncs això fa que a nivell musical també ens coneguem prou, i només amb una, no cal ni una mirada, és que sí, només tenint la presència de les companyes al costat ja saps que allò anirà a l'hora i anirà bé. I de fet això és una cosa que destaquen de nosaltres, el públic que ens ve a veure. Sí, que estem molt compenetrades, que anem molt a la una.
1: Que hi ha entesa, no? Que hi ha entesa. Això és que això s'acostuma a transmetre, Això s'acostuma a transmetre dalt de l'escenari en coses que no es poden amagar, Si hi ha entesa i bon rotllo, es transmet. I si no hi és, també.
0: També. I que estem enamorades de la música que interpretem, també
1: no? Home, se't nota també parlant. També se't nota parlant, Lupe, que ets una apassionada d'allò al que t'hi dediques. Que no sé si també aquest tipus, si els que us dediqueu aquest tipus de música més antiga, més espiritual, no sé si també teniu agenda plena de bolos?
0: De moment en tenim, sí, n'anem tenint. I esperem que duri.
1: Vull dir que hi ha mercat per música de tots els estils realment.

0: moment, eh? És a dir, que algú podria pensar que l'estiu és més una cosa més de festivalera i tot plegat. No, no, eh? També hi ha bolos i mercat per...
1: No, no, i precisament hi ha gent... És a dir, de música ja ho saps tu que n'hi ha per tots els gustos.
0: Efectivament.
1: I hi haurà algú que dirà, oi, aquí interpreten música medieval, mira, no ho sé, perquè la gent potser la desconeix més.
0: Sí.
1: Però també t'he de dir... que cada concert sempre ve algú que diu és que vaig veure el programa i vinc expressament perquè és que aquestes obres no s'interpreten enlloc més.
0: Ah.
1: És a dir, que ha d'haver-hi algú,
0: clar,
1: perquè hi ha un públic per això, hi ha d'haver-hi algú que reculli aquestes obres i nosaltres vam apostar per aquest format de concert i per apostar per aquestes tres efemèrides, perquè és que totes lliguen, encara que sembli que no, lliguen més que no ens pensem.
0: I el que deia, a més, que això no és només un repertori de temes que cantaran un darrere a l'altre, sinó que han creat tota una història, no? Han fet uns vincles, diguem, entre Montserrat, la figura de Gaudí, no? Pau Casals, tot plegat, coincidint amb les efemèrides de totes tres, no? D'aquestes dues figures i també de l'espai de Montserrat, coincidint amb aquestes efemèrides, heu creat com una història i un viatge, que els va vinculant uns als altres, eh? Montserrat amb Gaudí, Gaudí amb Pau Casals, aquí tot plegat... i fa ja com un matxembrat, i fa un concert perfecte de poc menys d'una horeta que podran gaudir. L'aforament és el que té el vinyet, per tant...
1: El santuari del vinyet.
0: Efectivament, sí. I com que és taquilla inversa, entenc que primer que arriba, primer que seu, i a mida que es vagin omplint.
1: Així mateix. De fet, la taquilla inversa és una modalitat que ha aparegut precisament per donar entrada a tot el públic que pugui tenir accés a la cultura, que no sigui la cultura una qüestió de privilegis, sinó que això ja ho era, en l'època del Renaixement i el Barroc,
0: sí.
1: La cultura era escrita només per als rics, però ara no, poder donar accés a la cultura a tothom i per això fem aquesta taquilla inversa. I dic que totes les obres que apareixen al programa, totes tenen la seva raó de ser-hi, és a dir, no n'hi ha cap que l'haguem inclòs perquè sí,
0: perquè
1: sinó que
0: sí.
1: Totes tenen la seva raó de ser-hi i no podria faltar cap d'elles.
0: Efectivament, i que no s'amoïnin si no en saben gaire de música ni de música medieval, que els hi
1: no
0: explicaran,
1: cal saber-ne gent.
0: No cal, que
1: no
0: això ens fa molta por, de vegades amb aquests estils de música, no? Ens fa com por de dir, que jo
1: però
0: no hi entenc.
1: Però la música medieval, ja us ho he comentat,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Són danses dels peregrins d'aquella època, que sapigueu que també és molt marxosa per aquella època. La música d'aquella època, quina característica té? Que és música molt, i a l'època del Renaixement i el Barroc també, que és música molt d'alt de capo, que diem, de tornar a interpretar el principi de l'obra. Però és que aquest recurs era perquè avui dia tots podem escoltar la música una cançó tantes vegades com vulguem, gràcies a Spotify,
0: sí, sí.
1: A YouTube,
0: YouTube,
1: a totes les plataformes. A aquella època no hi havia, però a aquella època els compositors i la música popular el que aprofitaven era fer moltes repeticions, anar repetint les estrofes. Així un quan sortia del concert o quan sortia de l'espectacle de dansa les podia anar taralejant fins a arribar a casa seva. I així després a casa seva, quan estava fent altres feines, també podia anar taralejant, perquè això és una cosa que s'ha fet sempre. La gent anar treballant al camp o anar treballant a casa seva i anar taralejant cançons. La repetició era el que feia popular doncs, totes aquestes àries i totes les cançons populars que cantem en aquest concert. És a dir, que ningú s'espanti.
0: Que ningú s'espanti. Però que és veritat, no. Que d'entrada una, el preu no serà en cap cas un fre per ningú, perquè serà taquilla inversa. Això vol dir que l'entrada és oberta a tothom i en sortir cadascú decidirà el que vol deixar pel concert. I d'altra banda això, que diguem, tot i que no sigui la música mainstream d'ara, sí que ho va ser en el seu moment ho va ser, però la d'ara no ho és una, al final és música, no? I la música ens arriba, al final la música ens entra per la pell, una mica.
1: La música, exacte, la música és emoció, aquest concert és molt emotiu, ja ho veurà qui vingui, que realment és un concert. Nosaltres som les intermediàries, com si diguéssim, per fer arribar aquesta música, però la música en si per si sol ja és emotiva. I totes les peces que hem seleccionat hi som, i estem molt contentes nosaltres de ser aquestes intermediàries, de posar a l'abast del públic del segle XXI totes aquestes melodies que potser alguns fins i tot els hi sonaran, diran, ai, però si jo això en algun moment ho havia sentit. És a dir, que...
0: Home, de Cant dels Ocells, de l'Ave Maria, perquè... algunes que són conegudíssimes, És a dir, que... Hi ha algunes que tots en algun moment fins i tot ens haurem atrevit a cantar, encara que sigui malament, però ens haurem atrevit a tararejar, doncs, una bona oportunitat per sentir versions meravelloses. És aquest dissabte 11 de juliol a 8:15 al Santuari del Vinyet. Tal com arribin es van asseient, taquilla inversa, i a gaudir del trio Viena amb la Maria Eckert, el violoncel, l'Assumpta Montserrat, el piano, i amb la Lupe Fradera, soprano, amb qui que avui ens atesten amablement. Lupe, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé el concert. És la primera vegada al Vinyet?
1: És la primera vegada al Vinyet per nosaltres. Per ben tot... bé la primera, no, perquè hi vam... No t'acabo de dir ben bé la veritat, perquè fa poc hi vam celebrar el desè aniversari d'una de les integrants, el desè aniversari de casament, i també vam actuar allà.
0: I també vau estar.
1: Exacte.
0: Doncs dissabte sí. I torneu, Lupe, un plaer, que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Bona setmana.
0: Igualment.
1: Adéu-siau, fins dissabte. Adéu, adéu.
0: I fins aquí posem el punt i final al programa d'avui. I tornem demà a les 9. Fins aleshores, que acabin de gaudir del dia. Adéu-siau.

0: Restriccions per perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques i espais naturals de casa nostra. El nivell molt alt inclou fins a 385 municipis d'una trentena de comarques més, tot això enmig de l'arribada d'una segona onada de calor que s'allargarà uns dies amb valors al voltant dels 40 graus. I es manté descontrolat el foc de la Catalunya Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà, que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi que va començar i ha ferit 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per aquestes altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. Encara més focs, els bombers que treballen en l'incendi de les Gavarres tenen clar que volen tancar el foc com més aviat millor davant l'entrada de l'onada de calor. Apunten que, malgrat que pugui donar per controlat el foc, que ha afectat més de 2.000 hectàrees, l'extinció total encara trigarà dies. L'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, defensa que es prioritzessin les vacunacions contra la Covid dels més grans de 60 anys davant de serveis essencials com els agents de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil. Cabezas intervé en la nova sessió del judici contra la cúpula del Departament de Salut, que s'enfronta a penes de fins a 12 anys d'inhabilitació. I el govern espanyol fa avui el primer pas amb les comunitats per elaborar els pressupostos de l'Estat. Hisenda es troba amb els consellers autonòmics per traslladar-los als objectius d'estabilitat. És una acció necessària perquè els comptes segueixin el seu curs. Malgrat que no consta a l'ordre del dia, el PP vol abordar-hi el nou sistema de finançament per criticar-lo. El govern de Veneçuela crea una nova unitat militar per a la gestió d'emergències. Enmig de les crítiques de la població, però, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, continua defensant la resposta als terratrèmols. El balanç de víctimes puja 3.342 morts, dels quals 35 són espanyols, i hi ha gairebé 17.000 ferits. Zelensky demana als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la cimera que comença avui, encara després que una nova onada de bombardejos de Rússia hagi fet almenys 14 morts. Moscou ha llançat durant la nit 68 míssils i 351 drons, sobretot contra la capital, Kiev. I en cultura, George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic per la seva carrera a la pròxima mostra de Venècia. L'organització premia un artista que consideren complet, carismàtic, apassionat i original. I també reconeixen la seva feina com a director i productor.
1: Esports.
2: Espanya i Portugal s'enfrontaran aquest vespre per una plaça als quarts de final del Mundial. Més tard, de matinada, s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica, amb polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun. Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. El Tour de França, avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no hi podrà haver públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya Nord. I en motor, KTM fa oficial que Àlex Márquez competirà l'any que ve al Mundial de MotoGP amb la marca austríaca.
0: Ens queda el temps. Com us dèiem, les temperatures pujaran un grau més respecte ahir. Podran superar àmpliament els 35 graus a l'interior i els 40 a les zones més càlides de les Terres de l'Ebre i del Pla de Lleida. S'inicia la segona onada de calor de la temporada, que persistirà almenys fins dijous. 3CAT Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Restriccions per perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques i espais naturals. El nivell molt alt inclou fins a 385 municipis d'una trentena de comarques. Tot això enmig de l'arribada d'una segona onada de calor que s'allargarà uns dies amb valors al voltant dels 40 graus. L'incendi de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. Des que va començar ahir, 5 persones han resultat ferides. Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent compliquen les tasques d'extinció. Els bombers que treballen a l'incendi de les Gavarres tenen clar que volen tancar el foc com més aviat millor davant l'entrada de l'onada de calor. Apunten que, malgrat que puguin donar per controlat el foc, que ha afectat més de 2.000 hectàrees, l'extinció total encara trigarà dies. Tres de cada quatre ciutadans creuen que la justícia no és imparcial quan l'acusat és un polític. Ho revela l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, que coincideix amb una allau de casos que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Hisenda reuneix a aquesta hora amb les comunitats autònomes per traslladar-los que el límit de dèficit que tindran serà novament del 0,1%. És la mateixa xifra que el Congrés ja li va tombar l'any passat. La trobada forma part dels tràmits perquè el govern espanyol presenti nous pressupostos. El govern de Veneçuela crea una nova unitat militar per a la gestió d'emergències. Enmig de les crítiques de la població, però, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, continua defensant la resposta als terratrèmols. El balanç de víctimes puja a 3.342 morts, dels quals 35 espanyols, i hi ha gairebé 17.000 ferits. George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic per la seva carrera a la pròxima Mostra de Venècia. L'organització premia un artista que consideren complet, carismàtic, apassionat i original. També reconeixen la seva feina com a director i productor.
1: Esports. Espanya i Portugal s'enfrontaran aquest vespre per una plaça als quarts de final del Mundial. Més tard, de matinada, s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica en polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà, Balogun. Mentrestant, Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. I el Tour de França, avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no hi podrà haver públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya del Nord.
0: I pel que fa al temps, dia de calor molt intensa amb màximes arreu del país que arribaran als 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que serà més intensa de cara als pròxims dies. El temps serà solellat amb alguns núvols sobre el Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts del punt de la 1 del migdia. És dilluns 6 de juliol del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A aquesta hora estem pendents que des de Protecció Civil actualitzin els detalls pel que fa a l'arribada de l'onada de calor que s'allargarà uns dies. Mentrestant, però, us expliquem que el govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats per endeutar-se. Hisenda n'està informant a aquesta hora els consellers autonòmics responsables en el que és un pas necessari perquè la Moncloa pugui elaborar els pressupostos del 2027. A aquesta hora anem fins a Madrid, on en Dani Sainz de Aja ens ampliarà aquesta informació. Dani, bon dia.
3: Hola, bon dia. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, afronta la seva primera trobada amb les comunitats amb expectativa de superar un nou tràmit en el camí cap als pressupostos. Presentarà el sostre de despesa dels nous comptes i el repartiment del dèficit entre les administracions. La majoria de comunitats es queixen que el 0,1% és un marge molt estret per gastar més del que ingressen, més quan ha pujat la recaptació d'impostos, diuen. La consellera d'Economia, Alicia Romero, demana ser a l'alçada i prioritzar els nous pressupostos.
4: Esperem que avui es pugui fer una proposta que es pugui aprovar i comencem aquest camí dels pressupostos generals de l'Estat i també els de la Generalitat, perquè això ens permet ja aprovar també a nosaltres la nostra regla de despesa i, per tant, desenvolupar i dissenyar els nostres pel 27.
3: El problema, diu Romero, és el model de finançament, que és del que reclamen parlar avui les comunitats del PP. Creuen que el debat dels pressupostos, abocats al fracàs per falta de suports parlamentaris, són una cortina de fum. Sentim els consellers d'Hisenda de la Comunitat de Madrid i d'Andalusia.
5: La enésima cortina d'una màfia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción.
6: Puro teatro, es un paripé de lo importante. No se va a hablar en el día de hoy.
3: Ho diu en referència al model de finançament acordat entre el PSOE i Esquerra, que es debatrà en un nou Consell de Política Fiscal i Financera a finals d'este mes.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Us destaquem també que 3 de cada 4 ciutadans creu que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els que tenen més dubtes sobre la imparcialitat de la justícia són els espanyols d'entre 65 i 74 anys. Més del 80% desconfien de la neutralitat dels jutges. I són, sobretot, els votants de Junts, Esquerra i el BNG els que creuen que en els processos que afecten polítics hi ha menys imparcialitat.
2: 3CAT Info.
0: Continuem pendents d'aquesta compareixença. Mentrestant, recordar-vos que Protecció Civil, ara per ara, té activades les restriccions per perill extrem d'incendi nivell 4 a 45 municipis de 9 comarques i espais naturals. També hi ha nivell 3, que vol dir nivell molt alt de risc d'incendi a 385 municipis d'una trentena de comarques. Està activat el pla enfocat en fase d'emergència. La segona onada de calor de l'estiu tindrà temperatures per sobre dels 40 graus o que fregaran aquesta xifra a Ponent, a l'Empordà i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures que augmenten avui amb 18 comarques amb avisos per calor intens. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, feia crides a la responsabilitat des del matí de Catalunya Ràdio.
7: Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar i, sobretot, si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
0: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el cap dels bombers, David Borrell, advertia dels riscos de les altes temperatures. Posava com a exemple la quantitat d'incendis petits que van coincidir ahir mateix.
8: Bé, vam tenir molta activitat amb altres incendis de tot Catalunya, incendis petits de poques hectàrees, arribaven la majoria a la desena d'hectàrees, però que si arriben a agafar inèrcia, doncs ens haguessin pogut complicar molt les coses.
0: En els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer-hi qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals. Precisament les altes temperatures i el vent mantenen actius 3 incendis als Països Catalans. A la Catalunya del Nord, un incendi continua fora de control i ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Les flames han avançat un miler d'hectàrees aquesta nit després de saltar al riu Agli. El foc també deixa 5 ferits lleus, entre ells un bomber, i ha obligat a evacuar 26 municipis. Ens amplien aquesta informació des de Tuïr, la nostra enviada especial a la Catalunya del Nord, Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Pep Casanovas.
9: Aquí a Tui continuen arribant veïns evacuats dels municipis que el foc amenaça. Des de dissabte, més de 10.000 persones han hagut de deixar les seves cases. Hi ha 16 albergs, a més de places, hotels i cases particulars per acollir-los. Aquí, a la Maison del Ciutadà de Tui, una espècie de centre cívic del poble, han fet una crida perquè els veïns els portin roba i productes de neteja per atendre les necessitats més urgents de la seixantena de persones que s'hi han instal·lat.
10: Prioritzem els que són aquí, els que es quedaran tot el dia i potser també demà. Es podran dutxar, instal·lar-se, canviar de roba. Pensa que molts han sortit sense res. Els hi donem coses per cuidar els nens. N'hi ha que no han agafat ni la llet pels nadons. Van haver de marxar sense endur-se res.
9: A la cuina improvisada que s'ha muntat aquí, els voluntaris com la Michelle estan enllestint el dinar.
11: He vingut a preguntar si necessitaven ajuda i m'han posat a la cuina i ja m'està bé. Preparo el menú amb el que tenim. Crec que hi ha donacions dels pagesos, les botigues. Estem preparant verdures, síndria...
9: I al pis de dalt, dos professionals atenen els que necessiten atenció psicològica. És el mateix que s'estan trobant la resta d'evacuats als 16 albergs que hi ha repartits per la zona de l'incendi. Els demanen paciència, perquè segurament encara trigaran a tornar a casa seva. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els agraïa la comprensió i els alertava del perill de tornar als pobles mentre el foc continuï tan viu.
12: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
13: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades i a les quals agraeixo el civisme i la valentia amb què van sortir dels seus pobles que avui no intentin tornar-hi.
12: Je leur demande de ne pas chercher.
13: Que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i per tant de moment no poden tornar-hi.
12: Son domicili pour le moment.
9: Tot i això, alguns no han seguit aquest consell i han tornat a casa. De les moltes històries que ens expliquen, la d'una dona que va arrossegar fins aquí la propietària de la casa on viu, que s'hi volia quedar i que a la que es va distreure va perdre de vista, havia agafat el cotxe i va tornar a casa. No n'ha tornat a saber res.
0: I al Baix Empordà, l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres, la feina dels bombers es concentra avui a les fondalades i als barrancs de més difícil accés. Volen tancar l'incendi el més aviat possible en previsió de l'arribada dels pitjors dies de l'onada de calor. El centre de comandament és a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim en Josep Lluís Vázquez i en Fèlix Martín.
14: El sots inspector de la regió de Girona dels bombers i responsable avui d'aquest operatiu, Ferran García, acaba d'actualitzar l'objectiu i concretar la feina que s'està fent aquest matí. Sobretot, com deies, volen tancar tan aviat com es pugui la possibilitat d'una revifada i més davant l'onada de calor i el risc extrem que hi ha. L'escoltem.
15: A la que tinguem com la constatació de que l'incendi no pot créixer, no pot haver-hi represes que ens portin importació, és quan el posarem com controlat. Des d'un punt de vista bombers ens hem de treure aquest foc de sobre, perquè venen 4 dies de molta temperatura. Tenim molts recursos, molts més dels que serien, perquè necessitem tancar aquest incendi. Per això hem abocat tants recursos i per això avui encara estem així i d'aquesta manera. Ahir es va fer una feina espectacular. Des d'un punt de vista bomberil, quedat estar parats de la bona feina que es va fer, avui hem de tenir el mateix patró i ja si el podem controlar, i aquí es mantindrà durant dies gent, l'extinció no arribarà fins d'aquí a bastants dies, segur que passarem aquesta ona de calor amb controlat i no amb extingit, perquè és un perímetre molt gran.
14: Els esforços se centren aquest matí en el fons de 3 barrancs de difícil accés, ha concretat el mateix Ferran García.
15: Si se'ns escapa, pot tornar a tenir capacitat de creixement cap a zones habitades. El que és el primer terç del flanc esquerre.
0: Ho deixem aquí ara mateix, connectem ara mateix amb el Centre de Protecció Civil, on tenim la Mònica Mas amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Mònica, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs estem aquí al CECAT, a l'espera que comenci aquest contacte informatiu. Ens informarà Santi Segalà, que és cap de predicció del Meteocat, i també després Imma Soler, que és subdirectora de coordinació d'emergències, que ens explicaran ara mateix quina és l'actualització tant del risc d'incendis, els incendis, i també de la previsió per calor. Fins ara el que teníem és que el pla Alfa nivell 4, perill màxim, està actiu a 45 municipis de 9 comarques. Pel que fa al nivell 3, de risc molt alt d'incendi, està actiu a 385 municipis de 30 comarques. Es prohibeix l'accés al medi natural en aquestes zones i s'hi afegeix la Baronia de Rialb i la Ribera Salada, que se sumen també a tota la zona de les Gavarres, on encara continua actiu aquest incendi. Pel que fa a la calor, estem de ple a aquesta segona gran onada de calor de l'estiu, amb temperatures per sobre dels 40 graus, tant a Ponent com per l'Empordà, també l'interior de les Terres de l'Ebre, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per perill màxim per calor de 6 sobre 6 que es mantindrà vigent fins dijous. Estem, per tant, a l'espera de començar aquesta roda de premsa. Primer, com us dèiem, ens informarà sobre tot el que fa al avís de calor, la previsió d'aquesta onada de calor que previsiblement duraria fins dijous, amb temperatures molt altes a molts punts de Catalunya, amb els riscos que això comporta per la salut de les persones i també per aquest alt risc d'incendis que ja estem patint des de fa dies. Per tant, seran 4 dies de calor molt forta i volem saber exactament si serà així. A punt, doncs, de començar. Ara sí.
17: Doncs, per part del Servei Meteorològic de Catalunya, informar que estem ja immersos en aquesta segona onada de calor d'aquest estiu 2026 i podem anunciar ja doncs, que serà una onada de calor més llarga i més intensa que la que ja vam patir per Sant Joan. De fet, ens esperen 3 dies, com a mínim, de temperatures molt altes, extremadament altes, de manera extensa a tot Catalunya, i en aquest sentit hem activat avisos de situació meteorològica de perill per calor molt intensa a gairebé tot el país. Els 2 dies àlgids seran dimarts i dimecres d'aquesta setmana, amb graus de perills 6 sobre 6, colors vermells en moltes comarques de Catalunya, i també tenir en compte la calor nocturna, que de fet les temperatures mínimes a la nit també quedaran molt altes en alguns sectors, sobretot del litoral i del prelitoral central, i també alguns sectors de l'interior. Pel que fa a màximes, esperem que tant dimarts com dimecres es superin els 40 graus en molts sectors de l'interior, fins i tot en puntes de més de 42 graus, tant a les terres de Lleida com a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, i també a punts de l'Empordà, a l'Baix Empordà, interior de les comarques de Girona, també patiran temperatures al voltant o per sobre d'aquests 40 graus. Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol. Per altra banda, també anunciar, i relacionat de la manera tangencial amb el risc d'incendis, que els migdies, els centres del dia, just quan es donguin les màximes, les humitats relatives previstes seran molt baixes, especialment a l'interior del país, valors que estaran per sota del 30% a gran part de la Catalunya central, molts sectors de la resta de la depressió central i del prelitoral, fins i tot en llocs locals on aquestes mínimes humitats podran estar per sota tan sols del 10%. El règim de vent serà de marinades al centre del dia i durant les tardes, amb ratxes màximes, com a molt, de 30 o 40 km per hora. Per tant, en resum, atents a aquesta calorada, que és important, és de primera categoria a Catalunya, molt extensa i molt intensa.
16: Doncs aquesta és la previsió que fa. Ara qui parlarà és la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, la senyora Imma Soler.
18: Perfecte, doncs moltes gràcies. Doncs ara hem acabat de fer un comitè tècnic. Ja sabeu que nosaltres fem aquest seguiment dintre dels plans que tenim activats, d'aquesta situació que tenim. Ja vam començar el divendres amb el primer comitè que teníem i hem fet aquest comitè on hem tractat tant el tema de la calor com també el tema dels incendis forestals, perquè tenen una derivada conjunta, no? Llavors, pel que fa a la calor, ja ens hem explicat ara el servei meteorològic quina és la situació que tenim. Tenim aquest pla amb alerta, l'alerta del Procicat per aquesta calor. Demanem a tothom que tingui aquesta vigilància aquests dies davant d'aquesta situació dura que tindrem de nivells molt elevats de calor, sobretot el dimecres. Per tant, recordem evitar els moments d'insolació més forta, evitar estar sota el sol amb aquestes hores més fortes de calor, hidratar-se bé i també buscar aquests espais més frescos perquè aquests dies pues, el cos ens pugui descansar algunes hores davant de tots aquests dies que ens venen a partir d'ara d'aquesta calorada. Recordem també tenir aquesta vigilància les persones vulnerables, les persones que depenen de nosaltres, vigilar que estiguin hidratades, que estiguin en llocs correctes. Recordem cap persona dintre d'un vehicle tancat, que això és una situació que pot ser dramàtica. També vigilar els nostres mascotes, les nostres animals de companyia, també són dependents nostres i, per tant, aquests dies doncs, tenir aquesta vigilància. Les hores més fortes de sol és millor evitar-les amb tot allò que es pugui, i sobretot també doncs, si s'han de fer activitats fortes o esport, per exemple, doncs buscar aquells moments més frescos del dia per estar segurs i també veure una mica la nostra capacitat física com està davant d'aquestes situacions. Per la calor, això és el que estem demanant. Recordarem també aquesta obertura dels centres, dels refugis climàtics, que molts municipis, com bé sabeu, tenen oberts alguns espais perquè la gent hi pugui anar, gent que doncs, no tingui, a lo millor, aparells de condicionament a casa seva o que no tinguin un espai que tingui prou aïllament i no estiguin d'una forma correcta, doncs que puguin anar amb aquests espais almenys unes hores al dia, davant de tots aquests dies seguits que vindran, doncs perquè el nostre cos també pugui tenir aquest moment de refresc i aquest moment de més tranquil·litat. Tot això perquè fa la calor. Recordem que la calor també comporta, doncs, d'arribar com pot ser aquest increment de riscos pel que fa als incendis forestals. Pel que fa als incendis forestals, ens mantenim amb emergència encara del pla enfocat. Ens mantenim amb emergència perquè hem tingut aquest incendi que, com ja sabeu, ha afectat a 2.200 hectàrees a la zona de les Gavarres. Estan treballant els bombers, incendi que està estabilitzat però encara no controlat i, per tant, doncs, encara hi continuen treballant i amb certes afectacions. Hem de vigilar encara aquesta situació, hem d'anar-ho seguint i també ahir, com veu veure, van haver-hi molts incendis al llarg del dia que van tenir que acudir doncs, als operatius. Recordo Gisclareny, Barruera, recordo Sant Andreu de la Barca, per exemple, van haver-n'hi molts. Per tant, tenim aquesta simultaneïtat també d'incendis, que també és un perill i també hem de tenir-ho en compte i hem d'estar amatents, perdoneu, en aquesta circumstància. Per lo que fa aquest risc, ja sabeu que també hem emès una resolució. A més de les mesures habituals que hi ha quan el nivell de risc d'incendis és elevat, com són, per exemple, que no es faci encesa de focs o d'ignicions a zones properes a llocs on hi hagi forest, on hi hagin arbres, on hi hagi forestal, totes aquestes zones properes i les zones on hi hagi forest no es pot encendre foc, però a més també el que es demana doncs, és tot un seguit de mesures i sumades amb aquesta, com poden ser, per exemple, doncs, no accedir a determinats espais naturals. Recordeu que en les comarques que estan en pla alfa nivell 4, són aquestes comarques que comentàveu al principi, 45 municipis de 9 comarques, en aquests no està permès aquest accés al medi natural, per tant, ni a peu ni amb motor no es pot accedir, i llavors hem de tenir aquesta vigilància en aquests espais. També hi ha determinades mesures de cara, per exemple, a les colònies, a les activitats d'acampada, que no estan permeses quan són en ruta en aquestes comarques que estan en nivell alfa 4. També s'han de fer les activitats de colònies i de casals d'estiu, esportius, etc. a les zones properes, a les cases de colònies o amb nuclis habitats, no es pot accedir tampoc al medi natural. Tot això s'ha de tenir en compte. També estan limitades determinades actuacions, com per exemple la sega de cunetes o per exemple també doncs, tot el que és el transport de materials de l'àmbit del bosc. També tot això està reduït en unes hores del dia. També no es poden fer activitats de infraestructures de neteja, per exemple, o de manteniment amb les línies interurbanes. Això també està limitat en aquests moments amb aquestes comarques i totes aquestes mesures són les que tenim que fer i que estan molt amatents amb aquesta emergència que tenim també del pla enfocat. I si em permeteu només recordar també les activitats de bany, davant d'aquesta situació que tenim de tanta calor, tothom anem a la platja, anem a les piscines, molta cura amb aquestes activitats, recordem, limitem aquestes activitats a la nostra capacitat física, sapiguem molt bé el que podem fer, mirem com ens trobem, si ens trobem malament no entrem a l'aigua, vigilem els nens sempre tenir-los molt a la vora, aquella mesura de que amb nens petits, quan estàs amb ells has d'estar a la vora, que amb el braç puguis arribar-hi per estar segur de la seva seguretat en aquesta activitat de bany, i també sobretot respectar sempre les senyalitzacions, les banderes, els llocs on posi que no et pots banyar, que no et pots llançar l'aigua, per exemple, doncs aquest respecte també en aquests punts perquè aquesta activitat també es pugui fer amb seguretat.
19: Jo li volia preguntar, tenint en compte aquesta previsió meteorològica, aquestes temperatures tan altes, ara mateix, quines zones de Catalunya preocupen més pel que fa a aquest perill tan alt d'incendi? És a dir, ens podria identificar on és més el risc és més... Us preocupa més, vaja?
18: En aquests moments, aquestes zones que tenim més complicades per aquest àmbit són aquelles que estan determinades pel perill que ens marca agricultura i també agents rurals, com comentàvem, aquests llocs on estan amb Alfa 4, que són aquestes zones de les Gavarres, de la zona de la Ribera Salada, també de la Baronia de Rialp. Perfecte. Doncs aquestes zones són les que veiem amb més preocupació perquè ha estat aquest risc molt incrementat. Però aquest risc s'incrementarà també al llarg del territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya Central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana. Per tant, si em permeteu, la recomanació és arreu del territori, allà on hi hagi forest, allà on hi hagi arbres, on hi hagi bosc, molta vigilància, molta cura, amb no generar cap ignició. Jo sempre dic que qualsevol activitat que vegis que la vas a fer i no tens la seguretat de que no generaràs un incendi, no la facis. És millor no fer-ho si tenim dubtes, perquè en aquests moments és un moment molt de risc. I qualsevol qüestió que en aquests moments pugui engegar un incendi, com veieu, pot ser una repercussió molt important, no ja només per nosaltres, que a vegades una persona pot tenir una negligència, pot fer un acte que no sigui correcte, però és que ja no és només que tingui efecte per ells, té efecte per tota la societat. Per tant, siguem molt vigilants. I sobretot, si veiem qualsevol incendi que comença, qualsevol columna de fum, encara que pensem que ja haurà avisat algú altre, no, truquem al 112, avisem, demanem-ho, perquè com més aviat puguin acudir els operatius, evidentment, la resolució de l'incident serà més efectiva.
20: que una pregunta, llavors, totes aquestes mesures concretes, com la prohibició de cega de vorals, només es poden fer, o sigui, estan prohibides a les zones amb el F4. A la resta es poden fer.
18: Bueno, s'ha de veure com està la situació del municipi també, si hi ha alguna ordenança, si hi ha alguna mesura específica. Aquesta, que és generalitzada, és per aquests llocs on està en nivell F4. El fet d'estar en nivell F4 preveu que a través del pla enfocat es pugui determinar aquesta resolució de mesures que contemplen, per un cantó, el que us comentava del no accedir a l'espai natural a peu ni amb motocicleta ni amb vehicle de motor. També contemplen aquestes limitacions per a les activitats de joventut i també les activitats esportives, i també contemplen doncs, aquestes mesures davant doncs, de cunetes, d'activitats, actuacions que s'hagin de fer a les línies interurbanes o actuacions que s'estiguin fent dintre del bosc de transport de material, per exemple, de la gestió dels boscos.
0: Hem estat escoltant ara les declaracions d'Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, i també de Santi Segalà, el cap de Predicció del Meteocat. Queden 4 minuts i mig per arribar al punt de 2:15. Anem a la informació esportiva.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
1: Bon dia. Les seleccions d'Espanya i Portugal buscaran aquest vespre una plaça pels quarts de final del Mundial. Sentim primer el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
21: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir 3 partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
1: Y ahora sentimos al seleccionador portugués, al catalán Robert Martínez.
22: Claro que es un partido que tiene mucha importancia, porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
1: L'Espanya-Portugal es jugarà a les 9 del vespre i més tard a les 2 de la matinada jugaran els Estats Units i Bèlgica un partit de 8ens que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16ens de final i que finalment podrà jugar. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. La Federació de Bèlgica, mentrestant, ha expressat el seu malestar en un comunicat. Sentim el seleccionador belga Rudi Garcia.
23: Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
24: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el dia dels innocents a Europa. Ha estat un descobriment per a mi. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
23: Penso que és la primera vegada en la història de la Copa del Món que hi ha aquest tipus de decisió. Voilà.
1: La UEFA, per la seva part, considera que la FIFA amb aquesta decisió ha traspassat una línia vermella.
2: 3CAT Info.
1: Mentrestant, Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final, tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
25: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
1: El blaugrana Anthony Gordon ha estat titular amb Anglaterra. Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses, eliminant el Brasil per 2-1 amb 2 gols del davanter del City, Erling Haaland.
26: I don't think there's any pressure, you know.
27: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
26: Honestly, I'm so, so proud.
1: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. Fortuño acabava contracte el 2027 i d'aquesta manera renova per 3 anys més. D'altra banda, la davantera Yara Lacosta firma per un any per l'equip femení de l'Espanyol. Arriba procedent de l'Eibar.
2: 3CAT Info.
1: I a quarts d'una del migdia ha començat a Granollers la tercera i última etapa per territori català del Tour de França, amb final als Angles i de 195 quilòmetres. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda francesa travessi la frontera per culpa del greu incident que es viu a la Catalunya Nord, del greu incendi que es viu a la Catalunya Nord en les últimes hores. I el ciclista català Abel Balderston fitxarà per l'equip UAE de cara a la temporada que ve. Balderston, que està disputant aquest Tour de França amb l'equip Caja Rural, s'unirà així el 2027 a l'estructura de Tadej Pogačar, en la qual també hi són els catalans Marc Soler i Adrià Pericas.

0: Són dos quarts de dues. Fins ara hem estat escoltant les declaracions de Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, i d'Imma Soler, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Es manté fins dijous l'onada de calor, però a partir del cap de setmana les temperatures es mantindran molt altes. És una calorada, han dit, de primera categoria i, per tant, es demana extremar la precaució. Mentrestant, destacar que l'incendi de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, els bombers apunten que, tot i que puguin donar per controlat, l'extinció total encara trigarà dies. I el govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats per endeutar-se. Hisenda n'està informant a aquesta hora els consellers autonòmics responsables en el que és un pas decisiu perquè la Moncloa pugui elaborar els pressupostos del 2027. Seguici fúnebre massiu a l'Iran pel líder suprem Ali Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra. Milions de persones amb banderes i pancartes s'acomiaden a Teheran, de qui va dirigir la república durant 36 anys. Sovintegen les crítiques de venjança en una desfilada que es pot allargar més de 10 hores. I també us explicarem ara que l'escriptora valenciana Gemma Pascual publica La vida és allò que passa mentre esperes un maig. L'autora de La puta i la santa fa un canvi total de registre amb el nou treball i ara presenta una obra molt fresca i plena d'humor. I pel que fa als esports, Sau del Serra.
1: Espanya i Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9 per una plaça als quarts de final del Mundial. I més tard, de matinada, s'enfrontaran als Estats Units i Bèlgica, amb polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun.

0: I pel que fa al temps, dia de calor molt intensa amb màximes arreu del país que arribaran als 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que serà més intensa de cara als pròxims dies i el temps serà assolellat amb alguns núvols sobre el Prepirineu. I tal com es dèiem ara amb titulars, Protecció Civil ha avisat del gran risc d'incendis dels pròxims dies per una forta i llarga onada de calor. Tant Santi Segalà com el cap de predicció del Meteocat com Imma Soler, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, han demanat que extreméssim les precaucions. Ara anem fins a Bombers, on també s'està ampliant aquesta informació.
1: I s'està fent molt bona feina, el que passa que ara ens ha sortit un foc a Terrades, important, i estem desviant mitjà el cap de guàrdia d'aquí, de fet ha anat cap allà, i estem desviant mitjans una mica a l'espera de com acabarà aquest incendi, que de moment ja ens ha afectat una granja. En aquí les condicions estan perfectes per fer la feina que fèiem, que és anar rastrejant tot el perímetre, i és el que estem fent, i la idea és que ara és quan hem d'estar més atents, perquè la temperatura és molt alta, i és quan hem d'anar estant molt atents a qualsevol fumarola, qualsevol cosa que surti, el que us deia al matí, per poder anar resseguint i anar intentant controlar l'incendi i portar-lo en fase de control.
2: Treballant alguns barrancs, sobretot.
1: El barranc del primer terç del flanc esquerre, que és un barranc al costat de la carretera de la Ganga, que ens queda molt avall, i que va llançar molts focus secundaris que costen de veure, i llavors el flanc dret, que és la prioritat, sempre ha sigut la prioritat de l'incendi, i una part del flanc esquerre al cap, que també es va autoextingir sola, i l'estem repassant, perquè aquesta està especialment bé. Aquesta, de veritat, és que ens esperàvem trobar més brutícia, perquè va ser... Sí que és veritat que quan va entrar la marinada el vent va tirar el foc cap al cremat que ja havia generat la tramuntana, i per tant esperàvem que això estigués, però està més bé del que ens pensàvem aquesta part.
2: Manteniu l'idea de donar-lo per controlat, perdó?
1: Bueno, la idea és el abans possible, però mana ell, no nosaltres, en aquest sentit. És un incendi que està afectant camps, és un incendi agrícola que està corrent molt, i hi havia una granja allà que ha quedat afectada, però estem allà, acaba de començar aquest incendi ara mateix. De moment el cap de guàrdia aquí, no et sé dir el número ara perquè s'estan tirant mitjans cap allà, però s'estaven tirant. Ja hi van mitjans aeris, hi han anat 4 aves, perquè el foc camp puguem perimetrar-lo també i escanyar-lo de cap, i mitjans terrestres. Tot, qualsevol accent que posem aquí, per sort, tenim tots els parcs de bombers coberts de la regió, per tant, a part del dispositiu aquí que tenim de bombers de tot Catalunya, evidentment, i la nostra regió també inclosa, tots els parcs de la regió estan activats, hi ha parcs de voluntaris oberts, per tant, tenim una resposta molt potent, però bueno, és un incendi nou i ja l'estem començant a abordar en aquests moments. Aquí no es mou res. De moment, l'únic que ha marxat és el cap de guàrdia i el mitjà aeri, però no l'estàvem fent servir el mitjà aeri, l'estàvem fent servir per coses molt puntuals, estem treballant des de terra, ¿vale? Per tant, cap de guàrdia ha marxat, aquí la gent va treballant, mantenim els quatre sectors, ara estic portant jo una mica la coordinació dels quatre sectors, i a la que torni el cap de guàrdia, i amb si allò s'ho ventilen aviat, francament, i puguem tornar a estar tots aquí.
3: Quina previsió hi ha a la tarda? No sé si acompanya, perquè la tarda sempre sol entrar el vent.
1: Entrarà una mica marinada, però no hi ha una previsió de marinada forta, això ja tenim, ja ens ho han dit. El que sí que hi haurà és molta temperatura, que també ens ajuda, ja us he dit al matí una mica, a detectar aquests punts calents, perquè surten més aviat, si fa fredor, doncs li costa molt arrencar l'incendi, però amb aquestes temperatures salvatges ens ha de... Francament, les ignicions hi seran, i les podrem veure.
3: Per tant, la combinació entre calor i vent...
1: Preferim calor, perquè la calor... En aquesta fase de l'incendi, en una altra no, però en aquesta fase de l'incendi, que estem a les acaballes i estem passant l'incendi fase de control, el que necessitem és detectar punts calents. I els punts calents, la temperatura i una mica de vent ens els ensenya. I per tant... Sí, però, no, però punts, no m'entenguis com a punt, un puntet, sinó que és una franja important. És tota la barrancada que queda per sota l'emplaçament 7, al Coll de la Ganga, que és una barrancada important. I llavors, en el cap de l'incendi, és... un trossàs, el que ens queda en el flanc dret, que és tota la part de davant de Vallrepòs fins a la carretera de Romanyà, que és un trossàs, però diguem punts, perquè són els punts, diguéssim, en genèric, però que és un tros important. De moment està tirant per camps. No? Aquí és que acaba de començar. Ara l'estan engegant.
3: Estan segats o no?
1: No t'ho puc dir, no ho sé. Però estava corrent molt, perquè feia calor.
4: Aixecarà un missatge a la zona de les urbanitzacions, que aquest matí hem donat que hi havia un punt crític també, que hi anàveu. Un missatge cap a la gent de les urbanitzacions que han passat por aquests últims dies. Quin missatge li donaria a aquesta hora?
1: Ara mateix no tenim flama activa per sobre cap urbanització. I això és una supersenyal. Tenim petites reproduccions, especialment per sobre aquelles urbanitzacions que estaven al cap flanc esquerre, allà a Mas Ambròs, vale? Però són punts que ens els fem nostres molt ràpidament, però no hi ha flama activa enlloc. L'únic que hem d'anar és rematant.
4: La gent ha d'avisar si veu flama, si sí, veu flamarades, o ho teniu controlat?
1: No, la gent ha d'avisar el més aviat. Sí, nosaltres tenim guaites posats en dos punts estratègics i el mitjà aeri que està reforçant certs punts quan se li demana i el cap de guàrdia estan totalment amatents a les columnes. De fet, ens han arribat columnes per agents rurals que també estan circulant per allà, les ADFs també ens ha arribat alguna coseta, Mossos ha arribat trucats, el 112... Tot el que surti, nosaltres anem, i ja és allò que us deia, que són aquestes coses que ens va ensenyant a l'incendi que encara no té apagades.
4: Al matí parlàvem d'optimisme moderat, mantenim aquest optimisme moderat?
1: Sí, absolutament. Estan treballant molt, jo crec que sí.
3: Veiem, però, la importància que deia de controlar aquest incendi el més aviat possible perquè...
1: Ja us he dit, no volem un segon. Necessita, per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre, patirem. La simultaneïtat és fatal, perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí. Vale?
0: Doncs ja ho hem pogut sentir. Optimisme moderat són les paraules dels responsables del cos de bombers de la Generalitat que acaben de comparèixer al centre de comandament instal·lat a la Bisbal d'Empordà. Actualment estan treballant a Terrades, a l'Alt Empordà, amb un nou focus, i a tots els parcs de la regió activats, també als voluntaris, i com dèiem, les últimes paraules han estat d'optimisme moderat. 3CAT Info. 3CAT Info. Recordem-ho, Protecció Civil avisa del gran risc d'incendis dels pròxims dies per una forta i llarga onada de calor que arribaran als 42 graus a zones de l'interior i que tindrà com a dies especialment complicats demà i dimecres. Hi ha 45 municipis de 9 comarques a nivell màxim de risc extrem per foc. Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, alerta que cal evitar totes les activitats a l'aire lliure durant els moments del dia de més altes temperatures. Soler ha descrit els llocs que més amoïnen pel risc d'incendis, però avisa que el mapa de perill es farà gran.
5: Les Gavarres, de la zona de la Ribera Salada, també de la Baronia de Rialp, perfecte. Doncs aquestes zones són les que veiem amb més preocupació perquè ha estat aquest risc molt incrementat. Però aquest risc s'incrementarà també al llarg del territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya Central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors, que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana.
0: Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, també ha avisat que els pròxims dies hi haurà una humitat molt baixa, per sota del 30%, i un vent de marinada com a molt de 40 km per hora. Mentrestant, a la Catalunya Nord, l'incendi continua fora de control i ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El foc ha deixat 5 ferits lleus, entre ells un bomber, i ha obligat a evacuar 26 municipis. Enviada especial a Tuí, a la Catalunya del Nord, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
6: Aquí a Tui continuen arribant veïns evacuats dels municipis que el foc amenaça. Des de dissabte, més de 10.000 persones han hagut de deixar les seves cases. Hi ha 16 albergs, a més de places, hotels i cases particulars per acollir-los. Aquí, a la Maison del Ciutadà de Tui, una espècie de centre cívic del poble, han fet una crida perquè els veïns els portin roba i productes de neteja per atendre les necessitats més urgents de la 60ena de persones que s'hi han instal·lat.
7: Per en priorité.
8: Prioritzem els que són aquí, els que es quedaran tot el dia i potser també demà. Es podran dutxar, instal·lar-se, canviar de roba. Pensa que molts han sortit sense res. Els hi donem coses per cuidar els nens. N'hi ha que no han agafat ni la llet pels nadons. Van haver de marxar sense endur-se res.
6: A la cuina improvisada que s'ha muntat aquí, els voluntaris com la Michelle estan enllestint el dinar.
8: He vingut a preguntar si necessitaven ajuda i m'han posat a la cuina i ja m'està bé. Preparo el menú amb el que tenim. Crec que hi ha donacions dels pagesos, les botigues... Estem preparant verdures, síndria...
6: I al pis de dalt, dos professionals atenen els que necessiten atenció psicològica. És el mateix que s'estan trobant la resta d'evacuats als 16 albergs que hi ha repartits per la zona de l'incendi. Els demanen paciència, perquè segurament encara trigaran a tornar a casa seva. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els agraïa la comprensió i els alertava del perill de tornar als pobles mentre el foc continuï tan viu.
9: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
10: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades i a les quals agraeixo el civisme i la valentia amb què van sortir dels seus pobles que avui no intentin tornar-hi.
9: Je leur demande de ne pas
10: que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i per tant de moment no poden tornar-hi.
9: Son domicili pour le moment.
6: Tot i això, alguns no han seguit aquest consell i han tornat a casa. De les moltes històries que ens expliquen, la d'una dona que va arrossegar fins aquí la propietària de la casa on viu, que s'hi volia quedar i que a la que es va distreure va perdre de vista, havia agafat el cotxe i va tornar a casa. No n'ha tornat a saber res.
0: 3CAT Info. El govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats per endeutar-se. Hisenda n'està informant a aquesta hora els consellers autonòmics responsables. Ens amplia aquesta informació en Dani Sainz de AHA des de Madrid.
11: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, afronta la seva primera trobada amb les comunitats amb l'expectativa de superar un nou tràmit en el camí cap als pressupostos. Presentarà el sostre de despesa dels nous comptes i el repartiment del dèficit entre les administracions. La majoria de comunitats es queixen que el 0,1% és un marge molt estret per gastar més del que ingressen, més quan ha pujat la recaptació d'impostos, diuen. La consellera d'Economia, Alicia Romero, demana ser a l'alçada i prioritzar els nous pressupostos.
12: Esperem que avui es pugui fer una proposta que es pugui aprovar i comencem aquest camí dels pressupostos generals de l'Estat i també els de la Generalitat, perquè això ens permet ja aprovar també a nosaltres la nostra regla de despesa i, per tant, desenvolupar i dissenyar els nostres pel 27.
11: El problema, diu Romero, és el model de finançament, que és del que reclamen parlar avui les comunitats del PP. Creuen que el debat dels pressupostos, abocats al fracàs per falta de suports parlamentaris, són una cortina de fum. Sentim els consellers d'Hisenda de la Comunitat de Madrid i d'Andalusia.
13: La enésima cortina d'una mafia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción.
14: Puro teatro, es un paripé de lo importante, no se va a hablar en el día de hoy.
11: Ho diu en referència al model de finançament acordat entre el PSOE i Esquerra, que es debatrà en un nou Consell de Política Fiscal i Financera a finals d'este mes.
0: Són 2:15, moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem, com sempre, amb la informació del trànsit amb la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
15: Comencem parlant de transport públic perquè hi ha una nova incidència a Rodalies que afecta les línies R2 Nord i R11. A l'R2 Nord circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Celoni i Aeroport. Hi ha retards que poden superar els 25 minuts. A l'R11 també demores de 25 minuts de mitjana, tot per una incidència a la infraestructura entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Recordem que a l'R3, des de primera hora del matí, la circulació està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà perquè un arbre ha caigut sobre la catenària justament avui, que s'havia de recuperar la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera. A les carreteres, tallada aquesta hora a la G510 de Llers a Terrades a l'Alt Empordà per un incendi forestal. Bombers ja són a la zona. Oberta ja la circulació a la Nacional 260 entre Llançà i Vilajuïga, que estava tallada per un accident. Es dona encara però pas alternatiu. Recordem que avui pel pas del Tour de França hi ha talls en diverses vies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Es recomana consultar aquestes afectacions abans de sortir si us heu de desplaçar per aquestes comarques.
7: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
16: Dia de calor intensa, i no només avui, sinó pràcticament la totalitat de la setmana amb aquest ambient tòrrid durant les hores centrals del dia. Avui ja tocarem la xifra dels 40 graus i aquests 40 graus ens anirà visitant durant tota la setmana, pràcticament fins a finals. Avui 40 de temperatura màxima, 40-41 les que s'esperen a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Màximes al voltant dels 37-39 graus a la Catalunya central i a les comarques de Girona entre els 36 i els 30 38 graus, a la façana costanera entre els 30 i els 34. I ja cap als vols del migdia ja superaven els 35 graus a punts del prelitoral i a l'àrea de l'Empordà. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser aquesta tarda apareix cap al Prepirineu alguns núvols fruit de la mateixa calor i no descartem, tal com va passar ahir, que arribi a caure alguna feble precipitació acompanyada també de tempesta a l'Alta Ribagorça preferentment. Si avui fa calor, demà encara farà més. Aquesta onada de calor farà que el pic màxim de calor s'assoleixi entre dimecres i dijous. Demà s'esperen màximes de 42 graus a punts de la Conca de Tremp, també cap a l'àrea del Pla de Lleida i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, entre els 36 a 39 graus i a la costa, entre els 30 i els 34 graus. També demà, amb un domini total del sol al matí i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podria aparèixer cap a l'àrea del Prepirineu.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, confirma que va demanar a la cúpula de salut avançar amb la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia, independentment de la seva edat. La Conselleria d'Alba Vergés, que s'enfronta a penes d'inhabilitació de 15 anys, hauria prioritzat la vacunació dels més grans de 60 anys per criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
17: L'acusació tenia marcada la sessió d'avui com a vital i no han deixat perdre l'oportunitat. Ja la primera testimoni, Carmen Cabezas, que a inicis del 2021 exercia com a subdirectora general de promoció de la salut, ha reconegut haver demanat que s'avancés amb la vacunació dels agents de la policia

0: Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
1: ¿Se le informó usted de la prioridad de vacunar a las persones majors de 60 anys ante esta situació?
0: No.
2: Avui també estan testificant altres membres de Salut i de la delegació del govern que han apuntat al retard de l'enviament dels censos per part dels policies nacionals i guàrdies civils com un dels motius del retard de la vacunació.
3: L'associació de propietaris Som Habitatge carrega contra la proposició de llei sobre la compra especulativa que es comença a debatre demà passat al Parlament. Segons un informe jurídic que han encarregat, la normativa impulsada pels comuns i el PSC té defectes de forma i de fons, a més de problemes d'inconstitucionalitat. Anna Puigdevall és la directora general de Som Habitatge.
4: Va més enllà de lo que permet a l'urbanisme de regular els usos del sòl. Aquest és un dels punts de vulneració. També tenim una vulneració important de tot lo que seria el dret de la propietat privada i de com s'utilitza aquesta propietat privada. Tenim faltes de competència del legislador català. També tenim vulneració del dret europeu de la lliure circulació de capitals.
3: Som Habitatge farà arribar aquest informe als grups polítics confiant que algun mogui fitxa per intentar frenar i fer descarrilar la normativa.
4: El primer pas és que presentin un recurs al Consell de Garanties Estatutàries i, si el presenten aquest recurs, el que estarem fent és que aquesta llei s'aprovaria passat l'estiu, aquest és un punt important, i l'altra cosa és que, en el cas de que finalment s'acabés aprovant aquesta llei, nosaltres el que farem serà parlar amb els partits polítics de manera que això es presenti al Tribunal Constitucional.
3: Puigdevall recorda que els últims anys la justícia ha tombat totalment o parcialment diverses normatives d'habitatge. Assegura que s'estan fent de manera precipitada i que generen una inseguretat jurídica que perjudica el mercat immobiliari. En aquest sentit, afirma que no han resolt la falta d'habitatge, sinó que han provocat que hi hagi menys oferta de lloguer i preus més cars.
5: 3Cat Info.
3: En clau internacional, destacar-vos que Hamas dissol el seu govern a Gaza per donar pas a un comitè tecnòcrata palestí que administri la zona. La decisió s'emmarca en l'acord d'alto el foc amb Israel i ha de garantir la presència palestina en les institucions de la franja. Només s'hi mantindrà personal tècnic i professional perquè no hi hagi un buit en la governança. D'aquesta manera, es posa fi a 20 anys de control absolut de Gaza per part del moviment islamista. Ara bé, això no suposa la fi de Hamas ni el seu desarmament. És un pas polític per permetre una transició en el govern d'aquest enclavament i explorar una possible reconciliació amb la resta de formacions palestines. Ara bé, Israel no permet l'entrada dels membres d'aquest nou govern. La situació humanitària a la franja continua sent catastròfica. Mentrestant, la treva continua sent paper mullat per part d'Israel. Tres palestins han mort aquesta matinada per atacs de l'exèrcit israelià, segons fonts mèdiques. En total, 73.000 des de l'inici de la invasió. I en clau cultural, després de l'escruixidora novel·la La puta i la santa, una història de violència i desigualtat de gènere, l'escriptora valenciana Gemma Pascual fa un canvi total de registre i ara presenta una obra molt fresca i plena d'humor. Es titula La vida és allò que passa mentre esperes un maig. La història de la Martina, una dona vital i vulnerable que entra en una aplicació de cites per trobar l'amor. Ens ho explica la Montse Camps.
6: És una comèdia que s'emmarca en el subgènere literari chiclit, com explica Pasqual aquesta emissora.
7: Chiclit és Bridget Jones, Sex in Nova York, val? Són novel·les que superen l'amor romàntic més feminista, no? És una història d'amor, d'amor per ella, però també d'amor romàntic, que, clar, l'amor romàntic és molt perillós i per això li passa el que li passa. Però li passa en humor, eh? Li passa tot en molt d'humor.
6: Una comèdia que també fa crítica social perquè aborda temes com la grassofòbia.
7: És molt dur, sobretot la gent jove quan va comprar-se roba, que una és una XL, l'altra són 2XL, l'altra és... I clar, fan moltes animalades en el menjar i en tot. L'estàndard de dona que veiem en els aparadors és una perxa. I això ho hem d'explicar, perquè la gent s'ha de mirar de matí i s'ha d'estimar ella mateixa.
6: El barri barceloní del Poble Sec és l'escenari de la novel·la, que també denuncia la gentrificació a través de la protagonista, que ha de lluitar per conservar el negoci familiar, una granja on cada dia s'hi troben desenes de persones per fer el vermut i compartir xerrades i vivències.
7: Em vaig enganxar al Poble Sec. A més, és que és molt xulo. I veus com van desapareixent. Pot ser la façana d'un lloc que havia estat un fort i ara és una casa de fer les ungles, el capital, el liberalisme, està tirant a la gent de les ciutats. I això és greu.
6: La protagonista està envoltada de clients que s'han convertit en amics que l'ajuden a tirar endavant. Per això, un altre tema del llibre és la necessitat de construir comunitat.
7: Si no fem comunitat, què ens queda? Ens quedem sols, vivim en comunitat. El capitalisme es vol individuals, perquè si som individuals no tenim força. A la granja es troben tot, i clar, si busquem comunitat i la gent ajuda, la vida és més fàcil de passar.
6: Un llibre ple...

0: De gags que provoca més d'una rialla i, si té èxit, ens ha avançat l'autora, hi haurà més novel·les amb la Martina com a protagonista.
1: Esports. Fins al punt de les dues amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
2: Bon dia. Les seleccions d'Espanya i Portugal buscaran aquest vespre una plaça pels quarts de final del Mundial. Sentim primer el seleccionador espanyol Luis de la Fuente parlant del partit.
3: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
2: I ara sentim el seleccionador portuguès, el català Robert Martínez.
4: Claro que es un partido que tiene mucha importancia, porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
2: L'Espanya-Portugal jugarà a les 9 del vespre, més tard a les 2 de la matinada jugaran els Estats Units i Bèlgica, un partit de vuitens que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat les últimes hores al jugador nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16 anys de final i que, per tant, podrà jugar aquest partit. La Federació Belga de Futbol ja ha expressat el seu malestar en un comunicat molt dur. Sentim el seleccionador belga, Rudi García.
5: Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
6: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el Dia dels Innocents a Europa. Ha estat un descobriment per a mi. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
5: Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision, voilà.
2: Per la seva banda, el seleccionador dels Estats Units, Mauricio Pochettino, defensa la decisió presa per la FIFA.
7: Es justa la decisión porque nunca fue una roja. Hay un error, de lo que quieras llamarle, pero hay un error y hay una sanción, castigo... Castigo que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria, ¿no? Y me parece que todo el mundo lo ha dicho, 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
2: La UEFA, per la seva part, considera que la FIFA amb aquesta decisió ha traspassat una línia vermella.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final d'aquest Mundial, tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada a Mèxic per 2-3. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
8: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo. Hicimos lo que pudimos, sí.
2: El blaugrana Anthony Gordon ha estat titular amb Anglaterra i ha provocat la jugada del penal del tercer gol. Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1, amb 2 del davanter del Manchester City, Erling Haaland.
9: I don't think there's any pressure, you know...
10: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
9: Honestly, I'm so, so proud.
2: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. I encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. Fortuño acabava contracte el 2027 i renova d'aquesta manera per 3 anys més. D'altra banda, la davantera Yara Lacosta firma per un any amb l'equip femení de l'Espanyol, arriba procedent de l'Eibar. I a quarts d'una del migdia ha començat a Granollers la tercera i última etapa per territori català del Tour de França, amb final als Angles, de 195 quilòmetres. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda francesa travessi la frontera per culpa del greu incendi que viu la Catalunya Nord en les últimes hores. A la classificació general, Jonas Vingegaard es manté com a líder. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM. Segons ha fet oficial, la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades.
11: 10.000 evacuats, 5.000 hectàrees afectades, 2.000 bombers mobilitzats en l'incendi de la Catalunya al nord. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
11: El foc que crema entre Prada i Perpinyà, a la Catalunya del Nord, ja ha afectat més de 5.000 hectàrees en un balanç que s'acaba d'actualitzar i que continua descontrolat, Joan Bota.
13: Les altes temperatures i el vent alimenten les flames que han afectat una cinquantena de cases. L'objectiu dels bombers és ara mateix que el foc no salti al massís d'Aspres, on el seu potencial destructiu es multiplicaria.
11: Enviada especial, Montse Poblet.
14: Bon dia. Hi ha més de 10.000 persones evacuades de 26 municipis i res no fa pensar que avui tornin a casa seva, perquè el foc continua avançant. De fet, des de la prefectura de Perpinyà els agraeixen la paciència i els demanen que mentre el foc es mantingui viu es quedin algun dels 16 albergs que s'han habilitat per acollir-los.
15: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
16: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades
15: de
16: que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i, per tant, de moment no poden tornar-hi.
15: Son domicili pour le moment.
11: Més bones són les notícies que ens arriben des del Baix Empordà, on els bombers podrien donar per controlat l'incendi de les Gavarres aquest mateix vespre.
13: Ara estem pendents d'un nou foc a Terrades, a l'Empordà, mentre al nord del País Valencià l'incendi a l'Alt Palància es manté actiu, però amb una bona evolució.
11: Connectem amb la Bisbal d'Empordà i amb Soneja, Fèlix Martín i Alba Barbosa.
17: A la Bisbal, les 40 dotacions terrestres amb 180 bombers que hi havia aquest matí no es mouen del Baix Empordà per intentar tenir controlat aquest incendi a les Gavarres tan aviat com es pugui. Però aquest segon incendi, que crema des de fa poca estona uns camps de conreu a Terrades a l'Alt Empordà, ja ha cremat del tot una granja. Els mitjans aeris ho estan remullant. Es tracta d'evitar de totes un segon incendi greu a la zona. Complicaria molt la situació. El risc és extrem.
18: I a Castelló els bombers estan preocupats ara pel vent i les altes temperatures per si fan revifar algun punt calent i treballen 300 efectius. I per ara els veïns de Suèbar no poden tornar a casa. S'ha habilitat el seminari de Sogorb, on han passat la nit una quarantena de persones de les 500 desallotjades. L'incendi afecta 180 hectàrees forestals.
11: Al Catalunya migdia d'avui ens fixarem en aquests tres focs i també en el mapa del risc d'incendis previst per avui, que es dispara enmig de l'onada de calor que travessem. Això el dia en què a Madrid el Ministeri d'Hisenda ha mantingut en el 0,1% del PIB el marge per endeutar-se per les comunitats autònomes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
19: És una passa més per continuar l'elaboració dels pressupostos que el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, preveu tirar endavant amb el suport de Catalunya abans que es vote al Congrés, on ja va decaure fa un any. La majoria de comunitats consideren que el 0,1% és un marge molt estret per gastar més del que ingressen, però la consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que el problema és el model de finançament. La nova proposta que rebutgen totes les comunitats menys Catalunya es debatrà abans d'acabar el juliol.
11: I de la crònica internacional, Hamas dissol el seu govern a Gaza per donar pas a un comitè tècnic palestí que administri el territori. Què implica i, sobretot, què no implica aquest moviment, Jerusalem, Jordi Brascó?
20: És, sobretot, un moviment simbòlic que Hamas ja fa mesos que havia anunciat que duria a terme i que tindrà poca incidència mentre Israel segueixi prohibint l'entrada a Gaza als membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa ha d'administrar la franja. La decisió afecta únicament la branca política de Hamas i no la militar. El desarmament, que és la clau de volta de tot plegat, continua encallat.
11: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
21: Bon dia.
11: El Mundial de Futbol avui es juga al Portugal-Espanya, 700 de final. Mentrestant, Noruega, protagonista d'una de les grans sorpreses de la competició.
21: L'equip de Holland elimina el Brasil i ja és als quarts de final de la Copa del Món. També es va classificar Anglaterra. Avui es juga en Portugal-Espanya a les 9 i Estats Units-Bèlgica a les 2 de la matinada. Partits de 700 de final, els Estats Units que podran disposar de la seva estrella, Balogun, després que la FIFA li hagi tret el partit de sanció, una decisió que ha provocat una gran polèmica. En parlarem al Catalunya migdia. El Tour de França s'acomiada de Catalunya amb la tercera etapa que està en marxa, que ha començat a Granollers i acaba als Angles. I Àlex Márquez fitxa per KTM.
11: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia. Avui pendents pel pas de la tercera etapa del Tour de França. Hi ha talls en vies principals i secundàries del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Es recomana consultar aquestes afectacions abans de sortir. Més enllà del Tour, a aquesta hora, la G510, que connecta Llers amb Terrades a l'Alt Empordà, ha estat tallada per incendi forestal i a Rodalies, demores de 25 minuts a l'R2 Nord i l'R11, mentre que a l'R3 no hi ha trens entre Ripoll i Ribes està freser.
11: I ens falta el temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Néstor Gómez, bon dia.
3: Bon dia, Òscar, què tal?
11: Avui, sobretot, les temperatures, no? Estem en plena onada de calor.
3: Temperatures totalment desbocades, fins i tot a hores d'ara, que estan a punt de tocar els 40 graus a Vinebre, en 39,7, Vallirana, 39,2, Torroja del Priorat, 39,2, són ara per ara les més altes, i ja diem que pràcticament encara els hi queda recorregut per pujar, especialment a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen valors de 40-41 graus cap a Ponent, a la Conca de Tremp, i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central cap als 39, també cap als 38, cap a l'àrea de les comarques de Girona. Una calor en la qual ahir vam iniciar l'onada de calor i s'estendrà gran part d'aquesta setmana com a mínim fins dijous i divendres. De fet, entre dimecres i dijous assolirem el màxim. I si avui en fa calor, demà en farà més. Demà s'esperen valors de 42 o 43 graus a l'oest del país. I pel que fa a l'estat del cel, poca cosa a dir. Sol, algun núvol de tarda i de manera molt puntual alguna petita precipitació al Prepirineu.
11: Molt bé, doncs paciència per anar suportant aquestes temperatures. Gràcies, Néstor. Gràcies, Néstor. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Les dues i gairebé 7 minuts. L'incendi de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que avança empès per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Enviada especial a Tuïr, a la Catalunya del Nord, Montse Poblet, amb Pep Casanovas. Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí a Tuïr hi ha uns 300 evacuats, gent que entre ahir i dissabte van haver de sortir corrents de casa perquè el foc estava a tocar dels seus pobles i fins i tot alguns els tenien al jardí, a la Maison del Ciutadà, on es concentra el gruix de l'operatiu per atendre'ls. La sala d'actes fa de dormitori i ara de menjador, i és el punt de trobada de veïns i de desconeguts amb els que compartir el que estan vivint aquests dies.
23: A les 8 ja hacía 35, y como si había nevado y caían, y yo digo, ¿qué es eso? Y entré en casa y nos dijo, vale, vale, hay que partir. Así es que hemos pasado la noche aquí ya, y hasta ahora no sé cuándo nos diremos.
4: Durant tot el matí aquí no ha parat de venir gent amb roba, amb productes de neteja, amb menjar, voluntaris que s'ofereixen a preparar els àpats, o veïns com la Elsa, que té dues habitacions lliures a casa i les deixa qui les necessiti.
24: Hem portat productes d'higiene i hem ofert les dues habitacions que tenim lliures a casa per si fan falta aquesta nit. Sabem que això ens podria haver passat a nosaltres i que d'aquí un any ens pot tocar. Al final el que prima és la solidaritat.
25: C'est la solidarité qui prime.
4: De fet, segurament l'acabaran trucant. Els bombers encara no han aconseguit controlar el foc. Entre aquesta nit i el matí ha cremat unes 1.400 hectàrees més. Les autoritats insisteixen que és perillós tornar als pobles i tot indica que almenys avui els evacuats tornaran a fer nit als llits de campanya que els hi han muntat els 16 albergs habilitats per acollir-los.
11: Mentrestant, pel que fa a l'incendi al massís de les Gavarres, amb 2.200 hectàrees cremades, la feina dels bombers ara se centra, un cop estabilitzat, a blindar el flanc dret per evitar que qualsevol revifada torni a donar via lliure a les flames i poder-lo donar per controlat, esperen aquest vespre. Els veïns, que ho han perdut tot, mentrestant, reben assessorament dels ajuntaments per veure què han de fer a partir d'ara. Anem al centre de control de la Bisbal d'Empordà, Pep Lluís Blázquez i Fèlix Martín. Bon dia.
26: Hola, bon dia. A les Gavarres es concentra la feina sobretot en tres barrancs. Un cop remullat tot, hi van els bombers a desbrossar i treure vegetació en el punt de confluència entre la baixada d'una banda de muntanya amb l'altre punt, el de la muntanya, on es torna a filar. Actuacions que estan fent, per exemple, el veïnat de Rabioses, a Cruïlles i Monells. Hem acompanyat aquest migdia un equip dirigit pel sergent Xavi Encinas.
27: Estan refredant amb la línia d'aigua i un cop ha passat la línia d'aigua per acabar de consolidar aquest flanc dret, s'estan utilitzant eines manuals per poder fer una separació física entre el cremat i no el cremat per evitar que qualsevol punt calent tingui continuïtat de massa forestal i pugui trobar un punt d'alineació i a partir d'aquí comenci a créixer un altre cop l'incendi.
26: Els bombers asseguren que el foc, ara estabilitzat, encara no es pot donar per controlat perquè hi ha aquests punts conflictius, però que l'objectiu prioritari continua sent tancar de totes les feines a la banda dreta, que és on hi ha més risc perquè es podria escampar el foc, doncs, des del Baix Empordà cap al Gironès. Escoltem Ferran García, el cap de l'operatiu.
1: Ara mateix no tenim flama activa per sobre cap urbanització. Tenim petites reproduccions, especialment per sobre aquelles urbanitzacions que estaven al cap flanc esquerre, allà Mas Ambròs, però són punts que ens els fem nostres molt ràpidament. Però no hi ha flama activa enlloc. L'únic que hem d'anar és rematant.
26: La superfície aquí ja no avança, per això el foc es diu que està estabilitzat, però encara no es dona per controlat, i deixen clar que amb l'onada de calor i el risc extrem falten encara dies perquè es pugui donar per extingit.
11: Però com que la situació és molt perillosa, Fèlix, demostració és que estàvem molt pendents d'un altre incendi que ha començat fa molt poca estona en uns terrenys agrícoles entre Terrades i Llers, això és a l'Alt Empordà. Sabem alguna cosa d'aquest incendi?
26: Sabem que s'ha cremat ja una granja, cap aquí s'hi han desplaçat els mitjans aeris, però en principi cap de les 40 dotacions terrestres amb 186 bombers que estan treballant aquí a les Gavarres. Escoltem el que ens deia el sotsinspector García.
1: És un incendi que està afectant camps, és un incendi agrícola que està corrent molt i ja hi havia una granja allà que ha quedat afectada, però estem allà, acaba de començar aquest incendi ara mateix. Ja hi va mitjans aeris, hi ha 4 aves, perquè el foc camp puguem perimetrar-lo també i escanyar-lo de cap, i mitjans terrestres.
26: Treballs intensos, per tant, a Terrades, en estarem pendents. El foc de les Gavarres ha cremat, recordem-ho, 25 habitatges, dels quals 11 pràcticament del tot. Ha afectat més de 2.000 hectàrees, de les quals 1.500 del municipi de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura. I els altres municipis afectats són la Bisbal d'Empordà, Santa Cristina d'Aro i Calonja.
11: Doncs la Catalunya del Nord, les Gavarres, però encara tenim un tercer incendi als Països Catalans. És el que crema a la Serra d'Espadà, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrat. Ara les condicions meteorològiques empitjoraran i, de moment, els 500 veïns desallotjats no poden tornar a casa seva. S'investiga més l'origen del foc. Soneja Alba Barbosa.
18: L'incendi continua actiu, els bombers hi treballen amb 300 dotacions i per ara no està perimetrat ni estabilitzat. Crema matolls i pinar i la preocupació, segons Fernando Pérez, cap forestal dels bombers de Castelló, és que entre el vent i les altes temperatures es puguin encendre punts ja calents.
5: Ahora al mediodía, con el sol calentando las laderas, y ahí tenemos el riesgo de que se produzcan pues reproducciones, y con las condiciones que tenemos de humedad y de altas temperaturas y las previsiones de convección, que cualquier reproducción se haga virulenta.
18: Tampoc tenen una previsió sobre quan podran tornar a casa les 500 persones desallotjades d'Assuévar. Una quarantena han passat la nit al seminari de Sogorb, com l'Eva i la Felisa, que també es van dur ahir el seu gos.
6: Vam agafar 4 coses, roba interior pels xiquets, panyals pel menut, i vam fugir d'allí. Ens van desallotjar a Soneja, hasta un poquet abans de sopar, que ens van dir, vos aneu cap a Sogorb.
7: Cuando nos quedamos así mirando, y estaba toda la montaña ardiendo. Nos fuimos a Soneja, y luego por la tarde dijeron que los teníamos que venir a quedarnos a dormir aquí.
18: L'origen de l'incendi s'investiga, però es descarta que sigui per causes naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
8: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat. Aleshores, podem confirmar que no és una causa natural.
18: Han augmentat lleugerament les hectàrees cremades fins a les 180 i el perímetre afectat seria d'uns 8 quilòmetres. El risc d'incendi forestal és avui extrem a tot el País Valencià.
11: A la segona hora de Catalunya Migdia tornarem sobre aquest incendi. Ja veieu que el risc d'incendis és extrem, no només aquí, on tenim focs actius, sinó a 45 municipis catalans de 9 comarques diferents. Des del Servei Meteorològic adverteixen que demà i demà passat s'arribarà a 42 graus en alguns punts de l'interior del país. Protecció Civil, per això, alerta que el perill de focs simultanis amoïna per la llargada de la segona onada de calor i les humitats baixes que afectaran molt més territori les pròximes hores. Unitat mòbil al Departament d'Interior, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
9: Bon dia. Aquests municipis, com deies, estan en perill extrem nivell 4, però n'hi ha 385 més de 30 comarques que estan a nivell 3 de risc d'incendi molt alt. Això implica la prohibició de fer activitats amb foc en aquests territoris i, en el cas de les zones a nivell 4, vol dir la restricció d'accedir al medi natural. La sotsdirectora de Coordinació d'Emergències, Imma Soler, ha detallat quins punts els preocupen més ara.
10: Que són aquestes zones de les Gavarres, de la Ribera Salada, també de la Baronia de Rialb. Doncs aquestes zones són les que veiem diguem, amb més preocupació perquè està aquest risc molt incrementat. Però aquest risc s'incrementarà també al llarg del territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya Central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors, que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana.
2: Tot plegat a causa de l'episodi d'altes temperatures, els episodis que portem aquest estiu i de la segona gran onada de calor que comença ja i que farà pujar els termòmetres més enllà dels 40 graus a l'Empordà, a les Terres de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb el dimecres i dijous com a dies més crítics. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha explicat, però, que la calor no ens deixarà en uns quants dies.
12: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
2: Per això, des de Protecció Civil, avisen i demanen que cal protegir-nos de la calor a les hores centrals del dia i protegir els més vulnerables, com la gent gran i els infants.
11: És 2:15 de la tarda. Seguim amb més coses a banda dels incendis i la onada de calor, tot i que insisteixo que a la segona hora de Catalunya migdia tornarem a fer-hi referència. Sobre l'actualitat política, el govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats autònomes per endeutar-se i promet que l'any que ve rebran més recursos que mai. El ministre d'Hisenda ha reunit avui les comunitats autònomes per tal de superar el que és un tràmit necessari per elaborar els pressupostos del 2027, malgrat que des del Partit Popular el que reclamen és discutir sobre el nou model de finançament. Madrid, Dani Saiz de Aja.
19: Bon dia. El ministre Arcadi Espanya afronta la seva primera reunió amb les comunitats amb l'expectativa de superar un tràmit més en el camí dels pressupostos. Amb Catalunya té prou suports per tirar endavant la senda d'estabilitat, el que les comunitats poden gastar més del que ingressen, que manté en el 0,1% del PIB. Una xifra que el Congrés ja va rebutjar l'any passat i que les comunitats del PP veuen insuficient. Això deia la consellera d'Extremadura, Elena Manzano, i la catalana, Alicia Romero, abans de la reunió.
13: ¿Cómo pretende que paguemos la sanidad, la educación y todo el gasto que soportamos? El Estado bate récord de recaudación y pretende someternos a una tasa que es imposible de cumplir.
14: Hi ha comunitats autònomes que compleixen, altres que no, en gran part per la falta de finançament que patim algunes o l'infrafinançament d'algunes comunitats autònomes. Per això demanem un nou model de finançament i volem que s'aprovi.
19: Del nou model de finançament, precisament, que es debatrà en una nova reunió a finals de mes, en volien parlar avui les comunitats del PP perquè veuen una cortina de fum fer-ho d'uns pressupostos abocats al fracàs.
15: La enésima cortina d'una màfia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción.
16: Puro teatro, es un paripé de lo importante. No se va a hablar en el día de hoy.
19: El rebuig de gairebé totes les comunitats al model de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra continua sent frontal. Avui han tornat a insistir que dona privilegis a Catalunya.
11: Doncs precisament sobre el finançament, Esquerra Republicana redobla la pressió a Junts per Catalunya per tal que doni suport al nou model que es voti al Congrés ja després de l'estiu. Els de Puigdemont refreden però el seu suport i insisteixen en la defensa del concert econòmic. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
17: Hola, bon dia. Un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat, Esquerra posa ara el focus en el nou model de finançament autonòmic. El president del partit, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè no hi doni l'esquena i demana als agents econòmics i socials que també hi remin a favor.
25: Catalunya no es pot permetre el luxe de llançar per la borda 4.700 milions addicionals que es derivaran de l'aprovació d'aquest model de finançament. Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a les empreses, als treballadors i a les treballadores, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
17: Junts no s'ha mogut de posició i segueix defensant el concert econòmic. El portaveu del partit, Josep Rius, ha fet aquesta petició a Esquerra i al PSC.
28: Emplacem el PSC, emplacem Esquerra Republicana també, a pactar un nou model de finançament equivalent al model, al concert econòmic. Tenim una oportunitat històrica.
17: Esquerra també ha demanat a Junts que voti a favor de la condonació del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés.
11: I enmig dels processos judicials que afecten l'entorn del PSOE, 3 de cada 4 ciutadans creu que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia a Espanya, Pilar García.
0: Els espanyols entre 65 i 74 anys són els més desconfiats amb la neutralitat dels jutges en processos que afecten els partits polítics. Més del 80% dubten de la imparcialitat de la justícia. I és entre els votants de Junts, Esquerra i el BNG on hi ha més ciutadans que creuen que els jutges no actuen amb objectivitat. Més del 90%. L'enquesta també revela que 8 de cada 10 espanyols creu que els mitjans de comunicació es fan ressò de notícies falses i mentides.
11: Passant gairebé 20 minuts de les dues, a la informació internacional, gest polític important de Hamas per permetre una transició a Gaza. El moviment islamista ha dissolt el seu govern per donar pas a un comitè tècnic palestí. Aquest pas, inclòs en l'acord del alto el foc amb Israel, no inclou ni la desaparició ni el desarmament de Hamas i podria derivar en una reconciliació política palestina. Ara bé, Israel ho està bloquejant tot. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
3: Bon dia. El gest de Hamas sembla marcar un abans i un després, però és més simbòlic que res més. Ha dimitit la cúpula que governava la franja, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. La intenció de Hamas és la de mostrar compromís amb el canvi de govern i passar la pilota al terrat d'Israel, que a dia d'avui encara prohibeix l'accés a Gaza als membres del Comitè Tècnic Palestí, que se suposa que ha de governar la franja. Ismail Al-Tawabta és el director de l'oficina de mitjans de Hamas.
4: Instem les autoritats pertinents a accelerar les mesures immediates perquè el Comitè Nacional assumeixi les seves responsabilitats a Gaza i dugui a terme els seus deures i responsabilitats nacionals i administratives.
3: Aquest gest de Hamas no afecta la branca militar i per això es preveu que no tingui pràcticament incidència. I és que el tema clau en tot aquest procés de transició, que a efectes pràctics està aturat des de fa mesos, és precisament el desarmament de Hamas. Els islamistes volen gestos per part d'Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat diverses vegades que mentre Hamas no es desarmi, la transició a la franja continuarà bloquejada.
11: I mentrestant, hem tingut un nou atac massiu de Rússia contra Ucraïna a la vigília de l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Moscou ha fet a Kiev almenys 14 morts i més d'un centenar de ferits en un bombardeig amb míssils i més de 600 drons, que han causat també destrosses importants a edificis residencials. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la reunió de líders a partir de demà, de la qual s'espera que en surti un nou compromís multimilionari amb Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha colpejat diverses refineries de petroli russes i dos vaixells de la flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar-lo. Trump ha parlat amb Putin i amb Zelensky abans d'assistir a la cimera de l'OTAN. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea, bon dia.
20: Hola, bon dia. Un dels moments esperats de la cimera serà la reunió que Zelensky mantindrà per separat amb el president nord-americà Donald Trump. Ucraïna busca un suport més previsible de l'OTAN i els aliats esperen sortir de la trobada posant més milions damunt la taula. Això sí, mantenint l'esquema imposat per Trump, que Europa pagui als Estats Units perquè Washington vengui les armes a Ucraïna. En aquesta cimera de Turquia, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que es van negar a ajudar-lo durant la guerra contra l'Iran. Washington no ho oblida i la trobada permetrà comprovar en quin punt estan les relacions transatlàntiques. Més encara, després que els Estats Units hagin anunciat una revisió del seu nombre d'efectius militars a Europa. Els detalls encara estan per concretar, però això obligarà els aliats europeus a ocupar el buit que deixin els nord-americans. Per ara, tots els països europeus han assolit l'objectiu de gastar un 2% del PIB en defensa, però Trump en vol més, que sigui un 5% d'aquí 9 anys. I els nord-americans ja han avisat que arriben a aquesta cimera amb ganes de comprovar si els seus aliats estan complint o no. Gastar el 5% del PIB en defensa és un compromís adquirit per tots els països de l'OTAN, però el govern espanyol se'n va desmarcar i el seu president, Pedro Sánchez, mantindrà aquesta negativa durant la reunió a Turquia.
11: Preocupació i malestar a l'Àsia Central i a Oceania després del test d'un míssil xinès disparat des d'un submarí nuclear a l'oceà Pacífic. El règim xinès en rebaixa la importància i ho descriu com un exercici rutinari, però alguns veïns, com ara Austràlia, el Japó o Nova Zelanda, ho consideren desestabilitzador i confien que no es repeteixi. En tot cas, la prova evidencia el creixent potencial militar xinès amb una despesa a l'alça. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
1: Bon dia. Llançat des d'un submarí de propulsió nuclear, el míssil ha fet impacte en aigües del Pacífic, al punt preestablert per l'exèrcit xinès. Potències regionals tradicionalment aliades dels Estats Units, com el Japó o Austràlia, han reconegut haver estat avisades prèviament, però han reaccionat igualment qualificant la prova del míssil com un factor desestabilitzador per a la zona. Per a la portaveu xinesa, és part de l'entrenament militar anual.
5: Ha estat una activitat d'entrenament militar rutinària, no dirigida a cap país o objectiu específic. Esperem que els països de la zona no ho exagerin.
1: El Japó ha recordat el constant increment del pressupost de defensa xinès.
6: Per a la seguretat del Japó i de la regió ens preocupa aquest llançament. Mantindrem el màxim nivell de vigilància i seguirem de prop els esdeveniments.
1: El llançament arriba just quan Austràlia acaba de firmar una aliança amb les illes Fiji, un cop a la voluntat d'influència de Pequín al Pacífic. I coincideix amb un altre element de tensió, les maniobres conjuntes de Pequín i Moscou al mar de la Xina Oriental.
11: I encara en la informació internacional, el doble terratrèmol de Veneçuela ja ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç. La majoria d'equips internacionals desplaçats s'han anat retirant. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha creat una nova unitat militar per a la gestió d'emergències i defensa la gestió que ha fet el govern del desastre enmig de les crítiques en augment per part de supervivents i també de les ONGs. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
21: Bon dia. A 12 dies dels dos terratrèmols, el govern veneçolà reacciona ara creant un escamot militar especial per a les emergències amb tota la grandiloquència típica de la revolució bolivariana del segle XXI i amb consignes xavistes. Era nomenat el comandant responsable precisament d'aquesta nova unitat i es deixava clar, i ara escoltarem a la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que la resposta davant d'aquesta crisi humanitària pels dos sismes ha estat ràpida i que s'evitarà un esclat social.
22: No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
21: El cert és que conversant aquí sobre el terreny amb militars no veneçolans, amb ONGs i també amb els voluntaris, la por que hi ha és precisament a brots sanitaris i a un esclat social si no s'actua ràpid amb habitatges temporals per als damnificats. Els rescatistes continuen sobre el terreny i n'han arribat de nous. Hem estat amb els de l'Argentina, que es despleguen encara amb esperances de trobar persones vives. També es viuen escenes dramàtiques entre les runes i els edificis caiguts. Per exemple, de nit, mentre es busquen persones, es celebren misses a peu dels edificis caiguts amb rescatistes i familiars resant.
11: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Ja sabeu, fa mesos que vam informar que la Generalitat havia demanat a l'OCDE un informe sobre la situació de l'educació a Catalunya. Bé, doncs l'OCDE desaconsella una baixada generalitzada de ràtios i recomana aplicar-la només als centres que tenen més complexitat. També reclama donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir-ne l'equitat. Així ho recull el primer informe que ha elaborat, com dèiem, l'OCDE sobre la situació a Catalunya en el marc de l'acord signat amb la Generalitat per intentar remuntar els resultats educatius. Barcelona, Sara Canyete.
23: L'OCDE diu que una baixada generalitzada de ràtios té un fort impacte econòmic i, en canvi, pot notar-se poc a l'aula i que aquests diners podrien invertir-se, en canvi, en atraure talent entre els professors, de manera que siguin docents millor pagats o també pagar millor els docents més preparats. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha realitzat aquest informe.
24: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en termes d'impacte en la ensenyança, en l'aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, clases con alumnos más desfavorables.
23: L'OCDE també situa entre les prioritats per a Catalunya establir uns criteris clars de com assignar els recursos en funció de la complexitat dels centres i revisar totes les escoles i els instituts del país i integrar millor el sistema d'avaluació en la presa de decisions. Diuen que tenim moltes dades, molts diagnòstics, però que aquests no s'estan utilitzant per impulsar millores educatives.
11: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils i confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos independentment de la seva edat. La conselleria, liderada per Alba Vergés, que s'enfronta a penes d'inhabilitació de 15 anys, hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
2: Bon dia. Entre febrer i març de 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dins dels cossos de seguretat perquè en aquell moment l'edat havia esdevingut el principal factor de risc de mort per Covid-19. Aquest perfil, però, els majors de 60 anys, era gairebé inexistent entre els guàrdies civils i els policies nacionals destinats a Catalunya. Tot i això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat que es vacunessin igualment.
7: La importància de vacunar a les persones majors de 60 anys la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
2: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que, en qualsevol cas, tampoc el compartia.
8: Fue por tramos de edad y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
2: Altres testimonis vinculats a aquest procés de vacunació també han assenyalat el retard en l'enviament dels censos per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com un dels factors que haurien endarrerit la vacunació d'aquests cossos.
11: Tenim una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra per desmantellar un laboratori de cocaïna a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una trucada d'un veí ha permès, de manera fortuïta, trobar la droga. Hi ha tres detinguts. Sant Cebrià de Vallalta, Marta Vallès.
9: La presència de patrulles dels Mossos d'Esquadra i d'operatius del Zarro durant tot el diumenge a l'urbanització Castella d'Índies va alertar els veïns. Custodiaven una casa on s'ha trobat un laboratori de cocaïna. És el carrer Maresme, el més transitat de l'urbanització que la creua sencera. Ha estat la casualitat que ha permès localitzar l'amagatall. Un veí veu com una persona entra saltant dins un habitatge i avisa el 112. Arriben els Mossos i perceben alguna cosa estranya. Finalment, té lloc el decomís. Ahir diumenge eren visibles des del carrer els sacs d'escombraries plens de material, previsiblement la droga. Quan els Mossos arriben al domicili, a l'interior hi ha tres individus que estan detinguts. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, la casa és de lloguer turístic i els inquilins no havien aixecat sospites. La vigilància policial, amb agents amb metralletes, s'ha mantingut durant tota la nit. Avui l'operació continua oberta i és una investigació que es porta des de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.
11: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els apicultors reclamen al govern espanyol i també a la Generalitat ajudes específiques per compensar l'encariment dels carburants per la guerra a l'Iran. La crisi climàtica els obliga a fer transhumància i els costos els han augmentat més d'un 25%. Tarragona, Jordi Barranca.
10: Cada cop són més els apicultors que practiquen la transhumància. Porten les arnes cap a zones com el Pirineu per evitar l'impacte de factors com les espècies invasores. Seria el cas, per exemple, de la vespa velutina. L'esclat de la guerra els va enxampar just a l'inici d'aquesta fase. Els costos els han incrementat, atenció, més d'un 25%. Josep Maria Clarià, portaveu del sector d'Unió de Pagesos.
12: Un apicultor professional de 150 caixes que faci transhumància se li ha encarit 800 euros tota l'operació de cuidar les arnes. I una explotació més gran, com podria ser de 1.000, 1.500 arnes, s'ha encarit uns 10.000 euros.
10: Ara mateix no poden optar cap ajuda. De fet, la setmana passada van quedar fora del decret d'ajudes del govern espanyol. Han fet números del que representaria Jordi Brull de la Federació de Cooperatives Agràries.
18: Hem estimat que d'habilitar una compensació amb el Departament d'Agricultura, que la mesura costaria entre uns 300 i un milió d'euros per a compensar l'encariment dels costos del carburant.
10: Confien que ara que ja hi ha pressupostos, el Departament d'Agricultura els pugui ajudar.
11: Passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. Una pausa i de seguida, la cultura.
26: Catalunya migdia.
27: Només per tu, només per ser de mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol, el millor descompte de l'estiu és a mi MediaMarkt. Encara no n'ets membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara.
0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
14: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
13: Per què?
15: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
16: Sort del RAC.
15: RAC, i som per ajudar.
17: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
25: Si Espanya marca el dia 6, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Catalunya migdia. Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, atenció, nostàlgics, torna La Casa de la Pradera.
28: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land?
11: I és que Netflix n'ha fet un remake que s'estrena aquest dijous. És una de les novetats més destacades de la setmana pel que fa a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
29: La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats d'aquells colons que van aixecar als Estats Units. Aquesta setmana, però, hi ha un altre remake destacat, The Ghost in the Shell, que arriba a Prime Video demà. Després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii dels anys 90 i les sèries de Kenji Kamiyama, ara l'estudi Science Saru torna a adaptar aquest manga cyberpunk original de Masamune Shirob amb una animació 2D tradicional que narra la història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics Els infants de la resistència a Movistar Plus dimecres i Mi robot favorito a Filmin divendres, un film d'animació sense diàlegs creat pel DJ Kid Koala.
11: I ara un altre nom il·lustre. George Clooney, als seus 65 anys, rebrà el Lleó d'Or honorífic en reconeixement a tota la seva carrera a la pròxima Mostra de Venècia, el mes de setembre. En el comunicat del festival s'assegura que volen premiar un artista complet i carismàtic i també apassionat i original, Valerio Vareda.
30: Consideren que George Clooney és la combinació perfecta del glamour de les estrelles d'abans i la professionalitat i sensibilitat d'avui dia. També valoren la seva feina com a director i productor. L'agraïment de l'actor ha estat a l'altura. Ha dit que Venècia és el seu festival favorit i que rebre el Lleó d'Or és un immens honor. I amb ironia ha reconegut que veu probable també que rebre aquest guardó significa que s'està fent gran. Però no passa res, ha dit. Clooney ha guanyat diversos premis, entre els quals dos Oscars.
11: I ara, un llibre. Ja en ple estiu, l'escriptora valenciana Gemma Pascual publica La vida és allò que passa mentre esperes un maig. Una obra molt fresca, plena d'humor. Una comèdia, però, que també té un rerefons de crítica social, Montse Camps.
31: La protagonista és una dona, la Martina, que vol tornar a trobar l'amor a través d'una aplicació de cites, cosa que provoca situacions hilarants. La novel·la, plena de gags, s'emmarca en el subgènere literari Chiclit, com explica Pasqual a Catalunya Ràdio.
32: Chiclit és Bridget Jones, Sex en Nova York, val? Són novel·les que superen l'amor romàntic més feminista, no? És una història d'amor. D'amor per ella, però també d'amor romàntic, que clar, l'amor romàntic és molt perillós i per això li passa el que li passa. Però li passa en humor, eh? Li passa tot en molt d'humor.
31: La protagonista és vulnerable, però troba forces per lluitar contra la gentrificació que amenaça de prendre-li el negoci familiar al barri barceloní del Poble Sec.
32: Em vaig enganxar al Poble Sec. A més, és que és molt xulo. I veus com van desapareixent. Pot ser la façana d'un lloc que havia estat un fort i ara és una casa de fer les ungles, el capital, el liberalisme està tirant a la gent de les ciutats. I això és greu.
31: La novel·la també aborda altres temes com la grassofòbia i la necessitat de construir comunitat davant d'individualisme.
11: I ara, un homenatge. Perquè avui arrenca a Barcelona l'any Joan Costa per homenatjar un dels pioners del disseny de marca a casa nostra, creador de la identitat d'empreses com Renfe, Seat, IBM o Movistar. Coincidint amb el centenari del seu naixement, la iniciativa repassarà la seva trajectòria i debatrà sobre la comunicació visual en l'era de la intel·ligència artificial, Montse Mas.
1: Dissenyador gràfic i teòric de la comunicació visual, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any, Joan Costa.
3: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
1: La programació organitzada pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya culminarà amb una exposició al Palau Robert l'estiu que ve. Inclourà premis, mentories i un congrés internacional on es debatrà sobre l'impacte de l'automatització i la intel·ligència artificial en el disseny gràfic d'ara.
11: I acabem amb música. Des d'avui i fins al 6 de setembre ja es pot votar el Premi Cerverí a la millor lletra en català al web de Catalunya Ràdio i Dicat. Les 10 cançons finalistes són La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi, Festa i Drama, que estem sentint, de Maria Jaume, Enganyar-te, de la Ludwig Band, El Forner, de l'Osa, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calaril, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, Mori el Branch, del Fetus, Balcons i cavalls, de Gavina MP3 i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magall Sare i Terra de guapes, de Sandra Montfort. El guanyador s'anunciarà el dia 15 de setembre als Premis Literaris de Girona. Per tant, des d'avui i fins al 6 de setembre, la Laia Tudel i qui ens escolti ja pot votar la millor lletra de cançó en català d'aquest any al Premi Cerverí.
4: Tinc claríssim ja. Doncs tinc claríssima la meva votació.
11: Les has sentit totes?
4: Sí.
11: I escoltat?
4: També.
11: Ah, val, val.
4: També.
5: Catalunya migdia.
11: Fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
11: Amb el Tour de França acomiadant-se de Catalunya i amb el Portugal-Espanya que juga al Mundial de Futbol.
4: A partir de les 9 de la nit, Lamine Cristiano Ronaldo, només un podrà jugar als quarts de final del Mundial.

0: Avui a les 9 de la nit a Dallas, Espanya-Portugal, partit de vuitens de final d'aquesta Copa del Món, una de les que es consideraven a priori favorites a guanyar el títol, quedarà fora aquesta nit, Roger Bosà.
1: Sí, és el primer gran rival per a la selecció espanyola en aquest Mundial, la Portugal del català Robert Martínez, també la de Cristiano. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente manté però la fe i també la confiança en els jugadors. Això diu que és innegociable, està convençut que serà un partit de detalls entre dues seleccions que s'hi assemblen molt i veu a Lamine Yamal molt motivat. Creu que el partit d'avui és un partit fet per ell i que el jugador del Barça el motiva a agafar aquesta responsabilitat.
2: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
1: Lamine, que té 18 anys, avui contra Cristiano, que en té 41 i que està jugant al seu sisè Mundial. El vam sentir ahir en una roda de premsa força simpàtica. Cristiano Ronaldo diu que no té cap tipus de pressió d'haver-ho de fer-ho bé i de guanyar aquest Mundial, que passi el que passi, ell marxarà feliç i amb la consciència tranquil·la i que no ho està fent tan malament.
3: Creo, a part de algunes opinions diferents de vosotros, que no estoy haciendo tan mal. Ya he hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
1: Cristiano, que en Lamine un jugador amb un gran futur i sobre les crítiques li aconsella que s'acostumi el més ràpid possible i que es mogui per la passió de la gent i també per la passió que sent pel futbol.
0: Doncs aquest partit serà a les 9 de la nit i a les últimes hores el que hem viscut al Mundial ha estat una altra sorpresa. El Brasil plora i Noruega ho celebra. Doncs així va fer repicar el timbal Erling Haaland per celebrar amb l'afició noruega fent la remada vikinga, una de les grans imatges d'aquest Mundial. Noruega va eliminar el Brasil per 2-1 amb una actuació estel·lar arbusada al davanter del Manchester City.
1: Sí, el carrer La Penta Campiona va ser un bon partit que es va decidir amb un doblet de Haaland, el primer de cap, el segon amb un xut sec des de la frontal, un bon gol, i ja l'ha afegit Neymar, va fer el gol del Brasil de penal, però ja era massa. Protagonisme també per Nilan, el porter noruec del Sevilla, que va fer grans aturades, començant per la del penal a Bruno Guimaraes, al minut 13. El Brasil, que va anar de menys a més, va tenir ocasions per fer el gol, també Noruega, fins que a la segona part va aparèixer Haaland, gol al 80 i gol al 90 per fer història amb Noruega. Mai abans havia superat els vuitens de final d'un Mundial. Carlo Ancelotti reconeix que és el final d'una era.
4: Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo acho que el equipo hasta ahora fez no un mundial espectacular, ma un buen mundial. Yo acho que también los juegos de hoy se podía merecer ganar el juego. Y cuando pasa un momento así, tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando.
1: I aquest que sentireu és Casemiro, l'exjugador del Real Madrid, trencat, plorant al final del partit durant una entrevista.
5: Es difícil, això. Achar palabras. Es un sueño, ¿eh? Cuando você começa a jugar, cuando você...
1: I, com dèiem, el protagonista del partit va ser Erling Haaland, amb aquests 2 gols que van tombar el Brasil. Va ser escollit MVP, tot i que, com dèiem, també Nilan, el porter, ho va fer molt bé. I Haaland, que explicava ahir l'orgull que sentia.
6: I don't think there's any pressure, you know...
7: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
6: Honestly, I'm so proud.
1: Per cert, un partit en què el Brasil no va jugar cap minut Rafinha, que era a la banqueta. El jugador del Barça ja està de vacances mentre s'acaba de recuperar d'aquesta lesió. I Noruega, que jugarà ara a les quarts de final contra Terra.
0: Doncs Noruega, que s'enfrontarà a Anglaterra després que els anglesos es van classificar també aquesta matinada després d'eliminar una de les anfitriones, Mèxic, Montserraia.
8: És un triomf de mèrit, 2-3 per a l'equip anglès. Dos gols de Jude Bellingham als minuts 36 i 38 i un de penal de Harry Kane ja als 60. Els anglesos, a més, han jugat amb 10 durant més de 40 minuts a l'estadi Azteca, ple amb 80.000 espectadors. Mèxic ha dominat durant la primera mitja hora i ha anat a remolc al marcador, però ho ha intentat fins al final. S'acaba el somni mundialista de l'equip de Javier Aguirre, que assegura que no pot retreure res als seus jugadors.
9: Dista a ser el partido perfecto para ganar a Inglaterra en las circunstancias normales. Esos dos goles nos pesaron mucho y cuando nos repusimos llegamos con mucho ánimo al vestidor, con muchas ganas de revertir el marcador. Y viene el tercer gol que evitable a todas luces que nos condena, ¿no? Remamos contra la corriente, después contra 10, intentamos variantes, pero no fue posible.
8: El blaugrana Anthony Gordon ha sortit de titular amb Anglaterra i ha forçat el penal que ha marcat Kane. El seleccionador anglès Thomas Tuchel admetia que havia estat difícil superar Mèxic perquè cada vegada que semblava que avançaven patien un entrebanc. La selecció anglesa jugarà en quarts de final del Mundial contra Noruega l'11 de juliol a Miami.
0: I els anglesos ho han celebrat moltíssim, però no tot han estat bones notícies en aquestes celebracions. Perquè males notícies per a la selecció anglesa, Jordan Henderson s'ha fet una lesió que el pot deixar fora del Mundial, Josep Gaya.
10: En el moment en què els jugadors britànics celebraven la victòria amb la seva afició a l'estadi, Henderson ha saltat la tanca publicitària per entrar dins el terreny de joc amb la mala sort que ha perdut l'equilibri, ha caigut a terra i s'ha fet mal al canell. El jugador ha hagut de ser retirat de l'estadi amb llitera i ha estat traslladat a l'hospital més proper. Segons ha dit el seu entrenador, Thomas Tuchel, la lesió és bastant greu i possiblement es perdrà el que resta de Mundial. Jordan Henderson, que fins ara només ha jugat 51 minuts, ha aconseguit un fet insòlit en aquest Mundial i és que en un mateix partit s'ha lesionat i ha rebut una targeta groga sense jugar ni un minut.
0: I ja m'ha explicat que la jornada d'avui destaca sobretot el partit entre Portugal i la selecció espanyola a les 9 de la nit, però a la matinada juga un altre partit, Estats Units-Bèlgica, i és un partit que s'ha enrarit moltíssim perquè l'estrella dels Estats Units, Balogun, podrà jugar, tot i que va ser expulsat a l'anterior partit. És una decisió en què hi hauria intervingut fins i tot Donald Trump, Montse.
8: Balogun va ser expulsat en vermella directa al partit de setzens contra Bòsnia i Hercegovina, sanció que fins i tot es va confirmar al VAR. Tot i que la normativa és molt clara i Balogun no hauria de jugar avui amb l'equip estatunidenc, la FIFA ha suspès la sanció durant un any aplicant la norma 27 del Codi Disciplinari que així ho permet. El president dels Estats Units, Donald Trump, va trucar a Gianni Infantino, el president de la FIFA, perquè fes que Balogun pogués jugar avui contra Bèlgica, segons recull el New York Times. I fins i tot li ha agraït a les xarxes. Mauricio Pochettino, el seleccionador dels Estats Units, creu que l'expulsió era injusta i veu correcta que avui jugui Balogun.
11: Es justa la decisión porque nunca fue una roja. Hay un error, de lo que quiera llamarle, pero hay un error y hay una sanción, castigo. Castigo que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria.
8: La UEFA creu que la FIFA ha traspassat una línia vermella amb aquesta decisió que qualifiquen d'inèdita i injustificable. La premsa belga ja parla de Balogun Gate i qualifica de partit estrany els Estats Units-Bèlgica d'avui. La Federació Belga de Futbol estudia emprendre accions. I el seleccionador belga Rudi Garcia es mostrava molt contrariat per la decisió.
12: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au...

0: Cristiano Ronaldo el van expulsar l'any passat contra Irlanda en la fase de classificació i la FIFA li va reduir els 3 partits de sanció a un de sol aplicant l'article 27. I aquest mateix any l'argentí Otamendi i l'equatorià Caicedo els van expulsar a les eliminatòries sud-americanes i van rebre la suspensió de les sancions per poder debutar en la fase de grups d'aquest Mundial.
1: I encara al Mundial, Carlos Queiroz plega com a seleccionador de Ghana. És el desè seleccionador que deixa el càrrec després del Mundial, entre els quals, recordem, destaquen Koeman, Bekachese, Nagelsmann o Marcelo Bielsa. I encara des del Mundial, però relacionat amb el Barça, hi vam sentir el tot gira el jugador blaugrana Gavi, Ramon Salmurri, demanant el fitxatge de Julián Álvarez.
2: Sí, i el que queda clar és que el vestidor del Barça obren els braços de bat a bat per acceptar i abraçar l'arribada de Julián. Tots els missatges que surten van en la mateixa línia i l'últim, aquest que comentes tu, el de Gavi, des de la concentració de la selecció espanyola al Mundial en declaracions al Tot Gira.
3: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea.
2: La carpeta del nou, la carpeta de Julián, segurament serà de les últimes en tancar-se. Aquesta setmana sí s'hauria de gestionar i de donar per acabada la sortida de Marc-André Ter Stegen, cedit, camí de l'Ajax de Michel i Jordi Cruyff. I amb totes aquestes carpetes obertes, Hansi Flick ha decidit avançar uns dies la seva incorporació. L'equip comença la setmana vinent, però aquesta mateixa setmana ja serà la ciutat esportiva treballant. Al seu costat, Benjamin Kugel, nou preparador físic per indicació de Flick, que van treballar junts amb la selecció alemanya. Arriba per suplir les funcions de Julio Tous, que queda emplaçat a coordinador de força de tot el club.
1: I encara un apunt més de primera divisió, l'Espanyol ha anunciat la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. Set minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i quan tornem al Tour i bàsquet.
4: Catalunya migdia.
5: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Lleida Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Lleida Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
7: I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a la Salle Universitat Ramon Llull i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinària. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
11: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
4: Som 3CAT.
12: Catalunya Ràdio.
4: Som
12: 3CAT.
1: El Tour de França viu avui els darrers quilòmetres en territori català.
13: El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Després de viure el Gran Depart a Barcelona i les tres primeres etapes, el Tour de França s'acomiadarà avui de Catalunya, David Ubach.
1: Doncs un Tour de França que ara és en dansa amb aquesta sortida des de Granollers. Molta afició s'ha provat a la capital del Vallès Oriental per viure una etapa que acaba ja en territori francès, l'última del tríptic català d'aquesta gran sortida del Tour. Avui, prova de foc, perquè són 196 quilòmetres i, atenció, prop de 4.000 metres de desnivell positiu acumulat. Per tant, són xifres de gran etapa del Tour quan som només a la tercera etapa. A la sortida de la capital vallesana hem pogut viure com...

0: gent s'ha apropat a veure els corredors, fins i tot dues hores abans de l'arrencada per veure la caravana publicitària. Per tant, molt de color a la capital del Vallès Oriental, molta canalla també, i compta amb la calor, apretava fort. Això ho viuran també els ciclistes, ho estan vivint, de fet, al llarg de l'etapa, en la qual doncs, han passat per el Vallès Oriental, com dèiem, han seguit per la comarca d'Osona, el Ripollès, on són ara. Ara mateix la situació de cursa és una escapada nombrosa d'unes 18 unitats, amb un minut 57 segons d'avantatge sobre el gran grup, on hi és el líder Jonas Vingegaard. No hi és, però, el líder de la muntanya, Alex Molinar, el ciclista neerlandès amb arrels catalanes, que cedeix gairebé 7 minuts amb el gran grup, i això que a la sortida doncs, ens deia que volia mantenir aquest mallot després d'assolir-lo en l'etapa d'ahir, a la segona etapa, en final a Montjuïc, a Barcelona. Els ciclistes, doncs, tot just ara, al cap de cursa, passant per Ribes de Freser, ja al Ripollès, quilòmetres previs a iniciar l'ascensió més destacada del dia, la Collada de Tosses, port de primera categoria, 9,3 quilòmetres a un pendent mitjà del 6,5%. Després del descens s'entrarà a França per Puigcerdà i d'allà, en els últims 40 quilòmetres, ja no hi tindrem públic. Recordem aquest important incendi a la Catalunya Nord que va fer que l'organització del Tour, juntament amb les autoritats franceses, decidissin vetar el pas tant a la caravana publicitària com al públic per minimitzar riscos. I allà veurem uns últims quilòmetres en el final d'etapa, que és als Angles.
1: Doncs així s'està vivint aquesta tercera etapa, l'última per Catalunya. Un apunt més de mercat relacionat amb el Tour, David.
0: Doncs exacte, perquè precisament qui és entre els escapats d'avui, entre aquestes 18 unitats que són al cap de cursa, és Abel Balderston, el ciclista d'Ullestrell, que atenció, hem sabut que l'any que ve fitxarà per l'Emirates de Tadej Pogacar, actualment a les files del Caja Rural. Doncs Molinar canviarà d'aire, segons ha avançat el diari Marca, i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio també.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: I en bàsquet, el mercat de fitxatges a la Lliga CB està més viu que mai. Al Barça se li continuen escapant alguns dels últims jugadors, el Madrid fitxa entrenador, i la penya comença a posar fil a l'agulla amb la presentació d'un dels millors jugadors, Ernest Macià, de l'ACB d'enguany.
3: Doncs sí, aquesta tarda ho anunciarà. És Àlex Reyes, l'Àlex Tremeny, tal com us vam avançar, ja el maig signarà per dues temporades, però a més n'hi afegirà una d'opcional. La notícia la sabrem avui mateix. La mateixa setmana que la penya segurament farà públic també el fitxatge d'Isaac Nogués, també de Ricky Rubio, és la setmana de la campanya d'abonament. Sobre el Barça, doncs sí, dos jugadors que estaven encarats s'escapen. L'Ubabu Cabarrot, màxim anotador de la Lliga CB, marxarà al Madrid, i l'altre, Isaac Bonga, se'n va al Panathinaikos. I et deixaré sentir ara la veu del nou entrenador del Madrid.
4: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo.
3: Aquest és Pedro Martínez, el fins ara entrenador del València, campió de la Lliga, doncs bé, que ja podem dir que és nou entrenador del Madrid, ja és oficial. I aquesta matinada, dos joves jugadors del Barça, que amb prou feines han debutat amb el primer equip, doncs han jugat la final del Mundial Sub-17, i un, a més, ha sigut el màxim anotador, l'altre no, però és campió, Joaquim Bumge Bumge, nord-americà, i Nicola Kosturica, serbi. No han jugat quasi en el Barça, ja se'n van a les lligues universitàries que els paguen, doncs, per exemple, en el cas de Costa Rica, 12 milions d'euros en dos anys, que això no ho cobrarà ni el millor jugador de l'Eurolliga.
1: I ràpidament, en tennis, en joc el primer partit d'avui dels vuitens de final del quadre masculí de Wimbledon, entre Àlex de Migno i Flavio Cobolli. Josep.
5: A hores d'ara encara el primer set, 5 jocs per de Migno i 6 per Cobolli. Aquesta tarda tenim més partits. Alguns dels duels més destacats són el partit entre el número 7 del món, Taylor Fritz, contra l'11, Alexander Bublik. També jugarà el número 3 del món, Alexander Zverev, contra el 14, Jiří Lehecka. El quadre individual femení dels partits d'aquesta tarda destaquen el duel de Madison Keys i Linda Naskova, que començarà al vols dels 4 de la tarda.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'esportiva, a les 7 tot costa, a les 11 al Club de la Mitjanit, i ara al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Encedem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que l'incendi a la Catalunya del Nord, entre Plada de Conflent i Perpinyà, ha afectat ja 5.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 10.000 persones. El vent i la calor alimenten les flames. Al Principat, mentrestant, els bombers alerten que aquest mateix còctel dispara ja avui i ho continuarà fent durant els pròxims dies el risc d'incendis. Ens n'ocuparem en aquesta segona hora del Catalunya Migdia. També ens hem fixat en el Consell de Política Fiscal i Financera, on el govern espanyol ha comunicat avui a les comunitats autònomes que l'any que ve bé els mantindrà al marge per endeutar-se en el 0,1% del PIB. I us hem destacat també que, després de 20 anys, Hamas ha dissolt avui el seu govern a Gaza. És un pas important per donar pas a un comitè tècnic palestí que administri el territori. Tot plegat està contemplat en els acords de pau que hi ha amb Israel. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
5: Doncs en el marc dels incendis que afecten els països catalans, a la primera hora de l'informatiu us hem parlat d'un possible nou incendi. Estàvem pendents d'aquest foc que ha començat fa un parell d'hores a l'Alt Empordà, entre Terrades i Llers, i sembla que podem donar bones notícies. Última hora des de Girona, Clara Jordan.
8: Sí, perquè aquest foc que ha començat en un terreny agrícola, els bombers ja el donen per controlat. De tota manera, hi continuen treballant 10 dotacions terrestres per evitar qualsevol ensurt, perquè recordem-ho, esteu dient que la calor és intensa i també bufa vent a la zona. Aquest foc, com dèiem, ja està controlat, però sí que ha cremat una granja, que ha col·lapsat i s'ha cremat la palla que hi havia emmagatzemada a l'interior. Els bombers han hagut de desviar cap a aquest nou foc part dels efectius concentrats perquè es mantingui estabilitzat i, si pot ser, controlat aquest vespre el foc a les Gavarres, que va començar divendres i que ha cremat 2.200 hectàrees al Baix Empordà.
5: Malauradament hem de parlar, però, d'un possible nou incendi. De fet, d'un nou incendi, veurem amb quina afectació final. En aquest cas, a Sentmenat, és un incendi que crema amb intensitat en ascendent, diuen els bombers, al nord del polígon Mas d'Encisa. Els bombers hi treballen amb 15 dotacions terrestres, 3 helicòpters i 2 hidroavions. Per tant, aquest perill molt alt i en molts municipis també extrem d'incendi, doncs, que es va confirmant en diversos focs que van començant. A tot això, Junts per Catalunya demanarà explicacions a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, sobre els treballs de manteniment a la carretera que van originar el foc de les Gavarres. L'operari que feia servir la serra radial treballava per una empresa subcontractada per la Generalitat. Junts vol saber si s'havien donat instruccions oportunes davant l'alt risc d'incendi. Sentiu Josep Rius, que és el seu portaveu.
9: No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
5: I en aquest context, atenció també a aquesta notícia, pla pilot de la Inspecció de Treball al Baix Segrià amb la utilització de drons en explotacions fruiteres per prevenir els efectes de les onades de calor. Els drons permeten veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures i seran una eina més de prevenció de riscos laborals. Anem a Lleida, per a Joan Álvarez.
10: Hola, bona tarda. La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs coincidint amb la nova onada de calor que afecta a Catalunya. La seva utilització és purament informativa per certificar les condicions sota les quals s'està treballant. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
11: El que ha de veure és, doncs, en quines hores concretes s'està doncs, passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar. També us haig de dir que al respecte encara no hi ha una normativa clara que especifiqui no es pot treballar a partir de les 12 o a partir de les 11 quan hi hagin 35 graus. Això a dia d'avui encara no existeix.
10: Si la prova pilot dona resultats satisfactoris, aplicarà altres territoris del país i també altres sectors com la construcció. Recordem que a l'estiu de l'any passat un temporer que collia fruita en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
5: Estem molt pendents de la calor i dels incendis. Si no, potser a la tertúlia avui haguéssiu parlat d'això. Un jutge substitut decidirà probablement avui mateix si torna el passaport a Begoña Gómez perquè pugui acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia i a la graduació de la seva filla a Londres. Això perquè el jutge titular, Juan Carlos Peinado, ha marxat de vacances i ha deixat aquest recurs per resoldre. Madrid, Tania Tapia.
12: Bona tarda. El jutge Juan Carlos Peinado ha marxat avui de vacances i ha deixat sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fa una setmana, el seu advocat va demanar permís al jutge perquè pogués viatjar juntament amb el president a la cimera de l'OTAN encara i tornar via Londres per poder anar a la graduació de la seva filla. Un permís entre el 7 i el 10 de juliol i on l'advocat recordava que estaria localitzable en tot moment perquè viatja amb l'equip de seguretat del president espanyol. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid afirmen que la decisió la prendrà durant el dia d'avui el jutge que de manera natural substitueix Peinado quan està de vacances. Unes vacances argumenten que va demanar fa temps. Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular.
5: Pendents d'aquesta decisió, també us expliquem que si el PP governa la pròxima legislatura farà una llei perquè les famílies que estan esperant un fill es beneficin d'ajudes com si ja hagués nascut. És el que s'ha aprovat a la Comunitat de Madrid, que atorga el fill concebut no nascut és la fórmula que fan servir, la condició de membre de la unitat familiar. Caldrà acreditar l'embràs amb documentació mèdica. El líder del PP ho ha explicat a Antena 3.
13: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
5: En plana cultural, l'escriptor Jordi Coca ha guanyat el 6è Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic amb l'obra L'Enigma Marlowe. L'assaig fa una reconstrucció històrica de la figura del dramaturg anglès Christopher Marlowe, nascut el 1564, amb una obra que va quedar eclipsada rere l'ombra del seu coetani William Shakespeare. I atenció a això, un porc senglar ha entrat aquest matí en una residència de Balaguer i ha ferit una treballadora. Els bombers han confinat l'animal, que finalment ha estat sedat pels agents rurals. Ho ampliem des de Lleida, Júlia Albacar.
14: Sí, els fets han passat a 8:45 a.m, quan un porc senglar ha entrat per la zona del gimnàs a la residència geriàtrica Sant Domènec de Balaguer i ha copejat una treballadora a la cama, provocant-li ferides. La treballadora ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques i després al Centre d'Atenció Primària de Balaguer. L'animal, per altra banda, l'han pogut confinar els bombers a la planta Menjú i, posteriorment, els agents rurals l'han pogut sedar abans de retirar-lo de la residència.
6: Passant 7 minuts de les 3.
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico, bona tarda.
16: Què tal, bona tarda.
6: El Jordi Cabré, escriptor i advocat, bona tarda.
17: Molt bona tarda.
6: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
6: Tot bé?
17: Sí, i tant.
6: Bé. El Jordi avui ha arribat el primer.
16: No pot ser, és que és
6: increïble. I s'ha posat a la porta, pràcticament, controlant l'hora d'arribada dels altres, eh?
16: S'ha arribat i m'ha mirat malament, és que no pot ser.
6: Sí, sí. De l'Alba no dic res. L'Alba ha entrat, ja durant els titulars, eh? Vull dir, ja arribava justa, eh? Però no, no, el Jordi ha arribat el primer i, escolta, amb un paper i boli, com apuntant les hores d'arribada dels altres. Sí, sí. Home, ho has fet o no?
17: I tant, i tant. Ja
6: estarem després. Sense amagar-te.
17: De què em mereixo.
6: Carai, escolta'm. No, no obris aquest meló, perquè parlo de memòria, però no diria que hagis estat el primer d'arribar durant la temporada.
17: Tens molt mala memòria.
6: Adéu-s'hi.
17: Si parles de memòria.
18: Jo crec que no, perquè ens trobem a baix, tu i jo, corrents una mica.
6: La mare que arribem cap al final, us queden 2 dies més abans d'aquest, doncs ja comenceu a flexibilitzar una mica, eh? A veure, també és puntual qui ens ofereix el primer tema del dia, cada dilluns. Ja sabeu que és l'escriptora Empar Moliner. Empar, bona tarda.
19: Bona tarda.
6: Com estàs?
19: La mar de bé. Estava sentint aquesta notícia que heu donat ara del porc senglar.
6: No hi ha cap dubte que et cridaria l'atenció el porc senglar que ha entrat en una residència.
19: Perquè estan humanitzats. Els porcs senglars no tenen por de res, maten els gossos, i no m'estranya gens que hagi entrat a una residència d'ancians. I un porc senglar petit en una residència d'ancians pot causar la mort, eh? És a dir, són feres. És molt fort, molt fort. Estem envoltats.
6: Sí, sí. D'aquí que l'hagin sedat, els agents rurals, per tal de poder controlar-lo. Si no, és pràcticament impossible. Bé, doncs, a banda del porc senglar, que ha entrat en una residència, segur que no era aquest el tema que volies tractar, tu, la Dèria, no?
19: Donald Trump. Sí. Donald Trump ha trucat, però ell mateix, eh? No com tu, que quan has de trucar, per exemple, em truques a mi, ho fa el teu secretari, aquest noi que tens. Donald Trump ha trucat ell mateix al president de la FIFA, que es diu Gianni Infantino, per dir-li o suggerir-li o exigir-li que deixin jugar Folarin Balogun, que té nom de protagonista de conte. T'imagines les aventures extraordinàries de Folarin Balogun al Pol Nord. És un nom boníssim per una sèrie d'aventures per nens. Doncs en Folarin, que és el màxim golejador dels Estats Units, va ser expulsat amb targeta vermella en el partit de setzens de final, això ja ho sabeu tots vosaltres, contra Bòsnia, després de trepitjar, de forma fortuïta, s'ha de dir, un rival. Avui, la FIFA ha anunciat que en Folarin Balogun podrà jugar als vuitens de final contra Bèlgica. No sé per què esteu tan escandalitzats tots. Que si en Trump ha trucat, que si ja està bé... O si no, no llegiu els clàssics. A la Neida, la mare del protagonista, Eneas, que és la deessa Venus, que això està bé. Tu tens una mare deessa i no li pots començar a dir que té pallaringues als braços, perquè és una deessa. Doncs bé, la mare d'Enees intercedeix tota l'estona davant dels déus en favor del seu nen, que ha errat. Al llibre 1, després d'una tormenta, que li ha enviat Juno, la mare puja a l'Olimp personalment i li demana, suplica, proposa, exigeix a Júpiter que acabi amb el patiment dels troians. I Júpiter li diu que ok. I a més li fa saber que el seu nen, en això de la Fundació de Roma, tindrà més pes que el Congrés d'Arquitectura de Barcelona. Al llibre 10, Venus torna a veure Júpiter i li diu que la deessa Juno li fa bullying al seu nen. No només és que Venus parli amb la FIFA, és que té la premsa comprada. Hi ha un moment en què el protegeix amb una boira màgica, perquè no el vegin, i convenç el seu marit, que és Vulcà, que era ferrer, que li faci al nen una armadura divina. Si anem a la Ilíada, la mare d'Aquiles, Tetis, li suplica a Zeus que doni avantatge als troians i que honori el seu fill Aquiles, perquè Agamèmnon és el capitost del bàndol dels aqueus, que és el d'Aquiles, i ha pres Briseida com a botí de guerra. I Aquiles està cabrejat perquè volia Briseida com a botí de guerra a ell, s'enfada amb Agamèmnon i fa vaga de guerra, una mica com els narcos i les nòvies. Donald Trump i els clàssics tenen molt a veure. Us queixeu de vici. Un president americà és el pare de la pàtria i un pare ho faria tot pels seus fills. Acabo amb les bambolines. Li he enviat un missatge a la meva admirada Roser Omar, doctora en filologia clàssica de la Universitat de Barcelona, traductora a l'última obra, us n'he parlat, l'Evangeli de Mateu, i li dic: Roser, quin era el passatge de l'Ilíada on la mare intercedeix pel nen davant dels déus? I a l'instant em contesta amb un WhatsApp: és el Canú versus 493-530, en la traducció de Desiar són les pàgines de la 102 a la 105. Hi ha qui té intel·ligència artificial i jo tinc amics amb intel·ligència natural.
6: Doncs agraïm als amics de l'Empar que l'ajudin a fer les dèries, i als nostres tertulians els hi demanem per aquesta notícia, que és veritat que ha aparegut a tot arreu, amb Donald Trump intercedint en favor d'un jugador davant de Gianni Infantino, president de la FIFA, sense amagar la bona relació que tenen tots dos. De fet, Gianni Infantino ha tingut molt a veure que aquest Mundial s'estigui jugant als Estats Units, però vaja, i això ha provocat el malestar de Bèlgica, que és l'equip que juga contra els Estats Units, i que dona un dia aquest perdó, que treu cap aquest perdó.
8: A veure, primer...
17: Tot molt florentí, no?
8: Tot molt florentí. Bueno, primer ja, comparar Trump amb Venus ja és... ja és dur, això.
6: Jo t'he trencat els esquemes, ja, eh?
8: Ja és durillo. Però, no, però... Clar, és que jo, sincerament, ara estava pensant, no?, com al final Trump s'erigeix com aquell exemple, no?, amb aquesta falta d'ètica, però d'allò que és probable de fer i allò que és possible i que fins i tot està acceptat. Llavors, a mi em fa molta por aquest tipus de personatges, perquè aquestes intercedir utilitzant aquest tràfic, no?, com d'influència, com si diguéssim, no?, aquesta posició de poder, al final està dient, escolta, allò que deien aquells, el que pueda que haga, no?, una cosa d'aquestes, en el sentit de dir, si tu tens la possibilitat de, escolta, saltar-te, no?, les normes, d'intentar a través d'aquestes relacions fosques aconseguir el teu objectiu, fes-ho. I jo tinc la sensació que ens està portant fins i tot a nivell ètic en uns llocs que són molt perillosos, perquè al final aquests líders són referents. I a mi, sincerament, el Mundial sincerament em preocupa ben poc, però sí que em preocupa aquest tipus d'accions, perquè al final molta gent està veient el Mundial, i al final dius, bueno, escolta, però si això és pantomima, tot al final també en el meu dia a dia, jo també aprofitaré per saltar-me les normes per aconseguir els meus objectius. No,
17: no, però això és legítim. És a dir, que la mare, no?, vagi a buscar Zeus i digui al meu fill, ah, sí, sisplau, és totalment legítim. El problema és que Zeus li digui que sí. I que la FIFA li digui que sí. Això és el que em sorprèn. És a dir, el Donald Trump és un tio que acaba de dir que vol la seva cara al Mont Rushmore. I que, si fos per ell, ja estaria fet. I la FIFA li ha dit que si això, falta que ara la gent americana li digui sí, tindrem la teva cara al Mont Rushmore, i la següent serà, no, jo no tinc per què sotmetre'm a la limitació de mandats. I vés a saber, si la gent li va dient que sí, començo a pensar que el problema ja no és ell, sinó que és que realment és una persona capaç de moure-se a la terra, per moure'ls de veritat i fer-ho venir cap al seu terreny tota l'estona.
20: Jo crec que el Mundial no és un exemple de res. De fet, aquest tipus de mercadeig crec que es fa amb absolutament tots els equips. El que passa és que aquí hi ha una persona, com deia ara el Jordi, que és Donald Trump, que creu que pot fer el que vulgui perquè altres li permeten que faci el que vulgui, en aquest cas ho han aconseguit. Llavors és allò que parlem sempre, no? El corrupte o el corruptor, en aquest cas vindrien a ser les dues coses, no? També és cert que a mi el futbol no m'agrada i crec que el Mundial no és una altra cosa que una plataforma de patrocinis i d'interessos que van molt més enllà de la pilota i, per tant, bé, no, he de dir que no em sorprèn.
6: A mi el que em sorprèn de Donald Trump és que em faci ostentació. És a dir, això segur que ha passat tota la vida.
20: Sí,
6: i a les nostres vides privades, qui té un telèfon el mou. Sí. I si t'interessa alguna cosa...
0: Per un fill,
6: i tens, per això, tu ho intentes.
0: No.
6: Ara, segurament no fas ostentació. És a dir, si algú ha pressionat perquè se li perdoni una expulsió, en aquest cas, a un jugador, o ha mogut fils perquè li donin un contracte, no sigui, ho intenta amagar. En canvi, Donald Trump no és ell qui fa una piulada, un truth social, en què diu, no, gràcies a mi la FIFA ha solucionat una injustícia. I, clar, un altre s'amagaria. Ell, en canvi, en fa ostentació, perquè deu considerar que això li dona punts. Però...
0: El que desconec és la injustícia. Jo no ho he mirat. No sé si trepitja involuntàriament,
6: però
0: o si
6: igual,
0: es pot reconsiderar, si estem davant del Tribunal Europeu de Justícia.
6: Que és Gianni Infantino, ara. Gianni Infantino, president de la FIFA, ara se dirigeix al Tribunal.
0: Exacte.
6: Bé, doncs, és la notícia que efectivament ha marcat el partit que juguen els Estats Units contra Bèlgica demà, i és aquesta petició directa de Donald Trump perquè es perdoni una expulsió a un jugador dels Estats Units, i la resposta favorable de la FIFA, que l'ha perdonat. Veurem si hi ha canvi o no, que és el que demana Bèlgica abans del partit. Empar, gràcies, bona tarda.
21: Bona tarda.
6: Passen 2:15, fem una pausa, res, una mica més d'un minut, i de seguida anem a la Catalunya del Nord, on tenim un incendi desbocat que ja ha afectat 5.000 hectàrees.
15: Catalunya migdia.
3: Qui diu que a l'estiu no passa res?
22: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
3: El mercat del Barça de Flick.
22: La sortida del Tour des de Barcelona.
3: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
22: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
3: La recomposició del Girona segona.
22: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
3: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
22: El sol o a l'ombra.
3: Escolta el Tot Costa.
7: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
23: Com vas camuflar la intenció?
24: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
24: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Ja fa setmanes que els responsables ens avisen que aquest estiu seria especialment perillós perquè el té a veure amb els incendis forestals. I la veritat és que ha començat ben mogut. Hem tingut el gran incendi de les Gavarres, que afortunadament els bombers confien que aquest vespre el puguin donar per controlat. De moment, però, el tenen estabilitzat. I també un al nord del País Valencià, a Castelló, que diríem que tampoc no creix com creixia ahir. Però el que especialment amoïna ara és el que hi ha a la Catalunya del Nord, en què hi ha pràcticament 5.000 hectàrees afectades. Allà i tenim a Tuí, al Rosselló, la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Quina és l'última hora sobre aquest foc, que ara mateix no està ni controlant, ni estabilitzant, ni cap d'aquestes paraules que utilitzen els bombers?
2: Exacte. Continua sense control, continua desbocat. De fet, aquesta nit ha avançat 1.000 hectàrees i pel matí n'ha sumat 400 més, de manera que ens hem situat ràpidament a les 5.000 que tu comentaves. Els bombers no han aconseguit evitar que les flames saltessin al riu Tet, i ara estan lluitant per frenar la seva entrada al massís dels Agres, perquè diuen que és una zona de molt difícil accés on els hi costaria moltíssim treballar amb els mitjans terrestres. És un incendi que ha provocat ferides lleus a 5 persones i que ha cremat totalment o parcialment una cinquantena de cases, i falta veure què és el que s'acabaran trobant en aquests 26 municipis, 26 comunes que han hagut de desallotjar. Han desallotjat unes 10.000 persones, 10.000 evacuats repartits en hotels, en cases particulars i sobretot en poliesportius, en centres cívics i altres equipaments municipals. La veritat és que nosaltres, al llarg d'aquest matí, el que hem vist ha estat una gran mobilització ciutadana per ajudar-los. A la més on del ciutadà de Tuí, que és on estem, per exemple, no ha parat d'arribar menjar, de roba, productes de neteja, veïns que s'ofereixen voluntaris per fer-los companyia, per preparar-los els àpats, per fer qualsevol tasca que necessitin. I mentrestant, doncs, això, els bombers continuen treballant sobre el terreny, mirant de frenar aquest incendi que continua desbocat.
1: S'atreveixen a fer pronòstic als bombers, perquè el desplegament pel que ens arriba és força important, no?, de les forces de l'estat francès?
2: Sí, l'única compareixença dels bombers ha estat a 6:45 del matí. Després, ells no han tornat a compareixer. El que ens explicaven és que patien molt per les altes temperatures que hi havia anunciades pel dia d'avui. Ara mateix els termòmetres aquí a Tuí marquen 37 graus, i també per una vegetació abundant i molt seca. A la seva compareixença a la prefectura de Perpinyà, el cap dels bombers deixava entreveure que com a mínim tenen feina per avui i per demà per assolir aquests dos objectius prioritaris.
3: El primer és
4: primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
2: Tenim temperatures altíssimes, moltíssima vegetació, un ambient absolutament sec, i el foc corre moltíssim. Un dels problemes, a més, és la simultaneïtat d'incendis de boscos i de vegetació al sud de França, i que, a més, ja fa setmanes que se'n succeeixen d'altres a l'oest i al centre del país. Per tant, no es poden concentrar mitjans i hi ha un desgast i un cansament dels efectius. De fet, aquesta tarda el ministre de l'Interior francès visita la zona, entre d'altres coses, per agrair als bombers tot l'esforç que estan fent.
1: Doncs aquesta és la situació a la Catalunya del Nord, on l'any passat ja hi va haver un gran incendi.
2: I tant.
1: Vull dir que és una zona que està especialment castigada per aquests focs, per aquests incendis, i que, per tant, esperem que els bombers aconsegueixin controlar-lo el més aviat possible, però ara mateix continua desbocat, continua cremant, continua ben viu, i amb aquestes 5.000 hectàrees afectades, no vol dir que totes estiguin cremades, però en tot cas sí que estan afectades. Amb la Montse Bolet i el Pep Casanovas, tots dos a Tuí. Montse, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Que la situació és molt delicada ho demostra que tot just estem sortint de l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat, insistim, està estabilitzat, però els bombers encara no el donen per controlat. Però aquest matí hem tingut un ensurt a Terrades, també en aquest cas a l'Alt Empordà, però ara mateix també hi ha un altre incendi que està a Sentmenat, a la zona del polígon Mas d'Encisa. Aquí treballen 27 dotacions dels bombers, 7 de les quals són mitjans aeris. Està cremant amb intensitat i agafa el vessant d'un turó. Per tant, també els bombers en l'escenari que més els amoïna, que és la simultaneïtat de focs. Això, juntament amb aquest foc que dèiem de la Catalunya del Nord, o també el que crema a Soneja, al País Valencià. Aquest evoluciona favorablement, però manté 500 persones desallotjades. Es va originar diumenge al migdia, ha cremat unes 150 hectàrees, ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà, a la comarca de l'Alt Palància. Vull dir que la situació és d'allò més perillosa. Precisament sobre això, des de divendres, que crema una part important del massís de les Gavarres, aquesta gran àrea de bosc que va des de Girona fins pràcticament al mar, no sé com ho veieu, però la sensació és que tindrem un estiu... És veritat que estem avisats, però això no treu que anem d'ensurt en ensurt.
3: Totalment. De fet, el problema, crec, és el que deies ara, la simultaneïtat d'incendis. Se'n preveuen molts i el pitjor és que cada vegada són de major magnitud. Jo crec que en aquest cas és on els bombers pateixen molt pel tema dels recursos. És a dir, al final, un incendi que crema amb moltíssima rapidesa, evidentment és molt més difícil d'aturar-lo, i si n'hi ha més d'una a l'hora, és evident que els recursos també són limitats i en aquest cas s'han de prioritzar certes zones. Aquí és on entra, sobretot amb el debat polític, no? de com prevenir-los i en aquest cas quina gestió forestal s'ha de fer i quina potser no.
1: Doncs són preguntes que molts ens estem fent ara aquests dies, de fet ja fa mesos, però és veritat que ara, i a més quan hi ha els incendis sempre hi ha moltes opinions i a vegades no totes elles fonamentades. Per això saludem en Joan Pino, que és director del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals i catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Joan, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Entrant per l'incendi de les Gavarres, tot el massís, són prop de 30.000 hectàrees verdes, pràcticament bosc continu, des de l'Empordà fins a pràcticament la ciutat de Girona. Se n'ha cremat una mica més de 2.000 hectàrees. És una desgràcia evident, però podríem dir que encara hem estat de sort que s'hagin quedat en aquestes 2.000, que podria haver estat encara molt més gros?
5: Bé, jo penso que més que estar de sort, que potser també... Això es deu a la professionalitat i a l'eficiència dels nostres equips d'extinció, també. Perquè crec que cal recalcar, i potser no s'ha recalcat prou, que haver aconseguit encerclar i gairebé controlar un incendi en plena episodi de tramuntana, un incendi afectat doncs, unes 2.000 hectàrees només, amb un potencial que, com dèieu, podia arribar a les 30.000 hectàrees, ha estat tot un èxit, per tant... Hem tingut sort, però també és fruit d'una feina que portem molts anys fent bé i que cal recalcar aquí la professionalitat també dels nostres bombers.
1: Estem fent bé la feina a l'hora de lluitar contra les flames? Estem fent bé també la feina d'evitar les flames o aquí tenim més deures pendents?
5: Tenim més deures pendents, però també tenim una... La tasca també és més ingent. Hem de pensar que... un 40% del nostre territori està cobert de bosc, que un 60% del territori és terreny forestal, és a dir, incloent matollars, pastures, etc., i que tot això, gestionar-ho, doncs, comporta un esforç tècnic en recursos humans, en recursos econòmics molt important, també. Però ens hi hem de posar, és l'assignatura pendent, cal treballar en aquest sentit.
1: Hi ha massa bosc a Catalunya? El president de la Generalitat ja ho ha dit algunes vegades i anuncia un plans per tal de reduir la massa forestal, però això no sé com es fa.
5: A veure, massa bosc. Catalunya potencialment podria estar coberta de bosc gairebé en la seva totalitat, perquè els diversos tipus de bosc són la vegetació potencial de gairebé tot el territori, excepte les zones més interiors, més properes a la Vall de l'Ebre. Per tant, és un depèn, les respostes. I, tenim molt de bosc i és un repte perquè tenim 8 milions de persones i creixent, convivint amb aquest bosc. I, per tant, tenim un bosc en recuperació després d'èpoques en les que el bosc havia estat la base del nostre proveïment de material i d'energia i aquest bosc s'ha anat recuperant. Cada cop tenim més bosc. També tenim cada cop més persones al territori i més persones a prop del bosc i, a més, cada cop tenim més risc d'incendi a causa del canvi climàtic, amb la qual cosa això és una tempesta perfecta, no?
1: Hem sentit molts alcaldes parlant de les Gavarres i utilitzen la paraula polvorí. Deien, les Gavarres és un polvorí. Per què hi ha aquesta sensació que les Gavarres especialment és un polvorí?
5: Bé, les Gavarres és un massís dominat pels boscos mediterranis, són boscos que tenen tendència a cremar, però també són boscos que recuperen... Però en qualsevol cas, és un continu forestal, perquè molts d'aquests massissos, doncs el nostre model econòmic es va portar a mitjans del segle passat, doncs, a que molts d'aquests massissos s'abandonessin i acabessin sent dominats pel... És a dir, que el que tenim és una mica el fruit d'un model econòmic concret, i el que tenim a les Gavarres és el que també tenim en altres llocs, com el Montnegre, com les muntanyes de Prades, com molts altres punts del territori, Sant Llorenç, en què tenim un massís relativament poc accessible i dominat per una coberta forestal gairebé contínua.
1: En el cas de les Gavarres, a més, bona part de la titularitat dels boscos és privada. La majoria del terreny és de propietat privada. Com es gestiona això? Perquè per molts propietaris no els és rendible explotar el bosc perquè no en treuen un rendiment econòmic i, per tant, poden deixar de gestionar-lo i, per tant, no fer les tasques necessàries. Aquí necessiten ajudes? Se'ls ha de prendre el bosc, entre cometes? Com ho fem, això?
5: Crec que el que cal és una combinació d'esforç públic i esforç privat. És a dir, és veritat que falten ajudes i que cal potenciar, doncs, la gestió privada del bosc, però alhora també, doncs, cal endreçar una estratègia pública, que és el que ha de dur a terme el futur Pla General de Política Forestal. És a dir, cal planificar des de l'àmbit públic què volem fer amb el bosc, i cal recolzar els propietaris que en molts casos, doncs, fan una feina ingent amb pocs recursos.
1: Mm-hmm. Ara aquests dies sentíem, per exemple, l'alcalde de Cruïlles, que deia: no hem fet els deures, i, per exemple, es queixava de la paperassa a l'hora de demanar ajudes. Deia: et demanen fins i tot fotografies de com era el terreny abans i després. Jo, d'abans, de segons quina part del meu terme municipal, no tinc fotografies com per poder documentar abans de poder demanar les ajudes. És massa difícil pels ajuntaments accedir a aquestes ajudes?
5: Això no sóc jo qui ho ha de dir, no ho conec prou bé, però en qualsevol cas, tots els que rebem recursos públics sabem de les dificultats que això comporta en termes burocràtics. Segurament que es pot fer més, però també és part inherent a la recepció de fons públics.
1: Hem passat d'uns anys de sequera terrible, podríem dir que des del 2021 fins al 2024. Això ha estat molt dolent pels boscos, que han quedat amb centenars d'arbres morts. També hi ha hagut nevades que també han deixat molta fusta seca, podríem dir, i arbres morts en alguns boscs. L'any passat va ploure, aquest 2026 també. El foc de les Gavarres ha estat virulent igualment. Un al final no sap què és pitjor, si el fet que hi hagi sequera, que òbviament ho deixa tot molt sec, o que hi hagi unes pluges molt fortes que fan créixer segons quina vegetació, que després amb l'escalfor de l'estiu també queda seca.
5: Bé, que hagi plogut en els nostres boscos, crec que és una molt bona notícia. És a dir, els boscos s'han pogut refer, perquè imaginem com estaríem si haguéssim d'encarar una campanya com aquesta amb condicions molt favorables als incendis, amb tot l'estat de depauperació que portàvem arrossegant en aquests anys de sequera. Per tant, crec, personalment penso que les pluges dels darrers dos anys han ajudat a refer-se els boscos i encara millor aquest nou episodi de sequera. En el fons, el món dels boscos mediterranis és això, és aprofitar les èpoques d'abundància per refer-se i per resistir el següent embat de la següent sequera que vindrà, no? Mm. Per tant, penso que els boscos han arribat en aquest nou període de calors extremes i amb aquestes que propicien els incendis en unes condicions relativament bones, i per tant, doncs, és tot això que tenim guanyat.
1: Abans dèiem la necessitat que hi hagi ajudes públiques pels propietaris de boscos per tal de poder-los gestionar, també els ajuntaments per tal que els puguin gestionar. També caldrien més ajudes als pagesos, per exemple, perquè sempre també parlem d'aquell paisatge de mosaic, no? Si hi ha terra conreada, això també ajuda a l'hora de controlar els incendis.
5: A veure, els plans de prevenció d'incendis fonamentalment estan incorporant dos elements. Un és el de la protecció de les àrees habitades, totes aquestes franges de protecció que es fan al voltant de les zones habitades, i per una altra la creació d'espais en mosaic, especialment allà on es pot ser més efectiu a l'hora de trencar la continuïtat dels grans incendis. És evident que no podem ara convertir aquest 40% del territori forestal en un mosaic, això és impossible. Llavors, tot allò que es pugui fer per recuperar feixes de conreu en aquests mosaics i, per tant, que doncs, ajudar a que s'incorporin a les àrees agrícoles productives, doncs benvingut serà, igual que també tots aquests ajuts que s'estan promovent perquè les urbanitzacions, les zones privades, les zones urbanitzades, doncs tinguin aquestes franges de protecció perquè el foc no hi arribi tan fàcilment. També hem de dir que, com s'ha vist amb aquest incendi, en una situació de tramuntana, moltes d'aquestes franges i molts d'aquests mosaics esdevenen poc efectius.
1: I també hi ha hagut aquest canvi, no?, de, fins i tot d'espècies, no?, que, per exemple, aquí a les Gavarres hi havia hagut molta alzina surera i, en canvi, ara hi ha molt pi en lloc d'alzina.
5: Bé, les nostres informacions és que un 60% de les Gavarres estan ocupades per sureres i que el pi, doncs, ocupa determinades zones. Normalment, en zones que havien estat antigues feixes. Jo, a mi no em consta aquest canvi de... de proporció entre les espècies. Jo crec que i el fet que hi hagi aquest predomini de les sureres a les Gavarres també és una... és un bon senyal per la recuperació d'aquest espai, perquè la surera és especialment efectiva a l'hora de recuperar-se després del foc.
1: Estem parlant amb el Joan Pinos, director de CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, catedràtic d'Ecologia a la Universitat Autònoma. La Júlia Reguem demana de poder-li fer una pregunta. Júlia.
3: Què tal? Bona tarda. Amb tot aquest debat dels incendis sempre apareix una mesura, que és la crema controlada. Jo voldria saber quina és la seva posició sobre això.
5: La crema controlada és una, és un dels mètodes de gestió que podem aplicar. Jo crec que hem de tenir present que quan parlem de gestió estem parlant de coses molt diferents. Estem parlant d'accions molt intensives, fins i tot de retirar el bosc del costat de les zones habitades i substituir-lo per conreus. Estem parlant d'un aprofitament intensiu dels boscos més accessibles i després estem parlant també doncs, que en zones menys accessibles doncs, es puguin fer cremes del sotabosc controlades per tal de reduir la càrrega de combustible. Això entra dintre de les eines que podem fer servir. Com també en algunes de les zones menys accessibles al nostre territori doncs, caldrà assumir que la gestió s'haurà de confiar a processos naturals, a incendis naturals, a herbivoria, a processos, a esdeveniments de sequera.
1: Per tant, assumir que el foc és un element natural als nostres boscos.
5: I que podem fer-lo servir de manera activa, amb cremes controlades, evidentment justificant on es fa i també que en algunes zones doncs, ens haurem de recuperar règims d'incendis més naturals.
1: Alba Alfagema, vol una pregunta?
6: Hola, bona tarda. També el president, i crec que també des de, no, de la, tot l'equip de bombers i conjuntament amb agricultura, crec que estàvem plantejant també una estratègia que tenia a veure amb uns eixos que partien com el territori i que intentaven fer com aquestes franges, no?, que bastant àmplies, que intentaven d'alguna forma distribuir el nostre terreny, el nostre país, amb uns com, no sé si eren eixos de confinament, no sé si eren 12 o 14, vaig escoltar, i crec que era com una iniciativa bastant pionera i que hi havia com molta confiança. Sé que no és una mesura d'impacte immediat, sinó que és un treball més a llarg plaç, però podria ser una bona estratègia aquesta per intentar d'alguna forma frenar els incendis, no?, en aquests eixos per tenir temps d'extingir-los?
5: Més que per frenar els incendis en aquests eixos, el que ens han de servir aquests eixos és per trencar aquestes grans continuïtats, per evitar incendis de grans dimensions. Sempre haurem de conviure amb els incendis de mida petita o de mida mitjana. Hem d'intentar, però, que aquests incendis es converteixin en incendis de grans proporcions. I, important, la situació actual dels boscos, en què tenim grans continus forestals. De manera que això que anomeneu eixos, el que pretenen és precisament crear aquests mosaics per reduir la continuïtat del bosc en determinades zones que ens permeti doncs, dividir el territori per tal de que hi hagi menys possibilitats de que un foc doncs, passi a ser un foc de moltes desenes de milers d'hectàrees.
1: Ara mateix tenim l'incendi a la Catalunya del Nord, un altre al nord del País Valencià, tenim aquest incendi de les Gavarres que encara no està controlat aquest matí, hem tingut un ensurt a Terrades, que també hi ha hagut un incendi, ara en tenim un altre a Sentmenat. Ens mentalitzem per un estiu especialment complicat o serà un estiu com ho són tots igual de complicats?
5: A veure, si us fixeu, fa cosa de 3 mesos parlàvem de que els boscos estaven en un bon estat hídric. Mm-hmm. Han arribat determinades situacions meteorològiques de molta calor, de vents, de baixa humitat relativa. Estem parlant d'aquella regla del 30-30-30, no? Mm-hmm. I això ens ha posat en un altre escenari. I això són situacions que cada cop seran més freqüents als estius i que, per tant, doncs, és probable que no sigui l'última vegada aquest estiu que tinguem una situació com aquesta, no? Jo crec que el més important és que ja n'hem après molt. Jo crec que en sabem molt de gestionar incendis i actuar en conseqüència i, per tant, doncs, cal ser optimistes i, sobretot, cal tenir prudència, no? També des de la... cal fer una crida, l'enèsima crida, a la prudència per part de la població.
1: Doncs és Joan Pino, és director del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma. Joan, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: A vosaltres.
1: Tenim última hora dels bombers sobre aquest incendi de Sentmenat. Ha arribat a carenar el turó per la zona del cap i del flanc dret, diuen. I diu que centren els seus esforços per intentar evitar que el flanc motor, que seria l'esquerra, vagi més enllà. I ha llançat focs secundaris i treballen un centenar d'efectius, 27 terrestres més 7 aeris. Per tant, aquesta és la situació d'aquest incendi de Sentmenat, que de moment no està ni de bon tros controlat i veurem si va a més o no, esperem que no toquem fusta i que, per tant, no haguem de tenir aquesta simultaneïtat de focs, que és una de les coses que més amoïna els bombers perquè complica moltíssim les seves feines quan han de fer front alhora a 2, 3 o 4 incendis a la vegada. No sé com ho veieu, la conversa amb el Joan Pino, el que ha passat durant tot aquest cap de setmana i el que molt em temo que serà tot l'estiu.
7: En primer lloc, en termes de prevenció, sembla que mai n'hi ha prou. És a dir, per molt que facis tallafocs i mosaics, que suposo que s'ha estat fent, vull pensar que s'ha estat fent durant els últims anys, doncs se suposa que, pel que es veu, no n'hi ha prou, o no es fa prou bé, o no es fa amb prou intensitat, no ho sé. Però després ve el vessant més de reparació, no? D'extinció, en el qual sí que ara mateix que estiguem tants fronts oberts i que n'hi hagi tants alhora, fa que ni tan sols la col·laboració amb el terreny de la Catalunya Nord no es pugui ser massa possible. És a dir, una cosa que podia ser perfectament compartida, no?, en termes de col·laboració interfronterera, doncs aquí a la mateixa falda del Canigó, que és una cosa que a mi personalment m'alarma, doncs m'agradaria pensar que es pot intentar compartir una mica d'efectius. Però mentre la prioritat sigui la quantitat de focs que hi ha al Principat, doncs segurament això no serà tan possible. Mm-hmm.
6: Jo crec que el Joan Pino apuntava, no?, aquesta idea, si estem davant aquesta crisi climàtica que està implicant la probabilitat d'aquests incendis de sisena generació que no coneixíem i que de fet ens estan posant en un altre escenari, però també crec que ell al principi ho posava sobre la taula, no?, la vàlua dels serveis d'emergència, d'extinció, que jo crec que no podem oblidar que al final, no?, quan ho expliquen, és la idea no és tant extingir un foc de sisena generació, que això és, a vegades, no?, diuen estar fora de la nostra capacitat d'extinció, sinó tot el que estan fent al darrere, que és generar aquesta intel·ligència sobre el propi foc, no?, com fan, tenen la capacitat aquesta en ocasions d'entendre, de xifrar el foc, no?, cap on anirà, decidir quin flanc deixen que cremi i quin no, amb la dificultat que té de decidir això i parlar-ho amb els alcaldes de cada localitat. Entendre la població també, al final, de dir, escolteu, això ja no va d'aquells incendis, sinó que estem davant d'un altre paradigma, i a part també que tenen aquest altre sistema de comandament, que també són referències a nivell internacional perquè fa la intel·ligència en l'extinció, però també en com gestionar, que és aquesta capacitat d'entendre tot el que està, com treballen des d'un sistema per evitar aquesta simultaneïtat. Nosaltres, per exemple, jo que soc de Banyoles, que teníem no, en aquesta ocasió l'incendi a Vilademuls, teníem l'incendi a l'Empordà, i deien sobretot que no ens creixi, no?, la capacitat de dir, escolta, aboquem molts esforços aquí perquè estem sistematitzant, no?, d'alguna manera aquest incendi que és més petit, teòricament, que no ens creixi, no? Llavors, jo crec que ell apuntava, no és casualitat, sinó és que jo crec que estan construint una intel·ligència en la comprensió del foc, que són referents, i que és molt, i que és potentíssima, no? I en aquest sentit, jo crec que també, com a ciutadania, hem de tenir aquesta capacitat psicològica d'ubicar-nos en un altre paradigma, i això no és senzill, en un altre paradigma en el que hem d'aprendre un altre cop, tot i que les nostres arrels mediterrànies ja ho porten, a conviure amb els incendis, i amb el que passa amb la nostra corresponsabilitat, què passa també amb com tot el tema de les grans emergències passen per sobretot aquesta pedagogia de què fer la ciutadania davant d'aquestes situacions. I jo crec que aquests dies hi ha hagut molt també el tema dels confinaments, no confinaments, si la gent sortia, si no sortia, no? I crec que amb això haurem de seguir els mitjans fent pedagogia i explicant, no?, quan és segur o no, què hem de fer i què no hem de fer. Perquè jo crec que, dissortadament, aquest ara serà segurament un hàbitat natural, per desgràcia, del nostre país, els incendis. I què fem? Com gestionem el nostre dia a dia? Com si ens diuen, escolta, el confinament, tot i que sigui contraintuitiu, escolta, estem més segurs perquè les cases nostres són diferents de les que, per exemple, cremen a Califòrnia. Tot això és un altre paradigma i jo crec que hem de fer un aprenentatge.
1: I que costa, perquè avui, aquest cap costa de setmana, molt. Encara sentíem alguns veïns que deien, no, a mi m'havien dit que em quedés a casa, però he preferit marxar perquè les flames les tenia molt a tocar. I els homes diuen, no, és que és molt més difícil protegir algú que està en moviment
6: al
1: bosc que no a casa, que el tenim local. O aquest matí que sentíem al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Calonge que deia no, la gent d'aquí de l'Empordà sí que ha fet cas i s'ha quedat a casa. En canvi, hem vist gent que ha vingut de Barcelona.
6: Totalment.
1: Que no han volgut renunciar al cap de setmana a la seva segona residència, tot i els avisos que des de divendres, i a més ens va agafar en directe al Catalunya Migdia, que no paraven d'insistir, no pugeu, eviteu-vos aquest cap de setmana pujar, perquè dificultareu molt les feines d'extinció.
3: Jo crec que precisament aquesta és la gran contradicció, és a dir, jo sóc de les que pensa que vivim molt millor que fa molts anys enrere, tenim una sèrie, no tothom, però és cert que més capes de la societat tenen un privilegi, que és, per exemple, tenir aquestes segones residències, però alhora estem maltractant el planeta, estem vivint el canvi climàtic que nosaltres mateixos hem provocat, però no volem deixar de marxar de cap de setmana. A mi tot això, sincerament, em preocupa molt, perquè és que és una contradicció flagrant.
7: Suma-hi la imprudència de fer servir una serra.
1: Una radial.
3: Però en aquest cas s'ha de veure exactament si és una imprudència seva, si és de l'empresa subcontractada per la Generalitat, si és de la Generalitat...
7: I amb la teva línia, el Mediterrani és casa nostra i, per tant, és especialment sensible en termes de vegetació i tal com està configurat, però l'any passat era Galícia. I va ser espectacular, també. Vull dir que tens raó, que és un tema molt...
3: Sí, en aquest cas ho faig extensible a tothom.
7: Claríssim.
3: No només als catalans. Per això crec que és important una mica també el que explicava l'expert, no? De dir, d'acord, hem de conviure amb els incendis, n'hi ha alguns que són naturals, però n'hi ha d'altres que també els estem o provocant directament o fent-los més grans nosaltres amb la nostra acció. Per tant, em sembla d'una responsabilitat absoluta. I de l'altra, crec que també s'ha de posar sobre la taula quin model de construcció s'ha fet també en aquest país. És a dir, hi ha urbanitzacions que estan en llocs on no haurien d'estar, hi ha cases que s'han permès o són il·legals directament al mig del bosc, sense estar ben perimetrades també per evitar que cremin. És a dir, en certa manera entenc que és molt difícil perdre privilegis, però igual que es va obrir el meló dels càmpings, ho recordeu amb les inundacions, crec que en aquest cas el govern també...
1: El Canà s'han expropiat algunes cases i s'enderrocaran algunes cases perquè estan sobre la llera d'un barranc.
3: Sí, sí.
1: I el dia que hi ha una llevantada...
3: Hi ha un pàrquing en un lloc inundable. És a dir, hem de repensar tot el que ha passat també en aquest país a nivell de construcció, com s'han fet les coses, com moltes vegades s'ha saltat la llei i com ara cal recular, perquè és que si no estem en perill nosaltres mateixos.
1: Doncs tenim ara mateix aquest foc a la Catalunya del Nord i aquest altre de Sentmenat. És més petit, però els bombers estan treballant-hi perquè no volen que se'ls desmadri i que marxi molt més enllà en aquesta serra. Estarem pendents de tot plegat. Ara, però, passen 3:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
8: Catalunya migdia. Transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
9: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
10: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Sacsejar la història. Transformar la fotografia.
11: Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
12: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
13: Són el nou Micra.
12: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Onze minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. La Júlia Reguer està a la tardúlia, però m'ho he posat al Tour de França.
6: Com t'agrada, Júlia.
3: Que tinc dubtes del Tour, però
1: dubtes
3: últimament...
1: De, fins i tot de reglament, eh? T'has escandalitzat, eh? Perquè un s'ha agafat el cotxe.
3: Clar, i de cop ho veia que anava enganxat al cotxe i anava tirant i dic, però aquest no l'hauríem de especificar.
1: Es pot fer un trajecte, no molt més, i sempre que t'estiguis, doncs, o rebent atenció mèdica o alguna atenció mecànica, a vegades els hi en algun fre o alguna roda que no va bé, però no poden estar molts quilòmetres enganxats a al cotxe. Molt bé,
6: molt bé. Hi havia un senyor que estava empenyent.
3: Sí, el que ha canviat, però aquest ha canviat de bici.
1: Perquè quan han de canviar la bicicleta, per ajudar-los a tornar a arrencar.
6: Això també és per
1: tot. Bé, doncs el Tour de França que va camí dels Angles i per tant ja avui sortirà del territori català. De moment encara els tenim, però demà ja...
7: Bueno, sortirà de l'estat espanyol.
1: D'estat, sí, si no ha sortit ja estan a punt de sortir, però després acabaran els Angles, encara territori català, demà ja sí que ha sortit de Carcassonne i aquí ja sí que fora de Catalunya. Bé, 10 minuts per arribar a les 4, no ens estalviem l'embolic judicial, i aquest és d'aquells que, com a mínim, fa un somriure. El jutge Juan Carlos Peinado ha marxat de vacances i ho ha fet sense haver decidit si autoritza o no Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, a viatjar demà a la cimera de l'OTAN, que és el que li va sol·licitar la setmana passada. Ara serà un altre jutge, el que cobreix les vacances de Peinado, qui haurà de resoldre la qüestió. I ho haurà de fer havent llegit la interlocutòria de Peinado on afirmava que li retirava el passaport a Begoña Gómez pel risc de fuga que el jutge veia incrementat perquè els seus escortes la podien ajudar a fugir. Això, recordem-ho, va generar fortes crítiques del jutge que, d'aquesta manera, posava en qüestió la professionalitat de la policia espanyola, que és qui fa les tasques de seguretat i d'escorta del president del govern espanyol i la seva família. Ara el jutge està estudiant la causa, té marge de tot el dia d'avui per decidir què fa perquè la cimera de l'OTAN comença demà i, per tant, Begoña Gómez hauria de saber si pot acompanyar el seu marit o no avui mateix per fer la maleta o no fer-la.

0: És a dir, sempre hi ha una raó del jutge per no fer-ho o per fer-ho, i també hi ha una raó per ser més diligent i per intentar estar una mica més a l'aguait, no? És a dir, en efecte, acollint-se a la llei és bastant possible que fes la feina que li correspongués i prou. En un cas tan sensible com aquest, vull pensar que un jutge pot anar una mica més enllà de les seves competències, de les estrictes en termes laborals, a intentar estar una mica més a l'aguait d'un tema tan sensible mediàticament i a nivell polític. És a dir, no li hauria costat res ser ell mateix que estigués una mica vigilant d'aquest tema, atès a les conseqüències de tot plegat. El que ja desconec és la demanda mateixa de Begoña Gómez, de fins a quin punt tenen sentit o no tenen sentit, de fins a quin punt s'ha de respondre sí obligatòriament a aquesta assistència a aquests fòrums, i si el tema de la filla, no tinc la informació com per saber fins a quin punt està obligat el jutge a concedir-ho. Però sí, tinc la sensació que a nivell de procedir judicial hauria estat perfectament fàcil per ell estar una mica més present i portar una mica la responsabilitat del tema i no delegar un jutge substitut.
1: A mi no m'agradaria ser el substitut, la veritat. Perquè
2: arribes i el primer que tens és la patata calenta. Eh?
1: I a més, molt complexa, tenint en compte l'escrit que el propi Peinado va fer per justificar, ara ho repassava l'Òscar, no?, per justificar aquesta retirada del passaport. Per tant, ara, si ell decideix mantenir-ho, crec que també serà qüestionat, però és que si decideix dir no, en aquest cas sí que pot viatjar, també estarà contradient de forma molt directa la, entre moltes cometes, doctrina que ha anat marcant, en aquest cas, Peinado. Per
2: de
1: tant,
2: fet, els advocats de Begoña Gómez van tirar d'ironia, i quan vam demanar que els hi tornés el passaport per fer aquest viatge, posava, li costarà molt fugir perquè va acompanyada de l'escorta del president. Ja, és com l'hem dit, allò que tu deies que era un perill, en realitat és una assegurança.
3: Garanties.
2: Vull dir que hi ha una lluita aquí entre els jutges i els...
1: Sí, que sembla que s'enfoten ja entre ells. Sí. No sé què decidirà, però és cert, potser és veritat, això que dius, no és obligatori, evidentment no és obligatori que la dona del president viatgi a la OTAN. Crec que em sembla més delicat entrar en qüestions personals com la graduació de la seva filla, i també em sembla més dedicat opinar tenint en compte com tots sabem que s'ha construït aquest cas judicial. Per tant, crec que és controvertit, abans deies, no? Sembla, fem una rialla perquè, i de fet el CIS ho diu avui, no?, l'enquesta que ha sortit,
2: aquí, sí.
1: Tota aquesta desconfiança que hi ha amb la justícia i amb com la justícia, depèn de quin color polític actua, també actua d'una altra manera determinada, i crec que tot això té afectacions en la nostra democràcia.
3: Sí, bueno, és la definició, allò que diuen, passem al marrón, no? Que dius, val, a veure, el problema és, o sigui, això al final és com una anècdota d'una situació que és com absolutament surrealista, i al final també, bueno, també està bé que passi a unes altres mans pel que dius, per veure realment, no? Avui parlava això al CIS, de quin tipus de jutge, si es confia en la justícia o no, de si realment està molt polititzada. Bueno, veurem al final també quina capacitat té el jutge o la jutgessa que li toqui, que no sé si ha estat ja anunciat o no, qui haurà de prendre aquesta decisió, però també si hi ha prous elements al final per sostenir una decisió com aquesta, com molt surrealista, o realment toquem de peus a terra i amb els elements objectius que hi ha sobre la taula, independentment que això suposi d'alguna forma desacreditar el jutge Peinado, s'ajusta més a llei.
2: Mm. Un altre ciclista li està agafat el cotxe. Li estan donant bidons. Això que deia tant la Júlia com l'Alba. Tres de cada quatre ciutadans creuen que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades del Centre d'Investigacions Sociològiques fetes públiques avui sobre la qualitat de la democràcia espanyola. Els espanyols que tenen entre 65 i 74 anys, per tant, els més grans, són els més desconfiats amb la neutralitat dels jutges en processos que afecten els partits polítics. Més del 80% dubta, en aquestes edats, de la imparcialitat de la justícia. Entre els votants de Junts, Esquerra i el BNG és on hi ha més ciutadans que consideren que els jutges no actuen amb objectivitat. Més del 90% dels votants d'aquestes forces creuen que aquí no n'hi ha d'imparcialitat. L'enquesta també revela que 8 de cada 10 espanyols, és a dir, la immensa majoria, creuen que els mitjans de comunicació es fan ressò de notícies falses i de mentides. Vull dir que aquí també ens toca el rebre, els mitjans. Anem amb això de posar en dubte la qualitat de la justícia, perquè, clar, és realment perillós per un sistema, no?
1: L'advocat s'hauria de defensar.
3: Tu anava a dir, estem mirant.
2: No, és que lletrat defensis.
0: No, jo no defenso la justícia espanyola. En aquest... No, perquè a més jo penso que fins i tot l'enquesta que sortia això, no?, establint que només un 40% de la població creu que la justícia sigui imparcial, em sembla que és perfectament justa. Sembla que és perfectament justa, perfectament raonable, i no només en termes de funcionament

0: tècnic, sinó sobretot en termes de funcionament judicial. És a dir, la desconfiança és extrema, és un sistema que no va, és un sistema que no va tant en termes de diligència com en termes de justícia, i ho trobo normalíssim que estigui tan desprestigiat. Em sembla que estem bastant desemparats en aquest sentit.
1: Clar, és just, o sigui, jo puc entendre que hi hagin aquests resultats, però és absolutament preocupant, no? Perquè al final un sistema democràtic, si tenim la sensació que està tan absolutament contaminat, per tant...
0: Evidentment es pot generalitzar,
1: però
0: la sensació és la que és.
1: Sí, però per tant, és molt preocupant que hi hagi aquesta sensació, i que aquesta sensació segurament es focalitza i es concreta en determinats casos, però a més també és molt preocupant aquest sentiment que els mitjans, perquè no sé si pregunta per mitjans tradicionals, per la xarxa, no ho sé, però desinformació i desconfiança és com el còctel perfecte perquè entrin, però vamos, per la porta gran i amb l'alfombra vermella, tots aquests partits d'extrema dreta amb la sensació de el sistema no funciona i tot això és una pantomima, no? Llavors, és molt preocupant que el core de la pròpia democràcia, que té a veure amb el sistema judicial, però també amb els mitjans de comunicació tradicionals, que aquí em sobta, perquè realment estem veient que els mitjans de comunicació tradicionals són els que generen una percepció de, parlant de temes de seguretat, per exemple, de més seguretat que no la gent que s'informa a través de les xarxes socials. Llavors, ja no sé si parla mitjans, no, això que dèiem, tradicionals, tal, o realment, en general, la gent té la sensació que la desinformació, les fake news, estan d'alguna forma tan exteses que no tenim ni la capacitat, que això ho deia Hannah Arendt, que hem perdut com la capacitat de poder discernir què és veritat del que no, no? I això jo trobo que és molt preocupant, perquè tens la sensació que tens pocs llocs on agafar-te, no? Mm-hmm. Poder confiar.
2: Crec que aquesta batalla, lamentablement, i em sap molt de greu perquè soc periodista i, per tant, crec que la visc pràcticament cada dia, i és que l'extrema dreta ha guanyat completament el relat. I és cert que jo no faré aquest discurs gremial dels periodistes, de que tots ho fem molt bé, de que nosaltres no ens equivoquem. No és cert. És a dir, hi ha hagut errors en tots els mitjans de comunicació. Ara bé, d'aquí a aquest nivell de desconfiança, aquest nivell d'acusacions de l'extrema dreta, a l'auge també, mentre els diaris, sobretot, estàvem en crisi, les xarxes socials creixien cada vegada més, això és cert que ha fet un mal a la democràcia molt alt. I crec que ens trobem en aquest moment i que l'extrema dreta ara viu d'això. M'agradarà veure què fan quan governin. Mm-hmm. També ho dic.
0: No,
2: perquè
0: no
2: després i...
0: No
2: m'agradarà, però entén-me. Era una forma de dir-ho, eh? Era una forma de dir, després quina relació voldran tenir amb els mitjans. Ho dic perquè aquí veurem coses que potser ara mateix tampoc ens imaginem. Però a mi també de tot el que em preocupa del CIS hi ha una altra dada, que és l'única institució que té credibilitat i que pels espanyols supera l'aprovat és l'exèrcit, les forces armades.
1: Ostres.
2: Crec que això també és una dada rellevant en el món en què ens trobem.
3: Per cert, no hi ha distinció en la pregunta. És mitjans de comunicació, no parla ni de clàssics ni de cap altre. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alpagema, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: Gràcies.
3: Nosaltres ho deixem aquí. Arriba de seguida les notícies de les 4 i després primer programa de la tarda de l'estiu amb el Roger Canandell i la Marta del Cor. Nosaltres tornarem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

0: Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.
1: Yo te di mi amor por un día y después sin querer te perdí. No creí que el amor existía.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

0: Coca-Cola. Un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal

0: de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del programa on, com sempre, doncs, rebusquem els nostres prestatges per recuperar les carpetes d'aquells discos que volem tornar a escoltar. Com sempre diem, la bona música és inexorable, no s'acaba mai i val la pena tornar-la a punxar i explicar algunes històries relacionades amb algunes d'aquestes cançons. Avui, però, fem un programa una mica diferent. Ja fa bastants programes enrere vam fer una selecció de cançons d'amor de forma molt eclèctica i pràcticament aleatòria, cançons que o bé tracten o bé parlen directament d'amor. Cançons de tots els estils, de tots els tipus, i el que farem no és presentar-vos les cançons com fem sempre, sinó, com ja hem acostumat a fer en algunes ocasions, inspirar-nos una mica, escriure quatre línies romàntiques i mesclar aquestes reflexions amb aquestes cançons d'amor. Sigui on sigui, enmig del soroll de la ciutat o el silenci del bosc, sobre l'asfalt o sobre la terra humida, ets el meu refugi. He de dir-te tantes coses que no poden explicar-se en paraules, i és que, de vegades, els sentiments del cor no tenen traducció. S'han de transmetre per les seves vies habituals, pels petons, les carícies, les abraçades, la mirada i pel mateix cor. Tinc sempre la sensació que ets a prop meu, encara que físicament siguem lluny.

Bonics records tornen a la ment, enyorant-se d'altres temps en el que tot estava per fer, quan les agulles del rellotge passaven a poc, quan no sabíem com seria el nostre futur i teníem il·lusió per a canviar el món, per a créixer, per a conèixer llocs i persones, per a viure noves aventures.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.
1: M'agradaria tenir més temps per a compartir-lo amb tu. Amb tu al costat em veig capaç de tot. Els problemes són més petits i a tot arreu em sento com a casa. M'agradaria que tot el que veig també ho veiessin els teus ulls, que tot el que sento ho poguéssim sentir els dos alhora.

Més enllà del bosc, res existeix. Estem sols, tu i jo. No hi ha cap soroll, però em sembla sentir música. La música dels teus llavis, els teus sospirs i la teva veu dolça.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Cada dia, quan obro els ulls al despertar-me i quan els tanco a l'adormir-me, tinc el teu rostre al cap. Em motives a tirar endavant, a veure la vida encara més bonica del que ja és. M'ajudes a despertar-me amb un bri d'alegria, a somriure quan fa sol i a reflexionar quan plou. M'ajudes a dormir tranquil·lament, plàcidament, sempre acompanyat del teu cor. Quan m'abraces em sento protegit de tot perill, estimat i desitjat. Quan t'abraço, ho tinc tot. No necessito res més.

Estimeu a la gent tot el que pugueu, però sobretot, deixeu-vos estimar. Deixeu que entrin al vostre cor i us coneixereu una mica més a vosaltres mateixos. Amb l'amor, el mal se'n va lluny.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Vull que em torni a agafar les mans i que escrigui el seu nom en el meu dit. Vull que, tímidament, torni a passar el seu braç per les meves espatlles perquè jo li pugui agafar la cintura. Vull que, asseguts al banc, em torni a agafar per sorpresa i m'abraci. Vull que em torni a acariciar i, sobretot, vull que m'estimi. Ho necessito. Tinc ganes de tornar-lo a veure, que es talli a l'hora de mostrar-se carinyós. Tinc ganes que torni a fer broma, que escrigui parides en fulls estúpids, que passi de la resta de la gent. Tinc ganes de tornar a anar agafats de la mà pels carrers.

Cada 2x3 en somnis i despert, em venen al cap les imatges dels nostres cors bategant frenèticament un davant de l'altre. I recordo perfectament la teva cara, cada detall de les teves faccions, cada racó del teu cos, la teva olor, la teva veu, la textura dels teus llavis i la teva pell, la teva respiració, el teu cabell, com em venien ganes d'abraçar-te fins a fusionar-me amb tu, de tocar el teu cor i de tocar el cel amb tu.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Si fossis amb mi, t'abraçaria tan fort fins que els nostres cors fossin un, fins a dissipar les pors, fins on el vent s'endú les fulles del llibre dels nostres somnis.

Vam estar xerrant una bona estona, fins les 6 de la matinada, però ell havia de marxar a l'hotel en el que s'allotjava. Xerrant, em va dir si em podia fer un petó, i jo li vaig dir que sí, que per què no. A mi m'agradava, era simpàtic i em va dir que em volia veure una altra vegada. Espero que es recordi de mi, igual que jo faig ara. És impossible veure la seva imatge, per molt que intento recordar com era, no puc. Però

0: quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Cada nit, quan m'estiro al llit, recordo aquells instants màgics dins el meu cotxe. Et vaig acompanyar a casa, vaig parar al davant el cotxe i no sé com va passar aquell miracle. Era un somni increïble que apareixia com per art de màgia. Vas mirar-me als ulls abans d'acomiadar-te amb una tendresa que mai oblidaré. Espero que tampoc tu oblidis mai que des de la distància t'acarono i ens fonem en una abraçada eterna. Ens fusionem una vegada més com un tot. Quan t'escolto, tots els meus mals desapareixen.

0: Rock and Classics.
1: Bé, doncs, amigues, amics, arribem al final del programa d'avui, d'aquest Rock and Classics que hem dedicat a aquestes cançons d'amor. Si us ha agradat el programa, ja sabeu que ens podeu escoltar quan vulgueu a una quarantena d'emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast disponible a la pàgina web d'aquestes emissores, com també a les principals plataformes de podcasting, com són iBooks, iTunes, Amazon Music, YouTube i molts d'altres. I marxem encara amb una reflexió més i algunes cançons més. Gràcies per escoltar-nos i fins molt aviat. Cada vegada que llegeixo les teves paraules, em sento reconfortat i cuidat. Sé que hi ets i que l'espera ha valgut la pena. Sé que algun dia ens retrobarem i que llavors ens tornarem a abraçar intensament, com aquell dia. I potser llavors ens podrem tornar a besar i acariciar-nos, tal i com he somiat, cada nit.

0: i que pressionen la feina que fan ja des de divendres els bombers de la Generalitat. Ara mateix, tres incendis estan cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades, un altre a Carme, a l'Anoia, on s'han confinat 33.000 veïns, i l'última a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja ha estat estabilitzat.
1: Catalunya Vespre.
0: Les tasques d'extinció d'aquests tres incendis s'afegeixen també a les tasques per controlar l'important incendi que crema des de divendres al Baix Empordà, l'incendi de les Gavarres. És un incendi que en aquest cas està estabilitzat, però els bombers no el donen per controlat. En el fet que s'hagin declarat aquests tres nous incendis en aquests tres punts diferents de la geografia de Catalunya, ha fet que els bombers hagin hagut de repartir els seus efectius per poder atendre'ls tots. La bona notícia és que aquest últim incendi d'Artesa de Segre a la Noguera sí que ja s'ha donat per estabilitzat, però n'hi ha altres dos, un a Sentmenat al Vallès Occidental i l'altre a Carme, a l'Anoia, que preocupen encara aquesta hora els bombers de la Generalitat. Txell Garriga, bona nit.
2: Bona nit, sí. El que més preocupa, de fet, en aquests moments continua sent aquesta simultaneïtat de tots aquests focs que concentren, de moment, tots els esforços dels bombers. Ho explicava en una entrevista en aquest mateix programa, el sentíem, al cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
2: Doncs bé, aquesta tarda sentíem també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha explicat, recordem, que s'han posat en alerta ja totes les unitats.
4: Tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència.
2: Com deia, dos dels incendis que cremen a aquesta hora, el de Sentmenat i el de l'Anoia, afecten superfícies forestals, però també urbanes. La prioritat dels bombers és protegir els veïns. Sentim una altra vegada en David Borrell, el cap dels bombers.
3: Tant un com l'altre, el problema està sent doncs, l'impacte, no?, a la població i el possible potencial. Un incendi té un potencial, en el cas de Sentmenat, de 2.000, en el cas de Carme té un potencial de 4.000 hectàrees, i, com us deia, ens preocupa i molt doncs, també l'impacte sobre edificacions i sobre la població.
2: Després que aquest matí es retiressin els efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, que treballaven en l'incendi de les Gavarres, aquest vespre han tornat a sol·licitar el seu suport.
3: Els que teníem a les Gavarres ja havien tornat aquest dematí, les condicions de l'incendi havien millorat, però ara els hem tornat a activar fa una estona. Hem tornat a sol·licitar doncs, aquesta tarda degut a la situació que tenim. Lògicament, no són recursos de primera resposta, és un ajut que triga hores a desplegar-se i, per tant, doncs, fins a aquesta nit doncs, no estarem treballant aquí amb nosaltres.
2: Doncs bé, si recapitulem, els agents rurals estimen a aquesta hora que la superfície provisional dels incendis actius són d'unes 60 hectàrees en el cas de Sentmenat, de 225 hectàrees en el cas de l'Anoia, amb un potencial, com sentíem, de 4.000 hectàrees, i el d'Artesa de Segre ja hauria cremat unes 25 hectàrees. Els sistemes d'emergència també ens han dit que han atès 4 persones entre Sentmenat i a l'Anoia, però totes lleus. I recordem que el govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment de tots aquests focs.
5: Doncs són les 9:04. Podem saludar a aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bona nit, consellera.
6: Hola, bona nit.
5: Entrem en aquell moment del dia en què la llum natural s'anirà apagant i, per tant, els mitjans aeris, que són els més potents, o dels més potents segurament a l'hora d'atacar un incendi, s'haurà d'anar retirant. Què és el que més preocupa ara mateix?
4: Bueno, ens preocupa la simultaneïtat d'ambdós incendis amb un potencial molt gran de crema d'àrea forestal, per altra banda, i també en el cas de l'incendi de Sentmenat, especialment doncs, la proximitat amb alguns dels nuclis, on tenim doncs, població, no? I en certa forma doncs, també això es reprodueix en el cas de l'incendi que s'ha iniciat al Carme Noia, amb totes les poblacions que hem confinat per dues grans raons. Primer, perquè l'operativa de bombers pugui ser molt més efectiva i per minimitzar, per altra banda, els riscos de la població davant d'uns incendis que avancen amb molta força, no?
5: Entre aquests dos incendis, el del Vallès i la Noia, quantes persones tenim ara confinades ara mateix?
4: Doncs tenim diferents poblacions i urbanitzacions. En el cas de l'incendi de Sentmenat tenim poblacions que afecten a tres municipis, a Sentmenat per una banda, Castellar del Vallès i a Caldes de Montbui, diferents urbanitzacions afectades, i també en el cas de la Noia tenim diferents poblacions, a persones doncs, confinades a la Pobla de Claramunt, diferents urbanitzacions a la Pobla de Claramunt, també doncs, de la Torre de Claramunt, de Capellades, de Castellolí, de Santa Margarida de Montbui i de Vilanova del Camí i Igualada, especialment tot el que és la part sud-est d'Igualada. Estem parlant de diferents nuclis de població amb una afectació doncs, clara, perquè encara aquests incendis no estan estabilitzats i, per tant, durant les properes hores doncs, caldrà continuar fent molts esforços per la simultaneïtat que es dona d'ambdós amb un potencial, com deia, d'hectàrees molt, molt gran. En el cas de l'incendi de Carme ja tenim un total de superfície aproximada, d'acord als càlculs dels rurals, de 225, i en el cas de l'incendi de Sentmenat doncs també tenim un avenç important d'hectàrees cremades, gairebé 60 hectàrees amb un potencial de 2.000. O sigui, són incendis que ens ocuparan moltes hores i molts esforços dels equips i de tota l'operativa de bombers, que la tenim en un nivell de M2 per poder disposar de tots els recursos. La simultaneïtat fa molt difícil les tasques d'extinció i tot el que és l'operativa, perquè tensiona molt els recursos i això doncs, ens porta que havem d'estar molt amatents, per una banda, i per altra banda també incidir moltíssim en el missatge de prudència i precaució en les diferents activitats que fem i que impacten directament sobre aquest risc.
5: Sobre els milers de persones que ara mateix estan confinades i que segurament algunes ens estan escoltant, què els diria? Suposo que fins a nova ordre no es poden moure de casa. Això vol dir que, per exemple, demà no han d'anar a la feina si no se'ls diu el contrari, o com ho sabran?
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius, i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari. Però, sobretot, seguir les indicacions que dona el cos de bombers, que són els professionals que a cada moment, d'acord amb l'estudi de l'avenç que fa l'incendi i de la seva potencialitat, prenen les decisions acurades, especialment per protegir les persones, per protegir ben si es pot, però especialment per protegir les persones.
5: Vostè ara ho deia, aquest missatge de prudència a tothom. Tenim aquestes temperatures molt altes i sabem el que pot passar al bosc. Referent a això, moltes vegades a l'inici d'aquests incendis veiem que hi ha algun tipus de màquina involucrada. No sé si caldrà plantejar, pel que fa a la sega o on hi ha aparcades les maquinàries, no sé si caldrà rumiar si posar mesures encara més estrictes que les que ja hi ha ara.
4: Estem en un moment complicat per les extremes temperatures d'aquesta onada de calor, que hi ha previsió, d'acord amb el Meteocat, d'una durada mínim fins al dijous d'aquesta setmana, com a mínim, però és possible que es pugui estendre, i amb un alt risc d'incendi. Per tant, doncs, tota prudència és poca. I en aquest sentit doncs, hem de veure si serà necessari, i hem d'analitzar en les properes hores per el risc i les dificultats que suposa la simultaneïtat d'incendis i com tensiona l'operativa i com fa de difícil doncs, poder donar una resposta adequada, perquè pensi que venim de l'incendi de les Gavarres des del cap de setmana, amb un potencial molt gran d'hectàrees cremades, amb un 6,5, seguim amb un 6,5 avui, per tant això va tensionant tota l'operativa de bombers, que òbviament tenim capacitat per donar resposta, però hem de garantir i minimitzar el risc d'incendi. No? La millor manera de fer-ho és veure doncs, de quina manera podem modular, amortiguar en les properes hores, i és el que hem de decidir, doncs, algunes de les activitats. I això doncs, haurem de veure doncs, com es fa i de quina manera doncs, ho aconseguim.
5: Estem tot just a l'inici de l'estiu. Abans ho parlàvem amb el cap dels bombers, que és també, o com a mínim en el patró que hem vist els últims anys, l'època més complicada. Ja veurem quina evolució té aquest. Però ara que tenim aquests incendis simultanis, i això vol dir molts efectius, i ja ens ha explicat que estem en aquest pla de reforçar les guàrdies dels bombers, pel que fa a la unitat militar a l'UME, quants efectius han requerit, si tornen a estar ja disposats per entrar en acció, com està aquesta part de l'exèrcit?
4: Sí, nosaltres hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat. Agraïm molt que puguin venir, que ens puguin ajudar. Pensin que no només tenim incendis a Catalunya, hi ha incendis arreu d'Europa i arreu d'Espanya, no? I això, doncs, òbviament, comptar amb recursos per nosaltres és important en un context en el que el canvi climàtic doncs, en les èpoques de màxima calor i de temperatures extremes doncs, ens porta a escenaris cada cop més complicats. No? Per tant, comptarem amb el seu ajut. Sabem que a hores d'ara ja han sortit les primeres unitats de Saragossa i s'incorporaran a l'operativa de bombers a ajudar-nos en la consecució dels objectius tàctics que bombers va marcant en cadascuna dels plans d'actuació dels dos incendis que ara tenim actius, però pensi, li donaré una dada, eh? Avui hem tingut 65 incendis a Catalunya, eh?
5: 65 incendis avui a Catalunya.
4: 65 incendis a Catalunya. 30 agrícoles, 29 forestals, 6 urbans i 3 que ens han complicat moltíssim l'operativa pel que fa a la mobilització de recursos humans i també doncs, de dotacions materials.
5: Clar, és que 65 incendis, si em permet el comentari, ni que enviéssim pocs bombers a cada un d'ells, de seguida estem parlant de centenars d'efectius.
4: Efectivament. Per això parlem de simultanietat dels grans incendis, però en paral·lel també tenim altres incendis que requereixen d'intervenció. Hem tingut aquests 65 incendis al llarg del dia d'avui. I en paral·lel a l'incendi de Gavarres també n'hem tingut molts incendis més. Per tant, és molt important comptar amb la col·laboració, la complicitat de la ciutadania, la precaució, la corresponsabilitat per poder-nos en sortir dintre d'un context extremadament complicat.
5: Pel que fa a això que estàvem parlant ara d'efectius de la unitat de la UME, sabem quants efectius vindran o encara és d'hora per dir-ho?
4: Ara mateix no li puc concretar, sí que sabem que ja estan de camí els primers efectius que vindran, les primeres unitats, i en les properes hores tindrem més informació al respecte.
5: I per acabar, ja sé que és d'hora, però a l'hora d'anar-nos mentalitzant, aquesta vegada hem tingut una primavera molt plujosa, que això anava bé, perquè després de la sequera els pantans els veien bé, però sembla que sempre tenim o una situació o una altra darrerament, que sigui quina sigui, l'estiu, quan parlem d'incendis, es presenta molt complicat. A què obligarà tot això? No sé si, què haurem de canviar o què s'haurà de fer? No sé si ja estem en aquest nivell de discussió al govern.
4: Bueno, jo crec que estem davant d'un escenari on el canvi climàtic té un impacte molt marcat, estacional i desestacionalitzat, amb els diferents fenòmens que ens van impactant. Pensi que durant les darreres tardors el govern ha hagut d'activar moltes vegades el pla Inuncat, hem hagut de fer front al pla Bencat i activar moltes vegades els plans d'emergències de l'àmbit de la protecció civil amb les afectacions que això té pel conjunt de la ciutadania. Ara estem en una situació extrema que ens porta a treballar des del punt de vista de minimitzar l'impacte que els incendis tenen davant de la ciutadania i davant de les seves propietats. Les imatges que hem vist durant aquest cap de setmana són molt colpidores, de veure doncs, el massís protegit de les gavarres cremat i el dolor dels veïns i de les veïnes. Això ens impacta clarament, però hem de fer més coses, i en aquesta direcció està treballant el govern i està treballant amb un programa de gestió forestal que implica i crida i interpel·la a tothom a la corresponsabilitat, a fer els eixos de confinament, a invertir molts recursos per part del govern perquè això sigui possible, a donar suport als ajuntaments perquè puguin fer les franges d'autoprotecció i activar recursos amb els diferents actors que hi col·laboren i que tenen un paper clau. Pensem en les ADFs, per exemple, la feina que fan al costat dels municipis. Són moltes vegades els primers que hi arriben, els primers que ajuden a aturar un incendi. També s'ha ampliat aquí des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els recursos perquè puguin comptar de la maquinària adequada, perquè puguin doncs, reforçar les seves tasques de prevenció. Des de l'àmbit del Pla Estratègic de Bombers estem invertint més recursos per disposar de més bombers i de millor maquinària, i tota la feina que s'està fent i impulsant des del govern, que no es pot fer d'un dia per un altre, per disposar d'un mosaic paisatgístic que permeti tenir rompudes que serveixin per aturar incendis que vindran, que com ens diu el Marc Castellnou, que és el nostre graf expert en incendis a l'àmbit internacional, és a dir, estem en una situació de cada cop més risc pel que fa a l'operativa pròpia dels bombers, més incendis que poden quedar en fora de capacitat d'extinció, de l'extinció humana, i més important que mai és concentrar també els esforços en aquesta necessària gestió forestal que el govern ja està impulsant i que, a més, té un pla estructurat en el temps, dotat de recursos per poder donar la resposta adequada també des d'aquest punt de vista de gestió estructural, de gestió forestal estructural al nostre país.
0: Consellera, voldria afegir un parell de preguntes. Soc Agnès Marquès. El cap dels bombers, David Borrell, ens deia fa tot just una hora que temen per diversos habitatges ubicats en zones boscoses aquí en aquest incendi de Sentmenat, i de fet s'ha referit en algunes urbanitzacions com inassumibles des del punt de vista dels bombers de protegir aquells habitatges, no els seus ocupants, que ja ens ha explicat que han estat evacuats i posats en un lloc segur. No sé si aquesta és una realitat molt estesa a Catalunya. O sigui, hi ha moltes urbanitzacions de cases disseminades enmig del bosc on és pràcticament impossible de prevenir un incendi que els afecti.
4: Hi ha urbanitzacions que des del punt de vista de bombers no estan consolidades i, per tant, això dificulta, en certa forma, doncs, tot el que és la protecció d'aquestes urbanitzacions, en tant i en quant moltes no tenen fetes les franges de protecció, moltes de les edificacions poden ser de fustes o edificacions inestables. És a dir, tenim la sort que la majoria d'edificacions a Catalunya són de totxo, són de maó, i això de cara als incendis i per protegir-te en una situació en la qual de confinar, dona moltes garanties als bombers fent-ho bé, i per això és tan important seguir i dotar-nos de la formació i de la informació per autoprotegir-nos i seguir les indicacions que dona bombers quan, per exemple, estem davant d'un incendi que pot acabar impactant sobre un nucli de població i pues, optar pel confinament si no tenim garanties de poder fer una evacuació ordenada sense posar en risc a la població. El pitjor és autoevacuar-te sense seguir els consells per part dels bombers. En el cas de l'urbanització, la que feia referència al cap de bombers, el David Borrell, és l'urbanització El Farell, que sí que ja s'han doncs, detectat diferents edificacions de fusta enmig del bosc, un territori amb una orografia complicada, amb dificultats per poder intervenir, i, òbviament, primer, les persones. I el bombers ho té molt clar, és a dir, protegim béns i persones, però primer, òbviament, doncs les persones. I amb aquesta estratègia doncs s'està treballant durant tota la tarda d'avui i durant tota la nit s'estarà treballant d'aquesta manera.
0: Doncs, consellera, ens informen ara mateix, controlat el foc d'Artesa de Segre, que ja havia estat estabilitzat fa una mica més d'una hora. Per tant, aquesta és la bona notícia. De cara a demà, els agents rurals han actualitzat... disculpi. El risc extrem d'incendis, el número de pobles, municipis que estaran en risc extrem d'incendis a partir de demà es duplica. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, que ja hem explicat que és el nivell més alt. Ponent i el Baix Empordà seran les zones on hi haurà el perill més alt. És clar, arribem en aquest augment del risc amb una situació doncs, ja molt tensionada per tots aquests incendis declarats i l'esforç que ens està fent el cos de bombers des de des del cap de setmana. Com es preparen per aquestes pròximes hores i dies?
7: Bueno, doncs és el que estem parlant al llarg de l'entrevista, és el que estem comentant durant tota l'estona, és a dir, tenim una situació complicada, temperatures molt altes, el risc d'incendi, activació del Pla Alfa en molts municipis al nivell 4, algunes restriccions que ja hem pres durant aquests dies per restringir activitats en el massís de les Gavarres, en l'entorn protegit de les Gavarres, també doncs s'ha fet amb la baronia de Rialp, s'ha fet també a Ribera Salada i altres decisions que potser en properes hores es prendran en la línia de restringir, sobretot en entorns naturals on tenim un potencial de foc molt gran, aquestes activitats. És a dir, hem de prevenir al màxim, estar preparats per donar una bona resposta i també demanar, insisteixo, molta prudència i molta precaució per part de la ciutadania. Ara us haig de deixar que haig d'entrar a una reunió que farem ara, actualització de com està avançant la nit.
0: Fantàstic, consellera. Gràcies.
7: Gràcies.
0: Doncs bé, tenim aquesta informació d'última hora, controlat l'incendi d'Artesa de Segre. Per tant, aquesta és la bona notícia d'aquest vespre. Un dels tres incendis que s'han declarat aquesta tarda ha quedat controlat. Per tant, el que podem fer, no sé si tenim preparada la nostra companya Júlia Albacar perquè ens ampliï aquesta última hora. Júlia Albacar, encara no, eh? D'acord, doncs traiem el cap a la noia?
5: Sí, queden 10 minuts per arribar a 9:45 de la nit. Seguim en aquest especial informatiu al Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio, seguint aquesta simultaneïtat d'incendis que ara ens explicava la consellera, que tant mal de caps està provocant. A l'Anoia, els bombers continuen a aquesta hora treballant contra un incendi que s'ha declarat aquesta tarda a tocar d'una carretera local entre la Pobla de Claramunt i Carme. El foc afecta una superfície de més de 300 hectàrees, però el potencial de l'incendi seria de 6.000 si les flames aconsegueixen saltar la carretera C15. De moment, les flames han afectat diversos edificis de la Pobla de Claramunt, així com una urbanització de les Garrigues. S'ha demanat el confinament en aquesta àrea de 33.000 veïns de la zona. Ho està seguint tot la Montse Jané. Montse, bona nit. Quina és l'última hora aquí?
8: Hola, bona nit. Doncs mira, el poble està pendent de l'incendi, mirant cap a la muntanya del castell de la Pobla de Claramunt, que es pot entreveure, el castell es pot entreveure entremig del fum. Aquí hi ha molta intranquil·litat. Estem a l'hotel Robert, que és central, aquí a la Pobla de Claramunt, tothom el coneix, i darrere ben bé hi ha la muntanya i es veu el castell a dalt. Doncs darrere de l'hotel hi ha dues rengleres de cases que han estat desallotjades perquè darrere tenen el mur de la muntanya, ben bé, a la porta de darrere de casa seva. I aquí podem veure ara mateix 5 o 6 focus de foc. Ara mateix un està revifant que té unes flames de diversos metres d'alçada. I aquí hem viscut fa una estona moments d'intranquil·litat, que ha vingut un veí, el Pere, molt nerviós, dient a les ADFs: veniu aquí, tireu mànegues, sisplau, tireu aigua, que se'ns cremaran totes aquestes cases. Ho han fet, han tirat mànegues i entre ells i veïns han pogut anar apagant la majoria d'aquests focus. Ara en veiem un que està més actiu que els altres. Tenim aquí la Blanca Vic, que és propietària precisament de l'hotel Robert i que està aquí patint com tothom, eh? Com esteu, Blanca?
9: Bé, mira, ara estem bueno, intranquils, no?, per la situació i esperem que ho controlin. Hem patit molt perquè hi ha hagut un moment pues, que les flames baixaven cap aquí al poble, tal com diu la Montse, i bueno, expectants.
8: Patint perquè vosaltres aquí teniu l'hotel, teniu la gasolinera davant, que això era un font de perill.
9: Sí, hi ha hagut un moment que han vingut els bombers, ens han fet confinar tots els clients de l'hotel, ens els han fet reunir tots en una sala, per si de cas, gràcies a Déu, no ha arribat aquí, no ha passat res. N'hi ha hagut molts que han agafat i han marxat. I no els hi podies dir res perquè és que ho entenies, no? Feia fresa.
8: I aquí heu atès veïns de les Garrigues, d'aquesta urbanització que hi ha aquí dalt, sí. Que són dels primers que han vist el foc, que han hagut de fugir per cames, pràcticament, sí. No? Què us deien?
9: Sí, sí, els primers que han arribat aquí eren els veïns de les Garrigues, que és on ha començat més a prop el foc, i hi havia gent que estava molt desesperada perquè dius que tinc el foc a 50 metres, no sé què, res de casa meva, bufava vent i estan encara, com que no han pogut arribar a casa, doncs, expectants a veure què.
8: aquí, Blanca, el que veiem és un fum molt negre, que ara s'ha desplaçat. El teníem més a sobre i ara s'ha desplaçat cap a la zona de Vilanova del Camí, i tu m'explicaves el per què d'aquest fum tan negre, perquè precisament allà hi ha Cal Sabater, que s'està cremant. Què és Cal Sabater?
9: Sí, és una empresa de reciclatge, Reciclatge Sabater, i allà pues, el foc els ha arribat de ple, pobres. Estan traient els camions, però tot el que és de... el que tenien de reciclatge i tot, diuen que s'ha
8: cremat. Xatarrero, li dieu, no?
9: Bueno, és a Caldrapaire. És a Caldrapaire, sí, sí. És molt conegut, és un noi d'aquí al poble que deu estar desesperat.
8: I el foc, pel que ens deien i perquè ens ensenyaven imatges, persones que han arribat des de l'altra banda, des de la banda d'Igualada, que nosaltres no podem veure perquè tenim la muntanya entremig, doncs les flames es veien a tocar del polígon, les Gavarreres que hi ha allà.
9: Bé, es comenta que ha creuat la carretera d'aquí de Pla de les Gavarreres i que ha arribat al polígon. El que passa que jo exactament no ho sé.
8: No, evidentment, des d'aquí no ho podem veure, es diuen moltes coses. Sí que hem pogut veure per Twitter, per X, l'alcalde d'Igualada, el Marc Castells, precisament amb la columna de foc al darrere, també avisant doncs, els veïns que es confinessin els de la zona sud, des del Rec fins al final del Passeig Verdaguer, també. És a dir, que tenim aquí diversos pobles, tot el que és pràcticament la conca d'Òdena, arribant fins a Castellolí i arribant també fins a la Torre de Claramunt, amb pendent i amb aquest fum que ara mateix ho està omplint tot i veiem, com dèiem, focus de foc. El que tenim també és la carretera C15 que està aquí, que passa per aquí la Pobla Tallada
9: i
8: la comarcal, la carretera comarcal també, deia la Blanca. Ha anat molt bé que hi hagués aquí la piscina municipal, els helicòpters, eh?
9: Sí, es veu que carreguen aquí la piscina, vull dir, és que el que faci falta... No sé.
8: Ha estat molt intens. Els viatges eren molt seguits i han aconseguit apagar, perquè hi ha hagut un moment que no vèiem el castell de la Pobla. Primer es veia tot ple com de rogenc, de foc, i el castell allà que pràcticament no es veia. Veies les flames al voltant, no sabem si s'ha cremat o no, i ara sí que el podem veure perquè les flames que tenia al voltant s'han apagat. Encara hi ha flames, sí, encara hi ha flama. Gràcies, Blanca, per tota aquesta explicació. Sabem que no és fàcil. Els bombers han vingut i us han demanat que estigueu oberts.
9: Sí, ens han demanat que tinguéssim obert per si hi ha alguna necessitat i la gasolina directiva per més que res pels camions de bombers.
8: Doncs aquesta és l'última hora aquí a la Pobla.
5: Doncs t'agraïm molt aquesta connexió en un dels dos punts que més preocupa ara mateix els bombers. Moltíssimes gràcies, Montse Jané. Bona nit.
8: Adéu, bona nit.
0: 4 minuts, 3 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. L'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'en Cisa. El foc ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen una seixantena de dotacions terrestres i 12 mitjans aeris dels bombers amb el suport de les ADFs. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis que estan disseminats. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames podria ser una màquina excavadora d'un particular. Tornem a treure-hi el cap amb la unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó, Maria Costa. Bona nit de nou, Maria.
10: Bona nit, doncs. Sí, és l'últim balanç que acaben d'actualitzar fa uns minuts agents rurals. 90 hectàrees cremades i, tot i això, bombers ja apuntaven que aquest incendi té un potencial d'unes 2.000 hectàrees més. L'incendi continua avançant. Les flames, el que van fent, van sent superant les carenes. Alhora es generen focus secundaris i el foc es dirigeix cap a tota la massa forestal del Turó del Farell, que és en direcció, sobretot, Caldes de Montbui, una zona on hi ha urbanització amb moltes cases disseminades que també estan construïdes ben bé a dins del bosc. A aquesta hora hi ha una reunió al centre de comandament aquí a Sentmenat i participen tant bombers, ADF, serveis d'emergència, Mossos, policia local i també els alcaldes de la zona, tant el de Sentmenat com el de Caldes de Montbui, per actualitzar la situació del foc i també muntar el dispositiu corresponent de cara a les properes hores. Com deies, Agnès, continuen confinades les 7 urbanitzacions i nuclis. Recordem que són els nuclis confinats comunitats del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones, Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, així com també la zona nord de Castellà del Vallès. En alguns casos, a zones com Guanta, a Sant Manat, l'Ajuntament, conjuntament amb la policia local, han optat per desallotjar el veïnat. Gairebé una trentena de persones ens explicava el mateix Ajuntament per la dificultat d'una possible evacuació molt ràpida. A Caldes, l'Ajuntament també ha optat per desallotjar el càmping al Pasqualet, on s'hi allotgen unes 300 persones. Els primers indicis apunten que l'origen del foc és una excavadora d'un particular que estava en aquest camp, a prop d'aquest polígon, una excavadora que s'hauria incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt. Ho explicava a 3Cat Info, un dels alcaldes accidentals de Sant Manat, Jordi Hidalgo.
11: S'ha incendiat una màquina retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com, encara, el motiu per què s'ha cremat i llavors no ha estat a temps de sufocar el foc de la màquina i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació.
10: En el cas de Sant Manat s'ha habilitat l'Espai Jove, un dispositiu per atendre, per exemple, aquesta vintena de persones de Guanta que han estat desallotjades. De moment n'hi ha arribat una, no es preveu que n'hi arribin moltes més perquè sí que és veritat que han anat a cases de familiars, i en el cas de Caldes de Montbui s'ha habilitat el poliesportiu per atendre totes aquestes persones del càmping en el cas que hagin de passar la nit fora.
5: Moltíssimes gràcies, Maria Costa. Hem arribat al punt horari de 9:45 de la nit. Quan hem començat aquest especial informatiu a les 8 del vespre, teníem 3 incendis que cremaven sense control. Doncs la mica d'aire el podem agafar a Artesa de Segre, a la Noguera, on s'ha pogut donar per controlat fa ben pocs minuts l'incendi que ha afectat unes 25 hectàrees de terreny forestal al Coll de Comiols. Lleida, Júlia Albacar, bona nit.
12: Bona nit. Doncs sí, aquí està bona notícia, que ja s'ha pogut donar per controlat després que l'estabilització ha arribat uns minuts abans de les 9, 3 hores més tard després que s'alertés que havia començat este foc per una màquina segadora que estava treballant en un camp a la zona. El foc ha afectat unes 25 hectàrees d'una zona boscosa, com dèieu, del Coll de Comiols. La clau ha estat que l'incendi ha començat a la part més alta i això ha permès que el potencial fos d'unes 500 hectàrees. Si no, estaríem parlant d'un altre tipus d'incendis, perquè ja aniríem a unes 5.000 hectàrees, perquè hagués avançat cap a una zona amb una gran massa forestal. Joan Josep Bellostes, cap dels bombers a Lleida, explica que és un punt que preocupa.
13: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rialb, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: Aquí també han treballat tractors i agrupacions de defensa forestal per intentar aturar l'avenç de les flames, i de fet alguns municipis han fet una crida perquè s'anés a ajudar-hi. I ara doncs també podem explicar que ja s'ha pogut també reobrir el trànsit la carretera C14-12B que havia quedat tallada pel foc perquè les flames estaven doncs al costat pràcticament de la carretera. El foc ha començat just al costat de la via.
5: Doncs un senyal més que aquí la situació s'ha controlat. Gràcies, Júlia.
12: Bona nit.
0: Passen 9:45 de la nit. Tornem a fixar-nos en l'incendi que crema a l'Anoia. Els bombers continuen treballant en aquest incendi que s'ha declarat a la tarda. Ha tocat una carretera local entre la Pobla de Claramunt i Carme. El foc, en aquest cas, afecta una superfície de més de 300 hectàrees, hem dit, però el potencial de l'incendi és de 6.000 si les flames aconsegueixen saltar la carretera C15. En aquest punt podem saludar l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Truchante. Bona nit, alcaldessa. Aldessa.
14: Hola, bona nit.
0: Com esteu a Vilanova del Camí?
14: Bueno, ara mateix estic als comandaments a la Torre de Claramunt, seguint des de primera hora doncs, l'evolució d'aquest incendi que ens preocupa moltíssim.
0: En aquest cas s'ha demanat el confinament de 33.000 veïns de la zona, això són veïns de diversos municipis. A aquesta hora, quina és l'última hora d'aquest incendi? Avancen les flames? Com estan avançant les tasques d'extinció?
14: Doncs de moment no està gens controlat. De municipis confinats tenim Igualada, Castellolí, La Pobla, La Torre, Capellada, Santa Margarida, Montbui i Vilanova, que són més de 33.000. Municipis han tallat diferents carreteres, la C15, la C37, la C44 i la N2B,
15: ferrocarril afectat a la línia R6 i R60 i estem treballant doncs, perquè no faci el salt de la C37 i haguem de lamentar moltes més hectàrees de les que porten cremades ara mateix. Està treballant molt a sobre, però ara mateix no està controlat.
0: Mm-hmm. Alcaldessa, aquí hi ha una via que és molt important, que és la C15, que és la carretera C15, que fa de barrera natural, diríem, artificial, diríem, per ser més precises, amb el Bruc, amb tota la zona forestal del Bruc. Vosaltres, aquí a Vilanova del Camí, viviu amb patiment pel fet de que algun dia es pugui declarar un incendi que afecti i aquesta zona forestal?
15: Bueno, sempre es diu, a veure, tot el que ens envolta, tenim un paisatge esplèndid i una natura tot al voltant, doncs sempre fa por i amb aquestes altes temperatures i les onades de calor que estan arribant des d'avui fins al diumenge, per exemple, doncs és preocupant que no pugui avançar més i vagi cap a altres municipis, no només de l'Anoia, sinó el Bruc, Collbató i d'altres cap a la Serra. Vagi, evidentment.
0: Disculpi, diu, que no l'he sentida bé.
16: Hola.
0: Sí, digui.
16: Hola.
0: Sí, ara la sento bé. És que l'última part de la intervenció no l'hem sentida bé.
16: Vale, que evidentment ens preocupa doncs, totes les afectacions que puguin anar a la massa forestal que ens envolta a tota la conca i tota la noia.
0: Hi ha aquest paisatge que efectivament és fantàstic. Hi ha també zona industrial aquí a Vilanova del Camí, a la noia, sí que ha arribat en algunes indústries. És possible que hagi afectat el foc, sí?
16: A Vilanova tenim 3 indústries afectades. No sabem encara la magnitud de l'afectació. Tenim 3 indústries. Dos a Vilanova i una a la Pobla de Claramunt.
0: Uh-huh. Aquí a Vilanova del Camí s'ha habilitat algun espai per als veïns que, tot i la petició de confinament, que sempre ens diuen des dels bombers, quan els bombers confinen una població el millor és fer cas i quedar-se a casa, però a vegades, ho vam veure doncs, divendres la setmana passada en l'incendi del Massís de les Gavarres, no? A Calonja, quan bé, es demana un confinament, però en veure les flames doncs, hi ha veïns que prefereixen anar-se'n a un altre lloc. S'ha habilitat algun espai aquí a Vilanova del Camí?
16: Nosaltres tenim un espai habilitat per si fos necessari, però de moment seguim les instruccions de bombers i autoritats, que és el confinament, de no sortir la gent al carrer i sobretot que es quedi a casa tancat amb finestres tancades i evitar doncs, això, aquests desplaçaments. Tenim un pavelló, una sala polivalent preparada per si fes falta i protecció civils o bombers ens la demanessin i per de moment no l'hem obert.
0: De moment, per tant, a l'espera de com avancin aquest incendi i treballen també moltes dotacions dels bombers. Hi ha 33.000 persones ara mateix confinades, per tant, és un gruix important de la població de la zona que té a l'horitzó el Bruc, tot aquest paisatge forestal en el qual se centren els bombers per tal que les flames doncs, no vagin cap allà i aquest tallafoc artificial que és ara mateix la C15 i l'objectiu dels bombers és principalment doncs, que les flames no creuin cap allà. I d'aquí, des del punt de comandament, es veu flama, es veu fum, des d'on són vostès?
16: Sí, es veu flama i es veu fum, sí, per desgràcia, sí. Estem a l'altra banda de la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla. Hi ha estones que s'ha visualitzat més, ara mateix l'estic visualitzant, hi ha hagut un moment que estava envoltat de fum, però des d'aquí ara mateix visualitzo flames també.
0: Bé, li agraïm moltíssim, alcaldessa, que ens hagi atès als micròfons de Catalunya Ràdio en aquesta edició especial del Catalunya Vespre per donar cobertura i informació d'aquests incendis que cremen encara aquesta hora a Catalunya. Gràcies, alcaldessa, que vagi molt bé.
16: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit.
5: Són les 9:37, aquest mapa tan complicat que estem explicant avui en aquest especial Catalunya Vespre, seguint l'evolució dels incendis. Hem de recordar que el de la Bisbal d'Empordà, que és el més complicat, que hi ha hagut en el que portem d'estiu. En aquest hi va haver 2.200 hectàrees afectades. Ara està estabilitzat, però encara no es pot donar per controlat. I això, en aquest escenari en què els bombers han d'atendre dos incendis que preocupen tant, no poden oblidar aquest també, i això vol dir que alguns efectius han d'estar dedicats a aquest incendi per evitar que hi hagi revifades importants. Al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà hi tenim la Núria Paraire. Núria, bona nit.
17: Hola, què tal? Bona nit. Doncs sí, aquest episodi de simultaneïtat té diferents conseqüències aquí on soc. Primer, aquest centre de comandament centralitzat està a Bellaterra, per tant, aquí el centre de comandament de les Gavarres s'està desmuntant i s'està redimensionant. A més, què ha passat durant la tarda? Doncs el mitjà aeri amb el que comptaven els bombers ha marxat a mitja tarda. També han passat de 25 vehicles d'aigua a 20 i en total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí. Això ens diuen alentirar una mica les tasques, tot i que continuaran i continuen treballant tota la nit. Durant la tarda ens han dit que han tingut moltes revifades, ha fet molta calor, sobretot el flanc, que encara és el que més preocupa, el de la dreta. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
18: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
17: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins del perímetre. Els bombers són conscients que això pot causar algunes molèsties. Així ens ho explicava el cap de l'operatiu.
18: Sap greu per la gent que no tindrem el control d'accessos. Seguirem a través de Mossos podent acompanyar les persones que tenen animals, a persones que tinguin medicació, però és entrar i sortir. No podem garantir, no volem que hi hagi gent a dintre i torni a engegar-se això. I més veient com estan respirant els altres incendis.
17: Segueix estabilitzat, per tant, el nombre d'hectàrees cremades es manté en les 2.200. I, a més, la previsió aquí és que no bufi gaire el vent, ni aquesta nit ni demà. I ja, resumint l'andada en cases afectades, doncs n'hi ha 25 de cases afectades, 11 de manera greu. Recordem, aquest incendi es va originar divendres al matí, es va estabilitzar dissabte, i ara encara estem a l'espera que es pugui donar per controlat.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies. Ja m'ha explicat que els agents rurals també han actualitzat el risc d'incendis de cara a demà i es duplicarà el risc extrem d'incendis. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt, a zones concentrades especialment a Ponent i al Baix Empordà. Per això és també molt important saber quin és el pronòstic del temps de cara a demà. Gemma Puig, bona nit de nou.
19: Bona nit. Doncs mira, la veritat és que demà les temperatures s'enfilaran més, per tant, aquestes condicions que mai són bones en aquesta situació que estem tenint d'incendis. Demà, pel que fa a la calor, els avisos s'incrementen a nivell molt alt en tot aquest sector de Ponent, des del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, també les Garrigues o la Ribera d'Ebre, per tant, aquest nivell de 5 sobre 6. També s'incrementa aquest nivell alt a comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, Prepirineu Occidental o Terres de l'Ebre, per tant, demà pujarà una miqueta més la temperatura i en aquesta segona onada de calor encara de pujar més. És a dir, que dimecres tindríem tota Catalunya amb aquest avís de calor i amb nivell molt alt a moltes més comarques. Per tant, les condicions pel que fa sobretot a la temperatura doncs no seran les idònies perquè cada cop i cada dia doncs aquesta calor puja una mica més. Estem sota els efectes de l'anticicló entre aquest aire càlid i l'anticicló doncs podríem dir que ens fa com de tapa i això va fent que cada dia vagi pujant una mica més la temperatura.
0: Ens hem d'imaginar doncs la calor i la sensació de calor que hi ha hagut avui, doncs, una mica accentuada de cara a demà, Gemma? Doncs també és una informació més important per tothom tenir-ho en compte,
19: Sí, la veritat és que sí, perquè, clar, s'anirà incrementant i encara tindrem més aquesta sensació. A més, entre la nit de dimarts a dimecres hi afegirem, que ja s'està notant aquests dies, que costa una miqueta més de dormir, però entre dimarts i dimecres també hi haurà avisos de calor nocturna, és a dir, que les temperatures tampoc baixaran, no donarà temps de que baixin durant la nit i matinada, i per tant tindrem aquestes nits tòrrides o nits tropicals que hem anat fent i hem anat repetint aquests dies.
5: Clar, perquè, Gemma, el que aniria molt bé ara de cara a aquests incendis, evidentment, seria que plogués, allò, previsió de pluja en els vostres mapes no apareix ni, no, ni mira, en els propers dies, eh?
19: Alguna gota, demà hi pot haver algun ruixat, però quan dic algun ruixat vol dir fenòmens molt, molt puntuals i més probables, doncs, cap al Pirineu, Prepirineu, alguna gota de mà es podria deixar escapar. Potser dimecres també, algun ruixat de tarda, cap a l'Alt Pirineu, però estem parlant de ruixats puntuals, però no d'aquesta aigua que necessitaríem ara per regar-ho tot una miqueta.
5: Sí, aniria molt bé, però la vida és com és. Gràcies, Gemma, bona nit.
19: Sí, bona nit.
0: 2 minuts i arribarem a 3:15. A aquesta hora, Sentmenat, novetats de l'incendi, d'aquest incendi important al Vallès Occidental. Maria Costa, bona nit.
20: Bona nit. Doncs ara podem escoltar quina és l'última actualització dels bombers d'aquest incendi de Sentmenat.
21: Sí, bombers de la Generalitat des de 3:15 de la tarda. Estem treballant a Sentmenat, un incendi forestal doncs, vinculat també amb aquestes altes temperatures, baixes humitats i vents de marinada, que actualment doncs, estem a prop de la centenar d'hectàrees afectades. I aquí doncs, bombers i la resta d'operatius estarem treballant al llarg d'aquesta nit, ara sí que sense el suport dels mitjans aeris, però per evitar doncs, que els flancs s'obrin i que l'afectació forestal sigui menor, i també doncs, amb la mirada fixada en la protecció de les persones. Ens hem centrat en evitar que l'incendi ens arribi a l'urbanització del Farell, del municipi de Caldes, i a hores d'ara doncs, podem dir doncs, que amb aquesta trentena de dotacions, amb el suport dels AEFs i la resta de grups actuants, farem tot el possible al llarg d'aquesta nit per intentar emplaçar-nos demà matí amb la menor superfície afectada i amb la menor impacte per la població. Veient que també doncs, estem avui a nivell de Catalunya doncs, amb una simultaneïtat d'incendis forestals que fa que hàgim d'intentar doncs, maximitzar els esforços aquesta nit per intentar doncs, aixecar el dia demà doncs, amb l'incendi doncs, al màxim avançat.
22: Com tenim el tema confinaments i evacuacions?
21: Sí, des de l'Ajuntament de Sentmenat s'ha doncs, fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també doncs, a nivell de protecció civil, doncs, bombers ha demanat que fem doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell, i també altres nuclis de les poblacions del voltant, que així s'han executat, i també tenim la supervisió tant pel que fa als ajuntaments, que ens hem coordinat correctament, com també doncs, en aquell lloc més delicat amb vehicles de bombers.
22: A hores d'ara, com està la recol·locació de les persones que no han pogut tornar a les seves llars?
21: Sí, avui acabem de fer doncs, la reunió de coordinació tant amb els actuants com amb les autoritats, i sí que s'ha establert a cada un dels municipis llocs per recol·locar doncs, les persones que volguessin, però ens han comentat doncs, des dels ajuntaments que poca gent s'ha doncs, acudit doncs, a aquests punts. Tot i així, els mantindrem oberts, donant recolzament a qui necessiti doncs, recol·locar-se.
22: Fa l'evolució del foc, quina és l'expectativa per les properes hores?
21: Sí, ara sí que tenim doncs, dos punts importants. Un és que el treball de mitjans aeris doncs, ha deixat d'efectuar-se, i per tant aquí haurem d'intensificar doncs, el treball de terra. I després l'altre és que també intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que l'ha dit, doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
20: Quina dificultat té aquesta zona d'aquest turó del Farell? És una zona amb fosses d'urbanitzacions, amb cases disseminades. Que us heu trobat?
21: Sí, de fet ha sigut un incendi que ha començat a baix d'una vessant, ha agafat tota la rampa topogràfica, que per tant aquí ha sigut una rampa doncs, o una evolució molt ràpida, però sí que és veritat, doncs, un cop ha arribat doncs, a la part superior, el llançament de focus secundari sí que ens ha fet una mica la guitza, però sí que perd la pendent, i per tant l'evolució doncs, és molt més lenta.
20: I de les causes del foc, no sé si ens pot actualitzar una mica la situació. Explicava vostè ara mateix que ha començat en un camp.
21: No, ha començat a sota d'una vessant, val? I aquí sí que agents rurals i també Mossos d'Esquadra, si s'escau, us informaran convenientment quan pertoqui.
22: De cara, entenc que aquesta nit ja ho hem cobert. De cara a demà, no sé si es té previst la reactivació també de mitjans aeris per atacar aquest foc.
21: Sí, com sempre fem quan hi ha qualsevol incendi forestal, activem els mitjans aeris a primera hora del matí, també de manera escalonada per poder-los tenir al llarg del dia, i així es farem doncs, no només aquest incendi, sinó també la resta d'incendis que hi ha a Catalunya.
20: A l'urbanització del Farell, que s'ha avisat no, que al ser molt disseminades les cases i que no es podia protegir,
1: Creieu que hi ha risc amb alguna casa que es pugui arribar a cremar o no us voleu aventurar encara amb això?
21: Sí, el que aquí nosaltres hem fet ha sigut fer una agrupació de les persones de tots els habitatges en un lloc segur i, per tant, aquí sí que la nostra màxima prioritat és les persones i, per tant, primer les persones, després intentarem doncs, protegir els béns, tot i que no podem assegurar com serà l'impacte a hores d'ara.
2: En global, sou positius amb l'evolució de l'incendi d'ara mateix?
21: Ens pertoca ser positius i, per tant, treballem doncs, amb la màxima capacitat que tenim a hores d'ara a l'incendi per intentar doncs, demà emplaçar-nos amb un nou dia, amb la menor doncs, superfície afectada i també potencialment doncs, menys població doncs, també afectada.
3: Per demà s'esperen més dotacions de bombers?
21: Sí, demà intentarem, doncs, com hem comentat, doncs, accelerar la incorporació dels mitjans aèris a primera hora del matí, no poden volar de nit i, per tant, quan surti el sol doncs, podem incorporar-los i mantindrem doncs, també el relleu de les dotacions que siguin necessàries, també sabent que tenim moltes hores endavant, tampoc no fa tantes hores que tenim l'incendi, per tant, veurem una mica doncs, quina és l'evolució aquesta nit per intentar doncs, o fer el mateix relleu o, si cal, doncs, augmentar-lo o, si també cal, doncs, també disminuir-lo. Sí? Doncs, gràcies. Molt bé.
20: Doncs bé, ara el que podrem escoltar són els dos alcaldes de la zona. Podem parlar doncs, amb l'alcalde de Caldes de Montbuí, que ara mateix ens atendrà, Isidre Pineda. Estem esperant, no?, que tots els companys de comunicació doncs, ens puguem posar i concretem exactament això. Doncs, quantes persones hi ha afectades en aquesta urbanització, parlàvem a l'alcalde, parlem sobretot en el cas de Caldes de Montbui, hi ha una urbanització, l'urbanització del Farell, que és al capdamunt de la muntanya. Quantes persones estaríem parlant de que hi ha confinades allà dalt?
23: El barri del Farell està a uns 8 quilòmetres del nucli urbà de Caldes de Montbui, està a dalt de la muntanya i hi viuen al voltant d'uns 300 veïns i veïnes. També haig de comptar amb la pedania de Sant Sebastià de Montmajor, que també està confinada a hores d'ara, i el que sí que puc dir és que la prioritat que ens acaben de traslladar bombers és que s'intenti doncs, flanquejar la urbanització del Farell i, per tant, anar reduint el risc d'impacte en els domicilis, que encara doncs, hi ha uns metres de distància. Puc dir que he vist amb moltes dotacions de bombers, crec que són més de 240 efectius de bombers, més de 70 vehicles i més de... crec que eren 12 equips aeris. Per tant, s'estan posant molts esforços per intentar reduir l'impacte de la superfície que s'està cremant ara mateix a Caldes i a Sentmenat.
1: Ara, dels bombers deien que el que s'havia fet al Farell era reagrupar la gent, no? És a dir, entenc que el que s'ha fet és algunes famílies més disseminades, posar-les tothom que amb algunes cases en concret, o que ben bé què és el que s'ha fet al Farell?
23: El primer que se'ns ha comunicat era la importància de confinar els veïns i veïnes del Farell i de generar el mínim de trànsit en una carretera que només té un punt d'accés, perquè si no hi hauríem d'anar per pistes forestals i, per tant, doncs, el primer que s'intentava traslladar és això, que el mínim de gent possible quedés a dalt de l'urbanització. A partir d'aquí, recomanar a tots els veïns i veïnes que romanguin, que quedin a casa seva, que estiguin molt atents i molt atentes a les informacions oficials i que doncs, confiem en que els mateixos equips de bombers doncs, segueixin treballant per minimitzar aquest abans del foc.
1: Quanta gent hi viu al Farell? Que no sé si ho has dit abans.
23: Unes 300 persones.
22: El que fa el camí al Pasqualet, quina és l'afectació? Hem sentit també que sembla ser que s'ha anat buscant, bueno, s'ha anat buscant parcel·la per parcel·la la gent perquè marxés, no?, també d'allà.
23: Exacte, el càmping del Pasqualet, que està just a la falda del Farell, a la carretera que va cap a la mateixa urbanització, s'ha evacuat. La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que alguns, algú que estava en el mateix càmping, l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui, i també haig de dir que doncs, estem treballant l'opció de disposar d'habitacions en els mateixos hotels de Caldes de Montbui, que ja s'han posat a disposició també pel que sigui necessari.
20: Doncs molt bé. Aquesta és l'actualització d'aquest incendi. Ignès, hem pogut escoltar sí. Doncs, el cap d'intervenció dels bombers i també l'alcalde de la zona, en aquest cas l'alcalde de Caldes de Montbui, que ens ha realitzat doncs, quina és l'atenció que es fa a aquests veïns que estan confinats i que alguns d'ells, sobretot el càmping que s'ha hagut de desallotjar, doncs els oferiran aquesta opció del poliesportiu o també altres places en hotels. Aquí escoltava en aquest cas l'alcalde de Caldes de Montbui, però aquí davant també tenim l'alcalde accidental, en aquest cas de Sant Manat, Francesc Cadafalch, que a més també és regidor de Medi Ambient. Si us sembla, el podem escoltar.
4: Sí. Sí, hola, bona nit. Ui, pas.
20: Ara sí que el podem escoltar.
4: Hola, bona nit.
20: Actualitzi'ns una mica quina és la situació des d'aquí a Sant Manat.
4: Bueno, ara acabem de tenir la reunió aquesta important amb bombers, que ens han explicat que els mitjans ahir, com bé heu sentit, han deixat de treballar perquè, evidentment, no poden treballar al vespre. I la situació està més complicada cap al cantó, diguéssim, dret, que és el flanc de Caldes, que corre perill la urbanització del Farell perquè arribi les flames a les cases. El cantó esquerre, que és el que toca més a Sant Manat, en moment el tenen bastant allunyat a les cases, tant pel que fa a la masia de Can Senosa i la urbanització de Guanta, i de moment no corre tant perill. Han destinat tots els efectius que tenen, la majoria d'efectius, tenen aquí uns quants, però la majoria d'efectius els han destinat a la banda de Caldes, els bombers. I aviam què passa durant la nit i aviam com evoluciona. Esperem que no bufi gaire vent i que vagi bé.
20: Expliqui'ns una mica com és la zona de vegetació forestal. És una zona amb cases disseminades, també hi ha bestiar, abans ens explicava, ens hem d'imaginar grans pastures amb forces caps, desenes de caps de bestiar.
4: No. Bàsicament aquí el que hi ha és una masia, que és una de les masies més antigues del poble, que és Can Senosa, i a part d'aquesta masia tenim una sèrie de cases disseminades a dalt de tot el que és la carena, que són cases d'aquestes que s'ha fet la gent de segona residència, o i ara ja continua, ja passen a ser residències habituals. I aquesta gent el que té és bestiar de casa, o sigui, animals domèstics, i a part d'això alguna cabra, algun conill, alguna cosa que, però tampoc no és cap exageració els caps que tenen. No hi ha un cúmul important de bestiar.
20: Quin tipus de vegetació hi ha?
4: La vegetació és tot en pi blanc i el que hi ha és molt sotabosc. Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot, i estem aquí, doncs, bueno, tenim els boscos molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades algunes coses perquè es puguin

Bona nit, són les 9, això és la sintonia de Catalunya Ràdio amb una edició especial del Catalunya Vespre per seguir els diversos incendis que cremen encara aquesta

0: I he demanat a la policia que desallotgessin tota la que és la part de Guanta, tota la gent que viuen allà. Ha pujat Protecció Civil, ha pujat a l'ADF Sant Manat i ha pujat la policia i han desallotjat tota la gent que hi viu. Han baixat inclús una persona que vivia dalt de tot, que anava amb cadira de rodes, l'han agafat a casa seva a l'ambaixada. I el que han fet ha sigut habilitar aquí en aquest edifici que teniu al carrer vostre, que és el Textil Besòs, un espai perquè totes les famílies puguin venir. De moment ha vingut una família, però amb la previsió que en vinguin més, perquè ens han dit que poden venir-ne més.
1: 3 minuts i arribarem a les 10 de la nit, quan acabarem aquesta programació especial, aquest Catalunya Vespre especial, però abans de tancar hem de treure el cap també per la Catalunya del Nord, on hi ha aquest foc que ha cremat ja 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, i tenim l'enviada especial a l'illa, el Rosselló, Laia Claret. Fem un apunt d'última hora, com esteu?
2: El sorteig. Hi ha unes 300 persones evacuades a aquest poble en hotels, cases, però la majoria són a la Casa de la Ciutadania. És com una mena de centre cívic aquí al mig del poble. Per tant, han portat menjar, voluntaris, diversos establiments. Això és com una mena de casa de solidaritat. Han portat també bolquers, llet per nadons. Hi ha famílies senceres que han vingut fins aquí. Elis Borat és la primera tinent d'alcalde del poble, però també és qui organitza aquesta acollida. No sé si la podem sentir, sí. Però el que ens deia és que es quedaran a dormir aquí unes 180 persones per segona nit consecutiva. Aquí repassem dades. El que preocupa aquí és que el foc continua avançant, descontrolat. L'última dada és de 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus, una cinquantena de cases afectades en diferent mesura per aquest punt, però preocupa també, com ho esteu dient vosaltres tota la tarda, sí. La calor. Avui hem passat de 40 graus i també hi ha aquí incendis simultanis, ni a l'oest i també al nord del país.
1: Molt bé, Laia Claret. Gràcies.
3: Doncs,
1: fins ara.
3: Ens queden 2 minuts per tancar aquest Catalunya Vespre especial que hem començat a les 8 amb programació especial per seguir aquests incendis. Actualitzant les dades, recordem que els dos que més preocupen, el de la noia ha cremat de moment.
4: Ara mateix anem a escoltar en directe la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: I que durant tota la nit donarà prou feina al conjunt de l'operativa. Com bé saben, per la nit els mitjans aeris no poden treballar, per tant es faran les tasques manuals amb els equips de Graf i amb tota l'operativa de bombers. Aquest incendi ha cremat un total de 60 hectàrees i té un potencial fins a 2.000. Per tant, també té urbanitzacions amb les quals hi podria impactar el foc i s'ha treballat amb la eina del confinament per evitar riscos i protegir les persones d'acord amb les instruccions que ha donat el cos de bombers. Per altra banda, com a bona notícia, l'incendi d'Artesa de Segre, Coll de Comiols, ha quedat controlat aquesta tarda, 9:45, i això també permet que l'operativa de bombers no estigui tan tensionada davant d'un escenari de molta simultanietat. Insisteixo que avui, a part d'aquest 3 grans incendis, hem tingut un total de 65 incendis al conjunt de Catalunya, de diferents tipologies, agrícoles, forestals i urbans. I finalment, l'incendi de Carme, al igual que el de Setmanat, encara ens donarà feina durant tota la nit. És veritat que Bombers està treballant amb una estratègia clara, protegir persones per una banda, especialment protegir persones i controlar els flancs de l'incendi, el flanc esquerre i flanc dret, que no s'escapi. En el cas de l'incendi de Carme, me preocupa especialment que pugui saltar la C-15 i, per tant, tenir un combustible per córrer que pogués arribar a tota la zona de Montserrat, i això ens preocupa i es treballarà intensament en aquesta direcció. Agrair recursos, per exemple, de bombers de Barcelona, que han vingut a ajudar a les tasques d'extinció de les naus industrials que s'han vist afectades. I, per altra banda, també apuntar que hem demanat la UMES...
1: Són les 10 de la nit, en directe, que hem escoltat la consellera d'Interior, Núria Parlon, des del Centre de Comandament dels Bombers de Bellaterra, per saber l'estat dels incendis que tenim ara mateix actius a Catalunya.
5: Tots els recursos a través de la M2, és a dir, tots els recursos a parts i tots els comandaments activats. Agrair la tasca, l'acompanyament dels alcaldes i les policies locals i el conjunt dels serveis d'emergències. Precaució, prudència, properes hores deixem treballar els servidors i servidores públiques al cos de bombers. Confiem en la seva feina. Qualsevol situació que ens trobem que ens pugui preocupar, que ens generi inquietud, trucar al 112 i esperem que en les properes hores els incendis avancin en la bona direcció, els puguem anar estabilitzant i que puguem comunicar bones notícies. Insistir molt, i és important que la ciutadania tingui present que estem en una onada de calor extrema, amb un risc d'incendi molt gran al conjunt del territori, amb un pla alfa 4

0: que cada cop incorporarà més municipis i tota prudència en les activitats tant de treball com mecàniques, de la sega, tota prudència és bona, evitar doncs, a determinades hores fer determinades activitats personals, activitats esportives en segons quines zones, activitats motoritzades en zones que són de risc. És molt important tenir aquesta precaució, aquesta prudència, perquè pensin que simultaneïtat d'incendis tensiona molt l'operativa del cos de bombers i, òbviament, cada cop doncs, anem més tensionats. Aquest és un missatge important que compartim amb la ciutadania, apel·lant a aquesta necessària responsabilitat i corresponsabilitat.
1: Crida, doncs, sentíem a la consellera d'Interior, crida la responsabilitat i ara escoltem el responsable dels bombers.
2: Aquí, sí. Bé, la situació que hem tingut aquesta tarda és una situació de simultaneïtat de grans incendis. Teníem l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat, el tenim estabilitzat. Ens han aparegut tres incendis més, un a Comiols, que a hores d'ara ja està controlat, però que ens ha lastrat més de 100 efectius treballant intensament per aconseguir el control d'aquest incendi, i dos incendis més que a hores d'ara estan actius, que és un incendi a la comarca de l'Anoia i un incendi a Sentmenat, que ha anat, diguéssim, amb direcció cap al nord. Ara mateix el que hem establert és, com comentava la consellera, doncs, estem en una situació de 6,5 per simultaneïtat de grans incendis, sobretot amb una estratègia molt clara a nivell de tot el país, que és evitar el col·lapse operatiu, protegir les persones i, a més, doncs, evitar que cap nou incendi se'ns faci gran. Això, sobretot, és per intentar doncs, que el nombre d'efectius que tenim doncs, no és infinit, el nombre de mitjans aeris no és infinit. Estem doncs, seleccionant molt bé quina és la prioritat de cadascun dels incendis que tenim actius. Ara mateix, tant l'incendi de Sentmenat com l'incendi d'Igualada, l'objectiu és el flanc dret. En el cas de Sentmenat, a més, tenim associat una dificultat que és l'impacte amb una urbanització, en el cas de Sentmenat, del Farell, que és una urbanització doncs, que està molt disseminada, que no té franja, diguéssim, perimetral de protecció, que a més, diguéssim, està literalment les cases dins el bosc, algunes de fusta. Allà la protecció, diguéssim, del que són les cases és molt difícil. Ara ha perdut, també és cert que ara ha perdut molta inèrcia, és a dir, a l'haver marxat el sol, a l'haver afluixat la marinada, doncs la situació és diferent, però fa molta pendent també i, per tant, doncs no podem descartar l'afectació de les cases. El que sí que les persones estan segures, les hem concentrat totes en un confinament, diguéssim, agrupat amb tres vehicles de bombers que estan permanentment doncs, ballant per elles. Per tant, hem d'estar tranquils per la seva seguretat, però sí que tenim aquesta dificultat i, a més, intentar evitar doncs, que el flanc dret se'ns pugui obrir. Tenim finestra aquesta nit per poder treballar, veurem com avança la nit. No podem anunciar si hi ha finestra doncs, per poder estabilitzar o no, veurem a les properes hores, però en tot cas, diguéssim, que som allò, com a mínim no som pessimistes davant de les properes hores. En l'altre incendi, l'incendi d'Igualada, el que tenia més, sobretot, evitar que l'incendi, un incendi que estava, diguéssim, entre el que és el polígon de la Pobla de Claramunt i el poble de la Pobla de Claramunt, per la seva part nord-est, es pogués colar cap a la banda de Castellolí, cap a la banda de Montserrat, perquè ens entenguem, i evitar, diguéssim, doncs, tenir un incendi de molts dies amb una superfície doncs, que podia superar perfectament les 4.000 hectàrees de potencial, i, per tant, allò s'havia, sobretot, de garantir. Ho estem aconseguint, tenim algun focus secundari encara actiu, hem estat patint molt durant tota la tarda, però ara mateix doncs, s'ha treballat bé, s'està contenint, i som optimistes de cara doncs, que puguem fer alguna maniobra d'estabilització d'aquesta part, diguéssim, nord-est, que és la que més ens amoïna. També dir-vos que el cap d'aquest incendi ha impactat en zona industrial i ha afectat, doncs, a tres naus industrials que estaven en el cap en la trajectòria del cap de l'incendi i que també estem actuant sobre aquestes naus industrials, igual com una deixalleria, una activitat que era una deixalleria en el proper a la Pobla també de Claramunt, que també hi estem treballant.
1: Aquestes són les declaracions del responsable dels bombers de la Generalitat, repassant exactament com estan ara mateix els incendis simultanis que tenim actius encara a Catalunya.
2: No sé qui l'ha vist i que de moment tenim un focus secundari que el teníem, ja us dic, ara fa 3 minuts el teníem, diguéssim, estabilitzat i, per tant, no et puc dir res més. Sí que em sorprèn que tinguis el telegram de bombers.
1: En directe encara fem preguntes als periodistes, al responsable de bombers de la Generalitat.
3: Ens deien que havien marxat els campistes, no per recomanació de bombers, entenc que han fet la consulta i els han dit que si volien podien marxar, no sé si n'esteu al corrent.
2: Sí, això ha succeït al llarg d'aquesta tarda. Era un càmping que estava a la zona de confinament, tot i que no era, diguéssim, a la trajectòria de l'incendi, sí que preventivament, molt marge, doncs, estava dins d'aquesta zona de confinament afectada, tenien una molt bona sortida cap al sud. Lògicament, un càmping no són edificis sòlids i, per tant, han preguntat de dir... Hi havia l'opció de confinar-se dins d'algun edifici del càmping o ens han demanat de si podien marxar i era una, diguéssim, un desplaçament segur, en una zona segura i han marxat.
3: Quanta gent està afectada o quanta gent heu mobilitzat o heu concentrat i a on?
2: El cens que tenim a nivell d'IDESCAT, diguéssim, a nivell d'informació geogràfica, era d'un centenar de persones. Exactament la gent que hi havia en aquell moment a casa, ara mateix no us ho sé dir.
4: S'ha habilitat algun punt per poder tenir tota aquesta gent concentrada? S'havia tot un balneari o un pavelló esportiu? Hi ha algun lloc habilitat per si cal?
2: No, estan a dins en aquesta urbanització, que com us comentava és una urbanització disseminada. Heu d'entendre que són, diguéssim, cases a dins el bosc, més que una urbanització com a tal, perquè, diguéssim, gràficament s'entengui, i per tant no hi ha cap zona tipus poliesportiu o amb condicions, diguéssim, sinó que s'ha buscat una zona més o menys segura on l'impacte, doncs, es pugui aturar i estiguin ben protegits amb els bombers que hi ha allà. S'està bé, però exactament, diguéssim, no és una zona... No imaginem un poliesportiu.
5: Podem demanar un breu resum en castellà? Un poc de situació en general, com està ahir, l'última hora.
1: Deixem aquí la compareixença en directe que està fent el responsable dels bombers, que ens parlava d'aquests incendis simultanis que preocupen ara mateix, 3 incendis simultanis a Catalunya, sobretot per ocupació pel de l'Anoia i el de Sant Manat. Hem de subratllar que el que ha dit a la seva intervenció és, per exemple, que no estem per la vida dels veïns de Sant Manat, tot i que hi ha moltes cases afectades perquè estan al mig del bosc i, per tant, sí que no es podria descartar que arribés el foc a les cases, però la seguretat de la gent, ha dit, està garantida. També ha explicat que a l'Anoia, ara de seguida hi anirem sobre el terreny amb el nostre corresponsal, ens deia que han aconseguit evitar que, de moment, el foc vagi cap a Castellolí, és a dir, cap a la zona de Montserrat, on hi hauria un potencial molt important, i que sembla que han pogut contenir-ho i, per tant, són optimistes ara mateix pel que fa a aquest incendi de l'Anoia. Recordem que es tracta d'un incendi que de moment ha afectat unes 400 hectàrees, que han arribat a tocar algunes edificacions, 33.000 veïns de diversos municipis confinats. El millor és que anem cap a la Pobla de Claramunt, on tenim la Montse Gené, que ho està seguint, i ella ens posi al dia exactament de com estan les coses després d'haver escoltat aquesta intervenció del responsable dels bombers. Montse, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Hola, què tal?
6: Et puc explicar, sí. Et puc explicar el que veig, directament.
1: Perfecte.
6: Mira, estem en una zona elevada de la Pobla de Claramunt i davant nostra una imatge de fum negre i taronja molt intens que s'eleva cap amunt i veiem les flames que estan ben vives en una zona on hi ha precisament aquest drapai, el drapai del poble, el centre de reciclatge, si voleu dir-ne, una planta que ens diuen els veïns que ha començat a registrar explosions a mesura que s'anava cremant. Clar, aquí hi havia de tot, des de pneumàtics, des de qualsevol element. No? Hem vist també com el seu propietari anava traient els camions a marxes forçades per intentar doncs, que no cremessin. Al costat d'aquí, d'aquest drapaire, veiem la muntanya del castell de la Pobla de Claramunt, que ara que és de nit es veu plena de focus de foc petits, però ara encara estan cremant. A la tarda estava molt pitjor, però els helicòpters han fet moltíssima feina. Aquí, que on estem ara, que és com un mirador, hi ha una trentena de veïns mirant-s'ho en silenci i amb tristesa, no? Com la Rosa, que ha explicat, ens ha explicat el que ha vist i les sensacions que tenen.
7: Crec que ens estem acostant molt més del que la...
8: Hem vist el foc des del principi, pensàvem que es controlaria, però bufava molt de vent, molta marinada, i és que ha anat superràpid. I és molt trist perquè sóc de la Pobla tota la vida, el castell és molt emblemàtic per nosaltres, i és que superràpid estava enfonsant de flames i fum. I ha baixat el foc per la muntanya. Aquí sí que hem tingut por, perquè aquí sí que hem vist el foc molt a prop, i sobretot el fum. I hem pensat, potser el foc no arriba, però clar, el fum, si ens arriba dintre les cases, també és un risc. I per sort, quan han començat a venir els mitjans aèris dels bombers, llavors sí que han aconseguit controlar més el foc, perquè avançava descontroladament.
6: Ara la situació pel que fa al vent és de força calma, els mitjans terrestres continuen treballant, el foc ha saltat cap a Vilanova del Camí, on hi ha un polígon al Pla de les Gavarreres, hem sentit que parlava de tres indústries cremades, allà les fàbriques, hem vist imatges que tenien les flames ben bé a tocar, de fet algunes s'han cremat. No? D'aquí no sembla que el foc vagi, com dèieu, també cap a Castellolí, tota aquella zona de Castellolí la veiem neta, veiem només les restes de fum, que sí que el fum es desplaça cap allà, però no les flames. I els que més han patit són els de l'urbanització, les Garrigues, que han hagut de fugir cap a primera hora de la tarda quan han vist que avançaven les flames. Aquí a la Pobla també hi ha alguns desallotjats, veïns que tenen la casa a tocar de la muntanya, però que, per sort, els han desallotjat, han estat recol·locats a casa d'amics o de familiars i, de moment, les seves cases estan senceres i no han hagut de patir. Aquesta és la situació ara mateix aquí. No, ja et dic, no puc veure el que hi ha a la banda d'Igualada, sí. Però el que sí que hi ha, jo estic veient ara imatges de les flames, de flames desenvolupades, cremant en aquesta direcció cap a Igualada.
1: Déu-n'hi-do. Esperem que, com deia, no? El cap dels bombers, que el vespre, amb la baixada del sol, de la temperatura, aquesta finestra de la nit permeti treballar i avançar en la bona direcció en aquest incendi. Montse, bona feina. Mm-hmm.
6: Molt bé, línies obertes. Gràcies per tot, Nati.
1: Fins ara.
6: Gràcies, quan vulgueu.
1: Bon vespre. I ara el que fem és marxar fins a Sentmenat. Aquest incendi al Vallès Occidental continua fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon de Mas d'Encisa. El foc ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen una seixantena de dotacions terrestres i també 12 mitjans aèris dels bombers amb el suport de les ADFs. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns en concret de 7 urbanitzacions i de nuclis disseminats. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames podria ser una màquina excavadora d'una particular. Sobre el terreny també tenim una enviada especial, una unitat mòbil a Sentmenat, amb el Xavi Cussó i la Maria Costa. Maria, bona nit, com estan les coses aquí?
9: Bona nit, doncs els mitjans aeris ja s'han retirat. Ara els bombers treballen a la nit per intentar contenir aquest incendi. S'han centrat, bàsicament, les últimes hores en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell. És l'urbanització que hi ha al capdamunt de la carena d'aquest turó. Ho continuaran fent durant tota la nit per evitar que l'afectació a tota aquesta urbanització sigui mínima. L'Ajuntament de Sentmenat amb la policia ha evacuat un centenar de persones que viuen en un d'aquests nuclis Guanta, que s'han recol·locat amb familiars. Tot i això, Protecció Civil ha mantingut aquest confinament d'aquestes 7 urbanitzacions, principalment la del Farell, on hi viuen unes 300 persones. Jordi Martí, cap dels bombers, a l'incendi, explica que el terreny els ha fet la guitza.
10: Ara sí que tenim doncs, dos punts importants. Un és que el treball de mitjans aeris doncs, ha deixat d'efectuar-se i, per tant, aquí haurem d'intensificar doncs, el treball de terra. I després l'altre és que també intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
9: en la zona del Farell. Sobretot els bombers han agrupat persones en habitatges en llocs segurs, tot i que explicaven que no podien garantir que el foc no cremi altres habitatges ja evacuats. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia unes 300 persones. L'alcalde Isidre Pineda explicava com es treballarà aquesta nit.
10: Sí, de fet ha sigut un incendi que ha començat a baix d'una vessant, ha agafat tota la rampa topogràfica, que per tant aquí ha sigut una rampa o una evolució molt ràpida, però sí que és veritat, un cop ha arribat a la part superior, el llançament de focus secundari sí que ens ha fet una mica la guitza, però sí que perd la pendent i per tant l'evolució és molt més lenta.
1: Com ha sentit, Maria, els talls estaven invertits, el de l'alcalde i dels bombers, però crec que ha quedat bastant clar el que volies transmetre. No sé si vols afegir alguna cosa més en directe.
9: Sí, Nati, només apuntar que hi ha dos dispositius ara mateix actius. Un s'ha anomenat l'Espai Jove, on s'hi atendrà de moment, pel que hem pogut veure, una persona precisament d'aquesta zona de Guanta, que se'ls ha hagut de desallotjar, i en canvi a Caldes de Montbui s'ha habilitat aquest poliesportiu per acollir les persones d'aquest càmping que també han estat evacuades.
1: Perfecte, Maria, gràcies també per aquesta informació, pel seguiment que s'està fent d'aquest incendi sobre el terreny. Estem en contacte, línies obertes. Fins ara.
9: Fins ara.
1: I ara hem de passar cap a les comarques de Lleida, a Artesa de Segre, la Noguera. El foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'unes 25 hectàrees al coll de Comiols. I la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols ens obre tota la banda del Rialp, val? Però a banda podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
2: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
1: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquesta tarda hi ha hagut revifades importants i, a més, com que hi ha altres incendis a Catalunya que anem explicant aquí a 3Cat Info, bé, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes en aquesta zona en concret. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Paraire.
13: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
14: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
13: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
1: D'això volíem parlar. Els municipis amb risc extrem d'incendis es duplicaran de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions a 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Ponent i el Baix Empordà seran les zones on hi haurà el perill més alt. Marta Vallès.
15: Demà la situació serà pitjor que avui i el dia més extrem serà dimecres. L'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur, confirma que d'avui a demà es dobla el nombre de municipis que entren en situació de nivell 4 del Pla Alfa. Tarifa de risc d'incendi forestal.
16: Passem de 45 municipis que tenim activats a nivell 4 avui a 107 municipis que estaran activats demà. De tenir 3 tancaments de massissos que tenim avui a 5 tancaments que tindrem demà a l'afegir el Montsec d'Ares i el Montsec de Rubies.
15: La situació de perill extrem es mantindrà durant tota la setmana per aquests motius.
16: En quant a temperatures, espereu que hi hagi un increment progressiu tant demà com dimecres i humitats relatives també a l'interior que poden estar inclús per sota del 10%. Això són condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
15: També incrementa el perill, la previsió que hi haurà tempestes seques a la zona del Pirineu. Des del Cos d'Agents Rurals recorden que els nivells 3 i 4 del Pla Alfa restringeixen molt les activitats als boscos i al seu voltant i també l'ús de maquinària de qualsevol tipus.
1: El que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya Nord. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, a Rossellola i a Claret, amb el suport de Josep Lluís Santiso.
17: Al poble de Tuïr, a un quart d'hora de Il Sortet, hi ha unes 300 persones evacuades en hotels, cases, però la majoria són a la Casa de la Ciutadania, com un centre cívic que hi ha al mig del poble. Han sopat menjar, que han portat voluntaris i diversos establiments. Això és com una casa de la solidaritat. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde i qui organitza aquesta acollida.
18: Nous sommes arrivés dimanche soir avec un autobus, avec ma maman de 89 ans, mon beau-père aussi de 89 ans et mon fils. Et donc, nous avons été très bien accueillis ici. On nous a de suite donné à manger.
17: Hi ha famílies senceres que han vingut fins aquí i veiem que han muntat lliteres per preparar la nit. Per exemple, hi ha vingut la Valérie.
19: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
17: En total hi ha 10.000 persones evacuades per aquest foc, més de 25 comunes evacuades, 16 persones ferides lleus, una cinquantena de cases afectades en diferent mesura, i és que mentrestant el foc continua preocupant perquè avança sense control. L'última dada és de 5.000 hectàrees cremades i preocupa també la calor. Avui hem passat de 40 graus i també aquí hi ha incendis simultanis. N'hi ha a l'oest i al nord del país.
1: I al País Valencià, a les 5 de la tarda, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen, però, una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona ara mateix. Sogorb, Pepa Ferrer.
20: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
21: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda la mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
20: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
1: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
22: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
1: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals. I en cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. Ens acostem ja al temps dels esports. 5 minuts i seran 11:15 de la nit.
23: Esports.
1: Amb el Joan Fito, bona nit.
0: Bona nit. Està en marxa a aquesta hora, partit de vuitens de final del Mundial. A Dallas està jugant la selecció espanyola, o està fent contra Portugal, ara mateix al minut 62 de partit, de moment amb empat a 0 al marcador. Quatre futbolistes del Barça són titulars amb la selecció espanyola, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, també el català del Real Madrid, Marc Cucurella. La primera part, moltes ocasions per tots dos equips, la més clara, una d'Oyarzábal, que s'ha quedat frec a frec contra el porter portuguès, però xutat a la base del pal esquerre, fregant el pal esquerre, ha marxat fora. També un xut de Nuno Mendes per part de Portugal, que ha anat al travesser d'Unai Simón, un Nuno Mendes que ha hagut de ser substituït en aquesta segona meitat per una lesió muscular. Ara mateix, com dèiem, minut 63 de partit, de moment sense canvis, Espanya 0, Portugal 0. El guanyador d'aquesta eliminatòria de vuitens de final s'enfrontarà en uns hipotètics quarts contra el guanyador del partit que jugarà aquesta matinada a les dues, als Estats Units, Bèlgica. Per tant, Estats Units o Bèlgica, que coneixeran el seu rival que sortirà d'aquest Portugal a Espanya. Tot plegat el dia que en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Pablo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual Pablo Galbiati s'ha vinculat amb el club blaugrana les últimes setmanes. També el dia, i també en bàsquet, que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les properes 3 temporades.
3: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Kitsanàs Manresa. Precisament, el Manresa incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongwenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ongwenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'APOEL Emek d'Israel.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tour, victòria d'etapa per Tadej Pogačar, en la que ha estat l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
23: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
0: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
24: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bé, bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Demà, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. I encara un apunt més de ciclisme, perquè segons ha pogut confirmar 3CAT Info, precisament Abel Balderston, ciclista del Caja Rural, fitxarà la temporada vinent per l'UAE, equip de Tadej Pogačar.
4: 3CAT Info.
0: Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter, Ángel Fortuño, fins al 2030.
25: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
0: Fortuño acabava contracte la temporada vinent. En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades i el quadre masculí del torneig de Wimbledon s'ha classificat per als quarts de final, dos dels favorits, Flavio Cobolli i Taylor Fritz. I abans d'arribar al punt de 11:15 del vespre, actualitzem el resultat d'Espanya perquè minut 67, Portugal 0, Espanya 0.

0: Són ara mateix 10:45 de la nit. Repassem el més destacat d'aquesta hora. Tenim 3 incendis, com us estem explicant, que continuen cremant de manera simultània a Catalunya i es demana màxima precaució. L'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, que ha cremat més de 300 hectàrees i que ha arribat a tocar cases. Hi ha 33.000 persones de diferents poblacions confinades. De seguida mirarem d'ampliar aquesta informació, anant sobre el terreny. També estarem molt pendents de passar per Sant Manat, perquè continua cremant i ho fa sense control aquest incendi al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord d'un polígon, el de Mas d'en Cisa, i ha cremat almenys 90 hectàrees. Els primers indicis apunten que l'origen seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil demana també el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. I passarem també. En canvi, al d'Artesa de Segre, a la Noguera, els bombers han controlat aquest foc, que també s'ha declarat aquesta tarda, després de cremar 25 hectàrees. Un foc que l'hauria provocat una màquina segadora, en aquest cas. Des d'ara i fins a les 11 de la nit, però, repassarem d'altres qüestions de l'actualitat, com ara que el secretari general de l'OTAN ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar països membres de l'Aliança en funció de si augmenten o no la despesa militar. Un atac rus sobre Kiev ha provocat avui una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. És un tema que hi haurà sobre la taula. I també us explicarem que la línia R3 de Rodalies ha reobert el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, però s'ha hagut d'interrompre la circulació durant 6 hores per la caiguda d'un arbre de la catenària. L'R1 també ha acumulat retards de mitja hora per un atropellament. I el més destacat dels esports?
1: Doncs pendent del partit de vuitens de final del Mundial, ara mateix, minut 70, el partit aturat. Pausa per hidratació, Portugal 0, Espanya 0.
0: I pel que fa al temps, dimarts la calor s'intensificarà més amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Ara són 2:45 de la nit. De seguida farem una connexió amb l'alcalde de la Pobla de Claramunt. Abans, una pausa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continua descontrolat l'incendi de l'Anoia, que ja ha cremat 400 hectàrees i ha obligat al confinament de diversos municipis de la zona i que afecta 33.000 persones confinades. Un dels municipis més afectats és la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat a peu del poble i fins i tot hi ha algunes informacions que apunten que s'haurien cremat habitatges i alguna indústria. Per saber-ne la situació, parlem precisament amb l'alcalde de la Pobla de Claramunt, aquí tenim en directe, que és l'Antoni Mabre. Bona nit, Antoni.
3: Hola, bona nit.
0: Gràcies per atendre en directe 3CAT Info. Estem repassant quina és la situació ara mateix dels diferents focs actius i simultanis que tenim a Catalunya. Hem pogut veure imatges de les flames, com dèiem, a tocar de les cases. Expliqui'ns quina situació hi ha ara mateix, alcalde.
3: Ara mateix, jo estic en el centre de comandament que s'ha habilitat a la Torre de Claramunt, al pavelló municipal, i les condicions ara són de confinament absolut i que ningú surti al carrer ni circuli per les vies públiques.
0: Les flames realment han arribat a alguns edificis, com dèiem, algunes cases, alguns habitatges?
3: Així sembla, tot i que encara no sabem com ha estat l'afectació, però sí que sembla que en el barri de les Garrigues alguna afectació hi ha hagut. Tot i això, estem a l'espera de que quan s'aixequi el confinament puguem tenir més informació per ser més entrar en detall. Llavors sí que el que és el casc antic de la Pobla, que baixava per la muntanya del castell de Claramunt, el que és l'incendi, doncs s'ha pogut aturar gràcies als bombers.
0: Quin és el temor principal que tenen vostès ara mateix?
3: Bé, el temor principal és, més que temor, és seguir les ordres que ens indiquen els bombers Generalitat, que ens demanen sobretot confinament, que ningú surti al carrer, que ningú circuli per les vies públiques per tal d'evitar totes les pistes per emergències, i així ho estan fent, suposo, i ho entenc. I, per tant, és la màxima preocupació en aquest moment. Jo he comunicat a la població que així ho han de fer, crec que s'està actuant d'una manera molt, molt correcta, molt responsable, i, per tant, ara mateix estem en aquestes condicions.
0: Clar, aquest és un missatge clar que vostè transmet davant la por, perquè al final els veïns, davant d'una situació així, hi ha temor dels veïns de què passarà i com acabarà tot això, no? Entenc?
3: Bé, de fet, els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut, en certa manera, o sigui, els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, d'acord?
0: Sí.
3: I, per tant, de moment s'han de quedar en allà, no es poden moure d'allà, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Però sí que la gent s'ha comportat molt bé d'aquesta manera, i llavors el que és el risc incendi en aquest moment estem a l'espera de que aquí 10 minuts, 5 minuts, ens informin des del cap de bombers de la Generalitat, que és un recomandament.
0: Clar, perquè vostès deien que alguns veïns se'ls ha pogut allotjar en altres vivendes, la resta, diguem-ne, on estan ara mateix allotjats la gent que no pot estar a casa seva?
3: No em consta que hi hagi gent fora de casa seva. Em refereixo que sí que ens hem organitzat d'una manera per tal de que la gent que no sabia molt bé on anar, doncs primer hem habilitat l'Ateneu Comerciant Bisbal i quan ens han indicat que havíem d'anar a cases allotjades, doncs hem buscat veïns del municipi que els deixin un espai a casa seva, i així ha sigut. Hi havia potser unes 50 persones o així.
0: Clar, està constantment en contacte amb els bombers, però ens deia que igual en 5-10 minuts té informació nova. Una mica què li han dit o com espera passar la nit en funció d'aquestes últimes informacions de com evoluciona l'incendi?
3: Bé, el que sembla que ara és més crític per part de bombers, que ara ens informaran, és que ha entrat també una part del polígon Plans Arau de la Pobla i que hi ha hagut alguna afectació en alguna empresa, que ara mateix ens ho comunicaran. El que és per la part del municipi, ara per ara, sembla ser que no hi ha afectacions importants. Esperem que es mantingui la nit tranquil·la i que els bombers puguin treballar.
0: El cal del castell està afectat? I de quina manera?
3: A veure, el castell, justament, clar, el que és l'incendi ha vingut per la part darrere del castell, ha pujat i ha baixat. Per tant, sí que s'ha afectat el castell de Claramunt. No sé com han estat les afectacions, perquè, clar, ha estat tot molt ràpid. Estem en contacte amb el Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, perquè, en certa manera, ells són propietat del departament, i sí que estem parlant amb ells per veure quina ha sigut l'afectació. Ara, per ara, no tinc més informació. Sí que arriba la flama dalt, però sembla ser que el castell es manté igual, a veure si demà tenim més novetats.
0: Un cop passi una mica l'ensurt, no? Es podran fer més valoracions exactes de l'impacte, entenc. Els bombers estan treballant per protegir la seguretat dels ciutadans, dels veïns, evidentment, i l'altre també per evitar que això vagi a més, que el foc salti la C-15 cap a Castellolí, cap a la zona, sentíem, no? de Montserrat, perquè llavors el potencial sí que seria enorme, no? d'aquest incendi. Treballen també amb aquesta hipòtesi, clar.
3: Sí, exactament, exactament. Els bombers ens han indicat que volien protegir el salt a la C-15 i amb això hi han treballat, sí, sí.
0: No sé si vol afegir alguna cosa més, l'alcalde?
3: No, simplement afegir i potenciar doncs, que la gent s'ha de confinar, que la gent no surti de casa seva, sobretot aquesta nit. Si hi ha noves ordres per part del cap de bombers d'aquí del centre de comandament, nosaltres com a ajuntament ja comunicarem també als veïns i veïnes del municipi, de la Pobla Claramunt, però ara per ara, confinament total i absolut i que la gent no es mogui de casa.
0: Doncs aquest és el missatge de l'alcalde Antoni Mabres de la Pobla de Claramunt, confinament total, a l'espera de tenir més informació dels bombers i de l'operatiu que està portant la gestió d'aquest foc. Bona sort en aquesta finestra, diguem-ne, de nit de baixada de temperatures. Esperem que evolucioni en positiu. Gràcies per atendre'ns a la trucada de 3CAT Info. Sort i ànims.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Adéu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara parlem de l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que també preocupa a aquesta hora perquè continua fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon de Mas d'Encisa. Un foc que ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, on hi està treballant una seixantena de dotacions terrestres i una dotzena de mitjans aeris dels bombers, amb el suport també de les ADFs. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Els primers indicis apunten apunten que l'origen d'aquestes flames podrien ser una màquina excavadora d'un particular. Unitat Mòbil a Sant Manat, connectem de nou amb el Xavi Cussó i la Maria Costa. Bona nit, Maria.
4: Bona nit. Els mitjans aeris ja s'han retirat. Ara els bombers treballen la nit per intentar contenir aquest incendi. S'han centrat les últimes hores en evitar que les flames arribin concretament a l'urbanització del Farell, al capdamunt d'aquest turó, que té forces carenes i que ho continuaran tota la nit per evitar que l'afectació sigui la mínima. Tot i així, es manté el confinament als 7 nuclis i urbanitzacions. Nuclis que pertanyen a Sant Manat, també alguns menor mesura a Castellà del Vallès i també d'altres a Caldes de Montbui. L'Ajuntament de Sant Manat amb la policia ha evacuat un centenar de persones de la zona de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explicava que el terreny els ha fet la guitza.
5: Ara sí que tenim doncs, dos punts importants. Un és que el treball de mitjans aeris doncs, ha deixat d'efectuar-se i, per tant, aquí haurem d'intensificar doncs, el treball de terra. I després l'altre és que també intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat. Ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
4: Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet als peus d'aquest turó del Farell, on hi havia allotjades unes 300 persones. Per atendre-les, el que ha fet és posar a disposició el poliesportiu del poble, on hi atendran les persones que necessitin passar-hi la nit. De la mateixa manera ho ha fet Sant Manat, que ha obert l'espai jove també per atendre aquesta vintena de persones que s'han hagut d'evacuar de la zona de Guanta.
0: Doncs gràcies, Maria i Xavier Cussó. Bona nit.
4: Bona nit.
0: I a Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'unes 25 hectàrees al coll de Camiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
6: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Camiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
7: El port de Camiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
6: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
8: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
6: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha d'altres incendis a Catalunya, tal com us estem explicant, doncs han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Ens deien des del Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, la Núria Pereira.
9: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc, que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
10: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
9: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: Afegim que la Inspecció de Treball al Baix Segrià ha començat una prova pilot amb drons per prevenir els efectes de les onades de calor d'aquests dies. Els treballadors de la campanya de la fruita. Els drons permeten veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures com el que ha començat aquesta setmana. Anem fins a Lleida per a Joan Álvarez.
11: Hola, bona tarda. La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs coincidint amb la nova onada de calor que afecta a Catalunya. La seva utilització és purament informativa per certificar les condicions sota les quals s'està treballant. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
12: El que ha de veure és doncs, en quines hores concretes s'està doncs, passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar. També us haig de dir que al respecte encara no hi ha una normativa clara que especifiqui no es pot treballar a partir de les 12 o a partir de les 11 quan hi hagin 35 graus. Això a dia d'avui encara no existeix.
11: Si la prova pilot dona resultats satisfactoris, aplicarà altres territoris del país i també altres sectors com la construcció. Recordem que a l'estiu de l'any passat un temporer que collia fruita en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
2: El temps.
13: Comencem aquesta setmana amb la segona onada de calor de l'estiu. Una onada de calor que anirà més al llarg de la setmana i el seu moment més àlgid serà entre demà i dijous aproximadament, i veurem si a partir de dijous doncs, es va desinflant. Ho podria fer, però molt lentament. Per tant, la sortida d'aquesta onada de calor serà lenta i, per tant, la podríem gairebé prolongar, almenys en alguns sectors, no de manera general, fins al cap de setmana. Ho haurem d'anar seguint. Però el que és ben segur és que entre avui i dijous el termòmetre torna a tocar sostre, torna a superar aquests llindars d'onada de calor amb una notable persistència. Ahir es va arribar a tocar pràcticament els 40 graus, avui es podran arribar a superar, i sobretot cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, on hi ha aquests avisos de calor, i, per tant, on el termòmetre s'enfilarà més. En general, farà sol, amb termòmetres entre els 34, 37, a gran part de l'interior, a la costa també superant els 30 fàcilment, i bé, a diferència d'aquests darrers dies, no esperem tramuntana, però les marianes poden ser una mica actives a les hores centrals del dia i sobretot a tota la serra prelitoral.
0: I afegim a l'àrea de servei que aquest dilluns avui s'ha recuperat la connexió amb el tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà de la Cerdanya, un tram de la línia R3 de Rodalies que estava sense servei perquè DIF hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, a les properes setmanes els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards avui ha estat l'R1 de Mataró-Barcelona. A tarda alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. També es recuperarà demà dimarts la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros.
2: 3CAT Info.
0: Anem a d'altres qüestions. 3:15, 11 de la nit, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten la despesa militar o no. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present a la cimera que arrenca demà a Turquia, una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació a Ucraïna i les demandes de més suport de Vladimir Zelensky. Enviada especial encara, Bruno Fortea.
14: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
15: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
14: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord, i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
15: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump, i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
16: and I commend him for it.
14: En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
17: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al comitè de tecnòcrates palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brascó.
18: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
19: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
18: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la seva plantilla, dels quals 1.600 són de la divisió de videojoc Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici en què els ingressos li han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de finals d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per a cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya al Consell de Política Fiscal i Financera. La reunió amb tots els consellers d'Economia, la proposta té el suport del govern català i també l'oposició frontal del PP. Per cert, que el govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a finals de mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El ministre d'Hisenda ha demanat a les comunitats del PP que deixin de bloquejar la reforma. Des de Junts avisen que encara no han vist la lletra petita de la proposta, però de moment en refreden el seu suport i defensen el concert econòmic. També dir-vos abans de parlar d'esports que el magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar demà a Pedro Sánchez aquesta cimera de l'OTAN de Turquia que us dèiem. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. També us volem explicar que el PP s'ha compromès a replicar al conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per a famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid, si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui, diu, la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i també per Vox. I amb aquesta informació ens acostem ja, doncs, a 5 minuts per les 11. Temps pels esports.
2: Esports.
0: Amb el Joan Fitó, qui saludem. Bona nit.
1: Bona nit. En joc, partit de vuitens de final del Mundial, ja el temps afegit. S'acaba d'avançar la selecció espanyola. Ho ha fet Miquel Merino en el primer minut del 6 que ha afegit l'àrbitre. Un partit que fins ara registrava empat a 0, sense ocasions clares per cap dels dos equips en aquesta segona meitat. Doncs Miquel Merino, després d'una gran assistència de Ferran Torres, que ha entrat a la segona part, ha fet de moment el gol que classificaria Espanya pels quarts de final. El jugador de l'Arsenal, que ha entrat també en aquesta segona meitat, igual que Ferran Torres, ha fet de moment l'únic gol del partit. Han estat titulars quatre futbolistes del Barça: Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin Yamal. Pedri i Dani Olmo han marxat substituïts en aquesta segona meitat. En canvi, segueixen jugant Lamin Yamal i també Cubarsí. A més, ha entrat, com dèiem, Ferran Torres, que ha fet l'assistència del fins ara únic gol del partit, obra de Miquel Merino. També ha estat titular amb la selecció espanyola el futbolista català Marc Cucurella. Per tant, 3 minuts d'afegit, n'ha afegit 6 l'àrbitre.

0: Dos minuts per acabar el partit. De moment, victòria parcial de la selecció espanyola. Espanya 1, gol de Miquel Merino, Portugal 0.
1: 3Cat Info.
0: Tot plegat el dia que en bàsquet, segons ha pogut saber 3Cat Info, el Barça retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, un Paolo Galbiati al qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. També el dia que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic pel primer equip de bàsquet, un Pedro Martínez que signa per les properes 3 temporades.
2: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el Manresa incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongwenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ongwenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Haimek d'Israel.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tour, victòria de Tadej Pogačar en la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat de temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
3: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Incredible finish today.
0: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
5: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Aquest dimarts, demà, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Encara un apunt de ciclisme, perquè segons ha pogut confirmar 3Cat Info, Abel Balderston, ciclista del Caja Rural, fitxarà la temporada vinent per l'UAE, precisament l'equip de Tadej Pogačar.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara un apunt de futbol, perquè l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030 i arribarem al punt de les 11 de la nit explicant els últims segons del partit de la selecció espanyola. Passa un minut del 6 que ha afegit l'àrbitre, per tant 7 ara mateix d'afegit. Espanya que guanya per 1-0.

Les 9 del matí, molt bon dia a tothom. És dilluns, és 6 de juliol de 2026 i comencem aquí aquesta nova edició. Encetem nova setmana de la Cel Obert a la sintonia de Ràdio Maricel. Déu-n'hi-do, 28 graus ara mateix en aquesta setmana en què les previsions ja diuen que tindrem aquesta segona onada de calor. Encetem nova setmana l'endemà del pas del Tour per Sitges, que ens deixa unes quantes imatges pel record, el record que de ben segur tindran els molts sitgetans i sitgetanes que ahir no es varen voler perdre el pas dels ciclistes per Sitges. Són, res, segons, van molt de pressa, molt ràpid, però els hem de confessar que té aquest punt d'emoció. El poder viure i poder veure in situ el grup dels més

0: Més de 180 ciclistes ahir per Sitges. La Fan Zone, situada a la cantonada entre el Passeig Marítim i l'Avinguda Sofia, va ser un dels punts amb més presència de públic que va voler compartir aquests moments únics, on una altra de les imatges que es va deixar fou la dels gegants de la vila, la del drac i la de l'àliga. Per endavant, aquestes tres horetes en aquesta setmana que, més enllà de la calor, ens porta algunes coses. Així com ha destacat la presentació del que serà la imatge i el cartell de la Festa Major de Sitges d'aquest 2026. Serà aquest dijous, dia 9, davant de la Biblioteca Santiago Rossinyol a partir de 8:45 del vespre. La Festa Major que, a poc, hem d'entendre que anirà guanyant terreny pel que fa a les coses que haurem d'anar sabent a mesura que ens hi anem acostant.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Vinga, doncs, com els dèiem, presentació de la imatge i el cartell de la Festa Major de Sitges d'aquest 2026, dijous dia 9, a partir de 8:45, i aquesta també és la setmana de l'inici de les activitats del Sitges Estiu 2026 dels Museus de Sitges, i ho farà concretament amb un recital demà passat de cant al Racó de la Calma, el Sitges Estiu d'enguany, que permetrà redescobrir el patrimoni dels museus a partir, com sempre, d'experiències musicals, sensorials, de recorreguts i també d'activitats familiars. Avui, que ja ens ho permetran, hem de felicitar especialment a l'Esteve Ferrer, que ahir fou ordenat diaca a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, de mans del bisbe Xavier Gómez. I arran, precisament, d'aquesta ordenació diaconal, l'Esteve, recordem, celebrarà la seva primera missa com a diaca amb aquest proper diumenge, dia 12 de juliol, a partir de 7:45 a la parròquia. Demà tindrem l'Esteve amb nosaltres, sí, amb ell podrem xerrar una estoneta a partir de les 10 del matí, però ens agradarà que puguin escoltar vostès les paraules d'agraïment de l'Esteve Ferrer ahir, un cop ja fou ordenat diaca.
1: Havent de procedir al nomenament de diaca adscrit a la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges i a les altres parròquies de l'arxiprestat del Garraf, tenint en compte el bé pastoral i ateses les circumstàncies personals de l'interessat, nomenem el reverend senyor Esteve Ferrer i Planes per al càrrec de diaca adscrit a l'esmentada parròquia, com a col·laborador del nostre ministeri en l'església de Sant Feliu de Llobregat, al servei del poble de Déu. Declarem que li corresponen els drets i els deures annexos a aquest càrrec pastoral i li conferim les facultats adients segons el dret i les disposicions diocesanes. Esperem que la seva personal dedicació al ministeri i que la seva generosa disponibilitat esdevindran un bé per a la vida i el servei pastoral de la diòcesi. A Sant Feliu de Llobregat, el 5 de juliol de 2026, Fra Xavier Gómez García, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i permanentment del senyor bisbe Joan Torres i Ferret, secretari general i canceller.
2: Moltes gràcies. Primer de tot, donar les gràcies a tots els que avui ens heu acompanyat, perquè també ens heu acompanyat al llarg d'aquest camí de fer que hem anat fent fins a arribar al dia d'avui. Com diu el senyor bisbe, també doncs, agrair la primera llavor, que és la llavor de la família, però sobretot també la llavor de la nostra comunitat. I agrair a Jesús, doncs, jo li deia al senyor bisbe, jo em sento molt acompanyat per aquest amor incondicional de Déu, no? Doncs mira, a les seves mans ara m'encomano i que em digui el que hem d'anar fent.

Moments, sens dubte, d'una alta càrrega emocional que va viure, sens dubte, l'Esteve Ferrer i, òbviament, la seva família i aquell grup de sitgetans que també varen voler acompanyar l'Esteve ahir a Sant Feliu de Llobregat. Recordem, repetim, que aquest proper diumenge l'Esteve farà ja la seva primera missa com a diaca a partir de 7:45. Demà parlarem amb ell a partir de 10:00 AM. I avui que també hem de tenir un petit record per a un dels docents que més empremta, diem-ho així, va deixar durant la seva etapa de mestre a l'Escola Pia. Ha mort als 80 anys en Manolo Alquézar, muntanyès, i els que vàrem tenir, ho puc dir així, la gran sort de tenir-lo com a professor, ja sigui de llengua castellana, de llatí o de grec, el recordarem sempre, per què no dir-ho, amb un somriure als llavis. Aquell Cállense, del Manolo, que ressonava de vegades a les aules de Can Colapi, forma part ja de la història de la docència a Sitges i d'aquell grup de professors i professores que, per la seva manera de ser o bé per la seva manera d'ensenyar, van saber marcar els nostres camins i els nostres destins. Manolo Alquézar, que serà enterrat aquest matí a partir de 11:15 en una cerimònia que tindrà lloc a l'oratori del Tanatori de Proelles.

Ara mateix, les 9 i 7 minuts del matí, posem també una mica de castells en aquest inici de programa, perquè ahir la jove de Sitges, en aquest mes de juliol, podem dir carregat de reptes, va actuar el passat dissabte a Ribes, en el marc de la seva festa major. Els sitgetans van poder completar la seva actuació amb un 5 de 7, un 4 de 7 amb l'agulla, un 3 de 7 i els tradicionals pilars de la canalla al balcó de l'Ajuntament. La jove de Sitges, que actuarà aquest proper dia 11 a Tarragona, al barri del Serrallo, i el dia 18, recordin, a Sitges, en el marc del memorial Pepe Rodríguez.

I posem també unes quantes notes d'agenda en aquest inici de programa. I el repàs de l'agenda ens porta a dimecres, perquè, com els dèiem fa uns moments, aquest dimecres comencen ja les activitats del Sitges-Estiu d'aquest 2026, la proposta cultural que ens ha preparat un estiu més als museus de Sitges. Aquest dimecres, a partir de les 8, al Racó de la Calma, un recital de cant que oferirà la soprano Keti Gorgotze, acompanyada al piano per Manuel Ruiz. El preu és de 15 euros i trobaran tota la informació i la possibilitat de poder comprar les entrades de forma anticipada a través dels Museus de Sitges, de la pàgina d'internet dels Museus de Sitges, museusdesitges.cat. Al Racó de la Calma, com els diem aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el recital de cant amb Keti Gorgotze i Manuel Ruiz. El Sitges-Estiu d'aquest 2026 també proposa activitats per als més petits, activitats familiars com la d'aquest dijous a partir de les 6 de la tarda, també al Racó de la Calma. Es tracta d'un espectacle científic familiar anomenat El misteri de les bombolles, a càrrec de Tracy Hunt. El preu per aquesta activitat és de 4 euros per als infants i de 5 euros per als adults. Com els deien fa uns moments, hi trobaran tota la informació a través del web dels Museus de Sitges, museusdesitges.cat. El misteri de les bombolles, aquesta activitat familiar que s'ha programat per aquest dijous a partir de les 6 al Racó de la Calma. No hi podien faltar les activitats musicals també al llarg d'aquesta setmana. Per dijous hi ha programat una proposta musical en aquests capvespres musicals a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a les seves terrasses, a partir de les 7. La proposta musical es diu Bella Dorita i la protagonitzaran l'Agnès Van Gorkom i en Rudy Rushton, el Rudy al piano i l'Agnès cantant. L'entrada és gratuïta, aquest Bella Dorita que protagonitzaran Agnès Van Gorkom i Rudy Rushton, com els dèiem aquest dijous, a la biblioteca a partir de les 7 de la tarda.

I si els agrada especialment el flamenc, les sevillanes, dir-los que aquest divendres, dia 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, a la Societat El Retiro, als Jardins, hi ha aquesta festa de fi de curs de flamenc, sevillanes i castanyoles que organitza la secció de sevillanes, flamenc i castanyoles del Retiro. Hi haurà una mica de tot, exhibicions, música, balls i rebujitos. Entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, aquesta activitat gratuïta que proposa la secció de sevillanes, flamenc i castanyoles del Retiro aquest divendres a partir de les 7.

La nostra recomanació d'avui en forma d'exposició al Centre Cultural Miramar, recordem, i continua l'exposició Pell Mutant, de Jordi Nin. Es pot visitar de dimecres a diumenge en els horaris del Centre Cultural Miramar i estarà oberta fins al dia 26 de juliol.

I avui dilluns, Cinema al Prado, amb la projecció de les pel·lícules, totes dues en català, Viva, a partir d'un quart de set de la tarda, i també la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que es projectarà a partir de dos quarts de nou del vespre. La farmàcia de guàrdia per avui dilluns serà la Torrents, a l'Avinguda Sofia, número 14. I què tenim per avui? Després del repàs dels titulars dels diaris, avui amb la Carola Fernández saludarem a la Fina Fontanet, amb la presidenta de l'Associació contra el Càncer de Sitges. Parlarem d'aquesta gala contra el càncer que es farà aquest proper divendres, dia 10 de juliol, a l'Hotel Sunway. L'Associació Sitges des del Mar ha fet balanç, com els vàrem explicar el passat divendres, d'aquests primers 6 mesos de treball, amb un missatge clar. L'Ajuntament ha de poder debatre amb els ciutadans. El Retiro va acollir dijous passat aquest acte de presentació d'aquest primer balanç, que comptà amb la conducció de Joaquim Millán i amb la participació d'Àngeles Simón, que és la directora de Sitges des del Mar, de Marc Hero, que ha estat el coordinador del programa, i de Jordi Baget, l'impulsor de l'associació Sitges des del Mar. Avui n'escoltarem, per tant, tot el que es va dir el passat dijous al Retiro. I avui que també podrem conversar uns minuts amb Lupe Fradera. Ella és una de les components del trio Viena, que aquest proper dissabte oferirà un concert al Santuari del Vinyet un cop finalitzi la missa, pels vols d'un quart de nou. Els ho vàrem comentar la setmana passada, però els ho tornem a recordar. Els horaris de les misses al Vinyet durant aquests mesos d'estiu, juliol i agost. Els dissabtes, a partir de 2:15 de la tarda, missa en castellà, i els diumenges, a partir de les 10 del matí, en català.

0: Acostant-nos a un quart de 10 del matí, tenim aquí a la Carola ja amb nosaltres per comentar-nos altres informacions, altres notícies del dia. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Va agradar el tour?
1: Sí. Molta calor.
0: Després sí. Ho comentarem, però vaja. La Carola, com un servidor, com tants i tants sitjatans, varen poder viure allò de primera mà, el pas del tour per Sitges. Jo haig de confessar que ho vaig viure amb una certa emoció. Escolta'm, sí. Tot i que ja ens ho va comentar també el Joan l'altre dia, no? Que són segons, allò, pim-pa-pum.
1: Sí, sí, passa...
0: Almenys el pas del ciclista. Després,
1: veus més estona passant cotxes?
0: Evidentment, veus més estona passant cotxes, motos, sí. La policia, les sirenes, sí. En fi, és un xou.
1: Sí, però és un xou i és un espectacle i una competició esportiva d'altíssim nivell, de fet, importantíssima, i per tant, viure-la en directe, doncs, d'alguna manera és un privilegi. Per tant, jo trobo que va ser emocionant i tenir l'oportunitat de veure-ho en directe era una mica, com a mi, el meu pare, era una mica, si podies perdre-t'ho, era una mica tonto.
0: Sí.
1: Però és veritat que vam passar calor.
0: Més enllà si t'agrada o no el ciclisme,
1: sí, sí.
0: Com diu la Carola, té aquest punt de dir, ostres, és un moment històric,
1: sí,
0: el fet que el Tour de França passi pel teu poble i bé...
1: I viure-ho amb els superaficionats al ciclisme.
0: Sí.
1: Això també és
0: clar,
1: molt xulo.
0: Clar.
1: Quan un no ho és d'aquesta manera, però té al costat aquesta gent que ho viu amb aquesta intensitat, doncs també és molt xulo veure com ells gaudien de tota l'espectacle, perquè no deixa de ser un espectacle, tota la prèvia i la caravana i tot plegat. I després, que ràpid que van.
0: Sí. És un pim-pam-pum.
1: Van molt ràpid.
0: Sí.
1: Però molt ràpid,
0: Més enllà dels tres primers escapats, sí. Després el peloton.
1: Molt ràpids. Sí, prou feines, et dona temps a veure absolutament res. Van molt ràpid.
0: En un abrir i cerrar de ojos,
1: sí,
0: que diu
1: sí,
0: aquell.
1: Sí.
0: Però bé, en qualsevol cas, el Tour ja és història. El Tour, el seu pas per Sitges, perquè sí. El Tour no s'acaba, El Tour continua. De fet,
1: acaba de començar
0: i acabarà, com ens en recordava el Joan fa uns dies, el dia 19 de juliol, que és el dia també de la final del Mundial de Futbol. Sí que es van veure més els gegants que no pas el Drac i l'Àliga.
1: Sí.
0: Òbviament, els gegants per la seva alçada, clar, es van poder veure boniques imatges, també, durant la transmissió del Tour.
1: Molt, molt boniques. La retransmissió, ho comentàveu bé, francesa.
0: La gran quantitat de piscines que es van veure.
1: Oh. És que cada imatge era com un... descobries municipis amb una perspectiva en la que no estem acostumats. La veritat és que és una promoció. No sé els diners, no sé si està calculat això, el que val la promoció per als municipis que representa el Tour.
0: No en tinc ni
1: idea. És a dir, aparèixer en la transmissió del Tour, que t'aparegui el municipi, amb aquestes imatges, a més, que estan pensadíssimes, que són imatges molt boniques, pensades per qui llueixi el municipi. Ostres, això val molts
0: diners.
1: Sí,
0: val un imperi. Algú haurà pensat, o hauria pensar, quan va veure l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla, oh, quina pena que es trobi ara en aquest moment d'obres, però vaja, en fi...
1: És igual, perquè jo crec que no va desjuir tampoc
0: no,
1: això.
0: No.
1: No va desjuir per res. Van veure les costes meravelloses, totes les obres de DIF.
0: Sí.
1: També les vam poder veure, i els gigantes i cabezudos.
0: Això mateix. Vinga, doncs, del Tour ja en parlarem.
1: Vinga, sí,
0: quan
1: ja parlarem.
0: Repassem els diaris, però, Carola, què ens portes?
1: Vinga, es porto nota relativa, relatives a una activitat que es durarà a terme aquest dimecres, 8 de juliol. La primera és el cicle musical clàssic El racó de la calma, perquè forma part de la programació del Sitges Estiu 2026, i es tracta dels guanyadors del concurs Mira, Venim a Grans del 2025, de l'any passat, per tant, que oferiran 4 concerts de música clàssica al racó de la calma i que tindran lloc els dimecres del 8 al 29 de juliol. Per tant, aquest dimecres comença el primer. És una activitat que organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, que s'inclou, com dèiem, dins la programació del Sitges Estiu 2026, 4 concerts interpretats per joves figures del panorama de la música clàssica contemporània, guardonats amb el concurs Miravent Immigrants 2025. Les actuacions seran dimecres 8, dimecres 15, dimecres 22 i dimecres 29 de juliol, a les 8 del vespre en tots els casos, i aquest dimecres serà el torn de l'actuació de la soprano Ketevan Gorgodze, que va estar distingida amb una menció especial en la categoria de cant del 29è concurs Miravent Immigrants. L'artista actuarà acompanyada del pianista Manuel Ruiz en un recital de poesia que combinarà el repertori líric de Gorgodze amb la trajectòria de Ruiz, especialitzat en repertori vocal i de cambra. Les entrades, 15 euros, es poden adquirir o bé a les, presencialment a les taquilles del Museu de Sitges, o bé de manera telemàtica a través del web també de Museus de Sitges.
0: Per tant, si els agrada la clàssica i el món del cant, doncs, com ens apuntava la Carola, el primer dels concerts aquest dimecres a partir de les 8 al Racó de la Calma, la soprano Keti Gorgotze, acompanyada del piano per Manuel Ruiz.
1: Efectivament, i aquest dimecres també, i una mica més tard, a quarts de 10 de la nit, no tinc clar que hagi acabat ja el concert, és a dir, igual les dues coses, fer-les el mateix dia serà difícil, però per qui no tingui ganes de música clàssica, però sí que tingui ganes de cinema lliure a la platja, doncs aquest dimecres arrenca, diguem, les sessions dels cinemes a la platja de La Fregata, que saben que s'engloben en aquesta proposta de cinema lliure a la platja, que s'oferta a tot Catalunya i que es fa a diferents municipis, i entre ells Sitges. Es tracta de quatre projeccions, aquesta edició, quatre dimecres consecutius, sí. Per tant, comencen aquest dimecre 8 de juliol amb la pel·lícula Molt lluny, que és aquesta pel·lícula de Mario Casas, i no me'n recordo el director, és un director català, no me'n recordo.
0: És igual.
1: Però és una pel·li que està prou bé, per si no l'han vista, hi haurà també un parell de curtmetratges previs. Això comença a quarts de 10 del vespre. Dos curtmetratges, entrada gratuïta, és un accés lliure a la platja, per tant, simplement que es portin qualsevol cosa per jeure a la sorra, tant fa, sigui una cadireta,
0: una tovallola,
1: un pareo, el que vulguin, com si volen sopar, emportar-se el beure, tant fa, és un accés lliure, tan fàcil com arribar i seure i a gaudir del cinema a la platja.
0: Per tant, aquest dimecres, com ens apuntava la Carola, primera de les projeccions d'aquest cicle de cinema a la platja, a la platja de la Fregata, a partir de quarts de 10. Home, sí, ha acabat el concert, una horeta i mitja, després estàs a pocs metres.
1: Sí, i com que és veritat que la platja de Fregata és gran,
0: sí.
1: Trobar lloc no deu ser difícil.
0: És possible que puguis fer les dues coses.
1: Mira,
0: és possible.
1: Doncs,
0: escolta'm,
1: algú, si dimecres té ganes de...
0: Sí, de passar una nit allò cultural 100%, doncs perfecte. Molt bé, doncs fins aquí, Carola. Tornem a retrobar en uns moments.
1: Vinga, ara torno.

9 i 22 minuts del matí. Seguim viatjant per aquest petit o gran imaginari musical que ens convida a recordar el que han estat alguns dels èxits de la història de la música. Anem a principis dels anys 80, concretament el 1982. En plena movida madrilenya sorgia la figura de Olvido Gara. Alaska, en aquest cas, Alaska acompanyada de Los Pegamoides. Alaska, que es va anar consolidant a poc a poc com un referent cultural d'una generació molt concreta, i aquell 1982 ens deixava aquest Bailando.

Vinga, seguim endavant acostant-nos a 2:15 del matí en aquest dilluns 6 de juliol, avui que s'escau Santa Maria Goretti, també Sant Isaías i Sant Diodor. Avui que fan anys, entre d'altres, l'exjugador de bàsquet, el jugador de Sant Boi, Pau Gasol, fa 46 anys. També és l'aniversari de Kevin Hart, fa 47 anys, el còmic i actor nord-americà. I Elena Ballesteros, l'actriu espanyola, compleix avui 45 anys.

A Sitges, a tal dia com avui de 1924, amb el Club Deportiu Sitgetà, guanyava el trofeu Germanor. Va guanyar aquell partit derrotant el Valls per 2-0, en el que fou, sens dubte, una jornada d'orgull futbolístic a Sitgetà. Tal dia com avui de 1924. Un 6 de juliol de l'any 1960, Francesc Peris, Manxeta i Guix era nomenat fill adoptiu de Sitges pel consistori presidit aleshores per Josep Ferret i de Carol, tal dia com avui del 1960. I 30 anys més tard, un 6 de juliol de l'any 1990, s'inauguraven els primers quioscs modernistes de la platja de Sitges. I arreu del món, tal dia com avui, de l'any 1957, Althea Gibson es convertia en la primera atleta negra en guanyar el títol individual femení de Wimbledon, obrint una porta que durant dècades havia estat tancada absolutament per la segregació racial en l'esport d'elit. Un nom que ja s'escriu en lletres d'or, el de Althea Gibson, que aquell 57 va guanyar Wimbledon.

I posem també l'apunt musical de cada dia per recordar que tal dia com avui, un 6 de juliol de l'any 1985, Phil Collins va arribar al número 1 de la llista de senzills dels Estats Units i ho feia amb aquest Susudio.

Era, de fet, el seu tercer número 1 als Estats Units i va arribar també a ser número 12 al Regne Unit, una cançó que va ser extreta del seu tercer àlbum d'estudi en solitari, No Jacket Required.

Un dels clàssics de Phil Collins, aquest Sussudio, que, com els dèiem, va arribar al número 1 de la llista nord-americana tal dia com avui de l'any 1985.

0: I seguim parlant de temperatures que continuaran pujant, motivant l'activació fins i tot d'avisos per calor en moltes comarques. Per tant, segona onada de calor de l'estiu, que ja la tenim aquí i que s'allargarà, segons ens diuen, durant uns quants dies. En aquest sentit, els pitjors dies seran demà i dimecres. I tot i que a partir de mitjans d'aquesta setmana els termòmetres tendiran a baixar una miqueta, continuarem amb valors clarament superiors a la mitjana, almenys fins a mitjans d'aquest mes de juliol, coincidint ja amb l'inici de la canícula. Avui que es preveuen màximes de fins a 32 graus, el sol que ha sortit a les 6 i 27 d'aquesta matinada i es pondrà a partir de les 9 i 29. La previsió de cara a les properes 24 hores, com cada dia, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Encetem la setmana amb el predomini de l'ambient assolellat i l'arribada d'una massa d'aire càlida que farà pujar el termòmetre arreu, principalment a Ponent i de cara a dimecres. S'espera superar el llindar de calor intensa arreu del país i fins i tot superar els 40 graus a nombrosos punts de la depressió central i comarques de Girona. Tot plegat amb el creixement d'alguns núvols d'evolució a punts de muntanya que podran deixar alguna gota al Pirineu. Per la seva banda, bufarà el vent de component sud entre fluix i moderat. Amb alguns gots forts. La situació marítima vindrà marcada pel marejol a àrees de maró. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Ara li comentava a la Carola, em semblava estar escoltant Amy Winehouse. No, s'assembla molt, s'assembla molt. Es diu Gabriela Silmi i la cançó es diu Sweet About Me. A punt musical que forma part ja d'aquesta prèvia de cada dia per repassar els diaris.

0: Avui que molts dels diaris, sobretot els editats aquí a Catalunya, a Barcelona, ens presenten i la imatge del tour, del pas del tour per Barcelona, per Sitges, vaja, per Catalunya, que està també un dels caps de setmana intensos els que han viscut tant la ciutat de Barcelona com Sitges, en el nostre cas també aquest pas del tour ahir diumenge dia 5. Es movem entre el tour, entre aquests grans incendis, l'incendi al massís de les Gavarres a l'Empordà, que està estabilitzat després de cremar més de 2.300 hectàrees, sobretot de massa forestal. L'altre gran incendi, el de la Catalunya Nord, que ja ha cremat unes 4.600 hectàrees i ha obligat a evacuar també unes 10.000 persones de 26 municipis del massís d'Arbres, entre els quals hi ha Queixàs, Castellnou, el Rosselló, també Rodès i Glorianes, el Conflent, en fi. Allò que acostuma a passar. Hi ha un incendi i l'endemà hi ha dos més o un altre més. En fi, Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: És la cançó de cada estiu.
1: Sí, sí, portem uns quants estius.
0: És la cançó de cada estiu.
1: Que d'alguna manera ho esperem, eh? Esperem que arribi el primer incendi i a partir d'aquí a veure quin serà l'últim i desitjant sempre, en tots els casos, que sobretot no hi hagin danys personals i si hi han d'haver danys materials que siguin els menors possibles. I a més, la que és la cançó també de cada estiu als diaris de manera consecutiva a l'aparició d'aquests incendis és, més enllà de les conseqüències, la gestió, quina gestió en fem, la gestió forestal, la gestió de l'agricultura, l'abandó de l'agricultura, com està repercutint d'una manera gravíssima en tots aquests territoris que han perdut terreny agrícola en favor de terreny forestal, un terreny forestal que no es gestiona prou bé i que quan cauen, salten espurnes, doncs crema d'una manera brutal. I aquest cap de setmana, doncs totes les tertúlies, debats també, i avui també els diaris, molts articles d'opinió al respecte. Per exemple, a La Vanguardia parlen del cas de la masia d'Albert Ribas, una masia de la zona de les Gavarres, i explica com les seves cabres van permetre que l'incendi no anés més enllà, perquè és un senyor que és el masover d'aquesta masia, viu amb aquesta amb la seva família a Mas Cases, que és una masia aïllada a la urbanització de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, i com dèiem, les seves cabretes han jugat un paper fonamental en l'evolució de l'incendi. Per què? Doncs perquè aquest home s'hi ocupa i amb les cabres el que fa és que cada dia les treu i garanteix que es mengin tot el sotabosc. I això fa que la zona quedi neta. Mm-hmm. Què passa? Que quan arriba ja l'incendi, que és el que va passar, quan va arribar ja la flama no es fa tan vertical, el poden mantenir i d'alguna manera eviten que la cosa continuï. Què explica aquest senyor? Que el problema d'això és que cada vegada hi ha menys gent cada vegada hi ha menys masovers en aquestes masies. Aquestes masies, la majoria s'han convertit en cases de colònies, en altres qüestions, però ja no són masies dedicades ni a agricultura ni a ramaderia. Per tant, hi ha menys masovers que s'ocupin d'aquesta part de gestió, que en molts casos es fa a partir dels propis animals que tenen allà, en aquest cas, en temes de ramaderia, i explicaven aquest cas, i ostres, que fort, al final. És un cas molt exemplificat,
0: sí, sí, sí,
1: del paper de la ramaderia, i de la mateixa manera podria ser el cas d'altres masies que tenen hort, que tenen horticultura. Es parla molt, quan es parla d'incendis, d'aquesta escenografia de mosaics i de com els mosaics a partir de les agricultures, dels terrenys conreats, poden apaivagar focs o poden d'alguna manera ajudar a que els focs no es propaguin. Clar, cada vegada hi ha menys horticultura també, hi ha menys conreu i per tant aquesta escenografia de mosaic és molt, molt, molt difícil pel que dèiem, perquè al final el percentatge de masies que es dediquen a agricultura, ramaderia, cada vegada són menor i cada vegada més, doncs, tot ha derivat en bosc. De fet, diu l'article, mira, diu que a les Gavarres el 94% de l'espai és bosc. Als anys 60 ho era el 60%. Per tant, clar, això ha anat evolucionant, que estem gairebé ja al 100% és bosc, un
0: sí, sí,
1: bosc amb una gestió
0: forestal, sí, sí,
1: sense horticultura, és molt difícil gestionar un bosc
0: molt,
1: sense la presència d'animals, sense la presència del conreu, i tot plegat ens porta doncs, a aquesta situació que vivim any rere any.
0: En el cas de l'incendi de la Catalunya Nord, recordem que el foc es va originar ahir diumenge, a partir de 7:45 del vespre, al municipi de Trevillac, a Occitània, i va passar ja a la Catalunya del nord. La virulència va fer que a 2:15 de la nit les autoritats difonguessin un missatge per evacuar una vintena de poblacions, la meitat veïns d'Illa, que es van dirigir cap a Perpinyà. Allà es van haver d'evacuar fins i tot una residència de gent gran. A 5 municipis de la zona es van establir punts d'acollida i de suport psicològic per tal d'atendre les persones afectades. L'incendi també ha obligat a modificar l'etapa del Tour d'avui dilluns, que acabarà als Angles i que s'haurà de fer sense públic en aquesta última part del recorregut, perquè només hi haurà personal de l'organització, però cap efectiu de bombers.
1: Sí, sí, i per cert que de l'incendi de Gavarres saben que l'origen va ser l'ús d'una radial.
0: Aquesta guspira que...
1: Exacte, una guspira a la persona que... l'empleat que estava fent... L'han empresonat, el van empresonar per, com a mesura preventiva, i ahir l'altre dia explicant també la ràdio que havia estat una mesura preventiva molt severa.
0: Dura,
1: dura. Molt severa. I clar, perquè s'obria el debat. Aquest senyor estava complint les ordres d'un cap d'una empresa, perquè aquest home no treballava, no era un home que anava sol a fer treballs, és a dir, era un home que treballa en un context, en una empresa, on tindrà uns caps, i per tant, ara s'ha de debatre si aquest home responia a ordres d'un cap i per tant ell no era conscient d'aquestes mesures, o sí que era conscient, si, fins a quin punt hi ha responsabilitat també de l'empresa, en fi, ara també hi ha tot aquest debat, perquè òbviament l'origen dels focs també s'ha d'analitzar, sobretot en els casos en què són forçats, no?, voluntaris, o en aquest cas, que òbviament no ho era, més enllà de que òbviament té que haver alguna certa responsabilitat.
0: En el cas de l'incendi al massís de les Gavarres, recordem que està estabilitzat després de cremar més de 2.300 hectàrees, volia dir, tot i missatges certament optimistes. Recordem que l'extinció total de les flames continuarà portant feina i anant tot bé, no es produirà, segons apunten les informacions, mínim fins a mitjans d'aquesta setmana.
1: Sí, sí,
0: encara queda feina per fer.
1: Encara cremarà terra uns dies més, seguríssim, el que passa que això sota el control d'alguna manera dels forestals i dels bombers i, per tant, sense risc.
0: Malgrat tot, una de les notícies positives d'aquest cap de setmana és que, tot i la virulència del foc, no hi ha hagut afectacions personals.
1: Efectivament.
0: En canvi, 7 edificacions van quedar afectades parcialment, 4 de les quals van cremar del tot, unes dades que no són del tot definitives, ja que els bombers no han pogut accedir encara a tota l'àrea que ha estat quedat calcinada, volia dir. Bé, doncs els incendis que són protagonistes de les informacions d'aquest dilluns, les dotacions de bombers que hi continuen treballant, en el cas de les Gavarres, com dèiem, fins a mitjans d'aquesta setmana, doncs no hi haurà allò, el que es pot dir, una tranquil·litat més o menys efectiva al 100%, però hi ha d'altres informacions. Avui que, per exemple, La Vanguardia fa una enquesta, enquesta d'Ipsos per a aquest diari, per La Vanguardia, en què s'han desprèn que només el 40% dels espanyols perceben que els jutges són imparcials. La desconfiança, per tant, en la justícia s'estén i una majoria veu un biaix polític en els casos, per exemple, de Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, i també de l'exfiscal general.
1: Es tracta, com deies, d'una enquesta a La Vanguardia. El 60% creu que els jutges fan política, només el 40% els considera imparcials i posa sobretot en casos com el de Begoña Gómez o el del fiscal general de l'Estat. És interessant l'enquesta per partits, i això és interessant, Clar, tothom podria pensar aquí, no? Clar, això en funció de qui li preguntin. Evidentment, els votants del PSOE, el 80% són els que consideren que els jutges fan política i que, per tant, no són imparcials. En el cas del PP, dels votants del PP, és el 41%, i en el cas de Vox, el 55%. Per tant, diem que no hi ha... fins i tot hi ha gent dins el partit de dreta o dreta o extrema dreta, no?, en què estarien d'acord en que hi ha política, més política que justícia, entre molts dels jutges. I pel que fa a grups de persones, Les dones, els joves i els majors de 65 anys són els que estarien d'acord amb aquest titular de que els jutges fan política i que no són imparcials. Per tant, interessant aquesta enquesta, que per cert coincideix avui també amb El País, que també publiquen avui un baròmetre on diu que el més del 65% considera que el lawfare existeix a Espanya. Per tant, tots els diaris que avui publiquen enquestes relatives o relacionades al sistema judicial espanyol.
0: En clau econòmica, diem-ho així, La Vanguardia apunta, almenys a la seva portada, que la borsa preveu un semestre de pujades per la millora de la situació geopolítica. Algunes incerteses geopolítiques que semblen començar-se a aclarir, com les conseqüències de la guerra entre Estats Units i Iran, cosa que fa preveure als analistes aquest segon semestre d'alces als mercats. Les eleccions de mig mandat als Estats Units seran una fita a seguir per comprovar-ne aquesta evolució. I en clau política internacional, també ho apunta La Vanguardia a la seva portada, la ultradreta alemanya aspira a governar dos lands a partir del proper mes de setembre.

0: I no sabem si algú de vostès se n'haurà donat especialment, però si han anat a la platja, diuen que aquest estiu la presència de meduses a les zones de bany a la costa catalana ha caigut en picat.
1: Hi ha menys meduses.
0: Sí. Encara és aviat per saber què està passant, segons apunta la informació del 3 Infocat, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Per exemple, Eduardo Blasco, que coordina l'aplicació de Ciència Ciutadana Meduses APP, aquesta aplicació que des de fa 9 anys registra els albiraments d'aquests animals a tota la costa espanyola, diu que que l'aplicació serveix bàsicament per informar de les platges lliures de meduses allà on la gent no se n'ha trobat. Diu que ens estan arribant més punts verds de platges lliures de meduses, però a la zona de Catalunya.
1: Saps per què a Sitges des de fa uns anys hi ha també menys meduses? Perquè s'ha protegit la pesca de la tonyina. I les tonyines mengen meduses. Això ens ho explicava en el seu moment l'Oriol Serra, el pescador. Saben que la pesca de tonyina està molt protegida aquí al Garraf. No qualsevol barc pesquer que surti pot pescar tonyines. Han de ser els certificats d'alguna manera, que diria que són sobretot alguns de Vilanova. És a dir, si surts amb el teu vaixell i decideixes tirar la canya o el que sigui i pesques una tonyina i t'enxampen, no només et faran deixar la tonyina, sinó que et cauran a multa. No es poden pescar tonyines. Entre altres coses, òbviament, va ser per protegir l'espècie, però també hi havia una altra necessitat, que era aquesta, i és que les tonyines es mengen les meduses. I, per tant, si tens un mar amb molta tonyina, tens menys meduses.
0: Bé,
1: què et sembla?
0: Perfecte, sempre s'aprenen coses.
1: Sempre s'aprenen coses.
0: Què més?
1: Mira, alguna cosa més, Carola. Avui apareix a La Vanguardia i crec que mirarem de fer un truc i parlar-ne algun dia, perquè de fet és el periodista vilanovier, Ramon Francàs, que en parla de l'antic xiringuito Rosa Mar de les botigues de Sitges, que per cert el tour va passar just ahir per davant, i parla del final tràgic d'aquest xiringuito del 1964, que fa anys que va rebre la condemna o l'avís de que havia de ser enderrocat, però no tira endavant. Uh-huh. I aleshores ha quedat com en un llim entre, diguem, la denúncia de demolició, o sigui, la denúncia d'enderrocar i la demolició. I això ha fet que durant tots aquests anys, perquè va ser el 2018 que van rebre la caducitat de la concessió i aquell desembre es va suspendre l'ús i l'explotació. Aleshores es va firmar l'ordre d'enderrocament, però és a hores d'ara i això encara no s'ha enderrocat. Què ha implicat això? Doncs que aquell espai està completament degradat, està fet molt malbé, perquè clar, és un espai en desús. I jo pensava, i en parlarem perquè l'article, el director de Port Ginesta es queixa, no? Perquè òbviament allò ha degradat l'espai d'una manera considerable, més enllà que era un xiringuito emblemàtic que estava just a la part que conflueix entre la zona que estan ara arreglant de les botigues, el passeig de les botigues amb Castelldefels. Més enllà d'aquesta imatge, el que diu ell és que clar, tots aquests anys de buit ha quedat aquí munyiu, i jo pensava, ostres, ves que això no sigui el que ens passi amb el Club de Mar i amb el Kansas, que ara s'han tancat, que arribarà l'ordre de demolició, d'enderrocament, però fins que ho facin, igual ens passen 15-20 anys.
0: Passaran uns quants anys,
1: I això quedarà aquí abandonat a la sort de ningú i òbviament doncs degradant la imatge, el paisatge, etc. En l'article, més enllà de la denúncia del director de Port Ginesta, que de fet el que reclama és a l'Ajuntament de Sitges, que ara estan amb la remodelació de l'accés a Port Ginesta i combinat de manera amb les obres del Miteco per reformar tot això del passeig del marítim de les botigues de Sitges, li reclama a l'Ajuntament d'alguna manera que el mantingui net aquest espai, perquè està absolutament degradat. L'alcaldessa diu que no, perquè hi ha també declaracions de l'alcaldessa Aurora Carbonell, diu que no és responsabilitat de l'Ajuntament, però que faran l'esforç i la petició de demanar-ho, tot i que no és competència seva. Insisteix l'alcaldessa, que explica que va demanar als del tour que miressin d'evitar la imatge. Diria que no ho van aconseguir perquè el tour va passar per allà. No sé fins a quin punt es va veure la imatge, també t'ho dic, perquè saben que els planos al final són molt triats, I en això, diguem que la realització del tour acostuma a ser molt, molt, molt curosa.
0: Molt curosa, sens dubte.
1: I buscar imatges que realment siguin atractives. Hi ha també declaracions de Mònica Gallardo en aquest article, però en qualsevol cas, parlem de la història d'aquest xiringuito històric, el Rosamar del 1964, a les botigues de Sitges, que fa molts anys que té aquest anunci de... I pensava jo, mira, igual farem un truc perquè ves que no sigui el que ens estigui anunciant el que hagi de passar aquí amb aquests dos espais. Esperem que no, perquè si ha de passar això, i les imatges, la veritat, del xiringuito són bastant lamentables. I em deixes que acabi...
0: Sí, tant.
1: ...amb alguna qüestió més?
0: I tant.
1: Avui és 6 de juliol.
0: Sí.
1: Avui comença... Bé, comença demà, però avui a les 12... Què hi ha a Pamplona? Què hi ha?
0: Ah, home, el xupinazo, no?
1: El xupinazo.
0: El xupinazo, sí, el Sant Fermín, sí.
1: El Sant Fermín, és avui a les 12, cantaran tots els pamploneses i pamploneses, cantaran el riau-riau, vestits de blanc amb el mocador vermell. I és interessant perquè avui La Vanguardia parla de l'origen d'aquesta vestimenta.
0: I els gaiteros que interpretaran el Ánimo Pues.
1: Sí?
0: Sí.
1: Oh, veus? Doncs parlen de l'origen de la indumentària. Per què van de blanc i per què duen el mocador vermell? Doncs l'origen de... Tot això és molt modern, és del segle XX, que ningú es pensi que això ve d'èpoques molt més passades, és del segle XX, i es veu que és quan esclata el tema de les penyes. Allà a Pamplona, pels enfermines, la gent s'agrupa el que li diuen penyes, sí, que són com colles, perquè la gent ens entengui, i... es veu que als inicis del segle XX va haver una penya que es va voler com desmarcar de la resta, volia ser com visibles, la roba blanca era la més barata i van decidir anar de blanc. I el tema del mocador vermell, hi ha moltes històries, però la que pesa més va lligada a Sant Fermín, justament aquí va ser bisbe de Pamplona, que sembla ser que va acabar degollat, i aquesta sang basada a partir del coll és la que d'alguna manera faria com
0: sí, sí,
1: referència,
0: tenia aquesta relació al color vermell,
1: al mocador, sí, sí, sí, posat al coll i que sigui de color vermell, per si algú no ho sabia. I per cert, Sant Fermines comencen demà oficialment, tot i que avui és el xupinazo, no, bueno, demà és Sant Fermín tot, però comencen avui, com dèiem, a les 12.

0: va suposar. Aquella violació, per descomptat, per la víctima, òbviament va ser un punt d'inflexió a la seva vida, per descomptat, també pels agressors, perquè van entrar a presó, per sort, o gràcies a la justícia, però va ser un punt d'inflexió en el codi penal judicial i en tots els casos que han vingut després, perquè en aquella època, fa 10 anys, i ho recordarem tot aquell cas, perquè més enllà de l'agressió brutal que va patir aquella dona de matinada en un portal per aquell grup d'indecents, se la va jutjar molt per com anava vestida, perquè havia begut alcohol, perquè ella va entrar, deien que va entrar de manera voluntària al portal, etc, etc. Això era com eren com uns mites, unes creences que fa 10 anys estaven molt establerts, que per sort cada vegada ho estan menys, ara ja i cada vegada menys la gent no pensa ni avalua ni jutja la vestimenta de la víctima, més enllà de si la faldilla era més curta o menys curta, ni coses d'aquestes, no? S'ha posat el consentiment al davant. Aquells joves van ser jutjats, van entrar a presó. De fet, el Tribunal Suprem va revocar la condemna del 2019, els hi va incrementar fins i tot la condemna, però el que dèiem, aquella agressió sexual va ser un punt d'inflexió que va acabar el 2022 amb la llei del només sí és sí, perquè recordem que aquests agressors no se'ls va condemnar per agressió sexual, se'ls va condemnar per abús sexual, perquè no es va considerar que en aquella època requeríem concurrència de violència física, van considerar que no, i sobretot no van considerar que ella hagués dit un no explícit, prou explícit. Allò va fer canviar diguem el codi penal, i des del 2022, amb el canvi de la llei, tot delicte sexual que no tingui un consentiment explícit és considerat agressió sexual. Això fa que la condemna, òbviament, s'incrementi. Per tant, 10 anys ja d'aquella agressió terrible a Pamplona, però que, d'alguna manera, després ens va portar doncs, aquest canvi de codi penal.
1: Bé, doncs, els Sanfermines que arrenquen avui dia 6, que tindran el seu dia gran demà, coincidint amb la festivitat de Sant Fermín, i com ens recordava la Carola, és una setmana sencera de festa, festa, festa i més festa, perquè bé, Sant Fermín és això, és festa a Pamplona. I en l'àmbit esportiu, què els hem de dir? Què els hem de dir? Què els hem de dir?
0: Que ha passat el Tour,
1: Que ha passat el Tour. Ha passat el Tour, i tant que n'hem parlat del Tour, i perquè passi allò en un plis-plas, però vaja...
0: I el periòdico ha triat les costes com a imatge,
1: sí.
0: Ho has vist?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: la Vanguardia ha triat Montjuïc, no? Ha triat Barcelona...
1: La Vanguardia, sí.
0: Què és això, no? És l'ascens a Montjuïc, o què és això? No sé què és.
1: Sí, Montjuïc, sí, l'ascens a Montjuïc.
0: Però el periòdico ha triat la imatge de les costes, que és veritat que és una imatge molt, molt bonica.
1: Si els preguntem en quina imatge es quedarien vostès, no? Del pas del Tour per Sitges, probablement doncs, bé, alguns diran doncs, la velocitat amb la que passen els ciclistes, tot i que en un primer moment van poder veure els tres escapats,
0: sí.
1: Després doncs, la resta de ciclistes. Algú, perquè ho he pogut veure a través d'algunes fotografies, a través d'Instagram, va tenir l'habilitat de poder enxampar algun ciclista en concret.
0: Ah, sí?
1: Pogacar, eh?
0: Pues, devia ser una mica xiripa, sí, sí, perquè la velocitat sí, que sí, passa... Sí,
1: sí. Pogacar, que de fet va ser un dels protagonistes de l'etapa d'ahir, perquè vaja, li va cedir literalment la victòria al mexicà Isaac del Toro, que es va convertir en el primer mexicà que guanya una etapa del Tour des del 1990, gràcies al gest, com dèiem, del seu company de l'UAE, l'eslové Tadej Pogacar, que li va cedir el triomf. Per tant, el mexicà del Toro, que és el principal gregari de Pogacar, i que bé, va tenir alguns problemes mecànics anant cap a Olesa de Bonesvalls, bé, va acabar guanyant aquesta segona etapa del Tour. La primera, recordem, va ser el dissabte, aquesta crono per equips. Els tres ciclistes que es van escapar, Molnar, Engelgaard i Van de Broek, que també van tenir la seva quota de protagonisme, però, en fi, va ser una segona etapa molt, molt recordada, sobretot per
0: pel gest,
1: pel gest de
0: Pogacar, que va ser preciós, fins i tot pels que no sabem gaire de ciclisme, jo crec que es va entendre molt bé el que feia, se'l veia i al final mirant al darrere, i ja es relaxa, quan veu que el Vingegaard no arribarà i no passarà, i se'l veu com li diu, va, vinga, guanya tu, xato, que tu has guanyat, perquè de fet s'ho havia guanyat,
1: sí,
0: perquè
1: i tant.
0: La feinada que va fer jo em trec el barret amb tots aquests que són de l'equip i que fan aquestes feinades de posar-se al davant i agafar aquí ritme per mantenir aquest ritme. És Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la feina.

0: d'aquests ciclistes que pugen a...
1: Els veus pujar, per exemple, l'ascens a Montjuïc?
0: A 30 per hora,
1: sí, sí, i van a una velocitat increïble.
0: Aquella pujada caminant se't fa difícil.
1: Bé, avui que hi ha el port de Toses, la collada de Toses, que forma part d'aquesta tercera etapa, m'agradarà veure com la pugen.
0: Doncs molt fort, Pitu.
1: Com la pugen.
0: Molt fort.
1: En fi, jornada per la història, la que van viure molts sitjatans i sitjatanes ahir que no es van voler perdre, ja sigui a Baixamar, a la carretera de les Costes o en algun punt.
0: Per allà a Campell, rotonda aquí de Campell, també hi havia molta gent allà col·locada. Sí, sí, al llarg de tot el passeig gairebé.
1: Feia moltíssima calor.
0: Molta
1: perquè,
0: calor,
1: clar, sí. Estem parlant que el pas per Sitges va ser a les 3. Mm. Més o
0: sí,
1: menys.
0: Sí, sí, aproximadament. Sí, sí.
1: Doncs que hi ha foc, que hi ha foc, literalment.
0: Sí.
1: I com a imatges, òbviament, evidentment, la dels gegants de la vila, el drac i l'àliga que van quedar més, allò, més...
0: Amagats entre
1: més amagadets,
0: la taca groga de la fanzone.
1: Sí, sí,
0: sí. I després aquesta caravana... que és sorprenent, per qui no l'havien vist mai,
1: sí.
0: Amb aquests vehicles en forma de meló i de maduixa,
1: repartint
0: amb
1: regals.
0: Aquest Spider-Man,
1: sí, sí,
0: també,
1: sí, sí.
0: A l'Astèrix i a l'Obèlix,
1: sí,
0: una cosa
1: sí, sí.
0: Molt carnavalera. Mm. Amb aquestes persones a dalt de les... els que anaven a dalt d'aquests vehicles repartint regals, no sé si t'hi vas fixar que anaven lligats amb arnesos, perquè
1: sí.
0: Anava a tota màquina. La
1: sí,
0: mà,
1: sí, sí,
0: la...
1: sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Vaig pensar, us imagineu un carnaval a aquest ritme?
1: Sí, sí, sí.
0: Una rua de carnaval a aquest ritme?
1: Sí, sí,
0: se'ns faria mena,
1: amb,
0: eh?
1: Amb una horeta ja ho tindríem pelat. Sí, sí, sí, sí. Però bé, és que allà va tothom ràpid. Tothom
0: molt,
1: va ràpid.
0: Sí, sí,
1: la policia,
0: ràpid.
1: Els cotxes dels
0: per
1: equips...
0: Per cert, va passar un mosso picant de mans al públic. Em va cridar molt l'atenció això. Va passar pel passeig un mosso amb la moto, amb motocicleta, i anava picant la mà al públic.
1: Forma part del show,
0: sí, sí,
1: suposo.
0: Formava part del show, sí, sí.
1: Forma part del show.
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs, el tour i el seu pas per Sitges, però bé, per altres poblacions, també, com,
0: sí, sí.
1: Com Vilanova, Cubelles...
0: Va, vinga, també ha passat per Vilanova.
1: Sí. Doncs que ja forma part d'aquest imaginari col·lectiu que tindran, sens dubte, molts i molts sitgetans, però més enllà del tour. I hem de posar els resultats del Mundial. I compte perquè el Brasil... A Brasil estan tristos ara mateix perquè ha caigut Brasil.
0: Ai, la canarinha.
1: Mm.
0: Ha caigut amb Noruega?
1: Amb Noruega, per 2-1, amb gol de Haaland inclòs. Jo ja vaig apuntant al seu dia que el futbol que feia Brasil no convidava a ser massa optimista.
0: Molt bé, Pitu, doncs vas fer una bona previsió.
1: I no hi entenc massa, però vaja, en qualsevol cas, aquesta derrota que deixa Brasil ja sense cap opció de poder lluitar per el Mundial. 1-2 va guanyar Noruega, també Anglaterra es classifica per la propera ronda.
0: També li va costar, no?, contra Mèxic.
1: 3-2 va guanyar el conjunt britànic, a Mèxic, que els mexicans també hi tenien dipositades moltíssimes esperances en aquest
0: home,
1: Mundial.
0: Home, si més sí, no, sí. El fandom, perquè el fandom mexicà estava embogit.
1: L'han viscut com mai, també, els mexicans. No sé si tant com el van viure el 86, que és el Mundial que va acabar guanyant l'Argentina, però vaja... han estat molt, molt, molt animats els mexicans visquent de primera mà aquest Mundial de 2026. I avui serà el torn d'Espanya. Espanya que s'enfrontarà a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ahir va ser el jugador que va comparèixer davant dels mitjans de comunicació dient allò de que, bueno, la feina ja està feta, Espanya és favorita, però, va dir però, hay que jugar i...
0: Va estar simpàtic,
1: i no lo estoy haciendo tan mal. Diu, vas... no lo estoy haciendo
0: sí.
1: Tan mal, llevo 3 goles, otros llevan más, però bueno, diu, sí que evidentment serà el darrer Mundial de Cristiano Ronaldo, perquè
0: sí.
1: Ara mateix té 41 anys, diu, però quizá no sea el final todavía de este Mundial, en aquesta mena de repte que li va fer a la selecció espanyola, que ha recuperat ja a tots els lesionats. Per tant, Luis de la Fuente disposa de tots i cadascun dels seus jugadors, per tant, per triar i per remenar. Més enllà del partit d'avui, que, repetim, serà a les 9, aquest Espanya-Portugal, a les 2 de la matinada, si no estan desperts o si volen despertar, saben que tenen un Estats Units-Bèlgica. No és un mal partit, no és un mal partit. Demà que Argentina torna a jugar, ho farà a les 6 de la tarda contra Egipte, en fi que el Mundial va fent les seves passes, la gran final, recordem, el 19 de juliol, que coincideix també amb el final del Tour. Més enllà del Mundial i del Tour, doncs és que tampoc m'atreveixo a parlar de mercat futbolístic perquè ara mateix està bastant aturadet. El que sembla que sí que s'està movent com a mercat és el mercat del bàsquet.
0: Home, caram, vaya mogudes.
1: El Barça de bàsquet.
0: El Barça ha quedat amb 5.
1: Sí, ha anat despatxant gent, l'últim Will Clyburn, i clar, s'ha quedat allò amb una plantilla que està rebent unes crítiques a la secció de bàsquet perquè, clar, és que estem a 6 de juliol i encara no se sap qui serà l'entrenador i quin jugador s'incorporarà. Es parlava de dos jugadors que gairebé deien les xarxes socials que els tenien lligats al Barça i que en qüestió d'hores els acaba fitxant un al Madrid i l'altre al Panathinaikos, com aquí diu, vaja, que el Barça està acabant sense jugadors. Vaja, és una cosa absolutament de bojos el que està passant també en aquest mercat, volia dir, de bàsquet.
0: I el València, que també estan marxant tots, després de la temporada.
1: Hi ha hagut
0: una escampada.
1: Sí, sí. Recordem que encara continua en joc a Wimbledon. I que Djokovic
0: va guanyar la de noies, la Osaka, aquella que va vestida que a tu no t'agrada tant.
1: Naomi Osaka, sí.
0: La Naomi Osaka va guanyar a Sabalenka, eh?
1: Sí. Sabalenka ha estat una de les baixes il·lustres perquè va quedar derrotada. I Novak Djokovic, que segueix endavant, ha superat un dels històrics registres a Wimbledon, el que tenia Roger Federer, classificant-se per als quarts de final. I, en fi, que Djokovic encara no ha fet el seu de les dents.
0: No.
1: Tot i que alguns ho podien pensar, doncs 39 anys, número 8 mundial. Continua sent el gran dominador a la pista central del All England Club, com gairebé si fos el jardí de cara seva, com apunten les cròniques de Mundo Deportivo.
0: Pitu, si és que encara som joves.
1: Sí. Bé, doncs...
0: Saps qui és jove, també?
1: Qui?
0: Mira, algú, si poso aquesta cançó, a veure qui et ve al cap.
1: Vinga.

0: El gran Rocky Balboa.
1: Hombre.
0: El gran Rocky Balboa.
1: Silvestre Stallone fa 80 anys avui. 80 anys aquest
0: veus,
1: home.
0: Doncs no, no ho he dit, el,
1: doncs,
0: els
1: mira,
0: aniversaris.
1: 80 anys. 80 també està fet un juvenívol, eh?
0: Sí,
1: encara
0: sí,
1: està
0: sí.
1: Actiu aquest home, encara fa pel·lis, es veu que fa un talent ara
0: quants,
1: amb la família.
0: Quants, no sé si...
1: Rockies.
0: Quants Rockies
1: crec
0: no,
1: que són
0: 4.
1: Ara t'ho sé dir.
0: 3 segur?
1: No, jo crec
0: 4.
1: Que 4. No. Jo crec que 4.
0: Aquesta és bona també, l'Albert que ens apuntava
1: sí.
0: Que aquesta cançó va ser la primera que va sonar el dia que es va inaugurar Ràdio Maricel, el 22 d'agost. No hi havia més discos, no, no. 22 d'agost de 1988, eh? Allà al garatge de la Sant Honorat, eh? Mare meva, mare meva.
1: Doncs
0: sonava aquesta cançó.
1: Home, doncs escolta'm, 6 pel·lis de Rocky.
0: I
1: 6.
0: Les paraules, aleshores, del regidor Jimeno? Del regidor Jimeno, eh? Mare de Déu.
1: Home, doncs era una molt bona cançó per començar, la veritat.
0: Sí, sí.
1: Era un bon preludi.
0: 22 d'agost del 1988, mare de Déu.
1: Pues això, que som joves, Pitu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Som joves. Jo no hi era, eh?
0: Jo tampoc, l'Albert sí. L'Albert sí, l'Albert sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bé, doncs, història. Història de la ràdio, en aquest cas, que ens ha vingut al cap. Gràcies, doncs, a que avui és l'aniversari de Silvestre Stallone i Rocky Balboa. Molt bé, doncs, amb aquesta efemèride posem punt final. Gràcies, Carola.
1: A tu, Pitu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061, salut respon.

0: Les 10 i 13 minuts, gairebé un quart d'11 del matí. Vinga, anem a parlar d'una gala solidària que es durà a terme aquest divendres a Sitges, a l'hotel Sunway, al passeig marítim de Sitges 92-94. És la gala solidària contra el càncer, una cita anual també a Sitges i una cita també anual a la ràdio, la de parlar amb la presidenta de l'Associació contra el Càncer de Sitges, Fina Fontanet. Què tal, Fina? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
0: Un any més la gala solidària, eh?
1: Sí, sí, sí. A veure, mira, jo voldria dir que hi ha moments en que un petit gest pot canviar moltes vides. I avui, pues, avui convidar de forma part d'aquests moments a tothom que ens està escoltant. El càncer, d'una manera o altra, ens ha tocat a tots. Tots coneixem algú que ha lluitat, que està lluitant o que ha hagut d'acomiadar-se molt aviat. Darrere de cada diagnòstic hi ha una persona, una família i una història plena de coratge i esperança i ganes de viure. És per això que nosaltres seguim respectant tot això i recolzant tot el que podem.
0: Per tant, aquest petit gest, no? El petit gest d'anar a aquest sopar, no? De pagar aquests 60 euros i gaudir d'aquesta nit, no? En bona companyia, en bon menjar, d'alguna manera és el gest que podem fer tots, no? Per ajudar, doncs, a que hi hagi
1: Exacte.
0: Més recaptació per investigar contra aquesta malaltia, que al final es tracta d'això, eh? Com de donar
1: sí.
0: diners perquè la investigació avanci i puguin trobar la cura.
1: Sí, sí, sí, sí. De veritat que us convido de tot cor a assistir a la gala Sopar Benèfica contra el Càncer. Mira, serà una nit per compartir, per emocionar-nos i sobretot per demostrar que quan un poble s'uneix per una bona causa és capaç de fer coses extraordinàries. Amb la presència no només gaudireu d'una ballada especial, també estareu donant suport a la recerca, ajudant a les persones afectades i oferint esperança a moltes famílies.
0: Clar, quantes gales en porteu ja, que ho saps, això, Fina?
1: Aportem bastantes, nosaltres estem vigents des de la pandèmia.
0: Caram, doncs però... imagina, 18-19, sí. no?, aproximadament, és a dir, ja
1: sí.
0: acumulant...
1: Alguns anys no s'ha fet per motius que no venen al
0: diversos,
1: cas.
0: Diversos, sí.
1: Sí. De totes maneres, jo vull dir que no es deixem passar aquesta oportunitat de fer el bé, no?, perquè cada cadira ocupada és un missatge d'esperança. Cada persona que hi sigui demostrarà que la solidaritat és més forta que la malaltia. Per això esperem a tothom i amb molta il·lusió. Tots els tiquets ja estan a la venda a Can Gassó, al cap de la vila. I entre tots i totes farem que aquesta gala sigui un èxit. Perquè junts, jo sempre ho dic, junts som més forts, junts podem donar esperança.
0: Clar, Fina, des de l'associació, una mica quin està sent el vostre paper ara? Perquè, clar, això, el càncer també ha canviat moltíssim, no? La malaltia també ha evolucionat moltíssim, per sort cada vegada entenc que millor, no? Tot i que encara, òbviament, no hi ha cura, no? Però hi ha tipologies de càncer que, doncs, que ara ja tenen més bons pronòstics, i etcètera, etcètera, no? I mica a mica, doncs, la investigació, la ciència avança, tot i que encara no hem arribat a aquesta cura final. No sé si amb aquest abans de la malaltia, el paper de l'associació també canvia? O al final el principal sempre és el mateix, que és aquest acompanyament?
1: No, mira, ha anat canviant, però ha anat canviant perquè ha anat mentalitzant a les persones de que tindre aquesta malaltia pues, és una cosa normal, que pot passar en qualsevol família, i llavors ja no és un tabú dir que un té aquesta malaltia. Llavors ens hem trobat pues, que hem pogut acompanyar a moltes persones a recolzar-les i a fer-les veure que bueno, és un procediment, és una malaltia, no com una altra. O sigui, si s'agafa d'hora, té moltes avantatges i és això el que nosaltres pretenem. O sigui, fer arribar a la gent de que es facin revisions, de que no esperin, de que no tinguin por. Vull dir, si està, per tant, com més aviat es detecti, doncs és molt millor per tothom, perquè avui en dia doncs, hi ha moltes possibilitats d'avançar-la, i ho estem veient dia a dia. I ja estem contentes perquè veiem que no és el tabú aquell de que abans la gent
0: Clar.
1: Callava i no ho deia. Al contrari, ara t'ho explica, em passa això, em passa l'altre que puc fer. Llavors, des de l'associació d'aquí del Garraf i de Barcelona, doncs tenim ajudes de tot tipus, totes són gratuïtes, ajudes per familiars, pels malalts, bueno, hi ha de tot. I la gent està molt contenta perquè no se sent sola, se sent acompanyada. I no és una cosa rara, sinó que és una, és una malaltia com pot ser una altra. Mm-hmm. Llavors, és qüestió de mentalització, i això és el que hem aconseguit, que la gent s'obri, es faci més proves i pugui detectar abans els símptomes i curar-se.
0: Aquesta feina preventiva, no?, que cada vegada tenim més present, també gràcies a feina com la de les associacions, que d'alguna manera el que heu fet és visibilitzar una malaltia que malauradament ens toca gairebé a tothom, d'una banda o d'altra, no? Ja sigui més d'una manera més principal o sigui de manera tangencial, però al final tots coneixem algú que ha passat o que ha patit per un càncer. I clar, aquesta visibilització d'aquesta malaltia, sobretot dels malalts, dels pacients, no? I entenc que aquesta manera també de mirar-los amb compassió però no amb pena, no? I amb companyia i entendre, doncs, entendre que estan passant per aquest procés.
1: Clar, és que moltes vegades ens hem trobat més que amb la persona malalta, ens hem trobat més amb la família.
0: Amb la família.
1: Que no saben com fer-ho, no saben com comportar-se, i llavors, clar, hi ha ajudes per la família, per dir, a veure, el comportament és una malaltia, bueno, sí, que al moment que et sona i que t'ho diuen, pues, se't cau el món a sobre, evidentment. Però que bueno, veus, vas veient que hi ha molta gent, vas veient, et vas sentint acompanyat. Per això és molt important que, a veure, que no se li doni més importància de la que té. Vull dir, té un recorregut, la malaltia, com qualsevol malaltia. Llavors, pues, bueno, si tenim la sort de detectar-ho a temps, pues és qüestió d'anar seguint i anar fent-lo. I els pacients queden molt contents, perquè tots els professionals que estan darrere de tot això, són un 10, vull dir, són gent
0: clar,
1: molt maca.
0: I no sé si la més gran evolució d'aquesta malaltia, i sobretot del que veieu vosaltres a l'associació, és que el lligam o el vincle càncer amb mort ja no és sempre evident, no? És a dir, anys enrere tu tenien càncer i un associava càncer amb morir. No relacionava amb res més. I avui en dia et diuen càncer i ja la primera idea que et ve al cap no necessàriament és la mort, no? És a dir, un sap que hi ha cura, és a dir, que hi ha gent que se n'en surt, no? I que hi ha pronòstics que poden ser salvables.
1: Sí, bueno, encara passa que quan a algú se li diu aquesta paraula com a enfermetat, llavors sí, pensa en la mort, evidentment, perquè això és una cosa que durant molt de temps s'ha fet i així no és fàcil treure-t'ho del cap. Però ràpidament, al moment en què et poses en contacte amb altres persones entre que et parlen, t'has donant compte de que no és així, que cada persona és diferent i que cada cas és diferent, i el més important és detectar-ho a temps. Clar, és una malaltia que no presenta símptomes. Llavors, és qüestió d'anar fent revisions, sobretot les dones ginecològiques, els homes també. Vull dir, anar fent revisions analítiques, perquè tot això, evidentment, va sortint quan hi ha alguna cosa. Llavors, és bueno, tampoc obsessionar-se, però, bueno, fer de tant en tant, doncs, un cop a l'any o cada 6 mesos, una revisió...
0: I no deixar general. Passar cosetes, és allò que dius, ah, no, aquí fa temps que em trobo malament d'on sigui, no? O fa temps que no em trobo no sé què, doncs no deixar-ho passar.
1: Sí, perquè...
0: perquè a vegades ho deixem passar perquè no ens donem importància, no? I això ho fem molt les dones,
1: Sí, però no li volem donar importància.
0: Efectivament.
1: Però, bueno,
0: No serà res. Ostres, doncs a vegades sí que ho és, i si ho enganxes a temps, doncs escolta'm, tot passa ràpid.
1: Exacte.
0: Aquest ha de ser el missatge que la gent es cuidi, que siguem preventius, que fem les revisions que ens toca, que estiguem d'alguna manera atents al nostre cos, a la nostra salut, i que quan alguna cosa veiem que no acaba de funcionar bé, ràpidament... Consulta el metge. Ràpidament. Ràpidament consulta el metge, perquè per sort, doncs, aquesta malaltia, el càncer, cada vegada té més bons pronòstics, i hi ha multitud de casos en què, òbviament, un diagnòstic de càncer mai és una alegria, òbviament. I sempre et garanteix un any dolent.
1: Sí,
0: com a mínim. Com a mínim.
1: El problema és que la gent s'espanta. I és normal, És normal,
0: sí,
1: vull dir, clar, som humans i és normal que la gent... es desplomi, però bueno, per això hi ha molts professionals que estan ajudant i que després es donen compte de que, bueno, vale, sí, no és fàcil, però bueno, són tràmits. Uh-huh. I l'important és això, detectar-ho a temps i ja està, i no deixa ser una malaltia com una altra.
0: Efectivament. I si necessiten suport, si estan en aquesta situació, tenen algun familiar, alguna amiga en aquesta situació i pensen que doncs, els vindria una mica de suport, d'acompanyament, l'Associació contra el Càncer d'aquí els guiarà, els ajudarà, més enllà de les ajudes i d'alguna manera. Sí. I a més, al final, sempre parlar amb algú que ha passat pel mateix sempre va molt bé, perquè no hi ha ningú que t'entengui millor que algú que ha passat per allà on has passat tu abans.
1: O sigui, això és evident.
0: Això és evidentíssim.
1: De totes maneres, sempre, vull dir, quan ens venen a l'associació o ens truquen o sí, així, sempre els deleguem ràpidament a la comarcal, perquè llavors ells, depèn del cas que veuen o així, i els hi posen els professionals que tenen que anar, que són la gent que està preparada per atendre'ls.
0: Bé, però en qualsevol cas, vosaltres feu com el camí fàcil, no? Diu, heu d'anar cap
1: exacte,
0: aquí, heu d'anar cap aquí,
1: exacte,
0: heu d'anar cap allà.
1: Exacte,
0: i,
1: totalment.
0: I, més enllà d'això, si tenen ganes de ser solidaris i ajudar a recaptar fons per la investigació contra el càncer, aquest divendres al Sunway, a l'hotel Sunway, al Passeig Marítim número 9294, la gala solidària contra el càncer. 60 horets, passaran una ballada magnífica, superant la mar de bé, poden reservar les entrades i comprar els tiquets al Gasol, cap de la vila. I alguna cosa més a dir de la gala, Fina?
1: Bueno, jo només diria que no hi faltin. Que la vostra presència, la presència de tothom que pugui venir, pot marcar la diferència, moltes vegades.
0: Doncs vinga, tant de bo s'aconsegueixi un aforament ben ple i moltíssima gent, i això serà un bon senyal també de solidaritat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per poder difundir-ho.
0: Gràcies, Fina, un plaer.
1: Igualment, bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: i agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dijous passat a la tarda es va celebrar l'acte de cloenda, més que de cloenda, de balanç de l'associació Sitges des del Mar. Una associació que neix ja fa uns quants anys, però diem que no s'ha posat a treballar de manera activa i semiprofessional, ho ha començat a fer des de fa 6 mesos, amb 8 taules de treball, aplegant fins a 299 persones, 299 sitgetans i sitgetanes, que han volgut opinar, parlar i sobretot proposar idees de futur per Sitges en diferents àmbits, l'econòmic, el territorial, l'educatiu, el de la salut, el de l'esport, en fi, diferents àmbits dividits, com dèiem, en taules de treball, de tot plegat, en van fer un acte final de temporada abans d'aquesta parada estival, si tornaran a posar al setembre per mirar de crear un document únic amb conclusions, i aquesta associació que, a més, el dijous en aquest acte, i escoltaran vostès els que hi van intervenir, doncs d'alguna manera el que fa ara és passar una mica la pilota als polítics, perquè ells reivindiquen que són una associació cívica, que aquí darrere no hi ha cap voluntat de crear candidatura electoral ni de presentar cap llista electoral de cara a les properes municipals, que són simplement ciutadans de Sitges opinant, ciutadans, òbviament, amb professions diverses i que opinen i que tenen idees per al futur de Sitges, que les han exposat, que les volen concretar en un únic document, i ara, com dèiem, passen la pilota als polítics, per tant, que s'asseguin amb ells, que debatin, que parlin amb ells i que, per tant, es puguin prendre decisions de manera consensuada, i aquesta bretxa, aquesta distància que hi ha entre la ciutadania i la política, cada vegada més gran, doncs d'alguna manera s'escurci una mica. Els deixarem ara l'acte íntegre d'aquest balanç de Sitges des del Mar, celebrat dijous passat al Retiro. Escoltaran inicialment Joaquim Millán era el conductor de l'acte. Intervenen també Ángeles Simón, que és la directora de Sitges des del Mar, Marquero, que és el coordinador dels programes, intervenen també un parell de membres de les taules, i clou l'acte Jordi Baget, que és d'alguna manera un dels impulsors de Sitges des del Mar, exalcalde de Sitges, com bé saben, i tot plegat en l'entorn, en el marc del Retiro. Per tant, escoltaran també el director del Retiro, en Francho Núñez, que a més va aprofitar el moment, l'oportunitat, per dir la seva en tant que president del Retiro. Els deixem amb l'acte de balanç de Sitges des del Mar.
1: Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Abans de començar, volia donar les gràcies a totes aquelles persones que avui ens acompanyeu, i molt especialment a totes aquelles que durant els darrers 6 mesos heu format part del procés Sitges Debat Obert. Gràcies als que heu participat directament, dedicant-li temps, coneixement i il·lusió. Gràcies també a les persones que, encara que no hagueu estat presents en totes les sessions, heu seguit el procés, el projecte, ens heu fet arribar idees, propostes i heu contribuït a enriquir aquest debat col·lectiu. La participació no és només opinar, la participació també és escoltar, dialogar, també discrepar quan cal i construir plegats. El sociòleg Sigmund Bauman deia que el diàleg real no és parlar amb qui pensa igual que tu, sinó amb qui pensa diferent. Precisament això és el que hem intentat fer aquests darrers mesos, crear un espai de trobada entre persones diverses, amb mirades diferents, però amb un objectiu compartit: pensar el present i el futur de Sitges. Per això, avui, per nosaltres, és un gran dia. Avui no només presentem unes conclusions, sinó presentem el resultat d'una feina compartida, d'un procés de confiança, d'escolta activa i de compromís amb el nostre poble. Per tant, estem molt contents del camí recorregut. Vull també agrair al Retiro, que avui ens acull en aquest acte. Hem escollit aquest espai perquè representa molt bé l'esperit d'aquest projecte. Un espai obert, plural, divers, de convivència i de cultura. El Retiro és una de les grans ànimes de Sitges i simbolitza aquesta voluntat de construir comunitat que també ha inspirat el projecte Sitges Debat Obert. Per aquest motiu, és un plaer donar la paraula al seu president, el Francho Núñez.
2: No sé si era el micro, és que no estava a prop. Doncs moltes gràcies per vindre, benvinguts al Retiro, i tal com ha dit el Joaquim, sempre hem sigut el Retiro amb 156 anys d'història. Hem sigut sempre una entitat política, oberta i plural, i així seguirem sent tota la vida. Agrair al Jordi, quan es va proposar de poder fer aquest espai de trobada avui, el dia d'avui, amb aquesta associació de Sitges des del Mar, aquesta plataforma de participació, de pensament i d'opinió i de debat, i que arribeu avui amb aquesta reunió amb una època dolça per nosaltres, perquè ja hem patit una miqueta el que són, tothom ha tingut obres a casa seva, però quan veieu després farem una copa de cava, convideu vosaltres la copa de cava, però vam decidir amb el Jordi de no fer-ho amb el mateix espai que estem ara, sinó aprofitar a les persones que encara no coneixeu la magnitud de lo que està recuperant ara mateix la Junta Directiva del Retiro, que és no només adaptar aquest espai, aquest Saló Teatre, aquest espai supramunicipal, perquè no recordem que el municipi de Sitges només ha tingut, els temes de cultura no han tingut mai un equipament propi cultural, perquè han tingut les entitats centenàries. Ara aquestes entitats centenàries tenen que ficar al dia a complir les normatives de seguretat, d'incendis, en fi, ficar-se al dia. I és per això que ens fa molt de goig, quan el va dir Jordi de fer aquesta reunió avui, doncs de poder després fer la copa de cava, i us ensenyarem, també està el vicepresident de la Junta Directiva, us ensenyarem com van les obres, ja veureu que estem a quasi el 98% de l'obra, i on van, aquí també veig que hi ha regidors i regidores, on van i com gestiona una entitat privada als recursos públics. És a dir, és important, nosaltres aquestes obres que veureu després, i acabo, perquè no em toca molt parlar, però així aprofito perquè sapigueu d'on ve tot això. Tenim que ficar la normativa, nosaltres hem tingut una hipoteca d'aproximadament quasi 1 milió d'euros per tirar això endavant, i amb l'ajuda dels estaments públics, fons europeus, Generalitat, Diputació, al Consell Comarcal i a l'Ajuntament, doncs estem tirant això endavant. Res més, després us ensenyarem, aquí està l'Ignasi Garrigó també com a vicepresident, qualsevol consulta que es vulgueu fer, doncs encantadíssim. Dono la paraula a...
1: Moltes gràcies, Franxo, per les teves paraules i per la vostra acollida. Diuen que darrere de cada projecte sempre hi ha persones que fan possibles que les coses funcionin, que connectin les persones, que escolten, que resolen problemes sense fer soroll i que aconsegueixen que tothom se senti part del mateix projecte. Nosaltres hem tingut aquesta sort. L'Àngeles Simón, directora executiva de l'Associació Sitges des del Mar, ha estat una peça fonamental durant aquests mesos, amb professionalitat, sensibilitat i una gran capacitat d'organització. Sí, és així, Àngeles? Ha contribuït decisivament a fer possible aquest procés participatiu. Ara ens explicarà com s'ha desenvolupat aquest recorregut, quines han estat les diverses fases, la logística, com ha construït aquest treball col·lectiu, amb algunes xifres que ens faran entendre la complexitat del projecte. Àngeles, com vulguis.
3: El Joaquim és una mica exagerat, eh? Ara has posat el llistó molt alt, eh? Però bé, bueno, moltíssimes gràcies i bona tarda a tothom. La veritat és que quan tot això va començar, mai s'hagués imaginat que d'una idea pogués sortir un projecte i un moviment ciutadà tan important, no? La veritat que això ha sigut una de les grans sorpreses que hem tingut. Això, no sé si tothom ho sap, però en aquest cas, tot això va començar el 5 de desembre amb una primera reunió que vam fer amb ciutadans, coordinadors. En aquesta reunió hi havia molta il·lusió, però també us puc dir que hi havia molta incertesa, perquè no sabíem si el poble de Sitges entendria aquesta proposta, no? Llavors, la veritat és que la resposta va arribar de seguida, i el dia 22 de febrer, que vam fer el 22 de gener, que vam fer la inauguració, pues ens vam trobar en una sala plena de 160 persones, no? I això ens va donar força per començar a treballar de valent, no? Què hem fet durant tota aquesta jornada? Pues, bueno, veient que la resposta del municipi va ser excepcional, pues avui en dia podem estar molt orgullosos de que hi ha 299 ciutadans participant en aquest projecte. Què fan aquests ciutadans? Pues, lo más importante que fan és dialogar, aportar idees, propostes, sempre des d'una mirada superpositiva i sempre pensant en el futur de Sitges. Què més hem fet? Com veieu, hem fet moltíssima feina. Hem dut 8 taules temàtiques. Hem fet 8 taules temàtiques de diferents àmbits. En cada taula ha hagut en total 105 participants. Llavors, sempre parlant, dialogant, amb 1.000 de propostes. Hem tingut l'honor de participar i parlar amb 33 entitats socials d'aquí de Sitges. A més, hem creat una comunitat internacional que ens vam trobar l'altre dia amb tots ells, amb moltes ganes d'aportar la seva visió europea i mundial també al nostre poble. Evidentment, tenim l'honor de comptar amb el Consell de l'Experiència liderat pel nostre estimat Jordi Serra, que el tenim avui aquí, que tenim l'honor de tindre a la presidenta honorífica aquí del Retiro, que també forma... jo te faig honorífica. Que també forma part del Consell de l'Experiència. I també hem treballat amb el Consell d'Experts liderat per un conegut Xavi Duran, molt estimat també al poble. Llavors, realment hem fet una feina molt, molt bona. A nivell intern, què us puc dir? Pues que, la veritat, a nivell intern no hem parat. Hem fet més de 90 reunions internes per intentar donar-li a aquest projecte una organització professional i, sobretot, un rigor. Alguns m'han dit que rigor germànic, ho sento, però algo ha de quedar aquí. Què més hem fet? Pues hem fet 8 reunions de junta, la junta s'ha reunit 8 vegades per definir el programa, els propers passos que s'han de donar. Hem fet 4 reunions importants, 3 reunions amb els coordinadors per definir tot el programa de treball que se tenien que dur a terme en les taules i a més hem fet els actes tant de benvinguda com el d'avui per donar a conèixer tota la manera de treballar que hem tingut. A nivell tot això mai hagués sigut possible si no haguessin tingut la col·laboració de totes les espais emblemàtics que hem fet servir per dur a terme les reunions. Llavors, la veritat és que és d'agrair i vull des de l'associació agrair a tots els espais la possibilitat que ens han donat de reunir-nos en ells, no? Però a més això no hagués tingut ningú èxit si les persones que han col·laborat en aquest projecte, no? D'una forma totalment altruista i ponent lo més important que tenim, que és el nostre temps. O sea que a mi me gustaría que, por favor, diéramos un fuerte aplauso a todas estas personas que han participado de una forma desinteresada en pensar en el futuro de Sitges. Y a nivel de comunicación, pues también hemos estado muy activos. Estamos muy contentos de que hemos tenido más de 129.000 visualizaciones en Instagram, así que eso significa que realmente hemos despertado el interés de los ciudadanos, ¿no? Que quieren saber lo que hacemos. Y creo que eso es muy, muy interesante. A nivel comunicativo, somos una asociación totalmente transversal, con una manera de comunicarnos muy clara y también muy plural. Intentamos que en todas nuestras comunicaciones utilizar los 3 idiomas. Soy un ejemplo de ello. El catalán, el castellano y el inglés. De hecho, en nuestra web también está en 3 idiomas, ¿no? Es una manera de acercar esta asociación a toda la ciudadanía y que nunca el idioma sea una barrera.
4: Y la verdad es que a mí me agradaría acabar una pequeña reflexión, y es que mai van pensar que aquest projecte seria fàcil, perquè els grans canvis no l'aconsegueixen una associació, els aconsegueix una comunitat que decideix implicar-se, i això és exactament el que està passant avui a Sitges. Així que moltíssimes gràcies a tothom i deixo aquí el nostre amic Joaquim.
5: Gràcies, Antonio, i un fort aplaudiment.

0: segurament molts de vosaltres noteu ara què de què s'ha parlat, quines preocupacions han expressat els participants, quines idees han sorgit, quines conclusions podem extreure després de 6 mesos de treball. Doncs bueno, ha arribat el moment de descobrir una miqueta com ha anat tot aquest procés i ha arribat aquest moment. Per presentar-nos els principals resultats i les conclusions d'aquest procés participatiu, dono la paraula al Marc Quero, que ha estat coordinador tot aquest procés. Gràcies, Marc. Si vulguis, sisplau.
1: Gràcies. Molt bé. Bueno, s'ha fet la introducció tot plegat. En resum, hem fet 8 taules de treball. Cada taula de treball ha generat uns 40-50 folis amb un quadern. Val, això ja ens explicarà tot després quina continuïtat tindrà això, però ha generat aquest material. Per tant, tenim 455 pàgines, més de 450 pàgines de material, reflexions, opinions, etc. No? Per tant, això és un material molt valuós i és un material que ens posa al dia del que la gent pensa, del que les comissions pensen, de les propostes que hi ha, etc. Jo no defugiré d'estudi i, evidentment, explicar cada taula ens portaria mitja hora cada taula, però sí que donaré unes pinzellades, perquè la gent ho demana i ho vol saber, donaré unes pinzellades molt ràpides, una mica allò tips del que podria ser el que s'ha comentat. Per exemple, la taula d'economia. Es parla de la degradació d'actius fonamentals, en aquest cas de l'espai públic i les platges, regressió de la sorra i percepció de la manca de manteniment neteja. Hi ha una dependència excessiva del model turístic basat en el volum. Cal anar cap a l'excel·lència. Cal anar cap a l'excel·lència, és una altra de les pitjallades. L'objectiu no és créixer més, sinó funcionar millor. Val? Recuperar la marca Sitges com a sinònim de qualitat integral, transformar Sitges en una destinació d'experiències, més que en un simple consum de masses, equilibrar l'economia local amb altres sectors productius i complementaris, potenciar el sector de congressos, economia blava lligada al mar, salut, cultural, esportiu, protegir la singularitat comercial de la degradació de competència deslleial o garantir la seguretat. Això podrien ser unes petites pinzellades d'economia. De territori, hi ha una cosa evident, que és l'esgotament físic del municipi. Sitges té el 70% del seu territori protegit, ja no hi ha pràcticament espai per créixer. Aquesta sensació de saturació es tradueix en una pressió sobre serveis públics, privats, així com de l'espai urbà, que es veu incapaç d'absorbir els vehicles i que pot suposar una pèrdua de qualitat de vida dels que resideixen. Hi ha la fractura social amb el tema de l'habitatge, que és un gran tema. Hi ha, evidentment, la fragilitat climàtica evident amb un litoral en retrocés, i les platges són un gran patrimoni per nosaltres. Propostes, hi ha moltes, hi ha una pila de propostes, perquè tingueu una idea. Planificar mobilitat amb dades reals de demanda, rehabilitar edificis, mobilitzar locals buits per habitatge, etc. L'esport. El creixement demogràfic de Sitges no ha estat acompanyat d'una planificació de noves instal·lacions esportives. L'èxit de la pràctica esportiva a Sitges ha superat la seva infraestructura actual. No es tracta només de la falta d'espai, sinó també d'un manteniment que es percep deficient. L'esport base és el gran tresor de Sitges. Es proposa moltíssimes coses, però, per exemple, programes de patrocini i suport al talent local, el tercer pavelló, cobriment de pistes, desenvolupar pinsvens, Sitges destinació esportiva, dissenyar un ecosistema de beneficis creuats entre els esdeveniments esportius i el teixit empresarial local, crear un portafoli de projectes público-privats tipus centres del rendiment, acadèmies especialitzades, etc. Educació. L'educació de Sitges s'enfronta avui a un escenari de complexitat invisible. Els centres educatius detecten un augment preocupant de la vulnerabilitat socioeconòmica i malestar emocional. Es proposa transformar el model educatiu de Sitges cap a un sistema integral i preventiu que posi el benestar emocional i la persona al centre, garantint una coordinació eficient entre tots els agents socials. A nivell estructural, existeix una desconnexió operativa entre el món escolar, els serveis socials i el sistema de salut. Es proposa molts temes, programes de mentoria, programa municipal d'atenció a altes capacitats, participació de persones jubilades com a referent i suport emocional per a joves, dotar l'espai jove de presència professional d'especialistes,
2: En l'àmbit social, la vila creix en població i multiculturalitat, però aquest dinamisme no ha anat acompanyat d'un enfortiment del teixit comunitari. La taula descriu un municipi on el sentiment de pertinença s'està diluint i on han aparegut noves formes d'aïllament. Un exemple és la soledat de la gent gran que conviu amb una adolescència desorientada, que no troba espais de referència. Ha crescut el nombre de persones amb necessitat de suport social i manquen espais per a noves entitats socials o centres d'acollides d'animals, per exemple. Es proposa habilitar equipaments que funcionin com a ponts, ampliar l'atenció mèdica de proximitat, reforçar el servei d'ajuda a domicili, consolidar un servei estable d'acompanyament emocional, etc. Cultura. La cultura sitgetana funciona sovint gràcies a la iniciativa de la societat civil, més que no pas a l'existència d'una planificació estratègica consolidada. Dificultat a transmetre els referents culturals propis a una població cada vegada més diversa. Es detecta la manca de programes d'acollida cultural i lingüística que facilitin la incorporació dels nous residents a la vida comunitària. El gran repte no és tant conservar la identitat sitgetana com garantir-ne la transmissió i actualització. El futur cultural de Sitges no depèn tant de crear noves estructures com de saber connectar millor tots els actius. Les entitats, els creadors, els equipaments, el patrimoni, el coneixement i la ciutadania. Necessitat urgent de transformar la relació de l'administració amb les entitats passant d'un rol fiscalitzador a un rol facilitador. El voluntariat cultural es troba asfixiat per la complexitat de les normatives. Aquí les propostes eren moltíssimes. Ja passo pàgina perquè si no ens allargarem. Eren moltíssimes. I ja finalitzem, les botigues. Les botigues es vol integrar en el debat de Sitges, però Sitges té l'obligació d'integrar la realitat de les botigues. És un sentiment. Hi ha un sentiment d'invisibilitat institucional. Es vol fixar de manera oficial una nova identitat que superi una mica tot el tema de les diferents urbanitzacions amb el binomi botigues Port Ginesta. Hi ha una constatació que el model actual de relació política i econòmica amb Sitges està completament esgotat. Hi ha una necessitat de canvi estructural. I tot apunta, i apunta aquesta taula, a endegar tot el procés de la famosa entitat municipal descentralitzada. I ja per acabar, hi havia una taula de projectes estratègics, van haver-hi diverses opcions, però hi ha alguns 3-4 que realment han copsat l'interès de quasi tots. Un és el desenvolupar el centre de convencions o recinte firal polivalent, modern i potenciar el port i altres espais municipals per acollir festivals i activitats culturals, reforçar el tema dels projectes museístics, que el Consorci del Patrimoni ja està fent un pla estratègic en aquest sentit, i ampliar-ho a sectors com el motor, lligats a l'autòdrom o al rally, ampliar alguna possibilitat en aquest camp. Hi ha també la necessitat d'un pla de contenció per preservar la qualitat urbana, el desordre, el soroll i el paisatge urbà, el famós Barcelona posa't guapa, però adaptat aquí. I després hi ha un gran repte que tots sabem, que és el tema de Vallcarca, on realment es vol que aquesta oportunitat, que sigui una oportunitat i que s'aposti per activitats, formació, esdeveniments, recerca, i que sigui un espai que generi un nou orgull local i un punt de trobada de la ciutadania. Això és més o menys el que deien les taules. Jo ho he llegit per no sortir-me del guió, perquè no és una reflexió meva personal, i per això la tenia aquí. Hi ha molta més informació. Això és només una pinzellada perquè sapigueu què s'ha fet i fins a on hem arribat. No? I ahir o abans d'ahir llegien algun... Em va fer una gràcia una cosa i la vaig posar aquí per acabar. Diu, no fallamos por no saber el futuro, fallamos porque muchas veces no queremos verlo. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Marc. Si us sembla, ara farem un pas més. Ja coneixem com s'ha desenvolupat el procés, quins han estat els resultats, però també és important escoltar les persones que l'han viscut des de dins. Per això hem convidat a dues persones que han participat en dues de les taules de treball perquè comparteixin amb nosaltres la seva experiència. Ens explicaran en quines expectatives van començar aquest projecte, com l'han viscut els mesos de debat i participació, i sobretot quins reptes han trobat pel camí i què s'emporten d'aquesta experiència. El seu testimoni ens ajudarà a entendre que, més enllà dels documents i les conclusions, Aquest procés ha estat, sobretot, una experiència humana de diàleg, confiança i construcció col·lectiva. Doncs, donem la paraula a la Noemí, que ha participat a la taula d'Educació i Esport, i a l'Antonio, que ha participat a la taula de Territori i Medi Ambient. Comencem amb l'Antonio. La Noemí primer. La Noemí primer.
3: Hola, jo sóc la Noemí Milà i he participat a la taula d'Educació i Civisme. I la veritat és que l'únic que puc dir és que estic molt agraïda d'haver-hi participat, perquè ha sigut una taula on hi havia una mirada molt polièdrica i el que teníem en comú era el punt de l'educació. Hi havia mestres d'escola concertada, d'escola infantil i primària, d'educació d'adults, psicòlegs, què més, hi havia persones que estan a la universitat o vinculades amb l'educació secundària. I per tant, el moment d'entesa era, o sigui, hem tingut debats molt enriquidors sense instaurar-nos en la queixa, sinó pensant què podem millorar de Sitges en l'àmbit de l'educació, aportant idees i donant-li aquesta mirada positiva. O sigui, sempre hem estat reflexionant sobre quines idees podríem aportar per donar com una empenta, no? I per millorar aspectes que potser ara estan una mica coixos. I després jo el que més m'emporto és aquest espai de debat i sobretot haver conegut persones i haver-me retrobat amb persones que ja hi havia treballat anys enrere, però trobo que ha sigut molt enriquidor, hem tingut molt bona entesa. No sabem això si anirà més lluny o no, però la veritat és que ha sigut molt agradable trobar-nos i a mi personalment primer em feia una mica de por, em feia una mica de respecte a l'entrar a formar part d'aquest grup. Li deia a l'Olga, ostres Olga, no sé jo si jo sóc capaç de... Però sí, ha sigut molt, un equip molt xulo de persones. Crec que hem fet un debat molt enriquidor i em quedo amb això, amb la capacitat de flexibilitzar, de parlar, de respecte per les diferents opinions, de trobar un punt d'entesa comú. Molt bé, molt, molt positiu.
4: Yo soy Antonio y yo he participado en la mesa del territorio de adjunto, no está aquí el coordinador ahora, pero sí que tengo a uno de los compañeros de mesa. Yo soy novato, he llegado a Sitges hace poco, no tengo background, con lo cual no tengo nostalgia de tiempos pasados, mejores ni peores, pero sí que me ha sorprendido que en la mesa el conocimiento y la experiencia de la gente que he encontrado ahí era muy fino. Grandes profesionales que me han apuntado problemas desde mirar grandes proyectos en el futuro hasta denunciar los problemas que pasan día a día. Y me ha parecido que tienen un valor añadido esta gente que la ciudad no puede desperdiciar. Entonces, como ellos habrá otros, imagino que la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible para que aporten, para que se sientan involucrados y para que se impliquen. Porque cuando se implican, la ciudad se hace más de uno. Y cuando se hace más de uno, pues aprendes a cuidarla y además aprendes a exigir que la cuiden también las instituciones. Con lo cual, en la experiencia, no, de la mesa podría hablar un montón, porque he trabajado un montón en mi mesa, y supongo que todas, pero en la mía han trabajado como negros, ya lo puedo decir. Entonces podría hablar mucho, pero no se trata de eso, se trata de animar a la participación y a saber que las cosas salen en las mesas, ¿eh? Luego ya... será a otros que tienen que ponerlas en marcha, pero las cosas salen, las ideas salen y hasta las soluciones se apuntan y se apuntan cosas que, bueno, pues ya digo, yo no tengo el conocimiento para poder valorarlas, pero en la mesa sí que lo había y se han apuntado un montón de cosas. Así que la experiencia también ha sido muy buena, muy rica y sobre todo lo que quiero sobre todo apuntar es que la gente visite la web, se acerque a la asociación, valore por sí mismo si le merece la pena o no participar en un proyecto ambicioso, pero que está ahí, global, un proyecto serio y que, bueno, que promete mucho. Ya está, eso es todo.
0: Gracias. Gracias, Noemí y Antonio, por compartir la vuestra experiencia y por la vuestra implicación durante todo este proceso. Y ahora ya anem acabant. Entrem en el darrer moment d'aquest acte per posar el punt final d'aquesta presentació. Vull donar la paraula a una persona que, per molts dels que esteu avui aquí, no necessitarà presentació, en Jordi Baget, és, sense dubte, una de les ànimes d'aquest projecte. Ha estat l'impulsor, la persona que va creure que Sitges necessitava un espai de pensar, escoltar, dialogar, imaginar una paraula que a ell li agrada, imaginar el seu futur. Ha estat capaç de crear espais de reflexió compartida, de sumar sensibilitats diverses i, sobretot, de transmetre una cosa que avui és més necessària que mai, la il·lusió. Perquè els pobles avancen quan hi ha persones disposades a imaginar un futur millor i, sobretot, a treballar conjuntament perquè aquest futur sigui possible. Aquesta il·lusió és la que necessita Sitges, una il·lusió que uneix, que inspira i que convida a participar. He tirat una frase que t'agradarà, Jordi, perquè, com deia Saint-Exupéry, si vols construir un vaixell, no comencis buscant fusta, desperta primer que les persones el desitja navegar. Crec que aquest procés ha despertat precisament aquest desig compartit de construir un Sitges de futur.

l'any 2022, imagineu-vos, i no ens vam atrevir perquè hi havia eleccions i vam dir no ho fem, perquè si ho fem ara diran que es presenta d'alcalde. Pues, algú em va dir que era una utopia, no era possible que la gent parlés de Sitges, bueno, vindran els teus amics, els que no et diran que no, perquè ets gros. I vaig dir, bueno, pot ser, però jo crec que ho hem de provar. Crec que s'ha de provar perquè si no parlem del nostre poble, si no ens debatim, si no conversem, en comptes de fer-me un bar o que em diguin a mi, oi que malament va, oi que oi, podríem veure una cosa, no aconseguirem fer una comunitat, no? No som una comunitat. Ens va costar molt pensar com ho faríem, perquè al principi no sabíem com estructurar-ho. Era com no innovador, perquè processos de participació n'hi ha hagut molts, però sí que era una aventura, perquè érem tres persones que, bueno, coneguts, el Julio ho és, jo també, però què fem? Fem una associació. Una fundació no, perquè hem de posar molts diners i no els tenim. Doncs fem una associació. Vam fer l'associació i vam començar a parlar amb gent de Sitges. I, què us sembla? I vam tindre l'input de que tothom volia que això funcionés. Però també era, bueno, una cosa és que vulguin i l'altra és que sigui real, no? I això s'ha d'organitzar, no? Com ho organitzem? A partir d'aquí vam veure que si no ho fèiem sèrio, si no ho fèiem professionalitzat una mica, pseudoprofessionalitzat, si no hi posàvem molt empeny amb les coses i fer-ho d'una manera que la gent veiés que és sèria la proposta, no ens en sortiríem. Per això vam, doncs, posar en marxa amb l'Àngeles, la directora, la persona de comunicació, la secretària, i vam començar a estructurar una organització per poder-ho fer. I la veritat és que avui ens trobem aquí que en 6 mesos hem sigut capaços de parlar de Sitges. Hi ha moltes idees, moltes, jo les he llegit totes. Tinc el privilegi d'haver escoltat totes les taules, perquè m'arribaven a mi i jo deia, jo vull ser el primer, què diuen els sitgetans, no? I idees extraordinàries, idees que veus que les compartim quasi tots, idees que a més són viables, són possibles, l'únic que falta és aquesta part que ara us parlarem. El procés aquest de Sitges Debat Obert no ha acabat, perquè queden petits detalls que han d'acabar. Encara volíem acabar-lo abans del juliol, però era complicat, que ara queda alguna entitat que hem de parlar per acabar de tancar el tema. Hem de parlar amb els veïns de Garraf, del poblet de Garraf. Hem de parlar amb alguna persona per tota aquesta documentació que tenim ara, que no se l'ha pogut explicar al Marc, us l'explicarem jo crec que a l'octubre, perquè l'hem d'analitzar, l'hem de sintetitzar, no podem donar un llibre de 500 fulls, no? Hem d'aconseguir entre tots, entre els experts, els que tenen experiència i persones que es dediquen a maquetar i tot això, a fer un document que us presentarem. Ja he fet una pinzellada, però d'idees podria n'hi ha 200. No? Des de coses molt senzilles a coses molt complexes. Però una de les coses que vull parlar, no tant de les idees, és que, el que llegint la transcripció, no? Va haver-hi una frase d'una de les taules, d'una de les persones, que a mi em va fer pensar molt, molt. Perquè a veure si aquesta proposta quedarà al calaix de la frustració dels ciutadans, com sempre passa. Jo vaig dir, ostres, quan vam votar l'associació, vam dir, hem d'involucrar la gent, si la gent s'involucra en un programa de parlar, i després les causes han de passar. Si no, la frase és clara. Si tot això que heu fet de parlar, ja n'he parlat amb ningú, però tots els que heu parlat, tots els que heu construït, tots els que heu posat sobre la taula propostes, veieu que això es queda en un calaix i no hi ha una continuïtat ni una viabilitat, no haurem perdut el temps, lògicament. Però hi haurà com una tristor i a la vegada hi haurà frustració. I aquí és on ve que vosaltres mateixos ens heu posat un repte a l'associació. Perquè nosaltres ja ho intuïem, que una vegada tinguéssim tot això, algú tenia que posar-ho en marxa. No? I aquí hi ha diferents motors. Hi ha l'Ajuntament, que és un dels motors importants per posar en marxa coses d'aquestes. Hi ha l'empresariat, també és important per posar coses en marxa, però sobretot els més importants són els ciutadans. I el que hem aconseguit és un capital humà i de coneixement que és patrimoni de Sitges en aquest moment. I el tenim aquí. I ara l'hem de poder aconseguir els ciutadans, aconseguir convèncer els motors que fan possible les

0: coses que ens escoltin i ajudar-los i facilitar la seva posició. Quan parlem de motors, l'Ajuntament parlem de l'àmbit polític, lògicament. Sense ells és difícil poder desenvolupar bastantes coses. Llavors, és molt curiós que quan han acabat les taules totes volen continuar. Totes volen, en veritat o no, res, diu, a millor alguna no, algunes persones, no dic les taules, però totes volen continuar. Però si vam preguntar, escolta, bueno, ja hem acabat el procés, no, no, però vam continuar per fer un seguiment del que vam dir. Vale, això ja és interessant. Altres ens han posat sobre la taula per què no fem un fòrum de ciutat, de la ciutat, a la vila, de Sitges, per anar treballant totes les propostes. Per què no fem un observatori de seguiment de les dades que, de l'evolució de Sitges amb els diferents grans àmbits? Per què no fem, no me'n recordo, però per què no fem, no fem? I això és el que ara tenim, ens hem posat en un problema i en un gran repte. Ja no són les idees. Les idees les teníeu, les hem posat sobre la taula, us hem facilitat perquè les puguem consensuar, treballar, i ara el gran repte és, hem de posar en marxa que aquestes idees es puguin realitzar. Hem de posar en marxa que els motors d'aquest poble ens escoltin com a ciutadans i com a associació, de que són bones idees i que fan possible el canvi d'algunes persones o alguns creiem que s'ha de fer. O sigui que ara l'associació, aquest estiu, quan tots aneu de vacances, jo soc generat a l'estiu, llavors el que farem és...
1: Doncs el que farem és posar-te a treballar per trobar aquests espais, aquestes eines que ajudin a tothom a que això sigui possible i que l'associació sigui permanent. No vam muntar una associació només per fer això. Ja ho intuïm, ja volíem que no fos això. Sinó que fos una associació de ciutadans real que tingués la seva influència i que a més fes viable els projectes que la ciutadania ha posat en marxa o ens ha posat sobre la taula. Dit això, aquesta utopia avui és una realitat. Dit això, la força és la vostra força, no és la força de l'associació ni dels dos o tres que estem aquí posant el terreny de joc perquè vosaltres pugueu estar còmodes i treballar.
0: No podem deixar caure els que heu participat, els que realment...
1: Els que realment heu treballat heu sigut vosaltres. Nosaltres l'únic que hem fet és organitzar-ho i empenyem perquè anés endavant. Continuarem empenyent, no ho deixarem. No deixarem que decaigui. Però si no esteu vosaltres amb nosaltres serà molt complicat. O sigui que només us demanem que ara, a partir del setembre, que començarem una altra vegada a activar tot aquest moviment, continueu col·laborant, treballant, perquè nosaltres segur que us posarem sobre la taula reptes per continuar a pensar en Sitges i perquè sigui possible aquest futur que tots volem. Donar les gràcies a molta gent. Donar les gràcies a l'equip que ha estat amb mi, que ja saben que som molt pesat i que ha estat vinga, que hem de fer-ho. Crec que s'ha organitzat molt bé totes les taules. No era fàcil, tantes taules, tanta gent, comunicar-se. Gràcies a la gent que també s'ha implicat en els consells de l'experiència dels experts que hem estat debatent i parlant de coses. Gràcies als ciutadans que ens han aportat coses sense anar a les taules, ens enviaven emails, ens enviaven idees. I al final, gràcies a Sitges que té ganes de parlar. Gràcies a Sitges que té ganes de veure un futur. I nosaltres l'únic que volem és que realment aquest futur el veiem entre tots, no? I aquí estem doncs, precisament per aconseguir-ho. El setembre ens tornarem a veure, us tornarem a proposar coses i segur que podreu tindre aquest document final, perquè veiem el document de tot el que s'ha dit, de tot el que s'ha proposat, i aquest document donarà peu també a molt debat i a moltes propostes. Res més, només dir una cosa, que no sé què anava a dir, que a la referència tenia que pujar, però... Ah, bueno, una cosa, si algú vol anar al QR, si algú posa, això és molt modern, eh? Si posa el mòbil, de cop i volta surten cosetes i sortiran idees i moltes coses, eh? Aquest, si algú es vol divertir, ho pot fer.
2: Surt la presentació, per si algú se la vol...
1: A la presentació i alguna cosa més.
2: Pot descarregar-se la presentació
1: amb el QR. No tenim... som una associació... transparent, neutre, vale? Neutre. L'única particularitat que està és que treballem pels ciutadans, vale? I les ciutadanes, i treballem pel futur del poble, res més. I espero que això sigui sempre així. No vull que pensi ningú que darrere hi ha res, només aquest pensament i aquesta il·lusió pel nostre poble. I sobretot que els ciutadans puguin participar, que els ciutadans puguin parlar, que els ciutadans puguin consensuar, que això és el que ens interessa més. I el més, i el més important i l'últim, i ara ja sóc una crida de l'Ajuntament, l'he de fer, no? He sigut exalcalde. O sigui, l'Ajuntament té que vindre també en aquest terreny de joc i parlar i debatre amb els ciutadans. Ho farem tot el possible perquè també ens trobem i ens retrobem per poder parlar conjuntament amb un dels motors més importants que té el nostre poble per desenvolupar-les. Acabar. Gràcies, gràcies. Retiro. Gràcies al president. Pesen els 155 anys quan estàs aquí. Feia temps que no entrava jo aquí, eh? I pesen els 156 anys. M'agradaria que l'associació també algun dia digués algú 156 anys que van aquella gent pensar sobre Sitges. Gràcies per deixar-nos aquesta sala. Sé que teniu molta il·lusió per aquest projecte que esteu tirant endavant. Espero que realment el puguem gaudir de, quan estigui acabat el poble i tota aquesta gent que estima el Retiro. I crec que tu vols dir unes paraules.
3: Sí,
1: aprofita. No, que aprofiti a vendre el Retiro, que és el que és. Si algú vol fer soci del Retiro...
3: Bé, gràcies.
4: No. Li he comentat abans amb el Jordi, li he comentat abans de que acabés el seu speech, de que home, aquí s'han parlat de reptes, s'han parlat d'il·lusions, s'han parlat de projectes i abans d'entrar a el que és el Saló Teatre us volia una miqueta aprofitar, també s'ha parlat d'oportunitats, doncs ara agafo jo la paraula i l'oportunitat que estem a Retiro per poder-vos en dos minuts informar-vos del projecte que només dos col·lectius i un estament i una entitat coneixen realment el projecte global del Retiro. Els dos col·lectius són, evidentment, els nostres socis, perquè aquest projecte va tindre que ser aprovat per una assemblea ordinària, va ser aprovada de manera unànim. El segon col·lectiu va ser tots els regidors del municipi, això fa 4 anys, quan vam fer aquí una exposició del nostre projecte, quan encara era un embrió, vull dir, encara no havíem començat ni molt menys, estàvem acabant el projecte. I l'entitat, l'altra part que coneix el projecte, doncs és el Banc de Sabadell. El Banc de Sabadell, perquè vam tindre que explicar el projecte al nostre pla de viabilitat perquè ens poguessin aprovar la hipoteca de 800.000 euros que paga religiosament, es paga amb les quotes dels socis. Amb aquesta entitat, que com hem dit abans, ha sigut durant 156 anys una entitat apolítica, oberta i plural, i així seguirà sent durant tota la vida, i sempre ha sigut oberta. Ho comento lo d'oberta, donat perquè aquí, a l'igual que aquí, a l'altra entitat del Prado, mai s'ha tingut en consideració a l'hora d'entrar o no entrar amb una persona si era sòcia o no. Mai s'ha condicionat. És a dir, tots els esdeveniments propis del Retiro com a de tercers, com els promoguts per l'Ajuntament, han tingut evidentment l'entrada lliure, i per això he comentat abans i aprofito que ha sigut les dues entitats. Quan parlo de Retiro també no m'importa parlar del Prado perquè estem amb la mateixa casuística, tots dos estem, les dues entitats, ficant tota la carn en l'assador a través de les il·lusions de les presidències i juntes directives a tirar els projectes endavant. Han sigut equipaments, podríem dir, municipals. És a dir, per què no ha tingut a l'Ajuntament un Prado, un Retiro municipal? Perquè ja hi eren les entitats. És a dir, ara aquestes entitats que han sigut, que l'Ajuntament ha pogut fer-les servir durant 156 anys pels seus actes o per la resta d'actes, doncs es tenen que ficar al dia i es tenen que fer unes inversions molt importants. Molt importants, que no només, com hem dit abans, es paguen amb la quota dels socis per pagar una hipoteca, sinó també a través dels estaments, com fons europeus, Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i perquè fa falta un, ara mateix donar una empenta a aquestes dues entitats que estan lluitant per ficar els seus equipaments amb no condicions, sinó amb total legalitat d'incendis i de seguretat. Recordem, fa 4 o 5 anys teníem l'entitat, el Salón de Teatre el tenien clausurat. No podíem fer res, donat que no complien les normatives. El projecte us ho diré en un minut, no seré un... No, aquí no us calenta molt la coco, però perquè sapigueu què és el projecte del Retiro, aquest projecte que només coneixen socis, regidors i regidors de fa 4 anys i el Banc de Sabadell. El Retiro el que vol fer és, a part de fer la rehabilitació del Saló Teatre, és la recuperació del Saló Teatre com era, tal com era el 1916. El 1916 es va edificar, es va reconstruir després d'un gran incendi aquest Saló Teatre. L'any 70 va haver-hi una modificació que és el Retiro, que més o menys tots coneixeu, però si fa relativament 3 o 4 anys que no entreu, doncs d'aquell Retiro que coneixeu no queda res, i ara ja ho podreu veure. I com a projecte, a part del projecte cultural, de nou ser un dels pals de paller de la cultura sitgetana, volem formar part de construir el futur de Sitges. De la manera de construir, formar part, que el Retiro formi part de la construcció del futur de Sitges. Com serà això? Què és el que farem ara que no fèiem abans? Doncs abans teníem un Saló Teatre totalment hipotecat per unes sessions de cine, de cinema o de teatre. Teníem unes butaques que ja estaven, i treure la platea de butaques era era impossible, i ara a través d'unes butaques, que serà el cor del projecte, unes butaques que es podrà fer una sessió de cine a les 4 i a les 8 de la tarda fer un tardeo totalment amb tot el saló totalment buit de butaques, i donar una miqueta més de aquí he parlat de vista per Josep Maria Matas, on està el meu cunyat, sí. On està? Bueno, el que m'he comentat en el seu moment, ell ja coneix, evidentment, que coneix el projecte, és dinamitzar, participar amb el futur de Sitges, participant en la dinamització del nucli de Sitges. Com es podrà fer? Pues que el Retiro sigui també la sala de congressos de tots els hotels que no tenen sala de congressos perquè no la tenen. És a dir, per exemple, un hotel Suburb, un Suburb Marítim, un Parc Hotel, un Antemare, qualsevol hotel que no tingui sala de congressos ni disponibilitat per poder agafar i poder tindre un target de clients de congressos, doncs poden dormir als seus hotels i la sala de congressos la poden tindre al Retiro. Aquest serà, és el projecte bàsic que tindrem, a part de podeu, i després al final veureu una sala nova que ha sortit, que és una sala nova dedicada, que serà per petits consells de petit format i doncs esdeveniments com el d'avui, d'aproximadament unes 100 persones. Res més. I aprofita l'oportunitat, i aquesta era l'oportunitat, de per almenys poder-ho exposar, perquè quan veieu el que veureu, que segurament espero que us sorprendreu, sapigueu de què va la història. Moltes gràcies Jordi, per confiar en nosaltres.
3: Doncs així acabava aquest acte de balanç de Sitges des del mar, que, com dèiem, se celebrava dijous passat al Retiro. Fem un apunt musical, un descans musical, i de seguida tornem amb més històries.
5: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, ACDC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: Us espero el dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Maricel.
5: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Dissabte hi ha un concert al Santuari del Vinyet, un concert a càrrec del Trio Viena. Després tindrem ocasió de parlar amb una de les sopranos, amb la soprano que d'aquest trio que participa, que oferirà aquest concert al Santuari del Vinyet, com dèiem, dissabte 11 de juliol a 8:15 del vespre. Però abans volem recuperar una conversa que vam tenir ara fa una setmaneta, poc més d'una setmaneta, o gairebé dues setmanes, amb l'Hugo Bravo Uller. És un sitgetà, un jove sitgetà que ha transitat per Madrid, per París, també per temes d'estudis, tot i que ell és d'aquí, nascut a Sitges, i s'ha proposat un repte, que és fer el recorregut París-Sitges corrents, 1.250 quilòmetres corrent. Avui enceta l'etapa número 10, ja en fa 9 que corre, aproximadament uns 30 quilòmetres diaris, algun dia fins i tot més, ha arribat a doblar quilòmetres. Fins ahir acumulava 280 quilòmetres a les seves cames i tot plegat amb un fi solidari, perquè Hugo està recaptant diners per ajudar a la investigació contra el càncer. Ho fa a través de la plataforma GoFundMe i ja n'acumula 3.216 euros per la lluita contra el càncer infantil. Aquesta és la conversa amb Hugo Bravo Uller. Hugo Bravo Uller és un noi de Sitges, ha estat estudiant a Madrid, ara recentment a París, acaba d'acabar la carrera i s'ha marcat un objectiu, i ara voldrem saber per què, que és córrer, fer París-Sitges corrent. Poca broma, eh? París-Sitges corrent, aquest és l'objectiu de Hugo Bravo Uller. Hugo, què tal? Bon dia.
1: Hola, Carola, bon dia.
0: Per què? Per què fer aquest recorregut, aquesta bogeria, diran alguns, aquesta insensatesa, diran altres, aquest repte, no?, diran altres?
1: Pues no crec que hi hagi una raó molt concreta, sincerament, perquè, no sé, jo sempre he tingut una miqueta aquesta bogeria. I estava parlant un dia a casa meva a París amb un amic i em va dir... Bueno, i vaig explicar que volia fer una bogeria en aquests mesos, i no sé per què ell em va dir de tornar a casa corrents, i era com la gràcia.
0: Per què no tornes corrent a casa, no?
1: I ho vaig començar a mirar, vaig dir que era factible, que hi havia un noi de Barcelona que ho havia fet fa molts anys, i per què no?
0: I t'has marcat el repte de fer-ho. Entenc que corres... Sí. Que tu ja corres habitualment,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: És a dir, d'alguna manera, el running forma part de la teva, del
1: sí.
0: teu dia a dia, eh?
1: Per mi el running ja és una obligació diària, ja fa... El dissabte serà el dia... No, el divendres serà el dia 600, que el dia 600 corrent tots els dies.
0: És a dir, fa 600 dies que corres ininterrompudament cada dia.
1: Exacte.
0: Però cada dia quilòmetres diferents, recorreguts diferents, eh?
1: Sí, sí, tot el dia.
0: Però cada dia has sortit a córrer, des de fa 600 dies.
1: Sí.
0: Què et porta això del córrer? Què t'aporta?
1: Una tranquil·litat mental molt gran. Sí, la veritat que sobretot amb la carrera, que era,
0: sí?
1: era una carrera molt exigent, em permetia desconnectar ni que fos 10 minuts al dia, i després que ho penso tot a xarxes socials, i el feedback de la gent també és increïble, sigui gent de Catalunya, de Madrid, de Sevilla, de tots els parts de l'Espanya, i m'encanta.
0: El poden trobar a les xarxes com Hugo Runs the City, no?, que és el seu perfil, que ara s'ha marcat aquest repte, aquesta bogeria de fer París-Sitges corrent.
1: Sí.
0: Ho has dividit en etapes, no? És a dir, t'has marcat un recorregut, eh? Faràs uns 33 quilòmetres diaris.
1: Són uns 33 quilòmetres diaris i són unes 38 etapes. L'intenció és fer-ho en 38 etapes, però si hi ha que fer més etapes, doncs es faran més etapes o es descansarà una mica més.
0: Clar, i t'estàs entrenant per això o què?
1: Sí, he entrenat moltíssim per això, i de fet el meu entrenador és un entrenador d'aquí de Vilanova.
0: Sí?
1: I conjuntament hem treballat des de fa ja... Bueno, sí, ja vaig començar amb ell fa 2-3 anys, i vaig córrer amb ell la primera marató, i ara doncs, porto entrenant un bon any.
0: I què va passar fa 600 dies que vas sortir a córrer per primera vegada?
1: Era un 4 de novembre del 24, i no sé com, vaig dir, tenia algunes referències de creadors de contingut americans que ja corrien i corrien tots els dies, i el 4 de novembre vaig dir, és l'últim dia que deixo de córrer, i així ja moriré. I El meu objectiu de la meva vida és morir-me corrent tots els dies.
0: Tots els dies. Tu t'has marcat aquest objectiu.
1: Sí, és el meu objectiu vital. Ara l'objectiu recent és superar a Forrest Gump, que ell va córrer ficticiament uns 1.170 dies.
0: I tots aquests reptes per què? Què t'aporten? Perquè tu has fet una... Has estudiat, sí. Què? Dret
1: hispano-francès.
0: Dret hispano-francès, vull dir que tens uns altres objectius laborals, sí, professionals... No. És a dir, tot això per què? És a dir, què t'aporta això? Què és el que... Perquè clar, hi haurà molta gent que t'ho dirà, però escolta'm, per què? Quina necessitat, no? Et deuen dir molts o no?
1: Sí, o sigui, jo crec que tota la meva vida he sigut una persona molt, molt exigent en mi mateix,
0: sí.
1: Però no sé, crec que totes les ajudes que li pugui poner al meu futur, és a dir, a lo que he estudiat,
0: sí.
1: Pues és bo i hi ha moltes maneres de potenciar allò que estàs fent en el teu dia a dia o allò que per al que vols viure i eso que quieres que te dé de comer. I jo crec que és per això que corro, i sobretot perquè, no sé, un dia jo estava molt fotut mentalment,
0: sí.
1: I va ser la meva mare i la meva psicòloga que em va dir d'anar a córrer, de fer una mica d'esport, perquè jo jugava abans al Sitges, a futbol,
0: sí.
1: A la Unió Esportiva de Sitges, i després d'estar un temps a Madrid que no m'encontrava, la psicòloga me va dir de sortir a córrer, la meva mare també, el meu germà ja corria... I...
0: Caram, doncs et va donar fort, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, va començar gairebé com una cosa terapèutica.
1: Sí.
0: I d'alguna manera sents que té un punt terapèutic encara a dia d'avui, eh?
1: Al 100%. I jo crec que per això també és el que em porta a la bogeria.
0: I què vols explicar-li a la gent? És a dir, quan els altres joves, per exemple, com tu, que vegin que fas aquest repte, què és el que vols dir? Quin és el missatge que tu vols donar?
1: Bueno, sobretot hi ha el repte és un repte solidari, i és per la investigació, per l'ajuda del càncer infantil,
0: sí.
1: I crec que ja és el missatge més important de tots.
0: És aquest.
1: És que jo estic molt... Em sento molt afortunat de fer aquesta bogeria, perquè hi ha moltíssims... hay muchos niños en hospitales que no puedo hacer y que miran això com
0: un
1: somni, sí, un impuls, i pues primer de tot estic molt, molt afortunat i molt agraït de poder fer això i poder compartir-la en xarxes socials i recordar els màxims fons possibles per la investigació i als nens com jo que som
0: privilegiats, no?
1: Dir que...
0: Privilegiats, entenc que tenim salut, no? Sí. I que pots fer tot això, no?
1: Exacte. Que els grans objectius s'alcancen fent...
0: Petites passes
1: cada, tots els dies.
0: Com és el teu cas, no?
1: Aquell
0: fa 600 dies vas sortir a córrer, que deuries córrer què?
1: Sí, res.
0: 2 quilòmetres.
1: 2, 3, 5 ja era una locura. I ara, pues...
0: I fixa't, s'està plantejant... Quants quilòmetres són en total?
1: Són més de 1.250 quilòmetres.
0: Doncs està plantejant córrer més de 1.250 quilòmetres en 38 etapes, uns 33 quilòmetres al dia, que es diu aviat, entenc que això ho planteges fer amb equip, no?
1: Sí, bueno, amb un amic que és un fisio de la meva escola. Jo vaig anar a l'escola al Bonsolà i a Gavà,
0: sí.
1: Però és un amic meu de tota la vida, és fisio, acaba d'acabar la carrera.
0: I t'acompanya també, diu, vinga, va, Hugo, que m'hi afegeixo,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: m'hi sumo,
1: sí.
0: A l'aventura. I entenc que estàs ara, si busques finançament...
1: Ara com... estic buscant, sí, finançament pel repte, sí, perquè sí que és veritat que és un repte molt caro de fer, però bueno...
0: Que busques marques,
1: busco,
0: no? Sí, patrocinadors, sponsors.
1: Busco marques, no? Patrocinadors, sponsors, que li interessi el repte. Tampoc fa falta que siguin marques de running o del sector, perquè sí que és veritat que tot lo que sea,
0: sí.
1: Bueno, todo lo que llegue es bueno, i ja està, és un poc la...
0: Amb quantes bambes penses anar a córrer? Perquè, clar, per fer això n'hauràs de portar, sí. Unes quantes, no?
1: He fet una estimació de 2 bambes de trail i 2 bambes d'asfalto.
0: Perquè faràs el recorregut dels,
1: sí.
0: Dos tipus,
1: és un 50% d'asfalto.
0: Sí.
1: I després crec que és un 30% de terra, i,
0: sí.
1: hi ha un 13% que és desconegut, que ja veurem.
0: Que sorpresa, no?
1: Sí, sorpresa.
0: Sorpresa, no?
1: Sí.
0: Perquè això dius que ja ho havia fet algú abans,
1: sí.
0: Però no a Sitges, a Barcelona, no?
1: Fins a Barcelona.
0: Tu has afegit el Barcelona Sitges.
1: L'última etapa, que per mi és la més divertida.
0: I ara el més important. Quin dia penses sortir de París per cap a destinació Sitges? Quin és el dia marcat?
1: El 27 de juny.
0: El 27 de juny. Amb intenció d'arribar...
1: El 3 d'agost.
0: El 3 d'agost a Sitges.
1: Sí.
0: I arribar per on? Per on arribaràs? Per on has d'arribar?
1: Per mi la llegada somiada és l'església de Sitges, les escales.
0: Escolta'm, és que sobretot, vaja, estarem seguint-lo a les xarxes, no? Pendent d'aquesta arribada, que esperem que sigui, sobretot, bé, en bones condicions físiques. Vaja, tu ets molt jove,
1: sí.
0: No? M'imagino que ja t'estàs cuidant,
1: sí,
0: que estàs entrenant,
1: sí.
0: Vas, a més, acompanyat d'aquest amic físio, no?
1: Sí.
0: Que m'imagino que vetllarà per les teves cames,
1: sí.
0: Principalment, no? Pels teus peus. Tens il·lusió? Tens ganes per fer-ho? No sé si això és el més important ara mateix.
1: Per mi és el més important i l'il·lusió i les ganes és... Està al màxim ara mateix.
0: La teva mare no t'ha dit algun dia en quin mala hora et vaig dir que anessis a córrer?
1: Sí que m'ho ha dit, la veritat, però és que ella sap tot lo bueno que em fa i és per això que està super orgullosa de mi. Em costa molt dir això, però és veritat que...
0: Clar, no, però segur, és que és així segur que està orgullosa.
1: Sí, sí,
0: home,
1: sí.
0: A més, acaba de finalitzar la carrera, ho ha provat tot, no?
1: Sí.
0: T'has tret ja aquest
1: sí.
0: pes de sobre, no?
1: Sí,
0: després
1: sí.
0: d'aquests anys d'estudi. Per tant, tu has currat, no? Tu has currat, per tant, és motiu perquè estigui orgullosa no només la mare, sinó sobretot tu. Hugo, escolta'm, doncs moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest repte, aquesta proposta, t'estarem seguint. Hugo Runs the City, el poden seguir a les xarxes i si tenen ganes doncs, a portar alguna coseta perquè pugui tirar endavant el repte l'Hugo, doncs ja saben, a través de les xarxes s'hi posen en contacte. Un plaer, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: T'anirem seguint i el 3 d'agost esperem rebre't. Quan arribis, si de cas
1: sí.
0: puja,
1: vale.
0: directament
1: Perfecte.
0: Estem aquí al costat, puja
1: sí.
0: i et saludem.
1: Vinga.
0: Vinga, fet.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Hugo.
1: Gràcies, Gerard.

0: Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Les 11 i 38 minuts, aquest dissabte 11 de juliol, a un quart de nou del vespre, hi haurà un concert molt especial al Santuari del Vinyet. Es tracta del concert del Trio Viena, un trio que està format per la soprano Guadalupe Fradera, la violoncel·lista Maria Eckart i la pianista Assumpta Montserrat. És un grup que va néixer arran d'una estada al Conservatori de Viena. Totes tres integrants han format els Conservatoris Superiors de Música de Liceu i del Municipal de Barcelona, i ens presentaran un concert que va una mica més enllà de la idea tradicional que tenim de concert, perquè el que ens proposen és establir un diàleg entre la música i altres disciplines culturals. En aquest cas, el lligam el fan entre Montserrat i Gaudí, la figura de Gaudí. Parlem amb una de les intèrprets, amb la soprano Lupe Fradera. Què tal, Lupe? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A punt pel concert de dissabte?
1: A punt, tot a punt.
0: Explica'ns, deia ara, el vostre concert va una mica més enllà de la idea tradicional que tenim de concert, no? Feu com vincles amb altres vessants culturals.
1: Sí, de fet, enguany vam aprofitar que l'any passat era el mil·lenari del monestir de Montserrat,
0: sí.
1: Que celebrava, es va fer celebració durant tot un any, però també és veritat que la vinguda del Papa enguany s'ha aprofitat també per fer-la incloure dintre de les activitats de celebració i de commemoració del mil·lenari de Montserrat.
0: Mm.
1: Aleshores, segur que molta gent ho sap, però potser també hi ha gent que no ho sap, Gaudí, quan es va inspirar per fer les Torres de la Sagrada Família,
0: sí.
1: Es va inspirar precisament amb la forma de les agulles de Montserrat, aquesta muntanya que és tan característica catalana i que tots la sentim tan nostra. Doncs es va inspirar molt en Montserrat i vam volar-ho llogar, vam lligar el que és el mil·lenari del monestir amb l'any Gaudí, perquè lliga, perquè Gaudí es va inspirar en Montserrat, i també lliguem aquest concert, fem lligar-lo amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que serà el 29 de desembre d'enguany, d'aquest 2026. I fins i tot aquesta celebració del 150è aniversari de Pau Casals, la Generalitat ja ha dit que s'allargarà fins a l'any que ve, perquè com que va néixer a final d'any, que va néixer el 29 de desembre, doncs ho allargarem fins l'any que ve. I hem ajuntat aquestes tres efemèrides. I com ho hem fet? Doncs primer hem triat, interpretarem algunes peces, una selecció de peces del llibre vermell de Montserrat, que precisament es diu així, vermell, perquè la seva tapa era vermella. I si voleu una anècdota que us puc explicar del llibre vermell de Montserrat, que jo no la sabia, però mira, dona la casualitat que jo tinc tres germans que han estat escolans de Montserrat, i el meu germà gran diu que ell recorda l'any 1978 que ell va cantar a l'estrena mundial del llibre vermell de Montserrat, que és un llibre que es compon de 10 peces, que són cants i també són danses. N'hi ha 5 que són cants, però n'hi ha 5 que són especialment danses perquè els pelegrins les poguessin ballar a la basílica quan acabaven el seu peregrinatge. I aleshores, doncs, ell diu que això, que el 1978 es va fer l'estrena mundial del llibre vermell. M'imagino que perquè, no ho sé, però ja hi havia passat el franquisme, i m'imagino que era un moment en què es podia recuperar molta cultura catalana que potser durant uns anys va estar una mica silenciada. Aleshores, això, aquesta estrena mundial es va fer davant de l'altar del Santíssim de Montserrat, i es va acompanyar, qui feia les danses en aquell moment, va ser l'Esbart Dansaire de Rubí. Aleshores, després d'estrenar-lo aquí a Montserrat, precisament, també el van estrenar i el van cantar a França i a Berlín dintre dels actes de la Setmana de la Cultura Catalana que s'hi feia aquell any. I precisament a l'Esbart Dansaire de Rubí el que recorden és que als anys 80, quan van presentar aquest recull de danses, perquè no oblidem que és un recull de danses, el van presentar a Alemanya també, i allà Karl Orff, que era musicòleg, compositor, que tothom el recorda per al Carmina Burana, li va dir al pare Gregori, diu, guardeu aquests llibres i aquestes pàgines, diu, perquè són les més antigues conservades d'Europa, és a dir, arreu d'Europa no en trobarem unes altres. I a nosaltres ens ha agradat recuperar-ho i rescatar, doncs, enguany, per celebrar i commemorar aquest mil·lenari de Montserrat, doncs recuperar aquestes peces. Hem fet una selecció de peces, dues són danses i una altra és un motet.
0: Caram, per tant...
1: Però convidem a tothom a venir-ho a escoltar perquè és un programa preciós.
0: Clar, i anava a dir, és que va molt més enllà d'un concert, això. Vosaltres proposeu com un viatge, això. Això és un...
1: Així mateix.
0: No? És un viatge sonor, però ja entenc que bueno, en tot cas emotiu, perquè vincular aquestes tres grans efemèrides, però sobretot vincular, no?, a aquest espai meravellós com és el de Montserrat, no?, que té aquesta espiritualitat tan potent i tan forta, lligar un Gaudí, no?, i amb la idea de natura, no?, que hi ha darrere de lligam, no?, del vincle entre Gaudí i Montserrat.
1: Gaudí sempre va dir que ell s'inspirava en la natura. És
0: efectivament,
1: a dir que...
0: sí.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, això és un viatge, eh? No és tant un concert com... És a dir, no sé si això planteja... És a dir, no és una suma de temes i de peces que interpreteu, sinó que el que proposeu, entenc, és com un viatge, no? Com un...
1: Sí, un viatge sonor. I, a més, hi ha l'avantatge que una de les integrants del grup, abans de la interpretació de les peces, que les interpretem en tres blocs, doncs ella en fa una explicació per contextualitzar-ho tot, perquè el públic s'hi pugui ficar d'una manera més immersiva a dintre de la interpretació de cadascun dels temes.
0: Mm-hmm. Ho heu dividit en tres actes, no, això, Lupe?
1: En tres blocs,
0: en tres blocs.
1: Hi ha un bloc, que és el primer, que és aquest que en diem l'arrel de la muntanya, que és per commemorar el mil·lenari. N'hi ha un altre, que en diem, el que continua, en diem doncs, l'espiritualitat i el recolliment dels segles XVI i XVII, perquè aquí és, clar, Gaudí, no sé si que aquests dies se n'ha parlat molt, Gaudí, pobre, però no va tenir molt èxit professionalment, però la seva vida amorosa no va tenir el mateix èxit. I aleshores ella es va enamorar moltes vegades, també es va voler casar moltes vegades, però és molt recordat un desengany amorós que va tenir amb la Pepeta Moreu, perquè en el moment... Ella era pianista, és a dir, que Gaudí era amant de la música, ella era pianista i Gaudí va estar molts anys tractant amb la família de la Pepeta Moreu, que eren de Mataró, i tractant amb ella. I quan ja tenia 33 anys, en Gaudí es va atrevir a demanar-li matrimoni, però es van portar una carbassa. En el moment en què li va demanar ella, li va ensenyar un anell de prometatge i li va dir que ja estava promesa amb un altre home. És a dir, que el va rebutjar, i aquest rebuig el que va fer, o s'explica que va fer, és que Gaudí es dediqués més a això, en aquesta vessant més espiritual, i es concentrés en això. I aleshores fem peces en aquest segon bloc, que es diu l'espiritualitat i el recolliment dels segles XVI i XVII, fem peces que tenen relacionades que estan relacionades amb l'amor, àries, que expressen l'amor i també el desengany amorós, perquè és el que va viure pobre en Gaudí. I a més, incloem alguna peça per a violoncel sol, que d'un dels compositors que se sap que captivava en Gaudí, que és en Bach. Era un compositor que el captivava.
0: Aquest serà el segon bloc, i que ens queda un tercer bloc, no?
1: I ens queda un tercer bloc que el relacionem, doncs, això, amb el modernisme i la natura, el modernisme de Gaudí i la natura, perquè Gaudí s'inspirava en la natura. I aquí incloem també cançó catalana, també incloem altres peces, i aquí és on normalment introduïm la relació que hi va haver entre Gaudí i Pau Casals, perquè Gaudí i Pau Casals van tenir una amistat, encara que es portaven força anys de diferència, però van tenir amistat, tots dos s'inspiraven molt en la natura, també. Pau Casals arreu del món va portar una cançó tradicional catalana, que és el Cant dels Ocells, sí, i la va fer mundialment famosa, la interpretava el violoncel. I a més incloem també, acabem, amb un poeta català, que també és de basc universal, que també era amic d'en Gaudí, que és en Jacint Verdaguer. Mossèn Cinto Verdaguer és l'autor de la lletra del Virolai de Montserrat, és a dir, que tot lliga, tornem a lligar Montserrat amb Gaudí i les amistats de Gaudí, perquè en aquest cas Mossèn Cinto Verdaguer també en tenia amistat. I això... La música és de Josep Rodoreda, però la lletra és de Mossèn Cinto Verdaguer.
0: I tot això, el Santuari del Vinyet, que no sé si és un espai perfecte, idoni per aquest tipus de concerts?
1: I tant, sí, ho serà. Sí, sí, a més té molt bona acústica. És a dir, que a més de ser un lloc de molta bellesa, també té molt bona acústica i la música sempre dialoga amb aquest espai de bellesa que ens ofereix el Santuari del Vinyet.
0: Clar, perquè no sé si el vostre trio, aquest trio Viena, no?, que formeu aquestes tres dones músics, no?, aquest tipus de concerts, entenc que es poden interpretar qualsevol escenari, però entenc que hi ha escenaris que d'alguna manera queden, que això pluguen millor la proposta, no?
1: Sí, ara ho has dit, més que res pel fet aquest, que el que volem és destacar molt l'espiritualitat de totes aquestes tres vessants històriques, el mil·lenari de Montserrat, que sempre ha sigut un referent també d'espiritualitat aquí a Catalunya, Gaudí, i Pau Casals, que també era un home que també en tenia molta d'espiritualitat. Ell va compondre, per exemple, el Pessebre, que ressegueix el naixement de Jesús i fa intervenir tots els personatges del naixement, fins i tot els tres reis d'Orient. I també Pau Casals, anava a lligar-ho també amb en Gaudí, però se m'han anat un moment alçant el cel.
0: No, parlàvem de l'espai, de com de idoni pot arribar a ser un espai, no? Podeu fer concerts a tot arreu, però que hi ha espais, no?, que us encaixen millor, és a dir, que encaixen més la vostra proposta, com podria ser aquest del Santuari del Vinyet.
1: Sí, sí, perquè ara que ho dius, ara m'ha vingut al cap. Pau Casals defensava moltíssim, ell li agradava parlar molt i molt bé de la seva mare. Ell era un gran defensor de la maternitat i de la figura de la mare, de la figura materna. I nosaltres interpretarem també un parell d'Ave Maries, perquè precisament enllacen, no?, amb la maternitat, la mare de Déu, la mare de Déu de Montserrat, la mare de Déu, la mare de Jesús. Doncs interpretem els dos Ave Maries, i un dels dos Ave Maries el fem amb una versió que és bastant desconeguda, que inclou arranjaments d'un compositor català que es diu Edmund Eckart, que precisament és el pare de la violoncel·lista del nostre trio.
0: D'acord, de la Maria Eckart,
1: Sí, sí, sí, exacte. Ell ha fet un arranjament amb un contracant que acompanya precisament l'Ave Maria de Schubert, que és una de les peces més mundialment conegudes, segurament.
0: Oh, i tant. Doncs si volen escoltar l'Ave Maria o el cant dels ocells o volen escoltar algunes de les peces incloses en aquest llibre vermell de Montserrat o tals altres temes, i fer-ho amb aquest marc espiritual, tant el que proposa el Trio Viena com el que d'alguna manera proposa el propi Santuari del Vinyet, dissabte tenen una cita a 8:15 al Santuari del Vinyet, justament, m'he dit. Taquilla inversa, oi, Lupe?
1: Taquilla inversa. I recordar que el concert durarà una horeta, no té una extensió gaire llarga. 55 minuts, una hora potser, tot depèn, perquè al directe ja sabem que no es pot dir la durada exacta que tindrà.
0: Aproximadament, perquè la gent faci càlcul.
1: Es faci una idea, exacte, perquè la gent calculi el temps que invertiran en aquesta activitat.
0: Quan fa que feu música plegades, aquest Trio Viena?
1: Mira, Trio Viena, doncs és que ens vam conèixer els primers anys, després de tornar de Viena, vam fer algunes col·laboracions, però és veritat que encara no teníem nom, i de fet va ser ara, enguany, a partir del darrer trimestre de l'any passat, que vam fer la retrobada, i sí que vam dir, escolta'm tu, com que ens vam conèixer doncs arran d'aquesta estada al Conservatori de Viena, per què no ens diem Trio Viena? I mira, i ens va agradar el nom, i així és com ens diem.
0: Per tant, realment, com a trio no fa gaire, que esteu...
1: Com a Trio Viena, sí, des d'enguany. Però abans ja havíem fet col·laboracions juntes, tot i que no ens dèiem Trio Viena, i cadascun ha fet la seva carrera per la seva banda. Sí, sí, això també, no hem parat.
0: I això de formar part d'un trio amb dos dones més, què tal?
1: Mira, com que ens coneixem i som, a més, compartim amistat, tenim un avantatge, i és que estem molt compenetrades, i t'he de dir que som d'aquelles persones que gairebé no cal ni que parlem, només que ens mirem.
0: Caram.
1: Quan som a l'escenari ja sabem que anirem a la una, perquè és així, com que ja ens coneixem prou a nivell personal, doncs això fa que a nivell musical també ens coneguem prou, i només amb una... no cal ni una mirada, és que sí, només tenint la presència de les companyes al costat, ja saps que allò anirà a l'hora i anirà bé. I, de fet, això és una cosa que destaquen de nosaltres, sí? El públic que ens ve a veure. Sí, sí, que estem molt compenetrades, que anem molt a la una.
0: Que hi ha entesa, no? Que hi ha entesa. Això és que això s'acostuma a transmetre, eh? Això s'acostuma a transmetre dalt de l'escenari en coses que no es poden amagar, eh? Si hi ha entesa i bon rotllo, es transmet. I si no hi és, també.
1: També. I que estem enamorades de la música que interpretem, també.
0: També, no? Això. Home, se't nota també parlant. També se't nota parlant, Lupe, que ets una apassionada d'allò al que t'hi dediques. Que no sé si també aquest tipus, si els que us dediqueu aquest tipus de música, més antiga, més espiritual, no sé si també teniu agenda plena de bolos?
1: De moment en tenim, sí, sí, n'anem tenint. I esperem que duri.
0: Vull dir, però... que hi ha mercat per música de tots els estils, realment, eh? És a dir, que algú podria pensar que l'estiu és més una cosa més de festivalera i tot plegat. No, no, eh? També hi ha bolos i mercat per...
1: No, i precisament hi ha gent... És a dir, de música ja ho saps tu que n'hi ha per tots els gustos.
0: Efectivament.
1: I hi haurà algú que dirà, oi, aquí interpreta música medieval, mira, no ho sé, perquè la gent potser la desconeix més. Sí. Però també t'he de dir... que a cada concert sempre ve algú que diu és que vaig veure el programa i vinc expressament perquè és que aquestes obres no s'interpreten enlloc més. Ah. És a dir, que ha d'haver-hi algú, clar, perquè hi ha un públic per això, hi ha d'haver-hi algú que reculli aquestes obres i nosaltres vam apostar per aquest format de concert i per apostar per aquestes tres efemèrides, perquè és que totes lliguen, encara que sembli que no, lliguen més que no ens pensem.
0: I el que deia, a més, que això no és només un repertori de temes que cantaran un darrere a l'altre, sinó que han creat tota una història, no? Han fet uns vincles, diguem, entre Montserrat, la figura de Gaudí, no? Pau Casals, tot plegat, coincidint amb les efemèrides de totes tres, no? D'aquestes dues figures i també de l'espai de Montserrat, coincidint amb aquestes efemèrides, heu creat com una història i un viatge, que els va vinculant uns als altres, eh? Montserrat amb Gaudí, Gaudí amb Pau Casals, aquí tot plegat... i fa ja com un matxembrat, eh? I fa un concert perfecte de poc menys d'una horeta que podran gaudir. L'aforament és el que té el Vinyet, per tant...
1: El santuari del Vinyet.
0: Efectivament, sí. I com que és taquilla inversa, entenc que primer que arriba, primer que seu, i a mida que es vagin omplint.
1: Així mateix. De fet, la taquilla inversa és una modalitat que ha aparegut precisament per donar entrada a tot el públic que pugui tenir accés a la cultura, que no sigui la cultura una qüestió de privilegis, sinó que això ja ho era, en l'època del Renaixement i el Barroc, la cultura era escrita només per als rics, però ara no, poder donar accés a la cultura a tothom, i per això fem aquesta taquilla inversa. I dic que totes les obres que apareixen al programa, totes tenen la seva raó de ser-hi, és a dir, no n'hi ha cap que l'haguem inclòs perquè sinó que totes tenen la seva raó de ser-hi i no podria faltar cap d'elles.
0: Efectivament, i que no s'amoïnin si no en saben gaire de música ni de música medieval, que els hi explicaran,
1: eh?
0: Això ens fa molta por, de vegades, amb aquest estil de música, no? Ens fa com por de dir, és que jo
1: però
0: no hi entenc.
1: Però escolta, que la música medieval, ja us ho he comentat, són danses dels peregrins d'aquella època, que sapigueu que també és molt marxosa per aquella època. La música d'aquella època, quina característica té? Que és música molt, i a l'època del Renaixement i el Barroc també, que és música molt d'al de capo, que diem, de tornar a interpretar el principi de l'obra. Però és que aquest recurs era perquè avui dia tots podem escoltar la música, una cançó, tantes vegades com vulguem, gràcies a Spotify,
0: a totes
1: YouTube,
0: les plataformes,
1: a totes les plataformes. Aquella època no hi havia, però aquella època els compositors i la música popular el que aprofitaven era fer moltes repeticions, anar repetint les estrofes. Així, un quan sortia del concert o quan sortia de l'espectacle de dansa, les podia anar taralejant fins a arribar a casa seva. I així després, a casa seva, quan estava fent altres feines, també podia anar taralejant, perquè això és una cosa que s'ha fet sempre. La gent anar treballant al camp o anar treballant a casa seva i anar taralejant cançons. La repetició era el que feia popular totes aquestes àries i totes les cançons populars que cantem en aquest concert. És a dir, que ningú s'espanti.
0: Que ningú s'espanti. Però que és veritat, que d'entrada una, el preu no serà en cap cas un fre per ningú, perquè serà taquilla inversa. Això vol dir que l'entrada és oberta a tothom i en sortir cadascú decidirà el que vol deixar pel concert. I d'altra banda això, que diguem, tot i que no sigui la música mainstream d'ara, sí que ho va ser en el seu moment ho va ser, però la d'ara no ho és una, al final és música, no? I la música ens arriba, al final la música ens entra per la pell, una mica.
1: La música, exacte, la música és emoció, aquest concert és molt emotiu, ja ho veurà qui vingui, que realment és un concert Nosaltres som les intermediàries, com si diguéssim, per fer arribar aquesta música, però la música en si per si sol ja és emotiva. I totes les peces que hem seleccionat hi som, i estem molt contentes nosaltres de ser aquestes intermediàries, de posar a l'abast

0: una oportunitat per sentir versions meravelloses és aquest dissabte 11 de juliol a 8:15 al Santuari del Vinyet. Tal com arribin es van asseient, taquilla inversa, i a gaudir del trio Viena amb la Maria Eckert al violoncel, l'Assumpta Montserrat al piano i amb la Lupe Fradera soprano, amb qui que avui ens atesten amablement. Lupe, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé el concert. És la primera vegada al Vinyet?
1: És la primera vegada al Vinyet per nosaltres. Per ben tot... bé la primera, no, perquè hi vam... No t'acabo de dir ben bé la veritat, perquè fa poc hi vam celebrar el desè aniversari d'una de les integrants del desè aniversari de casament i també vam actuar allà.
0: I també vau estar.
1: Exacte.
0: Doncs dissabte sí. I torneu. Lupe, un plaer, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Bona setmana.
0: Igualment.
1: Adéu-siau, fins dissabte. Adéu, adéu.
0: I fins aquí posem el punt i final al programa d'avui. I tornem demà a les 9. Fins aleshores, que acabin de gaudir del dia. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde en direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
2: Esports.
3: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit.